0: Jovanotti, els Pets, la Ludwig Band o Rigoberta Bandini són alguns dels plats forts de l'última nit de concerts del Cruïlla. El festival tanca amb 73.000 assistents. Són 9.000 menys que l'any passat.
1: Esports.
2: El Mundial ja està definit a una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts del vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets aquest diumenge. Final masculí entre Jannik Sinner i Alexander Zverev. Timberley ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. A la general continua líder. Aquest diumenge s'ha modificat l'etapa per una onada de calor i Marc Márquez ha guanyat la cursa esprint al Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Aquest diumenge a les dues, la cursa llarga.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. En general farà sol, però hi haurà núvols prims, pols en suspensió i alguns núvols baixos matinals al litoral.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i segons les autoritats en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora de dissabte la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es van trobar les 12 persones mortes que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al parc de bombers de Torre, Alba Barbosa.
3: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
4: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
3: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
5: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración, ya no buscamos con vida.
3: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bédar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
6: Empezamos la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
7: Me llamó y dice, subís para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner la campana. Y...
3: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins d'un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
0: A Catalunya, l'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com fos possible. I segons ha explicat a 3CAT Info l'alcalde, Pere Pedrol, han tingut les flames a tocar.
8: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinessin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. Aquest dissabte els bombers han pogut controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. En temps rècord han estabilitzat dels dos flancs i el cap de l'incendi que havia arribat a les vies del tren. Durant una hora s'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, la Marina i Costa del Zèfir i d'unes cases al costat de les vies del tren a Miami Platja per precaució i pel fum que generava el foc. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha revelat que és molt probable que algú hagi provocat aquest incendi.
9: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita que puguin ser provocats.
0: Segons els agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Són dies en què cal màxima precaució perquè tenim 72 municipis en nivell màxim per risc d'incendi. L'alerta es concentra a les comarques de la Noguera, el Pallars Jussà i el Priorat. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país que aquest diumenge continuaran tancats. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. Controlar l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Catalunya del Nord i que ha cremat prop de 5.000 hectàrees. El prefecte del Departament dels Pirineus Orientals ha informat que l'incendi està contingut dins del seu perímetre i ja no es pot propagar. També ha valorat que els bombers han impedit que el foc hagi arribat al massís dels Astres. El foc va obligar a evacuar uns 10.000 residents. Els últims van poder tornar a casa seva divendres. El vent, la calor i la humitat han anat dificultant les tasques d'extinció.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres en una trobada que s'ha fet aquest dissabte al matí a Sant Celoni, en què hi ha hagut representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Sindical, que són els que poden fer efectiva la convocatòria de la jornada de vaga. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
10: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran i insten el govern a convocar la taula de negociació amb el comitè de vaga per aconseguir una millora del sistema públic. En Crònica Política us expliquem que Sumar escull una nova direcció encapçalada per l'actual portaveu al Congrés, Verónica Martínez Barbero, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez. Es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i l'extrema dreta. La vicepresidenta espanyola, Yolanda Díaz, continuarà vinculada al partit, però no forma part de la nova executiva. Madrid, Alba Gil.
11: No hi ha hagut sorpreses perquè era l'única candidatura que s'havia presentat després que Lara Hernández, fins fa 10 dies la líder de la formació, dimitís denunciant una campanya de desprestigi del sector que ara dirigirà el partit. Serà un Sumar sense Yolanda Díaz, però en què Yolanda Díaz continuarà sent un referent, però Benés, que ha estat corejada a l'inici d'aquest acte. Amb la nova direcció, la tercera en 3 anys, el partit vol deixar enrere la profunda crisi interna. De fet, més de la meitat dels càrrecs de la cúpula no repeteixen. Qui sí que ho fa és Ernest Hortà, el dirigent amb més pes polític i l'únic que seu al Consell de Ministres. Serà, per tant, una peça clau d'una nova etapa que busca continuar avançant en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i per a l'extrema dreta. Sentim les dues coordinadores, Verónica Barbero, actual portaveu al Congrés, i Rosa Martínez, número 2 del Ministeri de Drets Socials.
12: El PP està maniatado por el negacionismo climático de la extrema derecha. Y eso no es moderación.
13: Eso es barbarie.
14: Hay que salir a la ofensiva. No es suficiente defender lo que ya tenemos. Es el momento de ir a por más, de no conformarse y de confrontar claramente con el proyecto reaccionario del Partido Popular y de Vox.
11: Tot plegat en ple procés de refundació amb l'interrogant sobre com es presentaran a les generals i qui serà el candidat.
0: A Veneçuela ja són 4.333 els morts i prop de 17.000 els ferits pel sisme del 24 de juny, segons l'últim balanç de les autoritats. La xifra de persones que han necessitat algun tipus d'assistència mèdica arriba als 30.000. El règim reclama els diners bloquejats a Veneçuela per poder reconstruir les zones afectades. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
15: Segona compareixença d'un membre del chavisme des del doble sisme del 24 de juny. La primera va ser fa uns dies amb Delcy Rodríguez, la presidenta interina veneçolana, i ara ha fet de portaveu el número 2 del chavisme, el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez, ha presentat un llistat de xifres fantasmagòriques de la catàstrofe veneçolana pel doble terratrèmol. Més de 4.300 morts, més de 6.000 persones rescatades, 31.000 persones ateses mèdicament entre supervivents ferits, 800 edificis danyats, 200 d'ells ensorrats del tot, i 25.000 habitatges que caldrà edificar, assegura Rodríguez, pels qui ho han perdut tot. Xifres d'un horror que encara continua, amb més de 2.000 rescatistes internacionals buscant persones mortes entre les runes, especialment. Rodríguez, en roda de premsa, ha dirigit també un missatge als governs del món sobre el que assegura pateix el seu govern.
16: Yo le deseo a los países hermanos del mundo dos cosas. Uno, que no sufran una catástrofe natural de la magnitud que sufrimos nosotros el 24 de junio. Y dos, que no los ataque la maledicencia, las falsedades, las tergiversaciones, las mentiras, porque eso cuesta vidas humanas.
15: Sobre la reconstrucció, el número 2 del chavisme ha reclamat diners veneçolans, concretament or dipositat en bancs britànics, són 1.900 milions de dòlars bloquejats per les sancions contra Veneçuela.
0: Revitalitzar el món rural i frenar la despoblació amb la injecció de recursos econòmics. Aquest és el nou pla de pobles que ha presentat aquest dissabte al matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el marc de la segona trobada de municipis. La cita s'ha celebrat a Bergós de Cervera, a la Segarra, on Illa ha anunciat una inversió de 400 milions d'euros per als municipis rurals. Alba Mor.
17: Els alcaldes saben que sense diners no es pot retenir la població i s'han mostrat optimistes per l'anunci d'aquesta nova convocatòria d'ajuts que preveu retallar les desigualtats amb els municipis urbans i fer front al despoblament. En parlen Jaume Gilabert, alcalde de Montgai, Mònica Cruzat de l'Argentera, Francesc Lluc de Sant Guim de Freixenet i Joan Solà de Riner.
18: Els nostres municipis, per municipis de Catalunya, és una injecció important de projectes de futur. No? Ja no sol la inversió econòmica és important, però aquesta inversió va condicionar en tot el que és l'accessibilitat, en tot el que és l'habitatge, en la millora per donar als nostres pobles un atractiu molt més important dels que tenen el dia d'avui.
19: Patim una despoblació que és constant i creiem que amb tot aquest desplegament doncs, podem actuar i incidir amb els serveis i les mancances que tenim al món rural.
20: El territori, si el volem equilibrar i volem lluitar d'una manera efectiva contra el despoblament i per l'arrelament de la gent, quanta més inversió perquè la nostra ciutadania, els nostres veïns i veïnes tinguin més serveis, doncs millor que millor.
21: El Pla de Pobles és un ajut directe, clar, doncs que reverteix directament en tot aquest món rural.
17: Entre les prioritats previstes hi ha iniciatives per dinamitzar l'economia i per augmentar el parc d'habitatge.
0: I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, assegura que el pla millorarà l'equilibri territorial a casa nostra. Ho ha dit des de l'acampada jove d'Esquerra a Sant Celoni.
22: Finalment, un altre àmbit en el qual Esquerra Republicana demostra la seva utilitat és en el de l'equilibri territorial del país, en l'equilibri de les oportunitats, com avui també es posa de manifest amb l'anunci del Pla de Pobles que ha de contribuir a portar riquesa i oportunitats a tot arreu del territori, a tot arreu del nostre país, a tota la nostra societat.
1: El temps.
0: Eloi Cordomí.
23: Per aquest diumenge esperem una altra pujada de la temperatura. Ja durant la nit notarem valors que no baixaran dels 24-25 graus en alguns llocs de la costa central i també al sud de Catalunya. A l'interior encara la nit serà de bon dormir, amb previsió que durant el dia les temperatures disparin fins a valors de 35 a 40 graus a la majoria de comarques de l'interior. Els 40 o pràcticament 40 es podrien assolir a la zona del Segrià, a les comarques de Ponent. La previsió també és que faci sol, amb capes de núvols prims i també pols sahariana, pols en suspensió que deixarà força calitza. Podrien formar-se també alguns núvols baixos matinals a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. I en pròxims dies es manté aquest episodi de calor extrema que de cara a dimarts i dimecres arribarà al seu màxim. En previsió, aquests dos dies d'alguns ruixats de tarda, fruit de la mateixa calor a la zona del Pirineu, a la resta de temps tranquil, molt càlid, a finals de setmana començarà a baixar la temperatura.
1: 3CAT Info.
0: L'Hospital Clínic descarta el cas de febre hemorràgica de Crimea Congo després de les proves que s'han fet al pacient que hagin sortit negatives. A hores d'ara es troba en bon estat de salut i es manté sota observació perquè el centre mèdic pugui fer un diagnòstic.

0: banyava la platja del Prat d'en Forés Regaral, a Cambrils. En aquell moment, els serveis de socorrisme ja no es trobaven actius. Durant tot el dia d'ahir, les banderes groga i vermella van advertir de la perillositat de la mar. Aquesta víctima se suma a les 9 que també han mort a les costes catalanes des de mitjans de juny. El tifó Babi ha tocat terra aquesta tarda a l'est de la Xina en situació de màxima alerta, on prop de 2 milions de persones han estat evacuades de la província de Zhejiang. Es tracta d'una de les pitjors tempestes de les últimes dècades, amb un miler de quilòmetres d'amplada i vents de 145 quilòmetres per hora. La consigna de les autoritats ha estat clara: preparar-se per al pitjor davant pluges torrencials i vents huracanats. S'ha demanat a la gent que col·labori en les tasques de prevenció.
1: És un tifó força intens. Hem vingut de fora per ajudar en els preparatius. Hem reforçat els allotjaments provisionals perquè resisteixin millor el vent. I hem assegurat maquinària com ara la grua pòrtic. Estem fent tot el que podem, no sabem amb quina força arribarà quan toqui terra i per això ens preparem pel pitjor.
0: El tifó arriba a la Xina després d'una setmana de desastres naturals al continent asiàtic, amb almenys una quarantena de persones mortes per les pluges i tornados. El fenomen ha provocat la cancel·lació massiva de vols a l'est de la Xina i a Taiwan, on ha fet prop d'un centenar de ferits. També ha colpejat les illes meridionals del Japó. A les Filipines, una esllavissada de terra a causa del temporal ha provocat una vintena de morts.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Parc del Fòrum de Barcelona viu aquesta nit l'última jornada de concerts del Festival Cruïlla d'aquest any. Els plats forts d'aquesta última nit són Qui Sentim, Jovenot i també els Pets, la Ludwig Band, Norri, Goberta, Bandini. El festival tanca amb unes 73.000 persones, una xifra inferior a la de l'any passat, en què va batre el seu rècord amb 82.000 assistents. El director del Cruïlla, Jordi Herreruela, hi treu ferro i fa un bon balanç d'aquesta edició.
3: Acabem aquesta edició amb unes 73.000 persones, que és una mica menys que l'any passat, però ens sentim molt còmodes amb aquests aforaments de 20, 20 i alguna mil persones en jornades de dijous, divendres i dissabte, amb un màxim de 25.000 persones per dia. I sempre hem dit que preferim qualitat per sobre de la quantitat i que no pretenem ser els més grans, sinó que pretenem ser els millors.
0: La mitjana d'edat del públic del Cruïlla és d'entre 35 i 45 anys i gairebé tots els assistents, el 95%, són locals. Alguns dels caps de cartell d'aquesta edició han estat René Rapp, Pixies, Garbage, David Byrne, de Black Crowes, Bomba Estéreo o Jean Batista.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'eclipsi solar del 12 d'agost s'utilitzarà per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que mesuri les alteracions fisiològiques que provoca l'observació d'aquest fenomen. A través d'una aplicació per a rellotges intel·ligents que us podeu descarregar a partir d'aquest diumenge a la web eclipsicatalunya.cat, es mesuraran el ritme cardíac i la freqüència respiratòria de tots els que s'hi apuntin per saber com s'alteren amb l'observació de l'eclipsi. Maria Jesús Cruz és coordinadora de l'àrea de Medi Ambient i Salut Global de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.
4: Quan una persona s'emociona, segurament la seva freqüència cardíaca segurament augmenta, la seva freqüència respiratòria també. És una situació especial en el sentit de que, bueno, es fa fosc, però a sobre disminueix molt la temperatura. Tot això afecta a la fisiologia del cos humà. I per això el que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents, pues, puguin canviar durant l'eclipsi.
0: Es tracta d'un estudi pioner perquè mai s'ha mesurat què passa al nostre cos quan milers de persones viuen alhora un fenomen com aquest. Eduard Massana, investigador de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, confia arribar, com a mínim, a uns 5.000 participants.
5: No cal que el veiem des de la totalitat, el podem veure des de qualsevol punt. De fet,

0: Fins i tot pot ser important que els participants es distribueixin en zones tant de la parcialitat com de la totalitat, perquè d'aquesta manera podrem analitzar també si aquest efecte depèn de la durada de l'eclipsi, de si el sol està més o menys eclipsat, etc.
1: Per poder valorar el que canvia en el nostre cos durant l'eclipsi, es prendran mesures dos dies abans, també mentre la Lluna tapi el sol, i dos dies després. L'administració Trump ha citat a declarar periodistes del New York Times per les notícies sobre la seguretat de l'avió presidencial, en un gest que la premsa nord-americana ha qualificat d'assalt a la llibertat d'expressió. El rotatiu ha publicat que alguns dels seus periodistes han rebut una citació per comparèixer dimecres a declarar davant un gran jurat, després que van publicar que el nou Air Force One, que Qatar va regalar a Donald Trump, tenia problemes de seguretat. El president dels Estats Units va decidir tornar a última hora de la cimera de l'OTAN encara fins al Regne Unit amb un aparell més antic, segons va dir ell, per nostàlgia. Però el diari nord-americà va publicar que el servei secret hauria recomanat a Trump que no fes servir l'avió nou enmig d'un context de tensió amb l'Iran, perquè no disposava de totes les capacitats defensives dels Air Force One tradicionals.
2: Esports.
1: Amb Francesc Ripoll.
3: El Mundial ja està definida, una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa. En aquest cas el partit es disputarà a Atlanta. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer Grand Slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
4: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
3: Aquest diumenge estava el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera, Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Aquest és Jannik Sinner.
5: Tough challenge. I mean, he's an incredible player and now he has this cup.
6: Serà un repte molt dur. Ell és un tenista increïble, la seva confiança ha crescut molt després de Roland Garros. Es nota que se sent molt còmode en pista, molt relaxat, colpejant molt fort des dels dos costats de la pista i servint molt bé, com sempre. Serà molt dur, però estic amb moltes ganes. És una altra final de Grand Slam i, en qualsevol cas, ha estat una gran setmana per mi i el meu equip. Així que a veure què passa.
5: Let's see, but I'm looking forward to it.
3: I un últim apunt en tenis, Paula Badosa ha guanyat el torneig a Challenger a Bastad, a Suècia, en guanyar la final a la tenista suïssa Walter.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
7: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
3: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gian Antonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és el favorit.
8: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOV estábamos todos más igualados. Así que veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
3: Els altres catalans Rins i Viñales no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la Pol i en directe a l'Univers MotoGP, a l'àpia web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
3: El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos en la primera cursa de Donington Park.
9: Bueno, la cosa de hoy ha estat una cosa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i per de cara a l'any vinent també.
3: Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
10: Didn't feel like this all the time until the last minute.
11: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
10: The last 50 meters I can't push anymore.
3: Tadej Pogacar continua sent el líder de la general amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma Jonas Vingegaard i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates Isaac del Toro. Aquest diumenge novena etapa de mitja muntanya entre Malmori i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Com a mesura excepcional decideix retallar el quilometratge i passar dels 185 quilòmetres previstos als 155. D'aquesta forma i d'acord amb l'avís vermell de Meteo France, es retalla l'etapa en 30 quilòmetres, la sortida serà una mica més tard i l'arribada es preveu abans. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran liquida un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial. La selecció espanyola sub-19 amb dos catalans, Quim Junyent i Xavi Esparta, guanyant l'europeu davant Alemanya per 2-0 i l'espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Claudia Iglesias.
2: 3CAT Info. Són dos quarts de tres.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. A Catalunya, l'incendi forestal que crema a Camarasa, a la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo el més aviat possible. L'alcalde ha explicat a 3CatInfo que l'han aturat al peu del poble. També us hem explicat que mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. A partir d'ara us explicarem que els sindicats demanen a les empreses que adequin els horaris i el vestuari de feina per protegir els treballadors de la calor extrema. Afirmen que aquests canvis organitzatius i productius impliquen costos econòmics i això fa que hi hagi empreses que posin traves en la seva aplicació. De la crònica internacional destaca que l'Iran i els Estats Units augmenten el nivell d'amenaces en un dissabte sense atacs. El líder suprem iranià, Mostafa Khamenei, ha promès venjança per la mort del seu pare assassinat pels Estats Units. L'Iran i Oman aborden la possibilitat de crear dues rutes separades a l'estret d'Hormuz. I també us explicarem que l'empresa catalana Samer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels antics terrenys d'Ercros a Flix, a la Ribera d'Ebre. La inversió inicial serà de més de 1.000 milions d'euros amb l'objectiu de posar en marxa el centre a partir del 2027. I en esports que destaquem, Francesc Ripoll.
1: El Mundial de Futbol ja està definit en una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre. D'ales, l'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora de dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es va trobar les 12 persones mortes, que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al Parc de Bombers de Torre, Alba Barbosa.
2: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
3: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
2: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
4: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar. Y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración. Ya no buscamos con vida.
2: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bedar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
5: Empezamos la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
6: Me llamó y dice, subir para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner la campana. Y...
2: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
0: A Catalunya, l'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, s'ha pogut frenar en poques hores. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo el més aviat possible. Segons ha explicat a 3Cat Info l'alcalde, Pere Pedrol, han tingut, però, les flames a tocar.
7: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. La recomanació continua activa. Aquest dissabte s'ha inaugurat a Paüls, al Baix Ebre, un memorial en record d'Antonio Serrano, el bomber mort fa un any durant les tasques d'extinció d'un gran incendi que va afectar aquest municipi del Baix Ebre. Hi han participat familiars, companys, veïns del poble i autoritats com el president de la Generalitat, Salvador Illa, o la consellera d'Interior, Núria Parlon. Marta Serrano, germana de la víctima, ha reclamat que la gestió agrària i forestal sigui una prioritat per les administracions.
8: Necesitamos una gestión forestal real, sostenida y responsable. Una gestión que no llegue tarde, que no dependa únicamente de las emergencias y que entienda que prevenir es proteger vidas. Que el recuerdo de Antonio nos ayude también a exigir este compromiso.
0: Salvador Illa ha recollit el guant i alhora ha fet una crida a la prudència perquè està sent un estiu molt calorós i amb un risc d'incendis molt elevat.
9: Posem tots els recursos, tot el que puguem fer per evitar que passin coses com aquesta, però també molta prudència. No? Estem en una onada de calor, tinc setmanes difícils, tindrem encara per davant dies difícils i em permeten també que un dia com avui, recordant Antonio Serrano, faci una crida a la prudència.
0: L'incendi d'ara fa un any a Paüls i altres municipis propers va cremar més de 3.000 hectàrees, un terç de les quals dins el Parc Natural dels Ports. Davant dels continus episodis de calor extrema, els sindicats demanen a les empreses que canviïn els horaris de treball i modifiquin el vestuari de feina per protegir adequadament els treballadors. Sentim Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
10: S'ha de valorar, més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària, de vegades les màquines que utilitzen augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos, no la temperatura externa.
0: Els sindicats reclamen que les empreses incloguin criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina per establir els descansos dels treballadors. Però la secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Lozada, destaca que es troben en impediments, sobretot econòmics, per aplicar aquests canvis.
11: Caldria conscienciar, sobretot al teixit empresarial, que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura. I el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: També demanen que aquests protocols s'implantin a tots els sectors en risc, no només al camp i a la construcció. França ha decretat l'alerta vermella a 37 departaments a partir d'aquest diumenge a causa de la calor. La tercera onada que afecta el país ha obligat les autoritats a ordenar el tancament anticipat dels principals monuments de París durant uns dies. La Torre Eiffel no permetrà visitants a partir de les 4 de la tarda i els museus del Louvre i l'Orsay també retallaran les hores d'obertura. El Tour es cursarà 30 quilòmetres del recorregut d'aquest diumenge i les celebracions del 14 de juliol, dimarts que ve, modificaran el seu programa per restringir les activitats a l'exterior. Aquest any, els focs vinculats a la calor han cremat 25.000 hectàrees, el doble de superfície que l'any passat, i s'han detingut 32 persones sospitoses de provocar incendis forestals.
12: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres conjuntament amb l'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Coordinadora Obrera Sindical. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
13: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran. Els departaments d'Educació i Salut desplegaran infermeres als centres educatius per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. La iniciativa arriba després d'una prova pilot desenvolupada en 57 escoles i instituts del Vallès Oriental i el Maresme, on es van atendre un total de 204 alumnes amb diferents nivells de necessitats assistencials. L'objectiu és atendre aquest model a tots els centres públics i concertats de Catalunya durant els pròxims cursos. Ens ho explica Sara Canyete.
14: És un canvi en l'abordatge de les cures que necessiten alguns alumnes i que els permetrà ser atesos per professionals d'infermeria. Fins ara aquestes tasques les feia un monitor de suport que rebia una formació específica. La proposta també preveu que les cures es facin en horari lectiu i al centre. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
15: És un pilotatge que va néixer amb la idea clara d'avançar amb el que és el sistema educatiu inclusiu. El que volem és la participació de tots els alumnes en els centres educatius. Per això ens trobem alumnes que tenen necessitats de cures sanitàries en l'horari en la jornada escolar i necessitàvem poder avançar en el treball que s'estava fent amb aquest alumnat.
14: Els alumnes que s'han atès en aquesta prova tenen diferents nivells de necessitat que van des de casos d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes. Des del Departament d'Educació reconeixen que el fet de ser atesos directament per un professional sanitari dona tranquil·litat a les famílies.
0: En clau internacional destaca que l'Iran i els Estats Units continuen l'escalada d'amenaces mútues, tot i que aquests últims dos dies no hi ha hagut atacs i aquest dissabte s'han fet nous esforços en la via negociadora. El líder suprem iranià, Mostafa Khamenei, ha promès venjança per la mort del seu pare assassinat pels Estats Units. Això ha passat hores després que Donald Trump ha acusat la República Islàmica de voler-lo matar i que hagi assegurat que, per si de cas, un miler de míssils apunten a l'Iran per destruir el país. En aquest context, l'ambaixador iranià a l'ONU, Amir Iravani, ha advertit que el règim es desentendrà del preacord de pau firmat amb els Estats Units si Washington falta els seus compromisos.
16: L'Iran continua compromès amb l'aplicació fidel del memoràndum d'entesa. Tanmateix, si els Estats Units continuen violant els seus compromisos establerts al memoràndum, l'Iran ja no serà obligat a satisfer-los.
0: Tot i aquest clima, aquest dissabte, el cap de la diplomàcia iraniana ha viatjat a Oman per intentar reprendre les negociacions i el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz. Segons la cadena CNN, Oman hauria proposat a l'Iran crear dues rutes separades perquè els vaixells puguin navegar per aquest pas estratègic, però els dos països no haurien arribat a cap acord. Les borses passen per un bon moment i encara poden establir nous rècords si no hi ha un daltabaix amb l'última escalada de la guerra de l'Orient Mitjà. Els experts expliquen que els conflictes actuals tenen un impacte relatiu als mercats financers que s'han recuperat de manera molt ràpida. Per Emili Vituete, director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona, hi ha marge per a més pujades gràcies als beneficis empresarials.
17: El boom de la borsa, o l'escalada dels índexs que estem vivint, ve donat pels bons resultats empresarials, més que per les perspectives econòmiques a nivell mundial.
0: Els resultats d'algunes empreses amb força pes a les borses fins i tot es poden haver beneficiat de les conseqüències de la guerra, com les petrolieres per l'increment de preu del cru o els bancs per les pujades dels tipus d'interès per frenar l'inflació. A Ucraïna, nous atacs russos amb coets i drons maten 6 persones i en fereixen una vintena a la ciutat de Sumy, al nord del país. Un dels artefactes s'ha estavellat contra una parada d'autobús. Unes hores abans, un míssil rus ha causat 2 morts i 1 ferit a la ciutat portuària d'Odessa i un dron ha ferit 7 persones a Kharkiv. Un altre atac rus ha causat 10 de ferits a Kiev.
12: El temps.
0: Eloi Cordomí.
18: Per aquest diumenge esperem una altra pujada de la temperatura. Ja durant la nit notarem valors que no baixaran dels 24-25 graus en alguns llocs de la costa central i també al sud de Catalunya. A l'interior encara la nit serà de bon dormir, amb previsió que durant el dia les temperatures disparin fins a valors de 35-40 graus a la majoria de comarques de l'interior. Els 40 o pràcticament 40 es podrien assolir a la zona del Segrià, a les comarques de Ponent. La previsió també és que faci sol, amb capes de núvols prims i també pols sahariana, pols en suspensió, que deixarà força calitja. Podrien formar-se també alguns núvols baixos matinals a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. I en pròxims dies es manté aquest episodi de calor extrema que de cara a dimarts i dimecres arribarà al seu màxim. En previsió, aquests 2 dies, d'alguns ruixats de tarda, fruit de la mateixa calor, a la zona del Pirineu, a la resta, temps tranquil, molt càlid. A finals de setmana començarà a baixar la temperatura.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Les properes setmanes el govern crearà la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per multar els propietaris que se saltin la llei, com els topalls dels preus del lloguer. A partir de l'agost, aquest organisme centralitzarà el cos d'inspectors encarregat d'aplicar el règim sancionador. Ho ha avançat la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, i ha demanat contundència per multar els infractors.
19: Aquí tenim fons voltors que estan comprant edificis sencers, fent fora els veïns i les veïnes, estan saltant tota la legislació, podrien tindre una multa de fins a 900.000 euros i el govern està xiulant i mirant cap a un altre costat. I aquí cal contundència.
0: El règim sancionador preveu multes d'entre 90.000 i 900.000 euros per als propietaris, professionals i plataformes immobiliàries que cometin infraccions considerables greus o molt greus. Per exemple, fixar el preu d'un habitatge de lloguer per sobre del topall màxim legal. D'altra banda, el sindicat de llogateres insisteix que la llei per limitar la compra especulativa a Catalunya només funcionarà si és d'aplicació directa als municipis amb un mercat d'habitatge tensionat. Recorden que la norma dona potestat a cada ajuntament per decidir si ho fa i que temen que la burocràcia allargui els terminis. El sindicat té clar que amb les eleccions municipals a la vista moltes iniciatives quedaran aturades i alerta que és poc ètic generar falses expectatives amb una normativa que creuen que no suposaria cap canvi immediat. L'intercanvi de cases augmenta com a preferència a l'hora de passar les vacances. Cada vegada són més les persones que opten per aquesta modalitat, buscant un estalvi econòmic, però també una manera més respectuosa i conscient a l'hora de viatjar. A Catalunya, la plataforma Home Exchange té una comunitat de més de 14.000 persones i es calcula que aquest estiu es faran més de 7.000 intercanvis. Ens ho explica en aquest reportatge la Marta Sánchez.
20: M'agrada més l'experiència de l'intercanvi de cases perquè és molt de tu a tu. Per exemple, les recomanacions que em donen quan vaig a casa dels altres no me les donaria en hotel perquè sóc una persona local. També el sentiment de que no estic gentrificant perquè al final estic ocupant la plaça que una persona ja ocuparia.
21: La Cira fa 10 anys que viatja allotjant-se a casa d'altres persones mentre deixa la seva a Barcelona a qui vulgui passar-hi uns dies. Ha fet més d'un centenar d'intercanvis que l'han portat a països com França, Itàlia, Holanda o Dinamarca. S'hi va inscriure després que un familiar n'hi parlés i després d'un primer intercanvi a Madrid gairebé ja no contempla cap altra manera de viatjar. Tant ella com també en Xavier, que en aquest cas fa 2 anys que utilitza aquesta fórmula, expliquen que, tot i les reticències inicials, avui se senten plenament tranquils deixant casa seva a persones desconegudes.
20: S'ha de confiar i que amb el temps t'aniràs adonant de que està bé que la gent amb la que fas l'intercanvi és un perfil similar al teu. Per tant, ells se senten convidats també i senten que han de respectar aquest espai, que tu pots posar les teves normes i ells les seguiran.
22: De que la gent, no, que forma part de la plataforma, cuida les cases
1: de la mateixa manera que volen que es cuidi casa seva. I per tant, això que al principi pot ser un factor d'una certa neguit, més que desconfiança, no? Un cert neguit, doncs desapareix en el moment en què fas un primer intercanvi. Nosaltres pel primer intercanvi va ser una altra casa i quan vam arribar allà vaig pensar, ostres, és que de la manera que jo cuidaré aquesta casa és de la manera que cuidaran casa meva. No?
21: Tots dos ho fan a través de la plataforma Home Exchange, que és la més utilitzada a tot el món. Actualment té prop de 300.000 membres, amb un increment espectacular després de la pandèmia. A l'estat espanyol, en només 6 anys, el nombre d'usuaris ha crescut un 400%. Va passar dels 8.000 l'any 2019 als més de 46.000 actuals. Catalunya encapçala el rànquing, amb 14.000 persones que opten per aquest tipus de vacances i que aquest any optaran sobretot per destinacions com França, el Regne Unit, Itàlia o els Estats Units. Segons Pilar Manrique, portaveu de Home Exchange Espanya, l'èxit del model es basa en 4 pilars fonamentals.
3: Ese sentimiento de hospitalidad, porque además es una comunidad que realmente disfruta recibiendo invitados, hace todo lo posible porque tu invitado se sienta como en su casa, ¿no? Esa hospitalidad y luego bueno, ese sentimiento de agradecimiento cuando tú has acabado unas vacaciones maravillosas porque alguien te ha prestado o te ha dejado su casa pues de manera totalmente generosa.
21: L'allotjament és sovint la despesa més gran d'un viatge i amb l'intercanvi de cases l'estalvi pot ser molt significatiu. Per això el factor econòmic és un dels principals motius dels usuaris. Però no l'únic, també hi ha la voluntat d'adoptar una manera de viatjar més responsable i propera.
3: Especialmente desde la pandemia son más y más personas o más y más miembros los que se acercan a nosotros porque buscan una forma, digamos, más responsable o más sostenible de viajar. Al final, bueno, es un sistema, digamos, que no tiene los efectos perversos que estamos viendo que se están produciendo, ¿no? El tema turístico, el tema de alquiler en muchas zonas, te permite salirte de esos circuitos más masificados.
1: Un és el tipus de consum, ¿no? És a dir, creiem doncs, que també es pot consumir d'altra manera i no tot passa per intercanvi monetari, vam pensar, doncs, és una manera de un intercanvi de cases que podria ser amb un amic, doncs obrir aquesta xarxa, òbviament, d'una manera exponencial, ¿no? I l'altre, doncs, evidentment, que també hi ha un factor d'estalvi econòmic. Nosaltres som una família de 4 que una estada a qualsevol lloc mínim ens pot costar 120 euros la nit i, per tant, doncs ens permet poder fer vacances que potser d'altra manera no podríem fer.
21: Hi ha moltes altres maneres barates d'allotjar-se, com ara apuntar-se a la xarxa Couchsurfing, que consisteix a oferir i ser acollit en altres cases per dormir al sofà, o el House Sitting, per als amants dels animals, que ofereix l'opció d'allotjar-se en una altra llar a l'hora que es cuida la mascota de la casa. Aquest dissabte hi ha hagut un recital casteller de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i dels Castellers de Vilafranca a la històrica plaça del Pou d'Altafulla, al Tarragonès. Altafulla, Josep Almirall.
22: La Colla Vella ha refermat el seu millor inici de temporada descarregant amb autoritat el 5 de 9, el 4 de 9 amb el Pilar, un 3 de 9 minimalista que està cridat a pujar aviat damunt d'unes manilles i per acabar el Pilar de 8. El primer que ha aconseguit completar Altafulla en època moderna. No han quedat massa enrere els Castellers de Vilafranca. La Colla del Penedès ha estrenat el 9 de 8, ha tornat a descarregar a la perfecció el 4 de 9 amb l'agulla i a la tercera ronda ha deixat en intent desmuntat una torre de 9 que amb la cassoleta col·locada ha patit una rebrincada fatal. A la repetició ha descarregat el 3 de 9 i ha acabat l'actuació amb el Pilar de 8. El primer que descarrega també a la plaça del Pou. La diada ha estat perfecta pels Xiquets de Tarragona, que han descarregat el 4 de 9, el primer després de 2 anys. Els ratllats necessitats d'una gran actuació per poder actuar diumenge al concurs de Castells de Tarragona també han fet el 7 de 8 i el 3 de 8. I la colla local, els Castellers d'Altafulla, han estrenat el 4 de 7 amb l'agulla, que han deixat a mitges, i han pogut completar els dos castells bàsics de 7.
21: I abans dels esports us expliquem que la central nuclear de Vandellòs 2, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear una parada no prevista poc després de les 4 de la tarda d'aquest dissabte. El motiu, segons un comunicat dels responsables de la central, és que han detectat un error en una de les vàlvules d'aïllament de vapor. En detectar-ho, tal com preveu el protocol, s'han aturat manualment el reactor i s'ha desconnectat de la xarxa elèctrica. Amb Francesc Ripoll.
23: El Mundial de Futbol ja està definida una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega, Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa. En aquest cas el partit es disputarà a Atlanta.
12: 3CAT Info.
23: Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, entre 7, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
2: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
23: Aquest diumenge estarà el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera a Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Sentim declaracions d'Alexander Zverev.
4: M'he preparat el millor possible pel repte més difícil que he tingut aquesta setmana. Espero jugar un gran partit i estar ben preparat el diumenge. És genial, després de Roland Garros, estar a la final de Wimbledon. És una de les coses més difícils d'assolir en tennis i estic desitjant que arribi el moment.
23: I un últim apunt en tennis. Pau Lavadors ha guanyat el torneig Challenger a l'estat a Suècia en guanyar la final a la tenista suïssa Walter.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
5: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
23: També han pujat al podi Àlex Márquez i Fabio Di Gianantonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és favorit.
6: Con el medio trasero marque, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOV estábamos todos más igualados. Así que veremos, que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
23: Els altres catalans Rins i Viñales no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la pole en directe a l'Univers MotoGP, a l'Àdio Web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos a la primera cursa de Donington Park.
24: Bé, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i de cara a l'any vinent també.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: Tim Merlier ha guanyat la vuitena etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
25: Didn't feel like this all the time until the last minute.
26: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
23: Tot això en una jornada marcada per l'heroïcitat del també belga Liam Slok. El ciclista s'ha fugat des del primer quilòmetre i ha resistit fins a un quilòmetre de meta, de manera que s'ha quedat a les portes de guanyar l'etapa. Pel que fa a la general, el Tour continua amb el domini de l'eslové de l'UAE Tadej Pogacar en 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma Jonas Vingegaard i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmori i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Es retalla el quilometratge i es passa dels 185 km als 155. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial. La selecció espanyola sub-19 amb dos catalans, Quim Junyent i Xavi Esparta, guanyant l'europeu davant Alemanya per 2-0. I l'espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Clàudia Iglesias, coneguda futbolísticament com a Bicho, per a les dues temporades vinents. de 22 anys, la migcampista prové del Tenerife.
7: Sí, la verdad es que lo tomo con mucha ilusión, que hayan decidido pues eso, apostar por mí. Y nada, desde el momento cero, súper familiar el club, la gente y nada, súper contenta de estar aquí.

0: Són les 3. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. L'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com fos possible. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat al peu del poble. Mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. Les noves líders de Sumar, Verónica Martínez Barbero i Rosa Martínez, es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per a l'extrema dreta. També reivindiquen el paper de Sumar per teixir aliances entre les esquerres. L'assemblea del partit les ha acollit amb gairebé el 96% dels vots. A Venezuela ja són 4.333 les morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç. Des que fa 17 dies hi va haver els terratrèmols, s'han registrat més d'un miler de rèpliques. El govern activa un pla de pobles per rehabilitar els nuclis urbans i restaurar els edificis històrics dels municipis més petits de Catalunya. També per impulsar el desenvolupament econòmic dels pobles i lluitar contra el despoblament. Té un pressupost de 400 milions d'euros per als propers 4 anys. Jovanotti, els Pets, la Ludwig Band o Rigoberta Bandini són alguns dels plats forts de l'última nit de concerts del Cruïlla. El festival tanca amb 73.000 assistents. Són 9.000 menys que l'any passat.
1: Esports.
2: El Mundial ja està definida una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega, Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets. Aquest diumenge, final masculí entre Jannik Sinner i Alexander Zverev. Timberley ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. A la general continua líder. Aquest diumenge s'ha modificat l'etapa per onada de calor i Marc Márquez ha guanyat la cursa esprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Aquest diumenge a les 2, la cursa llarga.
3: Pel que fa al temps, aquest diumenge tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. En general farà sol, però hi haurà núvols prims, pols en suspensió i alguns núvols baixos matinals al litoral.
1: 3Cat Info.
3: Salutacions, us informa Carola Gil. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora del dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es van trobar les 12 persones mortes que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al Parc de Bombers de Torre, Alba Barbosa.
4: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
5: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
4: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
6: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar. Y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración. Ya no buscamos con vida.
4: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bedar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
7: Empezamos en la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
8: Me llamó y dice, subir para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga Puri, vamos a poner las campanas.
4: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles mentre intentaven marxar a peu.
3: A Catalunya, l'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com fos possible. I segons ha explicat a 3Cat Info l'alcalde, Pere Pedrol, han tingut les flames a tocar.
9: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
3: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinessin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. Aquest dissabte els bombers han pogut controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. En temps rècord han estabilitzat dels dos flancs i el cap de l'incendi que havia arribat a les vies del tren. Durant una hora s'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, la Marina i Costa del Zèfir i d'unes cases al costat de les vies del tren a Miami Platja per precaució i pel fum que generava el foc. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha revelat que és molt probable que algú hagi provocat aquest incendi.
10: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita que puguin ser provocats.
3: Segons els agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Són dies en què cal màxima precaució perquè tenim 72 municipis a nivell màxim per risc d'incendi. L'alerta es concentra a les comarques de la Noguera, el Pallars Jussà i el Priorat. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país, que aquest diumenge continuaran tancats. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. Controlar l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Catalunya del Nord i que ha cremat prop de 5.000 hectàrees. El prefecte del Departament dels Pirineus Orientals ha informat que l'incendi està contingut dins del seu perímetre i ja no es pot propagar. També ha valorat que els bombers han impedit que el foc hagi arribat al massís dels Astres. El foc va obligar a evacuar uns 10.000 residents. Els últims van poder tornar a casa seva divendres. El vent, la calor i la humitat han anat dificultant les tasques d'extinció.
1: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
3: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres en una trobada que s'ha fet aquest dissabte al matí a Sant Celoni, en què hi ha hagut representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Sindical, que són els que poden fer efectiva la convocatòria de la jornada de vaga. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
11: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
3: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran i insten el govern a convocar la taula de negociació amb el comitè de vaga per aconseguir una millora del sistema públic. En Crònica Política us expliquem que Sumar escull una nova direcció encapçalada per l'actual portaveu al Congrés, Verónica Martínez Barbero, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez. Es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i l'extrema dreta. La vicepresidenta espanyola, Yolanda Díaz, continuarà vinculada al partit, però no forma part de la nova executiva. Madrid, Alba Gil.
12: No hi ha hagut sorpreses perquè era l'única candidatura que s'havia presentat després que Lara Hernández, fins fa 10 dies la líder de la formació, dimitís denunciant una campanya de desprestigi del sector que ara dirigirà el partit. Serà un Sumar sense Yolanda Díaz, però en qui Yolanda Díaz continuarà sent un referent, però Benés, que ha estat corejada a l'inici d'aquest acte. Amb la nova direcció, la tercera en 3 anys, el partit vol deixar enrere la profunda crisi interna. De fet, més de la meitat dels càrrecs de la cúpula no repeteixen. Qui sí que ho fa és Ernest Urtasun, el dirigent amb més pes polític i l'únic que seu al Consell de Ministres. Serà, per tant, una peça clau d'una nova etapa que busca continuar avançant en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i per a l'extrema dreta. Sentim les dues coordinadores, Verónica Barbero, actual portaveu al Congrés, i Rosa Martínez, número 2 del Ministeri de Drets Socials.
13: El PP està maniatado por el negacionismo climático de la extrema derecha. Y eso no es moderación, eso es barbarie.
14: Hay que salir a la ofensiva. No es suficiente defender lo que ya tenemos. Es el momento de ir a por más, de no conformarse y de confrontar claramente con el proyecto reaccionario del Partido Popular y de Vox.
12: Tot plegat en ple procés de refundació, amb l'interrogant sobre com es presentaran a les generals i qui serà el candidat.
3: A Veneçuela ja són 4.333 els morts i prop de 17.000 els ferits pel sisme del 24 de juny, segons l'últim balanç de les autoritats. La xifra de persones que han necessitat algun tipus d'assistència mèdica arriba als 30.000. El règim reclama els diners bloquejats a Veneçuela per poder reconstruir les zones afectades. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
15: Segona compareixença d'un membre del chavisme des del doble sisme del 24 de juny. La primera va ser fa uns dies amb Delcy Rodríguez, la presidenta interina veneçolana, i ara ha fet de portaveu el número 2 del chavisme, el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Ha presentat un llistat de xifres fantasmagòriques de la catàstrofe veneçolana pel doble terratrèmol. Més de 4.300 morts, més de 6.000 persones rescatades, 31.000 persones ateses mèdicament entre supervivents ferits, 800 edificis danyats, 200 d'ells ensorrats del tot, i 25.000 habitatges que caldrà edificar, assegura Rodríguez, pels qui ho han perdut tot. Xifres d'un horror que encara continua, amb més de 2.000 rescatistes internacionals buscant persones mortes entre les runes, especialment. Rodríguez, en roda de premsa, ha dirigit també un missatge als governs del món sobre el que assegura pateix el seu govern.
16: Yo le deseo a los países hermanos del mundo dos cosas. Uno, que no sufran una catástrofe natural de la magnitud que sufrimos nosotros el 24 de junio. Y dos, que no los ataque la maledicencia, las falsedades, las tergiversaciones, las mentiras, porque eso cuesta vidas humanas.
15: Sobre la reconstrucció, el número 2 del chavisme ha reclamat diners veneçolans, concretament or dipositat en bancs britànics. Són 1.900 milions de dòlars bloquejats per les sancions contra Veneçuela.
3: Revitalitzar el món rural i frenar la despoblació amb la injecció de recursos econòmics. Aquest és el nou pla de pobles que ha presentat aquest dissabte al matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el marc de la segona trobada de municipis. La cita s'ha celebrat a Bergós de Cervera, a la Segarra, on Illa ha anunciat una inversió de 400 milions d'euros per als municipis rurals. Alba Mor.
17: Els alcaldes saben que sense diners no es pot retenir la població i s'han mostrat optimistes per l'anunci d'aquesta nova convocatòria d'ajuts que preveu retallar les desigualtats amb els municipis urbans i fer front al despoblament. En parlen Jaume Gilabert, alcalde de Montgai, Mònica Cruzat de l'Argentera, Francesc Lluc de Sant Guim de Freixenet i Joan Solà de Riner.
18: Els nostres municipis, pels municipis de Catalunya, és una injecció important de projectes de futur. No? Ja no sol la inversió econòmica és important, però aquesta inversió va condicionar en tot el que és l'accessibilitat, en tot el que és l'habitatge, en la millora per donar als nostres pobles un atractiu molt més important dels que tenen el dia d'avui.
19: Patim una despoblació que és constant i creiem que amb tot aquest desplegament doncs podem actuar i incidir amb els serveis i les mancances que tenim al món rural.
20: El territori, si el volem equilibrar, i volem lluitar d'una manera efectiva contra el despoblament i per l'arrelament de la gent, quanta més inversió perquè la nostra ciutadania, els nostres veïns i veïnes tinguin més serveis, doncs millor que millor.
21: El Pla de Pobles és un ajut directe, clar, doncs que reverteix directament en tot aquest món rural.
22: Entre les prioritats previstes hi ha iniciatives per dinamitzar l'economia i per augmentar el parc d'habitatge.
3: I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, assegura que el pla millorarà l'equilibri territorial a casa nostra. Ho ha dit des de l'acampada jove d'Esquerra a Sant Celoni.
23: Finalment, un altre àmbit en el qual Esquerra Republicana demostra la seva utilitat és en el de l'equilibri territorial del país, en l'equilibri de les oportunitats, com avui també es posa de manifest amb l'anunci del Pla de Pobles, que ha de contribuir a portar riquesa i oportunitats a tot arreu del territori, a tot arreu del nostre país, a tota la nostra societat.
1: El temps.
3: Eloi Cordomí.
24: Per aquest diumenge esperem una altra pujada de la temperatura. Ja durant la nit notarem valors que no baixaran dels 24-25 graus en alguns llocs de la costa central i també al sud de Catalunya. A l'interior encara la nit serà de bon dormir, amb previsió que durant el dia les temperatures disparin fins a valors de 35 a 40 graus a la majoria de comarques de l'interior. Els 40 o pràcticament 40 es podrien assolir a la zona del Segrià, a les comarques de Ponent. La previsió també és que faci sol, amb capes de núvols prims i també pols sahariana, pols en suspensió, que deixarà força calitja. Podrien formar-se també alguns núvols baixos matinals a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. I en pròxims dies es manté aquest episodi de calor extrema que de cara a dimarts i dimecres arribarà al seu màxim. En previsió, aquests dos dies d'alguns ruixats de tarda, fruit de la mateixa calor a la zona del Pirineu, a la resta de temps tranquil, molt càlid, a finals de setmana començarà a baixar la temperatura.
1: 3CAT Info.
3: L'Hospital Clínic descarta el cas de febre hemorràgica de Crimea-Congo després de les proves que s'han fet al pacient que hagin sortit negatives. A hores d'ara es troba en bon estat de salut i es manté sota observació perquè el centre mèdic pugui fer un diagnòstic del quadre presentat un cop descartada la malaltia. La febre hemorràgica de Crimea-Congo, segons ha confirmat el Departament de Salut, no representa cap perill per a la població i es transmet principalment a través de les paparres. Tot i això, s'ha de vigilar davant de sospites de contagi, ja que la mortalitat pot arribar a ser del 30%. Actualment a Catalunya no se n'ha registrat cap cas. Mor ofegat un home de 47 anys mentre es banyava la platja del Prat d'en Forés Regaral, a Cambrils.

0: quadres de la província de Zhejiang. Es tracta d'una de les pitjors tempestes de les últimes dècades, amb un miler de quilòmetres d'amplada i vents de 145 quilòmetres per hora. La consigna de les autoritats ha estat clara: preparar-se per al pitjor davant pluges torrencials i vents huracanats. S'ha demanat a la gent que col·labori en les tasques de prevenció.
1: És un tifó força intens. Hem vingut de fora per ajudar en els preparatius. Hem reforçat els allotjaments provisionals perquè resisteixin millor el vent. I hem assegurat maquinària com ara la grua pòrtic. Estem fent tot el que podem, no sabem amb quina força arribarà quan toqui terra i per això ens preparem pel pitjor.
0: El tifó arriba a la Xina després d'una setmana de desastres naturals al continent asiàtic amb almenys una quarantena de persones mortes per les pluges i tornados. El fenomen ha provocat la cancel·lació massiva de vols a l'est de la Xina i a Taiwan, on ha fet prop d'un centenar de ferits. També ha colpejat les illes meridionals del Japó. A les Filipines, una esllavissada de terra a causa del temporal ha provocat una vintena de morts.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Parc del Fòrum de Barcelona viu aquesta nit l'última jornada de concerts del Festival Cruïlla d'aquest any. Els plats forts d'aquesta última nit són Qui Sentim, Jovenot i també Els Pets, la Ludwig Band, Norri, Goberta Bandini. El festival tanca amb unes 73.000 persones, una xifra inferior a la de l'any passat, en què va batre el seu rècord amb 82.000 assistents. El director del Cruïlla, Jordi Herreruela, hi treu ferro i fa un bon balanç d'aquesta edició.
3: Acabem aquesta edició amb unes 73.000 persones, que és una mica menys que l'any passat, però ens sentim molt còmodes amb aquests aforaments de 20, 20 i alguna mil persones en jornades de dijous, divendres i dissabte, amb un màxim de 25.000 persones per dia. I sempre hem dit que preferim qualitat per sobre de la quantitat i que no pretenem ser els més grans, sinó que pretenem ser els millors.
0: La mitjana d'edat del públic del Cruïlla és d'entre 35 i 45 anys i gairebé tots els assistents, el 95%, són locals. Alguns dels caps de cartell d'aquesta edició han estat René Rapp, Pixies, Garbage, David Byrne, de Black Crowes, Bomba Estéreo o Jean Batista.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'eclipsi solar del 12 d'agost s'utilitzarà per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que mesuri les alteracions fisiològiques que provoca l'observació d'aquest fenomen. A través d'una aplicació per a rellotges intel·ligents que us podeu descarregar a partir d'aquest diumenge a la web eclipsicatalunya.cat, es mesuraran el ritme cardíac i la freqüència respiratòria de tots els que s'hi apuntin per saber com s'alteren amb l'observació de l'eclipsi. Maria Jesús Cruz és coordinadora de l'àrea de Medi Ambient i Salut Global de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.
4: Quan una persona s'emociona, segurament la seva freqüència cardíaca segurament augmenta, la seva freqüència respiratòria també. És una situació especial en el sentit de que, bueno, es fa fosc, però a sobre disminueix molt la temperatura. Tot això afecta a la fisiologia del cos humà. I per això el que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents, pues, puguin canviar durant l'eclipsi.
0: Es tracta d'un estudi pioner perquè mai s'ha mesurat què passa al nostre cos quan milers de persones viuen alhora un fenomen com aquest. Eduard Massana, investigador de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, confia arribar, com a mínim, a uns 5.000 participants.
5: No cal que el veiem des de la totalitat, el podem veure des de qualsevol punt. De fet, fins i tot pot ser important que els participants es distribueixin en zones tant de la parcialitat com de la totalitat, perquè d'aquesta manera podrem analitzar també si aquest efecte depèn, doncs, de la durada de l'eclipsi, de si el sol està més o menys eclipsat, etc.
0: Per poder valorar el que canvia en el nostre cos durant l'eclipsi, es prendran mesures dos dies abans, també mentre la lluna tapi el sol, i dos dies després. L'administració Trump ha citat a declarar periodistes

0: periodistes del New York Times per les notícies sobre la seguretat de l'avió presidencial, en un gest que la premsa nord-americana ha qualificat d'assalt a la llibertat d'expressió. El rotatiu ha publicat que alguns dels seus periodistes han rebut una citació per comparèixer dimecres a declarar davant un gran jurat, després que van publicar que el nou Air Force One, que Qatar va regalar a Donald Trump, tenia problemes de seguretat. El president dels Estats Units va decidir tornar a última hora de la cimera de l'OTAN encara fins al Regne Unit amb un aparell més antic, segons va dir ell, per nostàlgia. Però el diari nord-americà va publicar que el servei secret hauria recomanat a Trump que no fes servir l'avió nou enmig d'un context de tensió amb l'Iran, perquè no disposava de totes les capacitats defensives dels Air Force One tradicionals.
1: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
2: El Mundial ja està definida, una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa. En aquest cas el partit es disputarà a Atlanta. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing WTA. La sentim.
3: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
2: Aquest diumenge estarà el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera, Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Aquest és Jannik Sinner.
4: Tough challenge, I mean, he's an incredible player, and now he has this confidence.
5: Serà un repte molt dur. Ell és un tenista increïble, la seva confiança ha crescut molt després de Roland Garros. Es nota que se sent molt còmode en pista, molt relaxat, colpejant molt fort des dels dos costats de la pista i servint molt bé, com sempre. Serà molt dur, però estic amb moltes ganes. És una altra final de Grand Slam i en qualsevol cas ha estat una gran setmana per mi i el meu equip. Així que a veure què passa.
4: Let's see, but I'm looking forward to it.
2: I un últim apunt en tenis, Paula Badós ha guanyat el torneig a Challenger a Bastad a Suècia en guanyar la final a la tenista suïssa Walter.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a Dazón.
6: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
2: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gian Antonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és el favorit.
7: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOB estábamos todos más igualados. Así que veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
2: Els altres catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la Pol i en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
2: El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos en la primera cursa de Donington Park.
8: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i de cara a l'any vinent també.
2: Tim Merlier ha guanyat la vuitena etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
9: Didn't feel like this all the time until until the last minute.
10: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
2: Tadej Pogacar continua sent el líder de la general amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma, Jonas Vingegaard, i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'Kim Emirates, Isaac del Toro. Aquest diumenge, nova etapa de mitja muntanya entre Malmori i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Com a mesura excepcional, decideix retallar el quilometratge i passar dels 185 quilòmetres previstos als 155. D'aquesta forma i d'acord amb l'avís vermell de Meteo France, es retalla l'etapa en 30 quilòmetres, la sortida serà una mica més tard i l'arribada es preveu abans. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran liquida un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial. La selecció espanyola sub-19 amb dos catalans, Quim Junyent i Xavi Esparta, guanyant l'europeu davant Alemanya per 2-0, i l'espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Claudia Iglesias.
1: 3CAT Info. Són dos quarts de quatre.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. A Catalunya, l'incendi forestal que crema a Camarasa, a la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo el més aviat possible. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat al peu del poble. També us hem explicat que mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. A partir d'ara us explicarem que els sindicats demanen a les empreses que adequin els horaris i el vestuari de feina per protegir els treballadors de la calor extrema. Afirmen que aquests canvis organitzatius i productius impliquen costos econòmics i això fa que hi hagi empreses que posin traves en la seva aplicació. De la crònica internacional destaca que l'Iran i els Estats Units augmenten el nivell d'amenaces en un dissabte sense atacs. El líder suprem iranià, Mostafa Khamenei, ha promès venjança per la mort del seu pare assassinat pels Estats Units. L'Iran i Oman aborden la possibilitat de crear dues rutes separades a l'estret d'Hormuz. I també us explicarem que l'empresa catalana Samer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels antics terrenys d'Ercros a Flix, a la Ribera d'Ebre. La inversió inicial serà de més de 1.000 milions d'euros amb l'objectiu de posar en marxa el centre a partir del 2027. I en esports que destaquem, Francesc Ripoll.
1: El Mundial de Futbol ja està definida una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre. D'ales, l'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora de dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es va trobar les 12 persones mortes, que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al parc de bombers de Torre, Alba Barbosa.
2: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
3: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
2: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
4: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar. Y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración, ya no buscamos con vida.
2: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bedar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
5: Empezó en una carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
6: Me llamó y dice, subir para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner la campana. Y...
2: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
0: A Catalunya, l'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, s'ha pogut frenar en poques hores. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo el més aviat possible. Segons ha explicat a 3CAT Info l'alcalde, Pere Pedrol, han tingut però les flames a tocar.
7: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. La recomanació continua activa. Aquest dissabte s'ha inaugurat a Paüls, al Baix Ebre, un memorial en record d'Antonio Serrano, el bomber mort fa un any durant les tasques d'extinció d'un gran incendi que va afectar aquest municipi del Baix Ebre. Hi han participat familiars, companys, veïns del poble i autoritats com el president de la Generalitat, Salvador Illa, o la consellera d'Interior, Núria Parlon. Marta Serrano, germana de la víctima, ha reclamat que la gestió agrària i forestal sigui una prioritat per les administracions.
8: Necesitamos una gestión forestal real, sostenida y responsable. Una gestión que no llegue tarde, que no dependa únicamente de las emergencias y que entienda que prevenir es proteger vidas. Que el recuerdo de Antonio nos ayude también a exigir este compromiso.
0: Salvador Illa ha recollit el guant i alhora ha fet una crida a la prudència perquè està sent un estiu molt calorós i amb un risc d'incendis molt elevat.
9: Posem tots els recursos, tot el que puguem fer per evitar que passin coses com aquesta, però també molta prudència. Estem en una edat de calor, tinc setmanes difícils, tindrem encara per davant dies difícils i em permeten també que un dia com avui, recordant Antonio Serrano, faci una crida a la prudència.
0: L'incendi d'ara fa un any a Paüls i altres municipis propers va cremar més de 3.000 hectàrees, un terç de les quals dins el Parc Natural dels Ports. Davant dels continus episodis de calor extrema, els sindicats demanen a les empreses que canviïn els horaris de treball i modifiquin el vestuari de feina per protegir adequadament els treballadors. Sentim Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
10: S'ha de valorar, més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària, de vegades les màquines que utilitzen augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos, no la temperatura externa.
0: Els sindicats reclamen que les empreses incloguin criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina per establir els descansos dels treballadors. Però la secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca que es troben amb impediments, sobretot econòmics, per aplicar aquests canvis.
11: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial de que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura, i el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: També demanen que aquests protocols s'implantin a tots els sectors en risc, no només al camp i a la construcció. França ha decretat l'alerta vermella a 37 departaments a partir d'aquest diumenge a causa de la calor. La tercera onada que afecta el país ha obligat les autoritats a ordenar el tancament anticipat dels principals monuments de París durant uns dies. La Torre Eiffel no permetrà visitants a partir de les 4 de la tarda i els museus del Louvre i l'Orsay també retallaran les hores d'obertura. El tour es cursarà 30 quilòmetres del recorregut d'aquest diumenge i les celebracions del 14 de juliol, dimarts que ve, modificaran el seu programa per restringir les activitats a l'exterior. Aquest any, els focs vinculats a la calor han cremat 25.000 hectàrees, el doble de superfície que l'any passat, i s'han detingut 32 persones sospitoses de provocar incendis forestals.
12: Descarrega't l'app de 3CAT Info. tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres conjuntament amb l'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Coordinadora Obrera Sindical. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
13: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran. Els departaments d'Educació i Salut desplegaran infermeres als centres educatius per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. La iniciativa arriba després d'una prova pilot desenvolupada en 57 escoles i instituts del Vallès Oriental i el Maresme, on es van atendre un total de 204 alumnes amb diferents nivells de necessitats assistencials. L'objectiu és atendre aquest model a tots els centres públics i concertats de Catalunya durant els pròxims cursos. Ens ho explica Sara Canyete.
14: És un canvi en l'abordatge de les cures que necessiten alguns alumnes i que els permetrà ser atesos per professionals d'infermeria. Fins ara aquestes tasques les feia un monitor de suport que rebia una formació específica. La proposta també preveu que les cures es facin en horari lectiu i al centre. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
15: És un pilotatge que va néixer amb la idea clara d'avançar en el que és el sistema educatiu inclusiu. El que volem és la participació de tots els alumnes en els centres educatius. Per això ens trobem alumnes que tenen necessitats de cures sanitàries en l'horari de en la jornada escolar i necessitàvem poder avançar en el treball que s'estava fent amb aquest alumnat.
14: Els alumnes que s'han atès en aquesta prova tenen diferents nivells de necessitat que van des de casos d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes. Des del Departament d'Educació reconeixen que el fet de ser atesos directament per un professional sanitari dona tranquil·litat a les famílies.
0: En clau internacional destaca que l'Iran i els Estats Units continuen l'escalada d'amenaces mútues, tot i que aquests últims dos dies no hi ha hagut atacs i aquest dissabte s'han fet nous esforços en la via negociadora. El líder suprem iranià, Mostafa Khamenei, ha promès venjança per la mort del seu pare assassinat pels Estats Units. Això ha passat hores després que Donald Trump ha acusat la República Islàmica de voler-lo matar i que hagi assegurat que, per si de cas, un miler de míssils apunten a l'Iran per destruir el país. En aquest context, l'ambaixador iranià a l'ONU, Amir Iravani, ha advertit que el règim es desentendrà del preacord de pau firmat amb els Estats Units si Washington falta els seus compromisos.
16: L'Iran continua compromès amb l'aplicació fidel del memoràndum d'entesa. Tanmateix, si els Estats Units continuen violant els seus compromisos establerts al memoràndum, l'Iran ja no serà obligat a satisfer-los.
0: Tot i aquest clima, aquest dissabte, el cap de la diplomàcia iraniana ha viatjat a Oman per intentar reprendre les negociacions i el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz. Segons la cadena CNN, Oman hauria proposat a l'Iran crear dues rutes separades perquè els vaixells puguin navegar per aquest pas estratègic, però els dos països no haurien arribat a cap acord. Les borses passen per un bon moment i encara poden establir nous rècords si no hi ha un delta baix en l'última escalada de la guerra de l'Orient Mitjà. Els experts expliquen que els conflictes actuals tenen un impacte relatiu als mercats financers que s'han recuperat de manera molt ràpida. Per Emili Dituete, director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona, hi ha marge per a més pujades gràcies als beneficis empresarials.
17: El boom de la borsa o l'escalada dels índexs que estem vivint ve donat pels bons resultats empresarials, més que per les perspectives econòmiques a nivell mundial.
0: Els resultats d'algunes empreses amb força pes a les borses fins i tot es poden haver beneficiat de les conseqüències de la guerra, com les petrolieres per l'increment de preu del cru o els bancs per les pujades dels tipus d'interès per frenar l'inflació. A Ucraïna, nous atacs russos amb coets i drons maten 6 persones i en fereixen una vintena a la ciutat de Sumy, al nord del país. Un dels artefactes s'ha estavellat contra una parada d'autobús. Unes hores abans, un míssil rus ha causat 2 morts i un ferit a la ciutat portuària d'Odessa i un dron ha ferit 7 persones a Kharkiv. Un altre atac rus ha causat 10 de ferits a Kiev.
12: El temps.
0: Eloi Cordomí.
18: Per aquest diumenge esperem una altra pujada de la temperatura. Ja durant la nit notarem valors que no baixaran dels 24 a 25 graus en alguns llocs de la costa central i també al sud de Catalunya. A l'interior encara la nit serà de bon dormir, amb previsió que durant el dia les temperatures disparin fins a valors de 35 a 40 graus a la majoria de comarques de l'interior. Els 40 o pràcticament 40 es podrien assolir a la zona del Segrià, a les comarques de Ponent. La previsió també és que faci sol, amb capes de núvols prims, i també pols sahariana, pols en suspensió, que deixarà força calitja. Podrien formar-se també alguns núvols baixos matinals a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. I en pròxims dies es manté aquest episodi de calor extrema que, de cara a dimarts i dimecres, arribarà al seu màxim. En previsió, aquests 2 dies, d'alguns ruixats de tarda, fruit de la mateixa calor, a la zona del Pirineu, a la resta de temps tranquil, molt càlid, a finals de setmana començarà a baixar la temperatura.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Les properes setmanes el govern crearà la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per multar els propietaris que se saltin la llei, com els topalls dels preus del lloguer. A partir de l'agost, aquest organisme centralitzarà el cos d'inspectors encarregat d'aplicar el règim sancionador. Ho ha avançat la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, i ha demanat contundència per multar els infractors.
19: Aquí tenim fons voltors que estan comprant edificis sencers, fent fora els veïns i les veïnes, estan saltant tota la legislació, podrien tindre una multa de fins a 900.000 euros i el govern està xiulant i mirant cap a un altre costat. I aquí cal contundència.
0: El règim sancionador preveu multes d'entre 90.000 i 900.000 euros per als propietaris, professionals i plataformes immobiliàries que cometin infraccions considerables greus o molt greus. Per exemple, fixar el preu d'un habitatge de lloguer per sobre del topall màxim legal. D'altra banda, el sindicat de llogateres insisteix que la llei per limitar la compra especulativa a Catalunya només funcionarà si és d'aplicació directa als municipis amb un mercat d'habitatge tensionat. Recorden que la norma dona potestat a cada ajuntament per decidir si ho fa i que temen que la burocràcia allargui els terminis. El sindicat té clar que amb les eleccions municipals a la vista moltes iniciatives quedaran aturades i alerta que és poc ètic generar falses expectatives amb una normativa que creuen que no suposaria cap canvi immediat. L'intercanvi de cases augmenta com a preferència a l'hora de passar les vacances. Cada vegada són més les persones que opten per aquesta modalitat, buscant un estalvi econòmic, però també una manera més respectuosa i conscient a l'hora de viatjar. A Catalunya, la plataforma Home Exchange té una comunitat de més de 14.000 persones i es calcula que aquest estiu es faran més de 7.000 intercanvis. Ens ho explica en aquest reportatge la Marta Sánchez.
20: M'agrada més l'experiència de l'intercanvi de cases perquè és molt de tu a tu. Per exemple, les recomanacions que em donen quan vaig a casa dels altres no me les donaria a l'hotel perquè sóc una persona local. També el sentiment de que no estic gentrificant perquè al final estic ocupant la plaça que una persona ja ocuparia.
21: La Cira fa 10 anys que viatja allotjant-se a casa d'altres persones mentre deixa la seva a Barcelona a qui vulgui passar-hi uns dies. Ha fet més d'un centenar d'intercanvis que l'han portat a països com França, Itàlia, Holanda o Dinamarca. S'hi va inscriure després que un familiar n'hi parlés i després d'un primer intercanvi a Madrid gairebé ja no contempla cap altra manera de viatjar. Tant ella com també en Xavier, que en aquest cas fa 2 anys que utilitza aquesta fórmula, expliquen que, tot i les reticències inicials, avui se senten plenament tranquils deixant casa seva a persones desconegudes.
20: De confiar i que amb el temps t'aniràs adonant de que està bé que la gent amb la que fas l'intercanvi és un perfil similar al teu, per tant ells se senten convidats també i senten que han de respectar aquest espai, que tu pots posar les teves normes i ells les seguiran.
22: De que la gent, no, que forma part de la plataforma cuida les cases de la mateixa manera que volen que es cuidi casa seva i per tant això que al principi pot ser un factor d'una certa neguit, més que desconfiança, no? Un cert neguit, doncs desapareix en el moment en què fas un primer intercanvi. Nosaltres el primer intercanvi va ser una altra casa i quan vam arribar allà vaig pensar, ostres, és que de la manera que jo cuidaré aquesta casa és de la manera que cuidaran casa meva, no?
21: Tots dos ho fan a través de la plataforma Home Exchange, que és la més utilitzada a tot el món. Actualment té prop de 300.000 membres, amb un increment espectacular després de la pandèmia. A l'estat espanyol espanyol en només 6 anys, el nombre d'usuaris ha crescut un 400%. Va passar dels 8.000 l'any 2019 als més de 46.000 actuals. Catalunya encapçala el rànquing, amb 14.000 persones que opten per aquest tipus de vacances i que aquest any optaran sobretot per destinacions com França, el Regne Unit, Itàlia o els Estats Units. Segons Pilar Manrique, portaveu de Home Exchange Espanya, l'èxit del model es basa en 4 pilars fonamentals.
1: Ese sentimiento de hospitalidad, porque además es una comunidad que realmente disfruta recibiendo invitados. Hace todo lo posible porque tu invitado se sienta como en su casa, ¿no? Esa hospitalidad y luego bueno, ese sentimiento de agradecimiento cuando tú has acabado unas vacaciones maravillosas porque alguien te ha prestado o te ha dejado su casa pues, de manera totalmente generosa.
21: L'allotjament és sovint la despesa més gran d'un viatge i amb l'intercanvi de cases l'estalvi pot ser molt significatiu. Per això el factor econòmic és un dels principals motius dels usuaris. Però no l'únic, també hi ha la voluntat d'adoptar una manera de viatjar més responsable i propera.
1: Especialmente desde la pandemia son más y más personas o más y más miembros los que se acercan a nosotros porque buscan una forma, digamos, más responsable o más sostenible de viajar. Al final, bueno, es un sistema, digamos, que no tiene los efectos perversos que estamos viendo que se están produciendo, ¿no? El tema turístico, el tema de alquiler en muchas zonas, te permite salirte de esos circuitos más masificados.
22: Un és el tipus de consum, ¿no? És a dir, creiem doncs, que també es pot consumir d'altra manera i no tot passa per intercanvi monetari. Vam pensar, doncs, és una manera d'un intercanvi de cases que podria ser amb un amic, doncs obrir aquesta xarxa, òbviament, d'una manera exponencial, ¿no? I l'altre, doncs, evidentment, que també hi ha un factor d'estalvi econòmic. Nosaltres som una família de 4 que una estada a qualsevol lloc mínim ens pot costar 120 euros la nit i, per tant, doncs ens permet poder fer vacances que potser d'altra manera no podríem fer.
21: Hi ha moltes altres maneres barates d'allotjar-se, com ara apuntar-se a la xarxa Couchsurfing, que consisteix a oferir i ser acollit en altres cases per dormir al sofà, o el House Sitting, per als amants dels animals, que ofereix l'opció d'allotjar-se en un altre llar a l'hora que es cuida la mascota de la casa.
0: Aquest dissabte hi ha hagut un recital casteller de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i dels Castellers de Vilafranca a la històrica plaça del Pou d'Altafulla, al Tarragonès. Altafulla, Josep Almirall.
3: La Colla Vella ha refermat el seu millor inici de temporada descarregant amb autoritat el 5 de 9, el 4 de 9 amb el Pilar, un 3 de 9 minimalista que està cridat a pujar aviat damunt d'unes manilles i per acabar el Pilar de 8. El primer que ha aconseguit completar Altafulla en època moderna. No han quedat massa enrere els Castellers de Vilafranca. La Colla del Penedès ha estrenat el 9 de 8, ha tornat a descarregar a la perfecció el 4 de 9 amb l'agulla i a la tercera ronda ha deixat en intent desmuntat una torre de 9 que amb la cassoleta col·locada ha patit una rebrincada fatal. A la repetició ha descarregat el 3 de 9 i ha acabat l'actuació amb el Pilar de 8. El primer que descarrega també a la plaça del Pou. La diada ha estat perfecta pels Xiquets de Tarragona, que han descarregat el 4 de 9, el primer després de 2 anys. Els ratllats necessitats d'una gran actuació per poder actuar diumenge al concurs de Castells de Tarragona també han fet el 7 de 8 i el 3 de 8. I la colla local, els Castellers d'Altafulla, han estrenat el 4 de 7 amb l'agulla, que han deixat a mitges, i han pogut completar els 2 castells bàsics de 7.
0: I abans dels esports us expliquem que la central nuclear de Vandellòs 2, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear una parada no prevista poc després de les 4 de la tarda d'aquest dissabte. El motiu, segons un comunicat dels responsables de la central, és que han detectat un error en una de les vàlvules d'aïllament de vapor. En detectar-ho, tal com preveu el protocol, s'ha aturat manualment el reactor i s'ha desconnectat de la xarxa elèctrica.
12: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
4: El Mundial de Futbol ja està definida una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres. S'enfrontarà els guanyadors del Noruega, Anglaterra i de l'Argentina, Suïssa. En aquest cas el partit es disputarà a Atlanta.
12: 3CAT Info.
4: Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
23: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
4: Aquest diumenge estarà el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera a Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Sentim declaracions d'Alexander Zverev.
2: M'he preparat el millor possible pel repte més difícil que he tingut aquesta setmana. Espero jugar un gran partit i estar ben preparat el diumenge. És genial, després de Roland Garros, estar a la final de Wimbledon. És una de les coses més difícils d'assolir en tennis i estic desitjant que arribi el moment.
4: I un últim punt en tennis, Paula Badós ha guanyat el torneig Challenger a l'estat a Suècia en guanyar la final a la tenista suïssa Walter.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El Tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
5: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
4: També han pujat al podi Àlex Márquez i Fabio Di Gianantonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és favorit.
6: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOV estábamos todos más igualados. Así que veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
4: Els altres catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació, s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la pole en directe a l'Univers MotoGP, a l'App i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos a la primera cursa de Donington Park.
7: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que tracta de prendre molta informació per demà i de cara a l'any vinent també.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Tim Merlier ha guanyat la vuitena etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
24: Didn't feel like this all the time until the last minute.
25: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més. The last 50 meters
4: I can't push anymore. Tot això en una jornada marcada per l'heroïcitat del també belga Liam Slock. El ciclista s'ha fugat des del primer quilòmetre i ha resistit fins a un quilòmetre de meta, de manera que s'ha quedat a les portes de guanyar l'etapa. Pel que fa a la general, el Tour continua amb el domini de l'eslové de l'UAE Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma Jonas Vingegaard i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmori i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Es retalla el quilometratge i es passa dels 185 quilòmetres als 155. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda l'any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial. La selecció espanyola sub-19 amb dos catalans, Quim Junyent i Xavi Esparta, guanyant l'europeu davant Alemanya per 2-0. I l'espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Clàudia Iglesias, coneguda futbolísticament com a Bicho, per a les dues temporades vinents. De 22 anys, la migcampista prové del Tenerife.
26: Sí, la verdad es que lo tomo con mucha ilusión, que hayan decidido pues eso, apostar por mí. Y nada, desde el momento cero, súper familiar el club, la gente y nada, súper contenta de estar aquí.

0: Són les 4. Els bombers han aconseguit frenar el foc del Maria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. L'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com fos possible. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat al peu del poble. Mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. Les noves líders de Sumar, Verónica Martínez Barbero i Rosa Martínez, es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per a l'extrema dreta. També reivindiquen el paper de Sumar per teixir aliances entre les esquerres. L'Assemblea del partit les ha acollit amb gairebé el 96% dels vots. A Venezuela ja són 4.333 les morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç. Des que fa 17 dies hi va haver els terratrèmols, s'han registrat més d'un miler de rèpliques. El govern activa un pla de pobles per rehabilitar els nuclis urbans i restaurar els edificis històrics dels municipis més petits de Catalunya. També per impulsar el desenvolupament econòmic dels pobles i lluitar contra el despoblament. Té un pressupost de 400 milions d'euros per als propers 4 anys. Jovanotti, els Pets, la Ludwig Band o Rigoberta Bandini són alguns dels plats forts de l'última nit de concerts del Cruïlla. El festival tanca amb 73.000 assistents. Són 9.000 menys que l'any passat.
1: Esports.
2: El Mundial ja està definit a una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Gales. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets aquest diumenge. Final masculí entre Jannik Sinner i Alexander Zverev. Timberley ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. A la general continua líder. Aquest diumenge s'ha modificat l'etapa per una onada de calor i Marc Márquez ha guanyat la cursa esprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Aquest diumenge a les dues, la cursa llarga.
3: Pel que fa al temps, aquest diumenge tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. En general farà sol, però hi haurà núvols prims, pols en suspensió i alguns núvols baixos matinals al litoral.
1: 3Cat Info.
3: Salutacions, us informa Carola Gil. Els bombers han aconseguit frenar el foc del Maria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora del dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es van trobar les 12 persones mortes que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al parc de bombers de Torre, Alba Barbosa.
4: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
5: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
4: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
6: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar. Y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración, ya no buscamos con vida.
4: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bédar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
7: Empezamos la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
8: Me llamó y dice, subí para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner las campanas.
4: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
3: A Catalunya, l'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com fos possible. I segons ha explicat a 3Cat Info l'alcalde, Pere Pedrol, han tingut les flames a tocar.
9: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
3: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinessin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. Aquest dissabte els bombers han pogut controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia a Montroig del Camp, al Baix Camp. En temps rècord han estabilitzat dels dos flancs i el cap de l'incendi que havia arribat a les vies del tren. Durant una hora s'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, la Marina i Costa del Zèfir i d'unes cases al costat de les vies del tren a Miami Platja per precaució i pel fum que generava el foc. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Montroig del Camp, Fran Morancho, ha revelat que és molt probable que algú hagi provocat aquest incendi.
10: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita que puguin ser provocats.
3: Segons els agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Són dies en què cal màxima precaució perquè tenim 72 municipis en nivell màxim per risc d'incendi. L'alerta es concentra a les comarques de la Noguera, el Pallars Jussà i el Priorat. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país que aquest diumenge continuaran tancats. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. Controlar l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Catalunya del Nord i que ha cremat prop de 5.000 hectàrees. El prefecte del Departament dels Pirineus Orientals ha informat que l'incendi està contingut dins del seu perímetre i ja no es pot propagar. També ha valorat que els bombers han impedit que el foc hagi arribat al massís dels Astres. El foc va obligar a evacuar uns 10.000 residents. Els últims van poder tornar a casa seva divendres. El vent, la calor i la humitat han anat dificultant les tasques d'extinció.
1: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
3: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres en una trobada que s'ha fet aquest dissabte al matí a Sant Celoni, en què hi ha hagut representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Sindical, que són els que poden fer efectiva la convocatòria de la jornada de vaga. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
11: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
3: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran i insten el govern a convocar la taula de negociació amb el comitè de vaga per aconseguir una millora del sistema públic. En Crònica Política us expliquem que Sumar escull una nova direcció encapçalada per l'actual portaveu al Congrés, Verónica Martínez Barbero, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez. Es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i l'extrema dreta. La vicepresidenta espanyola, Yolanda Díaz, continuarà vinculada al partit, però no forma part de la nova executiva. Madrid, Alba Gil.
12: No hi ha hagut sorpreses perquè era l'única candidatura que s'havia presentat després que Lara Hernández, fins fa 10 dies la líder de la formació, dimitís denunciant una campanya de desprestigi del sector que ara dirigirà el partit. Serà un Sumar sense Yolanda Díaz, però en qui Yolanda Díaz continuarà sent un referent, però Benés, que ha estat corejada a l'inici d'aquest acte. Amb la nova direcció, la tercera en 3 anys, el partit vol deixar enrere la profunda crisi interna. De fet, més de la meitat dels càrrecs de la cúpula no repeteixen. Qui sí que ho fa és Ernest Urtasun, el dirigent amb més pes polític i l'únic que seu al Consell de Ministres. Serà, per tant, una peça clau d'una nova etapa que busca continuar avançant en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i per a l'extrema dreta. Sentim les dues coordinadores, Verónica Barbero, actual portaveu al Congrés, i Rosa Martínez, número 2 del Ministeri de Drets Socials.
13: El PP està maniatado por el negacionismo climático de la extrema derecha. Y eso no es moderación. Eso es barbarie.
14: Hay que salir a la ofensiva. No es suficiente defender lo que ya tenemos. Es el momento de ir a por más, de no conformarse y de confrontar claramente con el proyecto reaccionario del Partido Popular y de Vox.
12: Tot plegat en ple procés de refundació amb l'interrogant sobre com es presentaran a les generals i qui serà el candidat.
3: A Veneçuela ja són 4.333 els morts i prop de 17.000 els ferits pel sisme del 24 de juny, segons l'últim balanç de les autoritats. La xifra de persones que han necessitat algun tipus d'assistència mèdica arriba als 30.000. El règim reclama els diners bloquejats a Veneçuela per poder reconstruir les zones afectades. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
15: Segona compareixença d'un membre del chavisme des del doble sisme del 24 de juny. La primera va ser fa uns dies amb Delcy Rodríguez, la presidenta interina veneçolana, i ara ha fet de portaveu el número 2 del chavisme, el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Ha presentat un llistat de xifres fantasmagòriques de la catàstrofe veneçolana pel doble terratrèmol. Més de 4.300 morts, més de 6.000 persones rescatades, 31.000 persones ateses mèdicament entre supervivents ferits, 800 edificis danyats, 200 d'ells ensorrats del tot, i 25.000 habitatges que caldrà edificar, assegura Rodríguez, pels qui ho han perdut tot. Xifres d'un horror que encara continua, amb més de 2.000 rescatistes internacionals buscant persones mortes entre les runes, especialment. Rodríguez, en roda de premsa, ha dirigit també un missatge als governs del món sobre el que assegura pateix el seu govern.
16: Yo le deseo a los países hermanos del mundo dos cosas. Uno, que no sufran una catástrofe natural de la magnitud que sufrimos nosotros el 24 de junio. Y dos, que no los ataque la maledicencia, las falsedades, las tergiversaciones, las mentiras, porque eso cuesta vidas humanas.
15: Sobre la reconstrucció, el número 2 del chavisme ha reclamat diners veneçolans, concretament or dipositat en bancs britànics. Són 1.900 milions de dòlars bloquejats per les sancions contra Veneçuela.
3: Revitalitzar el món rural i frenar la despoblació amb la injecció de recursos econòmics. Aquest és el nou pla de pobles que ha presentat aquest dissabte al matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el marc de la segona trobada de municipis. La cita s'ha celebrat a Bergós de Cervera, a la Segarra, on Illa ha anunciat una inversió de 400 milions d'euros per als municipis rurals. Alba Mor.
17: Els alcaldes saben que sense diners no es pot retenir la població i s'han mostrat optimistes per l'anunci d'aquesta nova convocatòria d'ajuts que preveu retallar les desigualtats amb els municipis urbans i fer front al despoblament. En parlen Jaume Gilabert, alcalde de Montgai, Mònica Cruzat de l'Argentera, Francesc Lluc de Sant Guim de Freixenet i Joan Solà de Riner.
18: Els nostres municipis, per municipis de Catalunya, és una injecció important de projectes de futur. No? Ja no sol la inversió econòmica és important, però aquesta inversió va condicionada en tot el que és l'accessibilitat, en tot el que és l'habitatge, en la millora per donar als nostres pobles un atractiu molt més important dels que tenen el dia d'avui.
19: Patim una despoblació que és constant i creiem que amb tot aquest desplegament doncs podem actuar i incidir amb els serveis i les mancances que tenim al món rural.
20: El territori, si el volem equilibrar, i volem lluitar d'una manera efectiva contra el despoblament i per l'arrelament de la gent, quanta més inversió perquè la nostra ciutadania, els nostres veïns i veïnes tinguin més serveis, doncs millor que millor.
21: El Pla de Pobles és un ajut directe, clar, doncs que reverteix directament en tot aquest món rural.
22: Entre les prioritats previstes hi ha iniciatives per dinamitzar l'economia i per augmentar el parc d'habitatge.
3: I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, assegura que el pla millorarà l'equilibri territorial a casa nostra. Ho ha dit des de l'acampada jove d'Esquerra a Sant Celoni.
23: Finalment, un altre àmbit en el qual Esquerra Republicana demostra la seva utilitat és en el de l'equilibri territorial del país, en l'equilibri de les oportunitats, com avui també es posa de manifest amb l'anunci del Pla de Pobles, que ha de contribuir a portar riquesa i oportunitats a tot arreu del territori, a tot arreu del nostre país, a tota la nostra societat.
1: El temps.
3: Eloi Cordomí.
24: Per aquest diumenge esperem una altra pujada de la temperatura. Ja durant la nit notarem valors que no baixaran dels 24-25 graus en alguns llocs de la costa central i també al sud de Catalunya. A l'interior encara la nit serà de bon dormir, amb previsió que durant el dia les temperatures disparin fins a valors de 35 a 40 graus a la majoria de comarques de l'interior. Els 40 o pràcticament 40 es podrien assolir a la zona del Segrià, a les comarques de Ponent. La previsió també és que faci sol, amb capes de núvols prims i també pols sahariana, pols en suspensió, que deixarà força calitja. Podrien formar-se també alguns núvols baixos matinals a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. I en pròxims dies es manté aquest episodi de calor extrema que de cara a dimarts i dimecres arribarà al seu màxim. En previsió, aquests dos dies, d'alguns ruixats de tarda, fruit de la mateixa calor, a la zona del Pirineu, a la resta, temps tranquil, molt càlid, a finals de setmana començarà a baixar la temperatura.
1: 3CAT Info.
3: L'Hospital Clínic descarta el cas de febre hemorràgica de Crimea Congo després de les proves que s'han fet al pacient que hagin sortit negatives. A hores d'ara es troba en bon estat de salut i es manté sota observació perquè el centre mèdic pugui fer un diagnòstic del quadre presentat un cop descartada la malaltia. La febre hemorràgica de Crimea Congo, segons ha confirmat el Departament de Salut, no representa cap perill per a la població i es transmet principalment a través de les paparres. Tot i això, s'ha de vigilar davant de sospites de contagi, ja que la mortalitat pot arribar a ser del 30%. Actualment a Catalunya no se n'ha registrat cap cas. M'ha arrufegat un home de 47 anys mentre es banyava a la platja del Prat d'en Forés Regaral, a Cambrils. En aquell moment, els serveis de socorrisme ja no es trobaven actius. Durant tot el dia d'ahir, les banderes groga i vermella van advertir de la perillositat de la mar. Aquesta víctima se suma a les 9 que també han mort a les costes catalanes des de mitjans de juny. El tifó Babi ha tocat terra aquesta tarda a l'est de la Xina en situació de màxima alerta, on prop de 2 milions de persones han estat evacuades de la província de Zhejiang. Es tracta d'una de les

0: El que podem, no sabem amb quina força arribarà quan toqui terra i per això ens preparem pel pitjor.
1: El tifó arriba a la Xina després d'una setmana de desastres naturals al continent asiàtic amb almenys una quarantena de persones mortes per les pluges i tornados. El fenomen ha provocat la cancel·lació massiva de vols a l'est de la Xina i a Taiwan, on ha fet prop d'un centenar de ferits. També ha colpejat les illes meridionals del Japó. A les Filipines, una esllavissada de terra a causa del temporal ha provocat una vintena de morts.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Parc del Fòrum de Barcelona viu aquesta nit l'última jornada de concerts del Festival Cruïlla d'aquest any. Els plats forts d'aquesta última nit són Qui Sentim, Jovenot i també Els Pets, la Ludwig Band, Norri, Roberta Bandini. El festival tanca amb unes 73.000 persones, una xifra inferior a la de l'any passat, en què va batre el seu rècord amb 82.000 assistents. El director del Cruïlla, Jordi Herreruela, hi treu ferro i fa un bon balanç d'aquesta edició.
3: Acabem aquesta edició amb unes 73.000 persones, que és una mica menys que l'any passat, però ens sentim molt còmodes amb aquests aforaments de 20 i alguna mil persones en jornades de dijous, divendres i dissabte, amb un màxim de 25.000 persones per dia. I sempre hem dit que preferim qualitat per sobre de la quantitat i que no pretenem ser els més grans, sinó que pretenem ser els millors.
1: La mitjana d'edat del públic del Cruïlla és d'entre 35 i 45 anys i gairebé tots els assistents, el 95%, són locals. Alguns dels caps de cartell d'aquesta edició han estat René Rapp, Pixies, Garbage, David Byrne, de Black Crowes, Bomba Estéreo o Jean Batista.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: L'eclipsi solar del 12 d'agost s'utilitzarà per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que mesuri les alteracions fisiològiques que provoca l'observació d'aquest fenomen. A través d'una aplicació per a rellotges intel·ligents que us podeu descarregar a partir d'aquest diumenge a la web eclipsicatalunya.cat, es mesuraran el ritme cardíac i la freqüència respiratòria de tots els que s'hi apuntin per saber com s'alteren amb l'observació de l'eclipsi. Maria Jesús Cruz és coordinadora de l'àrea de Medi Ambient i Salut Global de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.
4: Quan una persona s'emociona, segurament la seva freqüència cardíaca segurament augmenta, la seva freqüència respiratòria també. És una situació especial en el sentit de que, bueno, es fa fosc, però a sobre disminueix molt la temperatura. Tot això afecta a la fisiologia del cos humà. I per això el que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents, pues, puguin canviar durant l'eclipsi.
1: Es tracta d'un estudi pioner perquè mai s'ha mesurat què passa al nostre cos quan milers de persones viuen alhora un fenomen com aquest. Eduard Massana, investigador de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, confia arribar com a mínim a uns 5.000 participants.
5: No cal que el veiem des de la totalitat, el podem veure des de qualsevol punt. De fet, fins i tot pot ser important que els participants es distribueixin en zones tant de la parcialitat com de la totalitat, perquè d'aquesta manera podrem analitzar també si aquest efecte depèn, doncs, de la durada de l'eclipsi, de si el sol està més o menys eclipsat, etc.
1: Per poder valorar el que canvia en el nostre cos durant l'eclipsi, es prendran mesures dos dies abans, també mentre la lluna tapi el sol, i dos dies després. L'administració Trump ha citat a declarar periodistes del New York Times per les notícies sobre la seguretat de l'avió presidencial, en un gest que la premsa nord-americana ha qualificat d'assalt a la llibertat d'expressió. El rotatiu ha publicat que alguns dels seus periodistes han rebut una citació per comparèixer dimecres a declarar davant un gran jurat, després que van publicar que el nou Air Force One, que Qatar va regalar a Donald Trump, tenia problemes de seguretat. El president dels Estats Units va decidir tornar a última hora de la cimera de l'OTAN, encara fins al Regne Unit, amb un aparell més antic, segons va dir ell, per nostàlgia. Però el diari nord-americà va publicar que el servei secret hauria recomanat a Trump que no fes servir l'avió nou enmig d'un context de tensió amb l'Iran, perquè

0: que no disposava de totes les capacitats defensives dels Air Force One tradicionals.
1: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
2: El Mundial ja està definida, una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa. En aquest cas el partit es disputarà a Atlanta. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer Grand Slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing WTA. La sentim.
3: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
2: Aquest diumenge estava el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera, Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Aquest és Jannik Sinner.
4: Tough challenge. I mean, he's an incredible player and now he has this confidence.
5: Serà un repte molt dur. Ell és un tenista increïble, la seva confiança ha crescut molt després de Roland Garros. Es nota que se sent molt còmode en pista, molt relaxat, colpejant molt fort des dels dos costats de la pista i servint molt bé, com sempre. Serà molt dur, però estic amb moltes ganes. És una altra final de Grand Slam i en qualsevol cas ha estat una gran setmana per mi i el meu equip. Així que a veure què passa.
4: Let's see, but I'm looking forward to it.
2: I un últim apunt en tenis, Paula Badosa ha guanyat el torneig a Challenger Abastat a Suècia en guanyar la final a la tenista suïssa Walter.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a Dazón.
6: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
2: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gian Antonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és el favorit.
7: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOB estábamos todos más igualados. Así que veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
2: Els altres catalans Rins i Viñales no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la Pol i en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
2: El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos en la primera cursa de Donington Park.
8: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i de cara a l'any vinent també.
2: Tim Merli ha guanyat la vuitena etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Sudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
9: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
2: Tadej Pogacar continua sent el líder de la general amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma, Jonas Vingegaard, i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmori i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. com a mesura excepcional decideix retallar el quilometratge i passar dels 185 quilòmetres previstos als 155. D'aquesta forma i d'acord amb l'avís vermell de Meteo France, es retalla l'etapa en 30 quilòmetres, la sortida serà una mica més tard i l'arribada es preveu abans. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial. La selecció espanyola sub-19 amb dos catalans, Quim Junyent i Xavi Esparta, guanyant l'europeu davant Alemanya per 2-0 i l'espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Claudia Iglesias.
1: 3CAT Info. Són dos quarts de cinc.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. A Catalunya, l'incendi forestal que crema a Camarasa, a la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo el més aviat possible. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat al peu del poble. També us hem explicat que mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. A partir d'ara us explicarem que els sindicats demanen a les empreses que adequin els horaris i el vestuari de feina per protegir els treballadors de la calor extrema. Afirmen que aquests canvis organitzatius i productius impliquen costos econòmics i això fa que hi hagi empreses que posin traves en la seva aplicació. De la crònica internacional destaca que l'Iran i els Estats Units augmenten el nivell d'amenaces en un dissabte sense atacs. El líder suprem iranià, Mostafa Khamenei, ha promès venjança per la mort del seu pare assassinat pels Estats Units. L'Iran i Oman aborden la possibilitat de crear dues rutes separades a l'estret d'Hormuz. I també us explicarem que l'empresa catalana Samer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels antics terrenys d'Ercros a Flix, a la Ribera d'Ebre. La inversió inicial serà de més de 1.000 milions d'euros amb l'objectiu de posar en marxa el centre a partir del 2027. I en esports que destaquem, Francesc Ripoll.
1: El Mundial de Futbol ja està definida una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre. D'ales, l'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora de dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es va trobar les 12 persones mortes, que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al parc de bombers de Torre, Alba Barbosa.
2: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
3: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
2: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
4: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración, ya no buscamos con vida.
2: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bedar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
5: Empezamos la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
6: Me llamó y dice, subir para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner la campana. Y...
2: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
0: A Catalunya, l'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, s'ha pogut frenar en poques hores. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo el més aviat possible. Segons ha explicat a 3CAT Info l'alcalde, Pere Pedrol, han tingut, però, les flames a tocar.
7: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. La recomanació continua activa. Aquest dissabte s'ha inaugurat a Paüls, al Baix Ebre, un memorial en record d'Antonio Serrano, el bomber mort fa un any durant les tasques d'extinció d'un gran incendi que va afectar aquest municipi del Baix Ebre. Hi han participat familiars, companys, veïns del poble i autoritats com el president de la Generalitat, Salvador Illa, o la consellera d'Interior, Núria Parlon. Marta Serrano, germana de la víctima, ha reclamat que la gestió agrària i forestal sigui una prioritat per les administracions.
8: Necesitamos una gestión forestal real, sostenida y responsable. Una gestión que no llegue tarde, que no dependa únicamente de las emergencias y que entienda que prevenir es proteger vidas. Que el recuerdo de Antonio nos ayude también a exigir este compromiso.
0: Salvador Illa ha recollit el guant i alhora ha fet una crida a la prudència perquè està sent un estiu molt calorós i amb un risc d'incendis molt elevat.
9: Posem tots els recursos, tot el que puguem fer per evitar que passin coses com aquesta, però també molta prudència. Estem en una onada de calor, hem tingut setmanes difícils, tindrem encara per davant dies difícils i em permeten també que un dia com avui, recordant Antonio Serrano, faci una crida a la prudència.
0: L'incendi d'ara fa un any a Paüls i altres municipis propers va cremar més de 3.000 hectàrees, un terç de les quals dins el Parc Natural dels Ports. Davant dels continus episodis de calor extrema, els sindicats demanen a les empreses que canviïn els horaris de treball i modifiquin el vestuari de feina per protegir adequadament els treballadors. Sentim Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
10: S'ha de valorar, més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària, de vegades les màquines que utilitzen augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos, no la temperatura externa.
0: Els sindicats reclamen que les empreses incloguin criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina per establir els descansos dels treballadors. Però la secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Lozada, destaca que es troben amb impediments, sobretot econòmics, per aplicar aquests canvis.
11: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura, i el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: També demanen que aquests protocols s'implantin a tots els sectors amb risc, no només al camp i a la construcció. França ha decretat l'alerta vermella a 37 departaments a partir d'aquest diumenge a causa de la calor. La tercera onada que afecta el país ha obligat les autoritats a ordenar el tancament anticipat dels principals monuments de París durant uns dies. La Torre Eiffel no permetrà visitants a partir de les 4 de la tarda i els museus del Louvre i l'Orsay també retallaran les hores d'obertura. El tour es cursarà 30 quilòmetres del recorregut d'aquest diumenge i les celebracions del 14 de juliol, dimarts que ve, modificaran el seu programa per restringir les activitats a l'exterior. Aquest any, els focs vinculats a la calor han cremat 25.000 hectàrees, el doble de superfície que l'any passat, i s'han detingut 32 persones sospitoses de provocar incendis forestals.
12: Descarrega't l'app de 3CAT Info. tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres conjuntament amb l'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Coordinadora Obrera Sindical. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
13: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran. Els departaments d'Educació i Salut desplegaran infermeres als centres educatius per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. La iniciativa arriba després d'una prova pilot desenvolupada en 57 escoles i instituts del Vallès Oriental i el Maresme, on es van atendre un total de 204 alumnes amb diferents nivells de necessitats assistencials. L'objectiu és atendre aquest model a tots els centres públics i concertats de Catalunya durant els pròxims cursos. Ens ho explica Sara Canyete.
14: És un canvi en l'abordatge de les cures que necessiten alguns alumnes i que els permetrà ser atesos per professionals d'infermeria. Fins ara aquestes tasques les feia un monitor de suport que rebia una formació específica. La proposta també preveu que les cures es facin en horari lectiu i al centre. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
15: És un pilotatge que va néixer amb la idea clara d'avançar amb el que és el sistema educatiu inclusiu. El que volem és la participació de tots els alumnes en els centres educatius. Per això ens trobem alumnes que tenen necessitats de cures sanitàries en l'horari de en la jornada escolar i necessitàvem poder avançar en el treball que s'estava fent amb aquest alumnat.
14: Els alumnes que s'han atès en aquesta prova tenen diferents nivells de necessitat que van des de casos d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes. Des del Departament d'Educació reconeixen que el fet de ser atesos directament per un professional sanitari dona tranquil·litat a les famílies.
0: En clau internacional destaca que l'Iran i els Estats Units continuen l'escalada d'amenaces mútues, tot i que aquests últims dos dies no hi ha hagut atacs i aquest dissabte s'han fet nous esforços en la via negociadora. El líder suprem iranià, Mostafa Khamenei, ha promès venjança per la mort del seu pare assassinat pels Estats Units. Això ha passat hores després que Donald Trump ha acusat la República Islàmica de voler-lo matar i que hagi assegurat que, per si de cas, un miler de míssils apunten a l'Iran per destruir el país. En aquest context, l'ambaixador iranià a l'ONU, Amir Iravani, ha advertit que el règim es desentendrà del preacord de pau firmat amb els Estats Units si Washington falta els seus compromisos.
16: L'Iran continua compromès amb l'aplicació fidel del memoràndum d'entesa. Tanmateix, si els Estats Units continuen violant els seus compromisos establerts al memoràndum, l'Iran ja no serà obligat a satisfer-los.
0: Tot i aquest clima, aquest dissabte, el cap de la diplomàcia iraniana ha viatjat a Oman per intentar reprendre les negociacions i el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz. Segons la cadena CNN, Oman hauria proposat a l'Iran crear dues rutes separades perquè els vaixells puguin navegar per aquest pas estratègic, però els dos països no haurien arribat a cap acord. Les borses passen per un bon moment i encara poden establir nous rècords si no hi ha un daltabaix en l'última escalada de la guerra de l'Orient Mitjà. Els experts expliquen que els conflictes actuals tenen un impacte relatiu als mercats financers que s'han recuperat de manera molt ràpida. Per Emili Bituete, director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona, hi ha marge per a més pujades gràcies als beneficis empresarials.
17: El boom de la borsa o l'escalada dels índexs que estem vivint ve donat pels bons resultats empresarials, més que per les perspectives econòmiques a nivell mundial.
0: Els resultats d'algunes empreses amb força pes a les borses fins i tot es poden haver beneficiat de les conseqüències de la guerra, com les petrolieres per l'increment de preu del cru o els bancs per les pujades dels tipus d'interès per frenar l'inflació. A Ucraïna, nous atacs russos amb coets i drons maten 6 persones i en fereixen una vintena a la ciutat de Sumy, al nord del país. Un dels artefactes s'ha estavellat contra una parada d'autobús. Unes hores abans, un míssil rus ha causat 2 morts i un ferit a la ciutat portuària d'Odessa. i un dron ha ferit 7 persones a Kharkiv. Un altre atac rus ha causat una desena de ferits a Kiev.
12: El temps.
0: Eloi Cordomí.
18: Per aquest diumenge esperem una altra pujada de la temperatura. Ja durant la nit notarem valors que no baixaran dels 24-25 graus en alguns llocs de la costa central i també al sud de Catalunya. A l'interior encara la nit serà de bon dormir, amb previsió que durant el dia les temperatures disparin fins a valors de 35 a 40 graus a la majoria de comarques de l'interior. Els 40 o pràcticament 40 es podrien assolir a la zona del Segrià, a les comarques de Ponent. La previsió també és que faci sol, amb capes de núvols prims i també pols sahariana, pols en suspensió, que deixarà força calitja. Podrien formar-se també alguns núvols baixos matinals a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. I en pròxims dies es manté aquest episodi de calor extrema que de cara a dimarts i dimecres arribarà al seu màxim. En previsió, aquests dos dies d'alguns ruixats de tarda, fruit de la mateixa calor a la zona del Pirineu, a la resta de temps tranquil, molt càlid, a finals de setmana començarà a baixar la temperatura.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Les properes setmanes el govern crearà la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per multar els propietaris que se saltin la llei, com els topalls dels preus del lloguer. A partir de l'agost, aquest organisme centralitzarà el cos d'inspectors encarregat d'aplicar el règim sancionador. Ho ha avançat la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, i ha demanat contundència per multar els infractors.
19: Aquí tenim fons voltors que estan comprant edificis sencers, fent fora els veïns i a les veïnes, estan saltant tota la legislació, podrien tindre una multa de fins a 900.000 euros i el govern està xiulant i mirant cap a un altre costat. I aquí cal contundència.
0: El règim sancionador preveu multes d'entre 90.000 i 900.000 euros per als propietaris, professionals i plataformes immobiliàries que cometin infraccions considerables greus o molt greus. Per exemple, fixar el preu d'un habitatge de lloguer per sobre del topall màxim legal. D'altra banda, el sindicat de llogateres insisteix que la llei per limitar la compra especulativa a Catalunya només funcionarà si és d'aplicació directa als municipis amb un mercat d'habitatge tensionat. Recorden que la norma dona potestat a cada ajuntament per decidir si ho fa i que temen que la burocràcia allargui els terminis. El sindicat té clar que amb les eleccions municipals a la vista moltes iniciatives quedaran aturades i alerta que és poc ètic generar falses expectatives amb una normativa que creuen que no suposaria cap canvi immediat. L'intercanvi de cases augmenta com a preferència a l'hora de passar les vacances. Cada vegada són més les persones que opten per aquesta modalitat, buscant un estalvi econòmic, però també una manera més respectuosa i conscient a l'hora de viatjar. A Catalunya, la plataforma Home Exchange té una comunitat de més de 14.000 persones i es calcula que aquest estiu es faran més de 7.000 intercanvis. Ens ho explica en aquest reportatge la Marta Sánchez.
20: M'agrada més l'experiència de l'intercanvi de cases perquè és molt de tu a tu. Per exemple, les recomanacions que em donen quan vaig a casa dels altres no me les donaria en hotel perquè soc una persona local. També el sentiment de que no estic gentrificant perquè al final estic ocupant la plaça que una persona ja ocuparia.
21: La Cira fa 10 anys que viatja allotjant-se a casa d'altres persones mentre deixa la seva a Barcelona a qui vulgui passar-hi uns dies. Ha fet més d'un centenar d'intercanvis que l'han portat a països com França, Itàlia, Holanda o Dinamarca. S'hi va inscriure després que un familiar n'hi parlés i després d'un primer intercanvi a Madrid gairebé ja no contempla cap altra manera de viatjar. Tant ella com també en Xavier, que en aquest cas fa 2 anys que utilitza aquesta fórmula, expliquen que, tot i les reticències inicials, avui se senten plenament tranquils deixant casa seva a persones desconegudes.
20: S'ha de confiar i que amb el temps t'aniràs adonant de que està bé que la gent amb la que fas intercanvi és un perfil similar al teu. Per tant, ells se senten convidats també i senten que han de respectar aquest espai, que tu pots posar les teves normes i ells les seguiran.
22: De que la gent, no, que forma part de la plataforma cuida les cases de la mateixa manera que volen que es cuidi casa seva i, per tant, això que al principi pot ser un factor d'una certa neguit, més que desconfiança, no?, un cert neguit, doncs desapareix en el moment en què fas un primer intercanvi. Nosaltres pel primer intercanvi va ser una altra casa i quan vam arribar allà vaig pensar, ostres, és que de la manera que jo cuidaré aquesta casa és de la manera que cuidaran casa meva, no?
21: Tots dos ho fan a través de la plataforma Home Exchange, que és la més utilitzada a tot el món. Actualment té prop de 300.000 membres, amb un increment espectacular després de la pandèmia. A l'estat espanyol, en només 6 anys, el nombre d'usuaris ha crescut un 400%. Va passar dels 8.000 l'any 2019 als més de 46.000 actuals. Catalunya encapçala el rànquing, amb 14.000 persones que opten per aquest tipus de vacances i que aquest any optaran sobretot per destinacions com França, el Regne Unit, Itàlia o els Estats Units. Segons Pilar Manrique, portaveu de Home Exchange Espanya, l'èxit del model es basa en quatre pilars fonamentals.
1: Ese sentimiento de hospitalidad, porque además es una comunidad que realmente disfruta recibiendo invitados, hace todo lo posible porque tu invitado se sienta como en su casa, ¿no? O sea, esa hospitalidad y luego, bueno, ese sentimiento de agradecimiento cuando tú has acabado unas vacaciones maravillosas porque alguien te ha prestado o te ha dejado su casa, pues de manera totalmente generosa.
21: L'allotjament és sovint la despesa més gran d'un viatge i amb l'intercanvi de cases l'estalvi pot ser molt significatiu. Per això el factor econòmic és un dels principals motius dels usuaris. Però no l'únic, també hi ha la voluntat d'adoptar una manera de viatjar més responsable i propera.
1: Especialmente desde la pandemia son más y más personas o más y más miembros los que se acercan a nosotros porque buscan una forma, digamos, más responsable o más sostenible de viajar. Al final, bueno, es un sistema, digamos, que no tiene los efectos perversos que estamos viendo que se están produciendo, ¿no? El tema turístico, el tema de alquiler en muchas zonas, que permite salirte de esos circuitos más masificados.
22: Un és el tipus de consum, ¿no? És a dir, creiem, doncs, que també es pot consumir d'altra manera i no tot passa per intercanvi monetari. Vam pensar, doncs, és una manera de un intercanvi de cases que podries fer amb un amic, doncs obrir aquesta xarxa, òbviament, d'una manera exponencial, ¿no? I l'altre, doncs, evidentment, que també hi ha un factor d'estalvi econòmic. Nosaltres som una família de quatre que una estada a qualsevol lloc mínim ens pot costar 120 euros la nit i, per tant, doncs ens permet poder fer vacances que potser d'altra manera no podríem fer.
21: Hi ha moltes altres maneres barates d'allotjar-se, com ara apuntar-se a la xarxa Couchsurfing, que consisteix a oferir i ser acollit en altres cases per dormir al sofà, o el House Sitting, per als amants dels animals, que ofereix l'opció d'allotjar-se en una altra llar a l'hora que es cuida la mascota de la casa.
0: Aquest dissabte hi ha hagut un recital casteller de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i dels Castellers de Vilafranca a la històrica plaça del Pou d'Altafulla, al Tarragonès. Altafulla, Josep Almirall.
3: La Colla Vella ha refermat el seu millor inici de temporada descarregant amb autoritat el 5 de 9, el 4 de 9 amb el Pilar, un 3 de 9 minimalista que està cridat a pujar aviat damunt d'unes manilles i, per acabar, el Pilar de 8. El primer que ha aconseguit completar Altafulla en època moderna. No han quedat massa enrere els Castellers de Vilafranca. La Colla del Penedès ha estrenat el 9 de 8, ha tornat a descarregar a la perfecció el 4 de 9 amb l'agulla i a la tercera ronda ha deixat en intent desmuntat una torre de 9 que amb la cassoleta col·locada ha patit una rebrincada fatal. A la repetició ha descarregat el 3 de 9 i ha acabat l'actuació amb el Pilar de 8. El primer que descarrega també a la plaça del Pou. La diada ha estat perfecta pels Xiquets de Tarragona, que han descarregat el 4 de 9, el primer després de 2 anys. Els ratllats necessitats d'una gran actuació per poder actuar diumenge al concurs de Castells de Tarragona també han fet el 7 de 8 i el 3 de 8. I la colla local, els Castellers d'Altafulla, han estrenat el 4 de 7 amb l'agulla, que han deixat a mitges, i han pogut completar els 2 castells bàsics de 7.
0: I abans dels esports us expliquem que la central nuclear de Vandellòs 2, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear una parada no prevista poc després de les 4 de la tarda d'aquest dissabte. El motiu, segons un comunicat dels responsables de la central, és que han detectat un error en una de les vàlvules d'aïllament de vapor. En detectar-ho, tal com preveu el protocol, s'ha aturat manualment el reactor i s'ha desconnectat de la xarxa elèctrica.
12: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
16: El Mundial de Futbol ja està definida una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres. S'enfrontarà als guanyadors del Noruega, Anglaterra i de l'Argentina, Suïssa. En aquest cas el partit es disputarà a Atlanta.
12: 3CAT Info.
16: Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
4: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
2: Aquest diumenge estarà el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera a Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Sentim declaracions d'Alexander Zverev.
5: M'he preparat el millor possible pel repte més difícil que he tingut aquesta setmana. Espero jugar un gran partit i estar ben preparat el diumenge. És genial després de Roland Garros estar a la final de Wimbledon. És una de les coses més difícils d'assolir en tennis i estic desitjant que arribi el moment.
2: I un últim punt en tennis, Paula Badosa ha guanyat el torneig Challenger a l'estat a Suècia en guanyar la final a la tenista suïssa Walter.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El troba Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
6: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
2: També han pujat al podi Àlex Márquez i Fabio Di Gianantonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és favorit.
23: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOV estábamos todos más igualados. Así que veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
2: Els altres catalans Rins i Viñales no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació, s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la pole en directe a l'Univers MotoGP, a l'App i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos a la primera cursa de Donington Park.
24: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i de cara a l'any vinent també.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Tim Merlier ha guanyat la vuitena etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
25: Didn't feel like this all the time until the last minute.
26: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més. The last 50 meters
2: I can't push anymore. Tot això en una jornada marcada per l'heroïcitat del també belga Liam Slock. El ciclista s'ha fugat des del primer quilòmetre i ha resistit fins a un quilòmetre de meta, de manera que s'ha quedat a les portes de guanyar l'etapa. Pel que fa a la general, el Tour continua amb el domini de l'eslové de l'UAE Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma Jonas Vingegaard i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac del Toro. Aquest diumenge, nova etapa de mitja muntanya entre Malmori i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Es retalla el quilometratge i es passa dels 185 quilòmetres als 155. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial. La selecció espanyola sub-19 amb dos catalans, Quim Junyent i Xavi Esparta, guanyant l'europeu davant Alemanya per 2-0. I l'espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Clàudia Iglesias, coneguda futbolísticament com a Bicho, per a les dues temporades vinents. De 22 anys, la migcampista prové del Tenerife.
27: Sí, la verdad es que lo tomo con mucha ilusión, que hayan decidido pues eso, apostar por mí. Y nada, desde el momento cero, súper familiar el club, la gente y nada, súper contenta de estar aquí.

0: Són les 5. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. L'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com fos possible. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat al peu del poble. Mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. Les noves líders de Sumar, Verónica Martínez de Herrero i Rosa Martínez, es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per a l'extrema dreta. També reivindiquen el paper de Sumar per teixir aliances entre les esquerres. L'assemblea del partit les ha acollit amb gairebé el 96% dels vots. A Venezuela ja són 4.333 les morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç. Des que fa 17 dies hi va haver els terratrèmols, s'han registrat més d'un miler de rèpliques. El govern activa un pla de pobles per rehabilitar els nuclis urbans i restaurar els edificis històrics dels municipis més petits de Catalunya. També per impulsar el desenvolupament econòmic dels pobles i lluitar contra el despoblament. Té un pressupost de 400 milions d'euros per als propers 4 anys. Jovanotti, els Tets, la Ludwig Band o Rigoberta Bandini són alguns dels plats forts de l'última nit de concerts del Cruïlla. El festival tanca amb 73.000 assistents. Són 9.000 menys que l'any passat.
1: Esports.
2: El Mundial ja està definida una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega, Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets. Aquest diumenge, final masculina entre Jannik Sinner i Alexander Zverev. Timberley ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. A la general continua líder. Aquest diumenge s'ha modificat l'etapa per una onada de calor i Marc Márquez ha guanyat la cursa esprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Aquest diumenge a les 2, la cursa llarga.
3: Pel que fa al temps, aquest diumenge tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. En general farà sol, però hi haurà núvols prims, pols en suspensió i alguns núvols baixos matinals al litoral.
1: 3Cat Info.
3: Salutacions, us informa Carola Gil. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora del dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es van trobar les 12 persones mortes que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al Parc de Bombers de Torre, Alba Barbosa.
4: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
5: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
4: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
6: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar. Y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración. Ya no buscamos con vida.
4: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bedar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
7: Empezamos en la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
8: Me llamó y dice, subir para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner las campanas.
4: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles mentre intentaven marxar a peu.
3: A Catalunya, l'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpid com fos possible. I segons ha explicat a 3Cat Info l'alcalde, Pere Pedrol, han tingut les flames a tocar.
9: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
3: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinessin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. Aquest dissabte els bombers han pogut controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. En temps rècord han estabilitzat els dos flancs i el cap de l'incendi que havia arribat a les vies del tren. Durant una hora s'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, la Marina i Costa del Zèfir i d'unes cases al costat de les vies del tren a Miami Platja per precaució i pel fum que generava el foc. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha revelat que és molt probable que algú hagi provocat aquest incendi.
10: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita doncs, que puguin ser provocats.
3: Segons els agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Són dies en què cal màxima precaució perquè tenim 72 municipis en nivell màxim per risc d'incendi. L'alerta es concentra a les comarques de la Noguera, el Pallars Jussà i el Priorat. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país, que aquest diumenge continuaran tancats. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. Controlar l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Catalunya del Nord i que ha cremat prop de 5.000 hectàrees. El prefecte del Departament dels Pirineus Orientals ha informat que l'incendi està contingut dins del seu perímetre i ja no es pot propagar. També ha valorat que els bombers han impedit que el foc hagi arribat al massís dels Aspres. El foc va obligar a evacuar uns 10.000 residents. Els últims van poder tornar a casa seva divendres. El vent, la calor i la humitat han anat dificultant les tasques d'extinció.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
3: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres en una trobada que s'ha fet aquest dissabte al matí a Sant Celoni, en què hi ha hagut representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Sindical, que són els que poden fer efectiva la convocatòria de la jornada de vaga. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
11: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
3: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran i insten el govern a convocar la taula de negociació amb el comitè de vaga per aconseguir una millora del sistema públic. En Crònica Política us expliquem que Sumar escull una nova direcció encapçalada per l'actual portaveu al Congrés, Verónica Martínez Barbero, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez. Es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i l'extrema dreta. La vicepresidenta espanyola, Yolanda Díaz, continuarà vinculada al partit, però no forma part de la nova executiva. Madrid, Alba Gil.
12: No hi ha hagut sorpreses perquè era l'única candidatura que s'havia presentat després que Lara Hernández, fins fa 10 dies la líder de la formació, dimitís denunciant una campanya de desprestigi del sector que ara dirigirà el partit. Serà un Sumar sense Yolanda Díaz, però en què Yolanda Díaz continuarà sent un referent, però Benés, que ha estat corejada a l'inici d'aquest acte. Amb la nova direcció, la tercera en 3 anys, el partit vol deixar enrere la profunda crisi interna. De fet, més de la meitat dels càrrecs de la cúpula no repeteixen. Qui sí que ho fa és Ernest Urtasun, el dirigent amb més pes polític i l'únic que seu al Consell de Ministres. Serà, per tant, una peça clau d'una nova etapa que busca continuar avançant en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i per a l'extrema dreta. Sentim les dues coordinadores, Verónica Barbero, actual portaveu al Congrés, i Rosa Martínez, número 2 del Ministeri de Drets Socials.
13: El PP està maniatado por el negacionismo climático de la extrema derecha. Y eso no es moderación, eso es barbarie.
14: Hay que salir a la ofensiva. No es suficiente defender lo que ya tenemos. Es el momento de ir a por más, de no conformarse y de confrontar claramente con el proyecto reaccionario del Partido Popular y de Vox.
12: Tot plegat en ple procés de refundació, amb l'interrogant sobre com es presentaran a les generals i qui serà el candidat.
3: A Veneçuela ja són 4.333 els morts i prop de 17.000 els ferits pel sisme del 24 de juny, segons l'últim balanç de les autoritats. La xifra de persones que han necessitat algun tipus d'assistència mèdica arriba als 30.000. El règim reclama els diners bloquejats a Veneçuela per poder reconstruir les zones afectades. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
15: Segona compareixença d'un membre del chavisme des del doble sisme del 24 de juny. La primera va ser fa uns dies amb Delcy Rodríguez, la presidenta interina veneçolana, i ara ha fet de portaveu el número 2 del chavisme, el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Ha presentat un llistat de xifres fantasmagòriques de la catàstrofe veneçolana pel doble terratrèmol. Més de 4.300 morts, més de 6.000 persones rescatades, 31.000 persones ateses mèdicament entre els supervivents ferits, 800 edificis danyats, 200 d'ells ensorrats del tot, i 25.000 habitatges que caldrà edificar, assegura Rodríguez, pels qui ho han perdut tot. Xifres d'un horror que encara continua, amb més de 2.000 rescatistes internacionals buscant persones mortes entre les runes, especialment. Rodríguez, en roda de premsa, ha dirigit també un missatge als governs del món sobre el que assegura pateix el seu govern.
16: Yo le deseo a los países hermanos del mundo dos cosas. Uno, que no sufran una catástrofe natural de la magnitud que sufrimos nosotros el 24 de junio. Y dos, que no los ataque la maledicencia, las falsedades, las tergiversaciones, las mentiras, porque eso cuesta vidas humanas.
15: Sobre la reconstrucció, el número 2 del chavisme ha reclamat diners veneçolans, concretament or dipositat en bancs britànics. Són 1.900 milions de dòlars bloquejats per les sancions contra Veneçuela.
3: Revitalitzar el món rural i frenar la despoblació amb la injecció de recursos econòmics. Aquest és el nou pla de pobles que ha presentat aquest dissabte al matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el marc de la segona trobada de municipis. La cita s'ha celebrat a Bergós de Cervera, a la Segarra, on Illa ha anunciat una inversió de 400 milions d'euros per als municipis rurals. Alba Mor.
17: Els alcaldes saben que sense diners no es pot retenir la població i s'han mostrat optimistes per l'anunci d'aquesta nova convocatòria d'ajuts que preveu retallar les desigualtats amb els municipis urbans i fer front al despoblament. En parlen Jaume Gilabert, alcalde de Montgai, Mònica Cruzat de l'Argentera, Francesc Lluc de Sant Guim de Freixenet i Joan Solà de Riner.
18: Els nostres municipis, pels municipis de Catalunya, és una injecció important de projectes de futur. No? Ja no sol la inversió econòmica és important, però aquesta inversió va condicionar en tot el que és l'accessibilitat, en tot el que és l'habitatge, en la millora per donar als nostres pobles un atractiu molt més important dels que tenen el dia d'avui.
19: Patim una despoblació que és constant i creiem que amb tot aquest desplegament doncs podem actuar i incidir amb els serveis i les mancances que tenim al món rural.
20: El territori, si el volem equilibrar, i volem lluitar d'una manera efectiva contra el despoblament i per l'arrelament de la gent, quanta més inversió perquè la nostra ciutadania, els nostres veïns i veïnes tinguin més serveis, doncs millor que millor.
21: El Pla de Pobles és un ajut directe, clar, doncs que reverteix directament en tot aquest món rural.
22: Entre les prioritats previstes hi ha iniciatives per dinamitzar l'economia i per augmentar el parc d'habitatge.
3: I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, assegura que el pla millorarà l'equilibri territorial a casa nostra. Ho ha dit des de l'acampada jove d'Esquerra a Sant Celoni.
23: Finalment, un altre àmbit en el qual Esquerra Republicana demostra la seva utilitat és en el de l'equilibri territorial del país, en l'equilibri de les oportunitats, com avui també es posa de manifest amb l'anunci del Pla de Pobles, que ha de contribuir a portar riquesa i oportunitats a tot arreu del territori, a tot arreu del nostre país, a tota la nostra societat.
1: El temps.
3: Eloi Cordomí.
24: Per aquest diumenge esperem una altra pujada de la temperatura. Ja durant la nit notarem valors que no baixaran dels 24-25 graus en alguns llocs de la costa central i també al sud de Catalunya. A l'interior encara la nit serà de bon dormir, amb previsió que durant el dia les temperatures disparin fins a valors de 35 a 40 graus a la majoria de comarques de l'interior. Els 40 o pràcticament 40 es podrien assolir a la zona del Segrià, a les comarques de Ponent. La previsió també és que faci sol, amb capes de núvols prims i també pols sahariana, pols en suspensió, que deixarà força calitja. Podrien formar-se també alguns núvols baixos matinals a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. I en pròxims dies es manté aquest episodi de calor extrema que de cara a dimarts i dimecres arribarà al seu màxim. En previsió, aquests dos dies d'alguns ruixats de tarda, fruit de la mateixa calor a la zona del Pirineu, a la resta de temps tranquil, molt càlid, a finals de setmana començarà a baixar la temperatura.
1: 3CAT Info.
3: L'Hospital Clínic descarta el cas de febre hemorràgica de Crimea Congo després de les proves que s'han fet al pacient que hagin sortit negatives. A hores d'ara es troba en bon estat de salut i es manté sota observació perquè el centre mèdic pugui fer un diagnòstic del quadre presentat un cop descartada la malaltia. La febre hemorràgica de Crimea Congo, segons ha confirmat el Departament de Salut, no representa cap perill per a la població i es transmet principalment a través de les paparres. Tot i això, s'ha de vigilar davant de sospites de contagi, ja que la mortalitat pot arribar a ser del 30%. Actualment a Catalunya no se n'ha registrat cap cas. Mor ofegat un home de 47 anys mentre es banyava a la platja del Prat d'en Forés Regaral, a Cambrils. En aquell moment, els serveis de socorrisme ja no es trobaven actius. Durant tot el dia d'ahir, les banderes groga i vermella van advertir de la perillositat de la mar. Aquesta víctima se suma a les 9 que també han mort a les costes catalanes des de mitjans de juny. El tifó Babi ha tocat terra aquesta tarda a l'est de la Xina en situació de màxima alerta, on prop de 2 milions de persones han estat evacuades de la província de Zhejiang. Es tracta d'una de les pitjors tempestes de les últimes dècades, amb un miler de quilòmetres d'amplada i vents de 145 quilòmetres per hora. La consigna de les autoritats ha estat clara: preparar-se per al pitjor davant pluges torrencials i vents huracanats. S'ha demanat a la gent que col·labori en les tasques de prevenció.
25: És un tifó força intens. Hem vingut de fora per ajudar en els preparatius. Hem reforçat els allotjaments provisionals perquè resisteixin millor el vent. I hem assegurat maquinària com ara la grua pòrtic. Estem fent tot el que podem, estem fent tot el que podem. No sabem amb quina força arribarà quan toqui terra i per això ens preparem pel pitjor.

0: Atentra.
1: El Parc del Fòrum de Barcelona viu aquesta nit l'última jornada de concerts del Festival Cruïlla d'aquest any. Els plats forts d'aquesta última nit són Qui Sentim, Jovenot i també Els Pets, la Ludwig Van, Norri, Roberta Bandini. El festival tanca amb unes 73.000 persones, una xifra inferior a la de l'any passat, en què va batre el seu rècord amb 82.000 assistents. El director del Cruïlla, Jordi Herreruela, hi treu ferro i fa un bon balanç d'aquesta edició.
2: Acabem aquesta edició amb unes 73.000 persones, que és una mica menys que l'any passat, però ens sentim molt còmodes amb aquests aforaments de 20 i alguna mil persones en jornades de dijous, divendres i dissabte, amb un màxim de 25.000 persones per dia. I sempre hem dit que preferim qualitat per sobre de la quantitat i que no pretenem ser els més grans, sinó que pretenem ser els millors.
1: La mitjana d'edat del públic del Cruïlla és d'entre 35 i 45 anys i gairebé tots els assistents, el 95%, són locals. Alguns dels caps de cartell d'aquesta edició han estat René Rapp, Pixies, Garbage, David Byrne, de Black Crowes, Bomba Estéreo o Jean Batista.
0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: L'eclipsi solar del 12 d'agost s'utilitzarà per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que mesuri les alteracions fisiològiques que provoca l'observació d'aquest fenomen. A través d'una aplicació per a rellotges intel·ligents que us podeu descarregar a partir d'aquest diumenge a la web eclipsicatalunya.cat, es mesuraran el ritme cardíac i la freqüència respiratòria de tots els que s'hi apuntin per saber com s'alteren amb l'observació de l'eclipsi. Maria Jesús Cruz és coordinadora de l'àrea de Medi Ambient i Salut Global de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.
3: Quan una persona s'emociona, segurament la seva freqüència cardíaca segurament augmenta, la seva freqüència respiratòria també. És una situació especial en el sentit de que, bueno, es fa fosc, però a sobre disminueix molt la temperatura. Tot això afecta a la fisiologia del cos humà. I per això el que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents, pues, puguin canviar durant l'eclipsi.
1: Es tracta d'un estudi pioner perquè mai s'ha mesurat què passa al nostre cos quan milers de persones viuen alhora un fenomen com aquest. Eduard Massana, investigador de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, confia arribar com a mínim a uns 5.000 participants.
4: No cal que el veiem des de la totalitat, el podem veure des de qualsevol punt. De fet, fins i tot pot ser important que els participants es distribueixin en zones tant de la parcialitat com de la totalitat, perquè d'aquesta manera podrem analitzar també si aquest efecte depèn, pues, de la durada de l'eclipsi, de si el sol està més o menys eclipsat, etc.
1: Per poder valorar el que canvia en el nostre cos durant l'eclipsi, es prendran mesures dos dies abans, també mentre la lluna tapi el sol, i dos dies després. L'administració Trump ha citat a declarar periodistes del New York Times per les notícies sobre la seguretat de l'avió presidencial, en un gest que la premsa nord-americana ha qualificat d'assalt a la llibertat d'expressió. El rotatiu ha publicat que alguns dels seus periodistes han rebut una citació per comparèixer dimecres a declarar davant un gran jurat, després que van publicar que el nou Air Force One, que Qatar va regalar a Donald Trump, tenia problemes de seguretat. El president dels Estats Units va decidir tornar a última hora de la cimera de l'OTAN encara fins al Regne Unit amb un aparell més antic, segons va dir ell, per nostàlgia. Però el diari nord-americà va publicar que el servei secret hauria recomanat a Trump que no fes servir l'avió nou enmig d'un context de tensió amb l'Iran, perquè no disposava de totes les capacitats defensives dels Air Force One tradicionals.
0: Esports.
1: Amb Francesc Ripoll.
5: El Mundial ja està definida, una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa. En aquest cas el partit es disputarà a Atlanta. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon.

0: La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer Gran Slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
1: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
0: Aquest diumenge estava el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera, Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Aquest és Jannik Sinner.
2: Tough challenge. I mean, he's an incredible player and now he has this call.
3: Serà un repte molt dur. Ell és un tenista increïble, la seva confiança ha crescut molt després de Roland Garros. Es nota que se sent molt còmode en pista, molt relaxat, colpejant molt fort des dels dos costats de la pista i servint molt bé, com sempre. Serà molt dur, però estic amb moltes ganes. És una altra final de Grand Slam i en qualsevol cas ha estat una gran setmana per mi i el meu equip. Així que a veure què passa.
2: Let's see, but I'm looking forward to it.
0: I un últim apunt en tenis, Paula Badosa ha guanyat el torneig Challenger Abastat a Suècia en guanyar la final a la tenista suïssa Walter.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
5: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
0: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gian Antonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és el favorit.
6: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOB estábamos todos más igualados. Así que veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
0: Els altres catalans Rins i Viñales no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la Pol i en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
4: 3CAT Info.
0: El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos en la primera cursa de Donington Park.
7: Bé, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i de cara a l'any vinent també.
0: Tim Merlier ha guanyat la vuitena etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
8: Didn't feel like this all the time until the last minute.
9: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
0: Tadej Pogacar continua sent el líder de la general amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma, Jonas Vingegaard, i amb més de 3 minuts sobre el seu company de Team Emirates, Isaac del Toro. Aquest diumenge, nova etapa de mitja muntanya entre Malmor i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Com a mesura excepcional, decideix retallar el quilometratge i passar dels 185 quilòmetres previstos als 155. D'aquesta forma i d'acord amb l'avís vermell de Meteo France, es retalla l'etapa en 30 quilòmetres, la sortida serà una mica més tard i l'arribada es preveu abans. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. entendre.
0: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial. La selecció espanyola sub-19 amb dos catalans, Quim Junyent i Xavi Esparta, guanyant l'europeu davant Alemanya per 2-0, i l'espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Claudia Iglesias.
4: 3CAT Info. Són 6:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. A Catalunya, l'incendi forestal que crema a Camarasa, a la Noguera, tampoc avança. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo el més aviat possible. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat al peu del poble. També us hem explicat que mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. A partir d'ara us explicarem que els sindicats demanen a les empreses que adequin els horaris i el vestuari de feina per protegir els treballadors de la calor extrema. Afirmen que aquests canvis organitzatius i productius impliquen costos econòmics i això fa que hi hagi empreses que posin traves en la seva aplicació. De la crònica internacional destaca que l'Iran i els Estats Units augmenten el nivell d'amenaces en un dissabte sense atacs. El líder suprem iranià, Mostafa Khamenei, ha promès venjança per la mort del seu pare assassinat pels Estats Units. L'Iran i Oman aborden la possibilitat de crear dues rutes separades a l'estret d'Hormuz. I també us explicarem que l'empresa catalana Samer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels antics terrenys d'Ercros a Flix, a la Ribera d'Ebre. La inversió inicial serà de més de 1.000 milions d'euros amb l'objectiu de posar en marxa el centre a partir del 2027. I en esports que destaquem, Francesc Ripoll?
1: El Mundial de Futbol ja està definit a una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre. D'ales, l'altra semifinal serà dimecres i enfrontarà els guanyadors del Noruega-Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora de dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es va trobar les 12 persones mortes, que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al parc de bombers de Torre, Alba Barbosa.
2: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
3: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
2: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
4: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar. Y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración. Ya no buscamos con vida.
2: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bedar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
5: Empezamos en la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
6: Me llamó y dice, sube para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner la campana. Y...
2: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
0: A Catalunya, l'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, s'ha pogut frenar en poques hores. Els bombers han treballat durant tota la tarda d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo el més aviat possible. Segons ha explicat a 3Cat Info l'alcalde, Pere Pedrol, han tingut, però, les flames a tocar.
7: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La Marina ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. La recomanació continua activa. Aquest dissabte s'ha inaugurat a Paüls, al Baix Ebre, un memorial en record d'Antonio Serrano, el bomber mort fa un any durant les tasques d'extinció d'un gran incendi que va afectar aquest municipi del Baix Ebre. Hi han participat familiars, companys, veïns del poble i autoritats com el president de la Generalitat, Salvador Illa, o la consellera d'Interior, Núria Parlon. Marta Serrano, germana de la víctima, ha reclamat que la gestió agrària i forestal sigui una prioritat per les administracions.
8: Necesitamos una gestión forestal real, sostenida y responsable. Una gestión que no llegue tarde, que no dependa únicamente de las emergencias y que entienda que prevenir es proteger vidas. Que el recuerdo de Antonio nos ayude también a exigir este compromiso.
0: Salvador Illa ha recollit el guant i alhora ha fet una crida a la prudència perquè està sent un estiu molt calorós i amb un risc d'incendis molt elevat.
9: Posem tots els recursos, tot el que puguem fer per evitar que passin coses com aquesta, però també molta prudència. No? Estem en una onada de calor, tinc setmanes difícils, tindrem encara per davant dies difícils i em permeten també que un dia com avui, recordant Antonio Serrano, faci una crida a la prudència.
0: L'incendi d'ara fa un any a Paüls i altres municipis propers va cremar més de 3.000 hectàrees, un terç de les quals dins del Parc Natural dels Ports. Davant dels continus episodis de calor extrema, els sindicats demanen a les empreses que canviïn els horaris de treball i modifiquin el vestuari de feina per protegir adequadament els treballadors. Sentim Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
10: S'ha de valorar, més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària, de vegades les màquines que utilitzen augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos, no la temperatura externa.
0: Els sindicats reclamen que les empreses incloguin criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina per establir els descansos dels treballadors. Però la secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Lozada, destaca que es troben amb impediments, sobretot econòmics, per aplicar aquests canvis.
11: Caldria conscienciar, sobretot al teixit empresarial, que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura. I el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: També demanen que aquests protocols s'implantin a tots els sectors amb risc, no només al camp i a la construcció. França ha decretat l'alerta vermella a 37 departaments a partir d'aquest diumenge a causa de la calor. La tercera onada que afecta el país ha obligat les autoritats a ordenar el tancament anticipat dels principals monuments de París durant uns dies. La Torre Eiffel no permetrà visitants a partir de les 4 de la tarda i els museus del Louvre i l'Orsay també retallaran les hores d'obertura. El Tour es cursarà 30 quilòmetres del recorregut d'aquest diumenge i les celebracions del 14 de juliol, dimarts que ve, modificaran el seu programa per restringir les activitats a l'exterior. Aquest any, els focs vinculats a la calor han cremat 25.000 hectàrees, el doble de superfície que l'any passat, i s'han detingut 32 persones sospitoses de provocar incendis forestals.
12: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres conjuntament amb l'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Coordinadora Obrera Sindical. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
13: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran. Els departaments d'Educació i Salut desplegaran infermeres als centres educatius per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. La iniciativa arriba després d'una prova pilot desenvolupada en 57 escoles i instituts del Vallès Oriental i el Maresme, on es van atendre un total de 204 alumnes amb diferents nivells de necessitats assistencials. L'objectiu és atendre aquest model a tots els centres públics i concertats de Catalunya durant els pròxims cursos. Ens ho explica Sara Canyete.
14: És un canvi en l'abordatge de les cures que necessiten alguns alumnes i que els permetrà ser atesos per professionals d'infermeria. Fins ara aquestes tasques les feia un monitor de suport que rebia una formació específica. La proposta també preveu que les cures es facin en horari lectiu i al centre. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
15: És un pilotatge que va néixer amb la idea clara d'avançar amb el que és el sistema educatiu inclusiu. El que volem és la participació de tots els alumnes en els centres educatius. Per això ens trobem alumnes que tenen necessitats de cures sanitàries en l'horari en la jornada escolar i necessitàvem poder avançar en el treball que s'estava fent amb aquest alumnat.
14: Els alumnes que s'han atès en aquesta prova tenen diferents nivells de necessitat que van des de casos d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes. Des del Departament d'Educació reconeixen que el fet de ser atesos directament per un professional sanitari dona tranquil·litat a les famílies.
0: En clau internacional destaca que l'Iran i els Estats Units continuen l'escalada d'amenaces mútues, tot i que aquests últims dos dies no hi ha hagut atacs i aquest dissabte s'han fet nous esforços en la via negociadora. El líder suprem iranià, Mostafa Khamenei, ha promès venjança per la mort del seu pare assassinat pels Estats Units. Això ha passat hores després que Donald Trump ha acusat la República Islàmica de voler-lo matar i que hagi assegurat que, per si de cas, un miler de míssils apunten a l'Iran per destruir el país. En aquest context, l'ambaixador iranià a l'ONU, Amir Iravani, ha advertit que el règim es desentendrà del preacord de pau firmat amb els Estats Units si Washington falta els seus compromisos.
16: L'Iran continua compromès amb l'aplicació fidel del memoràndum d'entesa. Tanmateix, si els Estats Units continuen violant els seus compromisos establerts al memoràndum, l'Iran ja no serà obligat a satisfer-los.
0: Tot i aquest clima, aquest dissabte, el cap de la diplomàcia iraniana ha viatjat a Oman per intentar reprendre les negociacions i el trànsit marítim a l'estret d'Hormuz. Segons la cadena CNN, Oman hauria proposat a l'Iran crear dues rutes separades perquè els vaixells puguin navegar per aquest pas estratègic, però els dos països no haurien arribat a cap acord. Les borses passen per un bon moment i encara poden establir nous rècords si no hi ha un daltabaix en l'última escalada de la guerra de l'Orient Mitjà. Els experts expliquen que els conflictes actuals tenen un impacte relatiu als mercats financers que s'han recuperat de manera molt ràpida. Per Emili Bituete, director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona, hi ha marge per a més pujades gràcies als beneficis empresarials.
17: El boom de la borsa, o l'escalada dels índexs que estem vivint, ve donat pels bons resultats empresarials, més que per les perspectives econòmiques a nivell mundial.
0: Els resultats d'algunes empreses amb força pes a les borses fins i tot es poden haver beneficiat de les conseqüències de la guerra, com les petrolieres per l'increment de preu del cru o els bancs per les pujades dels tipus d'interès per frenar l'inflació. A Ucraïna, nous atacs russos amb coets i drons maten 6 persones i en fereixen una vintena a la ciutat de Sumy, al nord del país. Un dels artefactes s'ha estavellat contra una parada d'autobús. Unes hores abans, un míssil rus ha causat 2 morts i un ferit a la ciutat portuària d'Odessa i un dron ha ferit 7 persones a Kharkiv. Un altre atac rus ha causat 10 de ferits a Kiev.
12: El temps.
0: Eloi Cordomí.
18: Per aquest diumenge esperem una altra pujada de la temperatura. Ja durant la nit notarem valors que no baixaran dels 24-25 graus en alguns llocs de la costa central i també al sud de Catalunya. A l'interior encara la nit serà de bon dormir, amb previsió que durant el dia les temperatures disparin fins a valors de 35 a 40 graus a la majoria de comarques de l'interior. Els 40 o pràcticament 40 es podrien assolir a la zona del Segrià, a les comarques de Ponent. La previsió també és que faci sol, amb capes de núvols prims i també pols sahariana, pols en suspensió, que deixarà força calitja. Podrien formar-se també alguns núvols baixos matinals a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. I en pròxims dies es manté aquest episodi de calor extrema que de cara a dimarts i dimecres arribarà al seu màxim. En previsió, aquests 2 dies d'alguns ruixats de tarda, fruit de la mateixa calor, a la zona del Pirineu, a la resta de temps tranquil, molt càlid, a finals de setmana començarà a baixar la temperatura.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Les properes setmanes el govern crearà la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per multar els propietaris que se saltin la llei, com els topalls dels preus del lloguer. A partir de l'agost, aquest organisme centralitzarà el cos d'inspectors encarregat d'aplicar el règim sancionador. Ho ha avançat la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, i ha demanat contundència per multar els infractors.
19: Aquí tenim fons voltors que estan comprant edificis sencers, fent fora els veïns i les veïnes, estan saltant tota la legislació, podrien tindre una multa de fins a 900.000 euros i el govern està xiulant i mirant cap a un altre costat. I aquí cal contundència.
0: El règim sancionador preveu multes d'entre 90.000 i 900.000 euros per als propietaris, professionals i plataformes immobiliàries que cometin infraccions considerables greus o molt greus. Per exemple, fixar el preu d'un habitatge de lloguer per sobre del topall màxim legal. D'altra banda, el sindicat de llogateres insisteix que la llei per limitar la compra especulativa a Catalunya només funcionarà si és d'aplicació directa als municipis amb un mercat d'habitatge tensionat. Recorden que la norma dona potestat a cada ajuntament per decidir si ho fa i que temen que la burocràcia allargui els terminis. El sindicat té clar que amb les eleccions municipals a la vista moltes iniciatives quedaran aturades i alerta que és poc ètic generar falses expectatives amb una normativa que creuen que no suposaria cap canvi immediat. L'intercanvi de cases augmenta com a preferència a l'hora de passar les vacances. Cada vegada són més les persones que opten per aquesta modalitat, buscant un estalvi econòmic, però també una manera més respectuosa i conscient a l'hora de viatjar. A Catalunya, la plataforma Home Exchange té una comunitat de més de 14.000 persones i es calcula que aquest estiu es faran més de 7.000 intercanvis. Ens ho explica en aquest reportatge la Marta Sánchez.
20: M'agrada més l'experiència de l'intercanvi de cases perquè és molt de tu a tu. Per exemple, les recomanacions que em donen quan vaig a casa dels altres no me les donaria en hotel perquè sóc una persona local. També el sentiment de que no estic gentrificant perquè al final estic ocupant la plaça que una persona ja ocuparia.
21: La Cira fa 10 anys que viatja allotjant-se a casa d'altres persones mentre deixa la seva a Barcelona a qui vulgui passar-hi uns dies. Ha fet més d'un centenar d'intercanvis que l'han portat a països com França, Itàlia, Holanda o Dinamarca. S'hi va inscriure després que un familiar n'hi parlés i després d'un primer intercanvi a Madrid gairebé ja no contempla cap altra manera de viatjar. Tant ella com també en Xavier, que en aquest cas fa 2 anys que utilitza aquesta fórmula, expliquen que, tot i les reticències inicials, avui se senten plenament tranquils deixant casa seva a persones desconegudes.
20: S'ha de confiar i que amb el temps t'aniràs adonant de que està bé que la gent amb la que fas l'intercanvi és un perfil similar al teu. Per tant, ells se senten convidats també i senten que han de respectar aquest espai, que tu pots posar les teves normes i ells les seguiran.
22: De que la gent, no, que forma part de la plataforma, cuida les cases
1: de la mateixa manera que volen que es cuidi casa seva. I per tant, això que al principi pot ser un factor d'una certa neguit, més que desconfiança, no? Un cert neguit, doncs desapareix en el moment en què fas un primer intercanvi. Nosaltres pel primer intercanvi va ser una altra casa, i quan vam arribar allà vaig pensar, ostres, és que de la manera que jo cuidaré aquesta casa és de la manera que cuidaran casa meva, no?
21: Tots dos ho fan a través de la plataforma Home Exchange, que és la més utilitzada a tot el món. Actualment té prop de 300.000 membres, amb un increment espectacular després de la pandèmia. A l'estat espanyol, en només 6 anys, el nombre d'usuaris ha crescut un 400%. Va passar dels 8.000 l'any 2019 als més de 46.000 actuals. Catalunya encapçala el rànquing, amb 14.000 persones que opten per aquest tipus de vacances i que aquest any optaran sobretot per destinacions com França, el Regne Unit, Itàlia o els Estats Units. Segons Pilar Manrique, portaveu de Home Exchange Espanya, l'èxit del model es basa en 4 pilars fonamentals.
3: Ese sentimiento de hospitalidad, porque además es una comunidad que realmente disfruta recibiendo invitados, hace todo lo posible porque tu invitado se sienta como en su casa, ¿no? Esa hospitalidad y luego, bueno, ese sentimiento de agradecimiento cuando tú has acabado unas vacaciones maravillosas porque alguien te ha prestado o te ha dejado su casa, pues de manera totalmente generosa.
21: L'allotjament és sovint la despesa més gran d'un viatge i amb l'intercanvi de cases l'estalvi pot ser molt significatiu. Per això el factor econòmic és un dels principals motius dels usuaris. Però no l'únic, també hi ha la voluntat d'adoptar una manera de viatjar més responsable i propera.
3: Especialmente desde la pandemia son más y más personas o más y más miembros los que se acercan a nosotros porque buscan una forma, digamos, más responsable o más sostenible de viajar. Al final, bueno, es un sistema, digamos, que no tiene los efectos perversos que estamos viendo que se están produciendo, ¿no? El tema turístico, el tema de alquiler en muchas zonas, te permite salirte de esos circuitos más masificados.
1: Un és el tipus de consum, ¿no? És a dir, creiem, doncs, que també es pot consumir d'altra manera i no tot passa per intercanvi monetari. Vam pensar, doncs, és una manera de un intercanvi de cases que podria ser amb un amic, doncs obrir aquesta xarxa, òbviament, d'una manera exponencial, no? I l'altre, doncs, evidentment, que també hi ha un factor d'estalvi econòmic. Nosaltres som una família de 4 que una estada a qualsevol lloc mínim ens pot costar 120 euros la nit i, per tant, doncs ens permet poder fer vacances que potser d'altra manera no podríem fer.
21: Hi ha moltes altres maneres barates d'allotjar-se, com ara apuntar-se a la xarxa Couchsurfing, que consisteix a oferir i ser acollit en altres cases per dormir al sofà, o el House Sitting, per als amants dels animals, que ofereix l'opció d'allotjar-se en una altra llar a l'hora que es cuida la mascota de la casa. Aquest dissabte hi ha hagut un recital casteller de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i dels Castellers de Vilafranca a la històrica plaça del Pou d'Altafulla, al Tarragonès. Altafulla, Josep Almirall.
22: La Colla Vella ha refermat el seu millor inici de temporada descarregant amb autoritat el 5 de 9, el 4 de 9 amb el Pilar, un 3 de 9 minimalista que està cridat a pujar aviat damunt d'unes manilles i, per acabar, el Pilar de 8. El primer que ha aconseguit completar Altafulla en època moderna. No han quedat massa enrere els Castellers de Vilafranca. La Colla del Penedès ha estrenat el 9 de 8, ha tornat a descarregar a la perfecció el 4 de 9 amb l'agulla i a la tercera ronda ha deixat en intent desmuntat una torre de 9 que amb la cassoleta col·locada ha patit una rebrincada fatal. A la repetició ha descarregat el 3 de 9 i ha acabat l'actuació amb el Pilar de 8. El primer que descarrega també a la plaça del Pou. La diada ha estat perfecta pels Xiquets de Tarragona, que han descarregat el 4 de 9, el primer després de 2 anys. Els ratllats necessitats d'una gran actuació per poder actuar diumenge al concurs de Castells de Tarragona també han fet el 7 de 8 i el 3 de 8. I la colla local, els Castellers d'Altafulla, han estrenat el 4 de 7 amb l'agulla, que han deixat a mitges, i han pogut completar els dos castells bàsics de 7.
21: I abans dels esports us expliquem que la central nuclear de Vandellòs 2, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear una parada no prevista poc després de les 4 de la tarda d'aquest dissabte. El motiu, segons un comunicat dels responsables de la central, és que han detectat un error en una de les vàlvules d'aïllament de vapor. En detectar-ho, tal com preveu el protocol, s'han aturat manualment el reactor i s'ha desconnectat de la xarxa elèctrica. Amb Francesc Ripoll.
23: El Mundial de Futbol ja està definida una semifinal França-Espanya que jugarà dimarts al vespre a Dallas. L'altra semifinal serà dimecres, que enfrontarà els guanyadors del Noruega, Anglaterra i de l'Argentina-Suïssa. En aquest cas el partit es disputarà a Atlanta.
12: 3CAT Info.
23: Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
2: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
23: Aquest diumenge estarà el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera a Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Sentim declaracions d'Alexander Zverev.
4: M'he preparat el millor possible pel repte més difícil que he tingut aquesta setmana. Espero jugar un gran partit i estar ben preparat el diumenge. És genial, després de Roland Garros, estar a la final de Wimbledon. És una de les coses més difícils d'assolir en tennis i estic desitjant que arribi el moment.
23: I un últim apunt en tennis. Pau Lavadors ha guanyat el torneig Challenger a l'estat a Suècia en guanyar la final a la tenista suïssa Walter.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
5: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
23: També han pujat al podi Àlex Márquez i Fabio Di Gianantonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és favorit.
6: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOV estábamos todos más igualados. Así que veremos, que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
23: Els altres catalans, Rins i Viñales, no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'Italia ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la pole en directe a l'Univers MotoGP, a l'Àdio Vol de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos a la primera cursa de Donington Park.
24: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i de cara a l'any vinent també.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: Tim Merlier ha guanyat la vuitena etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
25: Didn't feel like this all the time until the last minute.
26: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
23: Tot això en una jornada marcada per l'heroïcitat del també belga Liam Slok. El ciclista s'ha fugat des del primer quilòmetre i ha resistit fins a un quilòmetre de meta, de manera que s'ha quedat a les portes de guanyar l'etapa. Pel que fa a la general, el Tour continua amb el domini de l'eslové de l'UAE Tadej Pogacar en 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma Jonas Vingegaard i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmori i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Es retalla el quilometratge i es passa dels 185 km als 155. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: Més futbol. Segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial. La selecció espanyola sub-19 amb dos catalans, Quim Junyent i Xavi Esparta, guanyant l'europeu davant Alemanya per 2-0. I l'espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Clàudia Iglesias, coneguda futbolísticament com a Bicho, per a les dues temporades vinents. de 22 anys, la migcampista prové del Tenerife.
7: Sí, la verdad es que lo tomo con mucha ilusión, que hayan decidido pues eso, apostar por mí. Y nada, desde el momento cero, súper familiar el club, la gente y nada, súper contenta de estar aquí.

0: Bon dia, són les 6. Els Estats Units han llançat una nova onada de bombardejos contra l'Iran després que Teheran hagi atacat un vaixell a l'estret d'Hormuz. La República Islàmica també ha respost amb atacs contra els països del Golf, que han fet sonar les sirenes als Emirats, Qatar i Bahrein. És la tercera ofensiva nord-americana d'aquesta setmana. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. L'incendi forestal que crema Camarasa a la Noguera està estabilitzat. Els bombers han treballat durant tota la nit d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpida com fos possible. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat a peu del poble. Mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho ha decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan que amb representants del personal docent i dels sindicats. Les noves líders de Sumar, Verónica Martínez Barbero i Rosa Martínez, es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per l'extrema dreta. També reivindiquen el paper de Sumar per teixir aliances entre les esquerres. L'assemblea del partit les ha escollit amb gairebé el 96% dels suports. El govern activa un pla de pobles per rehabilitar els nuclis urbans i restaurar els edificis històrics dels municipis més petits de Catalunya. També per impulsar el desenvolupament econòmic dels pobles i lluitar contra el despoblament. Té un pressupost de 400 milions d'euros pels propers 4 anys. A Veneçuela ja són 4.333 els morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç. Des que fa 17 dies hi va haver els terratrèmols, s'han registrat més d'un miler de rèpliques. Jovanotti, els Pets, la Ludwig Band o Rigoberta Bandini són alguns dels plats forts de l'última nit de concerts del Cruïlla. El festival tanca amb 73.000 assistents, són 9.000 menys que l'any passat.
1: Esports.
0: Al Mundial, l'Argentina s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de derrotar Suïssa a la pròrroga per 3-1. Ara l'equip de Leo Messi jugarà contra Anglaterra, que aquesta nit ha guanyat Noruega per 2-1. El partit de semifinals entre l'Argentina i Anglaterra jugarà dimecres que ve a Atlanta. Linda Noshkova ha guanyat a la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Gmuchkova, en 3 sets. Aquest diumenge, final masculina entre Jannik Sinner i Alexander Zverev. Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. A la General, Pogacar continua el líder. Avui diumenge s'ha modificat l'etapa per l'onada de calor i Marc Márquez ha guanyat la cursa esprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Avui diumenge a les 2, la cursa llarga. I pel que fa al temps, avui tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. En general farà sol, però hi haurà núvols prims, pols en suspensió i alguns núvols baixos matinals al litoral.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 6, us informa Montse Garcia.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els Estats Units han llançat una nova onada de bombardejos contra l'Iran després que Teheran hagi atacat un vaixell a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha ordenat l'ofensiva, la tercera d'aquesta setmana, perquè la República Islàmica reobri el trànsit marítim. Com a resposta, l'Iran també ha llançat diversos míssils i drons contra els països del Golf. Aquesta matinada les sirenes han tornat a sonar als Emirats, Qatar i Bahrein, que han hagut d'activar les defenses aèries per interceptar els projectils. Tot plegat ha esclatat per l'atac iranià contra un vaixell amb bandera de Xipre, que s'ha produït hores després de la reunió entre els ministres d'exteriors de l'Iran i Oman per intentar recuperar el trànsit marítim a Hormuz i que està tancat fins a nova ordre. Aquesta setmana les forces nord-americanes han atacat uns 140 objectius iranians, entre els quals hi ha dipòsits de drons i de munició, xarxes de comunicacions i capacitats navals. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora de dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es va trobar les 12 persones mortes, que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria, des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al Parc de Bombers de Turra, Alba Barbosa.
2: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
3: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
2: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
4: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar. Y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración. Ya no buscamos con vida.
2: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bedar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
5: Empezamos la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
6: Me llamó y dice, subí para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner las campanas.
2: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
0: A casa nostra, l'incendi forestal que crema a Camarasa, a la Noguera, està estabilitzat des d'ahir a 11:15 de la nit. 16 dotacions dels bombers hi han estat treballant durant tota la nit. L'alcalde de la localitat, Pere Pedrol, ha explicat a 3Cat Info que ha tingut les flames a tocar.
7: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. Aquest dissabte els bombers han pogut controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. En temps rècord han estabilitzat els dos flancs i el cap de l'incendi que havia arribat a les vies del tren. Durant una hora s'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, la Marina i Costa de Zèfir i unes cases del costat de les vies del tren a Miami Platja per precaució i pel fum que generava el foc. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha revelat que és molt probable que algú hagi provocat aquest incendi.
8: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita que puguin ser provocats.
0: Segons els agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Són dies en què cal màxima precaució perquè tenim 72 municipis en nivell màxim per risc d'incendi. L'alerta es concentra a les comarques de la Noguera, el Pallars Jussà i el Priorat. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país que aquest diumenge continuaran tancats. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. i controlat l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Catalunya del Nord i que ha cremat prop de 5.000 hectàrees. El prefecte del Departament dels Pirineus Orientals ha informat que l'incendi està contingut dins el seu perímetre i ja no es pot propagar. També ha valorat que els bombers han impedit que el foc hagi arribat al massís dels Aspres. El foc va obligar a evacuar uns 10.000 residents. Els últims van poder tornar a casa divendres. El vent, la calor i la humitat han anat dificultant les tasques d'extinció.
1: 3CAT Info.
0: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres en una trobada que s'ha fet aquest dissabte al matí a Sant Celoni, en què hi ha hagut representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Sindical, que són els que poden fer efectiva la convocatòria de la jornada de vaga. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
9: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran i insten el govern a convocar la taula de negociació amb el conflicte de vaga per aconseguir una millora del sistema públic. Sumar escull una nova direcció encapçalada per l'actual portaveu al Congrés, Verónica Martínez Barbero, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez. Es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per la dreta i l'extrema dreta. La vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz continuarà vinculada al partit, però no forma part de la nova executiva. Madrid, Alba Gil.
10: No hi ha hagut sorpreses perquè era l'única candidatura que s'havia presentat després que Lara Hernández, fins fa 10 dies la líder de la formació, dimitís denunciant una campanya de desprestigi del sector que ara dirigirà el partit. Serà un sumar sense Yolanda Díaz, però en què Yolanda Díaz continuarà sent un referent, però Benés, que ha estat corejada a l'inici d'aquest acte. Amb la nova direcció, la tercera en 3 anys, el partit vol deixar enrere la profunda crisi interna. De fet, més de la meitat dels càrrecs de la cúpula no repeteixen. Qui sí que ho fa és Ernest Urtasun, el dirigent amb més pes polític i l'únic que seu al Consell de Ministres. Serà, per tant, una peça clau d'una nova etapa que busca continuar avançant en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i per a l'extrema dreta. Sentim les dues coordinadores, Verónica Barbero, actual portaveu al Congrés, i Rosa Martínez, número 2 del Ministeri de Drets Socials.
11: El PP està maniatado por el negacionismo climático de la extrema derecha. Y eso no es moderación, eso es barbarie.
12: Hay que salir a la ofensiva. No es suficiente defender lo que ya tenemos. Es el momento de ir a por más, de no conformarse y de confrontar claramente con el proyecto reaccionario del Partido Popular y de Vox.
10: Tot plegat en ple procés de refundació amb l'interrogant sobre com es presentaran a les generals i qui serà el candidat.
0: Revitalitzar el món rural i frenar la despoblació amb la injecció de recursos econòmics. Aquest és el nou pla de pobles que ha presentat aquest matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el marc de la segona trobada de municipis. La cita s'ha celebrat a Bergós de Cervera, a la Segarra, on Illa ha anunciat una inversió de 400 milions d'euros pels municipis rurals. Bergós de Cervera, Alba Mor.
13: Els alcaldes saben que sense diners no es pot retenir la població i s'han mostrat optimistes per l'anunci d'aquesta nova convocatòria d'ajuts que preveu retallar les desigualtats amb els municipis urbans i fer front al despoblament. En parlen Jaume Gilabert, alcalde de Montgai, Mònica Cruzat de l'Argentera, Francesc Lluc de Sant Guim de Freixenet i Joan Solà de Riner.
14: Els nostres municipis, pels municipis de Catalunya, és una injecció important de projectes de futur. No? Ja no sol la inversió econòmica és important, però aquesta inversió va condicionar en tot el que és l'accessibilitat, en tot el que és l'habitatge, en la millora per donar als nostres pobles un atractiu molt més important dels que tenen el dia d'avui.
15: Patim una despoblació que és constant i creiem que amb tot aquest desplegament doncs, podem actuar i incidir amb els serveis i les mancances que tenim al món rural.
16: El territori, si el volem equilibrar i volem lluitar d'una manera efectiva contra el despoblament i per l'arrelament de la gent, quanta més inversió perquè la nostra ciutadania, els nostres veïns i veïnes tinguin més serveis, doncs millor que millor.
17: El Pla de Pobles és un ajut directe, clar, doncs, que reverteix directament en tot aquest món rural.
13: Entre les prioritats previstes hi ha iniciatives per dinamitzar l'economia i per augmentar el parc d'habitatge.
1: El temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí.
18: Per avui diumenge esperem un dia càlid, altra vegada. La temperatura preveiem que es dispari al migdia a les comarques de Ponent i també a l'Alt Pirineu. Pot pujar 2-3 graus respecte a les que teníem ahir, amb màximes que podrien fregar els 40 graus en alguns punts, per exemple, del Segrià. També hi ha un avís de calor que afectarà a les comarques de Ponent i a la zona de l'Alt Pirineu. Durant el dia, preveiem que ens vagin arribant capes de núvols prims, potser una mica de calitja, pols en suspensió, i no descartem la formació d'alguns núvols baixos en aquesta hora del matí a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. De cara a aquests pròxims dies, la temperatura continuarà pujant dilluns, dimarts, dimecres. Sembla que dimecres arribarà al seu màxim. Potser entre dimarts i dimecres podríem tenir algun ruixat de tarda a l'interior fruit de la mateixa calor, i a partir de finals de setmana la temperatura tornarà a recular.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: A Veneçuela ja són 4.333 els morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç de les autoritats. La xifra de persones que han necessitat algun tipus d'assistència mèdica arriba als 30.000. El règim reclama els diners bloquejats a Veneçuela per poder reconstruir les zones afectades. Corresponsal a Llatinoamèrica, Joan Biosca.
19: Segona compareixença d'un membre del chavisme des del doble sisme del 24 de juny. La primera va ser fa uns dies amb Delcy Rodríguez, la presidenta interina veneçolana, i ara ha fet de portaveu el número 2 del chavisme, el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Ha presentat un llistat de xifres fantasmagòriques de la catàstrofe veneçolana pel doble terratrèmol. Més de 4.300 morts, més de 6.000 persones rescatades, 31.000 persones ateses mèdicament entre supervivents ferits, 800 edificis danyats, 200 d'ells ensorrats del tot, i 25.000 habitatges que caldrà edificar, assegura Rodríguez, pels qui ho han perdut tot. Xifres d'un horror que encara continua, amb més de 2.000 rescatistes internacionals buscant persones mortes entre les runes, especialment. Rodríguez, en roda de premsa, ha dirigit també un missatge als governs del món sobre el que assegura pateix el seu govern.
20: Yo le deseo a los países hermanos del mundo dos cosas. Uno, que no sufran una catástrofe natural de la magnitud que sufrimos nosotros el 24 de junio. Y dos, que no los ataque la maledicencia, las falsedades, las tergiversaciones, las mentiras, porque eso cuesta vidas humanas.
19: Sobre la reconstrucció, el número 2 del chavisme ha reclamat diners veneçolans, concretament or dipositat en bancs britànics. Són 1.900 milions de dòlars bloquejats per les sancions contra Veneçuela.
0: L'Hospital Clínic descarta el cas de febre hemorràgica de Crimea, Congo, després que les proves que s'han fet al pacient hagin sortit negatives. Hores d'ara es troba en bon estat de salut i es manté sota observació perquè el centre mèdic pugui fer un diagnòstic del quadre presentat un cop descartada la malaltia. La febre hemorràgica de Crimea, Congo, segons ha confirmat el Departament de Salut, no representa cap perill per la població i es transmet principalment a través de les paparres. Tot i això, s'ha de vigilar davant de sospites de contagi, ja que la mortalitat pot arribar a ser del 30%. Actualment a Catalunya no se n'ha registrat cap cas. Mor ofegat un home de 47 anys mentre es banyava a la platja del Prat d'en Forès, Regueral, a Cambrils. En aquell moment, els serveis de socorrisme ja no es trobaven actius. Durant tot el dia d'ahir, les banderes groga i vermella van advertir de la perillositat de la mar. Aquesta víctima se suma a les 9 que també han mort a les costes catalanes des de mitjans de juny. Al Canadà, dues persones han mort i 5 més han resultat ferides en un tiroteig aquest dissabte a Toronto. Segons han informat la policia i els mitjans locals, els fets han passat en una zona on s'estava celebrant un festival de salsa. La policia ha acordonat la zona, però de moment no ha facilitat informació sobre l'autor dels trets ni sobre les circumstàncies de l'atac. I el tifó Babi ha tocat terra aquesta tarda a l'est de la Xina en situació de màxima alerta, on prop de 2 milions de persones han estat evacuades a la província de Zhejiang. Es tracta d'una de les pitjors tempestes de les últimes dècades, amb un miler de quilòmetres d'amplada i amb vents de 145 quilòmetres per hora. La consigna de les autoritats ha estat clara: preparar-se pel pitjor.

0: Desastres naturals al continent asiàtic, amb almenys una quarantena de persones mortes per les pluges i tornados. El fenomen ha provocat la cancel·lació massiva de vols a l'est de la Xina i a Taiwan, on ha fet prop d'un centenar de ferits. També ha colpejat les illes meridionals del Japó. A les Filipines, una esllavissada de terra a causa del temporal ha provocat una vintena de morts. L'eclipsi solar del 12 d'agost s'utilitzarà per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que mesuri les alteracions fisiològiques que provoca l'observació d'aquest fenomen. A través d'una aplicació per rellotges intel·ligents que us podeu descarregar a partir d'aquest diumenge a la web eclipsicatalunya.cat, es mesuraran el ritme cardíac i la freqüència respiratòria de tots els que s'hi apuntin per saber com s'alteren amb l'observació de l'eclipsi. Maria Jesús Cruz és coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient i Salut Global de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.
1: Quan una persona s'emociona, segurament la seva freqüència cardíaca segurament augmenta, la seva freqüència respiratòria també. És una situació especial en el sentit de que, bueno, es fa fosc, però a sobre disminueix molt la temperatura. Tot això afecta a la fisiologia del cos humà. I per això el que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrer aquests rellotges intel·ligents, pues, puguin canviar durant l'eclipsi.
0: Es tracta d'un estudi pioner perquè mai s'ha mesurat què passa al nostre cos quan milers de persones viuen alhora un fenomen com aquest. Els investigadors confien arribar com a mínim a uns 5.000 participants. The Hives, la Ludwig van, Rigoberta Bandini o Jovanotti són alguns dels noms que han marcat l'última jornada del Cruïlla. El Festival de Música, Humor i Arts ha tancat aquesta edició amb 73.000 visitants. Parc del Fòrum, Marc Ruiz.
2: Els Focs de Hives han redoblat l'aposta rockera del Cruïlla amb un rock alacritzant. Pelle Almquist parlava amb el públic dient amigos catalans, literalment, i els reclamava que fessin soroll. Els han posat a prova, aturant-se com si fossin ninots de cera, i el públic hi ha respost amb cants i crits. Les noves, com Paint the Picture, sonen tan immediates com Hate to Say I Told You So, Come On o Tic Tic Boom. L'electricitat saltava de les guitarres de la roba perquè les caçadores d'inspiració country que porten tenen cintes de leds que les decoren. Ampis ha aconseguit fins i tot que el públic fes el riff d'I Hate to Say I Told You So i ha cantat a capella a sobre. Rigoberta Bandini ha desbordat el segon escenari del Cruïlla amb les seves punyalades contra les relacions tòxiques, contra el masclisme o contra les crisis d'edat disfressades d'humor. Amb una posada en escena gairebé teatral que fa que acabi la cançó 7 dies a terra, per exemple, Paula Ribó ha aprofitat per reivindicar la ciutat dient quina culpa tenim nosaltres d'haver nascut a la millor ciutat del món just abans de començar Cançó de Primavera. Pamela Anderson, In Spain, We Call It Soledad o Ai Mamà han despertat els crits del públic. També han saturat l'escenari la Ludwig Band. Estan vivint un estiu farcit de festivals, Vida, Canet Rock i Cruïlla en només una setmana i amb festes majors entremig. I és que pel barri es comenta té una grandíssima tirada, multiplicada per la viralitat de Xavier, el tècnic de so. Un tècnic, com diu la cançó, que fa que la Ludwig Band soni fantàstica, encara que Quim Carandell se li hagi trencat una corda de la guitarra a la primera cançó, El teu amor, i l'hagi canviat al mig de Rapunzel. Però també deu l'èxit amb meravelles narratives com On t'has ficat aquesta nit, que el públic ha cantat com una persona sola. Igual que El meu amor se n'ha anat de vacances, S'ha mort l'home més vell d'Espolla o Manela. Un altre dels escenaris destacats del dia ha estat Jovanotti, que ha revolucionat l'escenari principal del Cruïlla amb una explosió de funky i hip-hop sense compassió. Portava una banda completa amb guitarra baixa, electrònica, bateria, trombó, trompeta, saxo i tres coristes. I el so que expulsava dels altaveus també era de luxe.
3: Hem pogut frenar la...
0: Esports. L'Argentina s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de derrotar Suïssa a la pròrroga per 3-1. Ara l'equip de Leo Messi jugarà contra Anglaterra, que aquesta nit ha guanyat Noruega per 2-1. El partit de semifinals entre l'Argentina i Anglaterra es jugarà dimecres que ve a Atlanta. La resta de l'actualitat esportiva ara amb en Francesc Ripoll.
4: Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer Grand Slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
3: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil

0: aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
1: I will not forget you this one.
2: Aquest diumenge estava el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera, Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Aquest és Jannik Sinner.
3: Tough challenge. I mean, he's an incredible player and now he has this contract.
4: Serà un repte molt dur. Ell és un tenista increïble, la seva confiança ha crescut molt després de Roland Garros. Es nota que se sent molt còmode en pista, molt relaxat, colpejant molt fort des dels dos costats de la pista i servint molt bé, com sempre. Serà molt dur, però estic amb moltes ganes. És una altra final de Gran Slam i en qualsevol cas ha estat una gran setmana per mi i el meu equip. Així que a veure què passa.
3: Let's see, but I'm looking forward to it.
2: I un últim apunt en tenis, Paula Badosa ha guanyat el torneig a Challenger a Bastad a Suècia en guanyar la final a la tenista suïssa Walter.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a Dazón.
6: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
2: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gian Antonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és el favorit.
7: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOB estábamos todos más igualados. Así que veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
2: Els altres catalans Rins i Viñales no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la Pol i en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
5: 3CAT Info.
2: El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos en la primera cursa de Donington Park.
8: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa que he tractat de prendre molta informació per demà i de cara a l'any vinent també.
2: Tim Merlier ha guanyat la vuitena etapa del Tour de França a l'esprint. El belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
9: Didn't feel like this all the time until the last minute.
10: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
9: The last 50 meters I can't push anymore.
2: Tadej Pogacar continua sent el líder de la general amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma, Jonas Vingegaard, i amb més de 3 minuts sobre el seu company de Team Emirates, Isaac del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmori i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Com a mesura excepcional, decideix retallar el quilometratge i passar dels 185 quilòmetres previstos als 155. D'aquesta forma i d'acord amb l'avís vermell de Meteo France, es retalla l'etapa en 30 quilòmetres, la sortida serà una mica més tard i l'arribada es preveu abans. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial.

0: Els Estats Units han llançat una nova onada de bombardejos contra l'Iran després que Teheran hagi atacat un vaixell a l'estret d'Hormuz. La República Islàmica també ha respost amb atacs contra els països del Golf, que han fet sonar les sirenes als Emirats, Qatar i Bahrein. És la tercera ofensiva nord-americana d'aquesta setmana. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees aquest dissabte a la nit. 600 evacuats han pogut tornar a casa seva, mentre la policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. Mentrestant, a casa nostra, l'incendi forestal que crema Camarasa a la Noguera està estabilitzat. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat a peu del poble. Mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. A partir d'ara també us explicarem com les altes temperatures han fet que França s'hagi decretat l'alerta vermella a 37 departaments a partir d'avui. S'anticipa el tancament d'alguns monuments a París durant uns dies, com la Torre Eiffel o els museus del Louvre i Orsay. I passarem per Altafulla, on aquest dissabte la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca han fet un autèntic recital a la plaça del Pou d'aquesta localitat del Tarragonès.
1: Esports.
0: L'Argentina s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de derrotar Suïssa a la pròrroga per 3 gols a 1. Ara l'equip de Leo Messi jugarà contra Anglaterra, que aquesta nit ha guanyat Noruega per 2 a 1. El partit de semifinals entre l'Argentina i Anglaterra jugarà dimecres que ve a Atlanta. I pel que fa al temps, avui tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. En general farà sol, però hi haurà núvols prims, pols en suspensió i alguns núvols baixos matinals al litoral. Ara passen 2 minuts i mig de 2:15 del matí. Els Estats Units han llançat una nova onada de bombardejos contra l'Iran després que Teheran hagi atacat un vaixell a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha ordenat l'ofensiva, la tercera d'aquesta setmana, perquè la República Islàmica reobri el trànsit marítim. Com a resposta, l'Iran també ha llançat diversos míssils i drons contra els països del Golf. Aquesta matinada les sirenes han tornat a sonar als Emirats, Qatar i Bahrein, que han hagut de desactivar les defenses aèries per interceptar els projectils. Tot plegat ha esclatat per l'atac iranià contra un vaixell amb bandera de Xipre que s'ha produït hores després de la reunió entre els ministres d'Exterior de l'Iran i Oman per intentar recuperar el trànsit marítim a Hormuz, que està tancat fins a nova ordre. Aquesta setmana les forces nord-americanes han atacat uns 140 objectius iranians, entre els quals hi ha dipòsits de drons i de munició, xarxes de comunicacions i capacitats navals. A Ucraïna, 9 atacs russos amb coets i drons maten 6 persones i en fereixen una vintena a la ciutat de Sumy, al nord del país. Un dels artefactes s'ha estavellat contra una parada d'autobús. Unes hores abans, un míssil rus ha causat 2 morts i un ferit a la ciutat portuària d'Odessa i un dron ha ferit 7 persones a Kharkiv. Un altre atac rus ha causat una desena de ferits a Kiev. Els estralls provocats pels atacs russos palesen la indefensió ucraïnesa per falta de munició per la defensa aèria. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva per donar aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora de dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es van trobar les 12 persones mortes, que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al Parc de Bombers de Turre, Alba Barbosa.
2: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
3: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
2: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
4: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración, ya no buscamos con vida.
2: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bedar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
5: Empezamos en la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
6: Me llamó y dice, subí para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga, Puri, vamos a poner la campana.
2: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
0: L'incendi forestal que crema a Camarasa, a la Noguera, està estabilitzat des d'ahir a 2:15 de la nit. 16 dotacions dels bombers hi han estat treballant durant tota la nit. L'alcalde de la localitat, Pere Pedrol, ha explicat a 3Cat Info que han tingut les flames a tocar.
7: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Crema vegetació prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. Ahir dissabte els bombers van poder controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. En temps rècord van estabilitzar els dos flancs i el cap de l'incendi que havia arribat a les vies del tren. Durant una hora es va demanar el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, la Marina i la Costa de Zèfir i d'unes cases al costat de les vies del tren a Miami Platja per precaució i pel fum que generava el foc. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Frank Morancho, va revelar que és probable que algú hagi provocat aquest incendi.
8: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita doncs, que puguin ser provocats.
0: Segons els agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Són dies en què cal màxima precaució perquè tenim 72 municipis en nivell màxim per risc d'incendi. L'alerta es concentra a les comarques de la Noguera, el Pallars Jussà i el Priorat. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país que aquest diumenge continuaran tancats. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. Ahir dissabte es va inaugurar a Paüls, al Baix Ebre, un memorial en record d'Antonio Serrano, el bomber mort fa un any durant les tasques d'extinció d'un gran incendi que va afectar aquest municipi del Baix Ebre. Hi van participar familiars, companys, veïns del poble i autoritats com el president de la Generalitat, Salvador Illa, o la consellera d'Interior, Núria Parlon. Marta Serrano, germana de la víctima, ha reclamat que la gestió agrària i forestal sigui una prioritat per les administracions.
9: Necesitamos una gestión forestal real, sostenida y responsable. Una gestión que no llegue tarde, que no dependa únicamente de las emergencias y que entienda que prevenir es proteger vidas. Que el recuerdo de Antonio nos ayude también a exigir este compromiso.
0: Salvador Illa ha recollit el guant i alhora ha fet una crida a la prudència perquè està sent un estiu molt calorós i amb un risc d'incendi molt elevat.
10: Posem tots els recursos, tot el que puguem fer per evitar que passin coses com aquesta, però també molta prudència. No estem en una onada de calor, tinc setmanes difícils, tindrem encara per davant dies difícils i em permeten també que un dia com avui, recordant Antonio Serrano, faci una crida a la prudència.
0: L'incendi d'ara fa un any a Paüls i altres municipis propers va cremar més de 3.000 hectàrees, un terç de les quals dins el Parc Natural dels Ports. Davant dels continus episodis de calor extrema, els sindicats demanen a les empreses que canviïn els horaris de treball i modifiquin el vestuari de feina per protegir adequadament els treballadors. Sentim Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
11: S'ha de valorar, més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària, de vegades les màquines que utilitzen augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos, no la temperatura externa.
0: Els sindicats reclamen que les empreses incloguin criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina per establir els descansos dels treballadors. Però la secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Lozada, destaca que es troben amb impediments, sobretot econòmics, per aplicar aquests canvis.
12: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura, i el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: També demanen que aquests protocols s'implantin a tots els sectors amb risc, no només al camp i a la construcció. I França ha decretat l'alerta vermella a 37 departaments a partir d'avui diumenge a causa de la calor. La tercera onada que afecta el país ha obligat les autoritats a ordenar el tancament anticipat dels principals monuments de París durant uns dies. La Torre Eiffel no permetrà visitants a partir de les 4 de la tarda i els museus del Louvre i Orsay també retallaran les hores d'obertura. El Tour es cursarà 30 quilòmetres al recorregut d'avui diumenge i les celebracions del 14 de juliol, dimarts que ve, modificaran el seu programa per restringir les activitats a l'exterior. Aquest any, els focs vinculats a la calor ja han cremat 25.000 hectàrees, al doble de superfície que l'any passat, i s'han detingut 32 persones sospitoses de provocar incendis forestals. I l'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres conjuntament amb l'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Coordinadora Obrera Sindical. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
13: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran. I els departaments d'Educació i Salut desplegaran infermeres als centres educatius per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. La iniciativa arriba després d'una prova pilot desenvolupada en 57 escoles i instituts del Vallès Oriental i el Maresme, on es van atendre un total de 204 alumnes amb diferents nivells de necessitats assistencials. L'objectiu és estendre aquest model a tots els centres públics i concertats de Catalunya durant els dos pròxims cursos. Ens ho explica la Sara Canyete.
14: És un canvi en l'abordatge de les cures que necessiten alguns alumnes i que els permetrà ser atesos per professionals d'infermeria. Fins ara aquestes tasques les feia un monitor de suport que rebia una formació específica. La proposta també preveu que les cures es facin en horari lectiu i al centre. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
15: És un pilotatge que va néixer amb la idea clara d'avançar amb el que és el sistema educatiu inclusiu. El que volem és la participació de tots els alumnes en els centres educatius. Per això ens trobem alumnes que tenen necessitats de cures sanitàries en l'horari de en la jornada escolar i necessitàvem poder avançar en el treball que s'estava fent amb aquest alumnat.
14: Els alumnes que s'han atès en aquesta prova tenen diferents nivells de necessitat que van des de casos d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes. Des del Departament d'Educació reconeixen que el fet de ser atesos directament per un professional sanitari dona tranquil·litat a les famílies.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquest dissabte hi ha hagut un recital casteller de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i dels Castellers de Vilafranca a la històrica plaça del Pou d'Altafulla, al Tarragonès. Allà hi ha anat el nostre company Josep Almirall.
16: La Colla Vella ha refermat el seu millor inici de temporada descarregant amb autoritat el 5 de 9, el 4 de 9 amb el Pilar,
17: un 3 de 9 minimalista que està cridat a pujar aviat damunt d'unes manilles i, per acabar, el Pilar de 8, el primer que ha aconseguit completar Altafulla en època moderna. No han quedat massa enrere els castellers de Vilafranca. La Colla del Penedès ha estrenat el 9 de 8, ha tornat a descarregar a la perfecció el 4 de 9 amb l'agulla i a la tercera ronda ha deixat en intent desmuntat una torre de 9 que, amb la cassoleta col·locada, ha patit una rebrincada fatal. A la repetició ha descarregat el 3 de 9 i ha acabat l'actuació amb el Pilar de 8, el primer que descarrega també a la plaça del Pou. La diada ha estat perfecta pels xiquets de Tarragona, que han descarregat el 4 de 9, el primer després de 2 anys. Els ratllats necessitats d'una gran actuació per poder actuar diumenge al concurs de Castells de Tarragona també han fet el 7 de 8 i el 3 de 8. I la colla local, els castellers d'Altafulla, han estrenat el 4 de 7 amb l'agulla, que han deixat a mitges, i han pogut completar els 2 castells bàsics de 7.
1: El temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí.
18: Per avui diumenge esperem un dia càlid altra vegada. La temperatura preveiem que es dispari al migdia a les comarques de Ponent i també a l'Alt Pirineu. Pot pujar 2-3 graus respecte a les que teníem ahir, amb màximes que podrien fregar els 40 graus en alguns punts, per exemple, del Segrià. També hi ha un avís de calor que afectarà a les comarques de Ponent i a la zona de l'Alt Pirineu. Durant el dia, preveiem que ens vagin arribant capes de núvols prims, potser una mica de calitja, pols en suspensió, i no descartem la formació d'alguns núvols baixos en aquesta hora del matí a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. De cara a aquests pròxims dies, la temperatura continuarà pujant dilluns, dimarts, dimecres. Sembla que dimecres arribarà al seu màxim, potser entre dimarts i dimecres podrien tenir algun ruixat de tarda a l'interior fruit de la mateixa calor, i a partir de finals de setmana la temperatura tornarà a recular.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Les properes setmanes el govern crearà la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per multar els propietaris que se saltin la llei com els topalls del preu del lloguer. A partir de l'agost, aquest organisme centralitzarà el cos d'inspectors encarregat d'aplicar el règim sancionador. Ho ha avançat la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, i ha demanat contundència per multar els infractors.
19: Aquí tenim fons voltors que estan comprant edificis sencers, fent fora els veïns i les veïnes, estan saltant tota la legislació, podrien tindre una multa de fins a 900.000 euros i el govern està xiulant i mirant cap a un altre costat. I aquí cal contundència.
0: El règim sancionador preveu multes d'entre 90.000 i 900.000 euros pels propietaris, professionals i plataformes immobiliàries que cometin infraccions considerades greus o molt greus. Per exemple, fixar el preu d'un habitatge de lloguer per sobre del topall màxim legal. D'altra banda, el sindicat de llogateres insisteix que la llei per limitar la compra especulativa a Catalunya només funcionarà si és d'aplicació directa als municipis amb un mercat d'habitatge tensionat. Recordem que la norma dona potestat a cada ajuntament per decidir si ho fa i que temen que la burocràcia allargui els terminis. El sindicat té clar que amb les eleccions municipals a la vista moltes iniciatives quedaran aturades i alerta que es pot ètic generar falses expectatives amb una normativa que creuen que no suposarà cap canvi immediat. La central nuclear de Vandellòs 2 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear una parada no prevista poc després de les 4 de la tarda d'ahir dissabte. El motiu, segons un comunicat dels responsables de la central, és que han detectat un error en una de les vàlvules d'aïllament de vapor. En detectar-ho, tal com preveu el protocol, s'ha aturat manualment el reactor i s'ha desconnectat de la xarxa elèctrica. El text assegura que tots els sistemes de seguretat han funcionat segons el previst i que ara busquen la manera de poder intervenir a la vàlvula de manera segura. També afirmen que aquesta incidència no ha tingut impacte en els treballadors de la central ni tampoc en el medi ambient. L'empresa Submer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels terrenys que tenia Ercros a Flix. Es tracta de l'espai on hi havia la planta de clor. El projecte té un cost inicial de més de 1.000 milions d'euros i té com a objectiu posar en marxa el centre a partir del 2027 i que el 2029 estigui en ple funcionament. Flix, Ariadna Escoda.
20: La companyia catalana construirà la fàbrica, que tindrà una potència de 50 megawatts i en què es preveu crear 150 llocs de treball. El president del govern, Salvador Illa, ha destacat la reindustrialització de la zona.
21: Aquí hi ha molt més espai, com vostès veuen, hi ha altres projectes industrials i
3: diguem-ne, que les coses van bé, tothom s'hi apunta. I per tant, com que això començarà a arrencar, doncs ja veuran vostès com vindran més empreses, i jo també vull venir-hi, i tornarem a engegar aquest cercle virtuós de reindustrialitzar aquest terreny aquí a Flix. No?
20: Els impulsors de la factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial apunten que l'objectiu és el de posar en marxa la planta a partir de l'any vinent i que estigui en ple rendiment el 2029. Ni el govern ni l'empresa han donat detalls de la iniciativa, ja que no s'han permès preguntes dels periodistes.
0: Protesta ahir dissabte al migdia a Figueres, coincidint amb la visita de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Unes 200 persones es van concentrar davant el centre Esport Figuerenc per mostrar el seu rebuig a diversos projectes previstos a l'Empordà. Figueres, Berta Artigas Fontàs.
21: La mobilització impulsada per diverses entitats ha denunciat la manca de consens amb el territori en iniciatives com el Pla Territorial d'Energies Renovables, el Parc Eòlic Marí de Roses o el trasllat de l'estació de Figueres a Vilafant. Els manifestants han fet sonar xiulets i han entonat càntics. Mentre a l'interior de l'edifici es celebrava una jornada sobre el futur econòmic de la comarca. Jordi Estevez, portaveu de l'Empordà Dempeus.
22: Pensem que desplegar aquesta bestiesa de molins és un dany irreversible, és un dany que no té marxa enrere.
21: Durant la seva intervenció en l'acte, la consellera Sílvia Paneque ha defensat que Catalunya necessita avançar tant en infraestructures com en energia renovable.
23: Perquè qui no estigui preparat per l'economia que ve, que és una economia, per sort d'aquesta vegada, verda i sostenible, no només no complirà els objectius ambientals que ens hem marcat com a europeus i europees, sinó que, a més, no tindrem les bases, els pilars, per desenvolupar aquesta nova economia i, per tant, per generar oportunitats als nostres conciutadans i conciutadanes.
21: També ha assegurat que aquest desenvolupament s'ha de fer preservant el paisatge.
0: Xavi Duch, Mariona Escoda, Marc Porcielo i Anna Valldedeu protagonitzen el musical No són maneres de tractar una dona, premiat als Butaca el 2004 i que dues dècades després torna a escena al Teatre Gaudí de Barcelona. És una peculiar comèdia negra sobre la persecució d'un assassí en sèrie per part d'un detectiu amb poca traça. Ignasi Abad.
24: I mentre aquí l'espero, sola quasi desespero, quan un sonat és que em fa competència.
25: Pot semblar estrany centrar un musical en la figura d'un assassí en sèrie, però No són maneres de tractar una dona, Douglas J. Cohen planteja un hàbil barreja de comèdia estripada, humor negre i història d'amor. La que tenen el detectiu interpretat per Marc Porcielo i la testimoni d'un dels crims a qui dóna vida Mariona Escoda. La guanyadora de la primera edició d'Eufòria canvia radicalment de registre després d'interpretar la Rosa del Petit Príncep.
26: Té una profunditat emocional bastant bèstia, jo crec. Pot agradar realment a tothom i gent que busqui, jo què sé, una cosa diferent dels musicals que estem acostumats. És bastant fosc a molts moments i això a mi m'encanta.
27: Veig els titulars de demà. La ciutat en ple s'enfotrà.
25: La foscor de part de la trama està canalitzada a través de l'humor, explica Maria Garrido, codirectora de l'espectacle, juntament amb Xènia Reguant.
28: Pot arribar a ser una mica humor macabre en alguns moments, en tot cas segur que és humor negre, però també hi ha alguns moments que l'humor és molt tendre i hi ha moments que és molt clown, gairebé.
25: Xavi Duch, que entoma el repte de ficar-se en la pell d'un assassí en sèrie caminant sobre la fina línia entre el terror i l'humor, diu que aquest musical té molts elements per agradar al públic.
29: És un espectacle molt true crime, no? Aquesta cosa que està tan de moda, que ens agrada tant. És un còctel de moltes coses. Suma una comèdia molt estripada, molt divertida. Després, a nivell musical, és una delícia. Tenim quatre músics en directe, la partitura... És dels 80, la partitura. Toca amb molts estils diferents, a nivell vocal també està molt bé. Són molts ingredients a nivell teatral, a nivell musical, a nivell de visió, que fa que sigui molt atractiu.
27: Soc famós, va mama, estima...
25: No són maneres de tractar una dona, es pot veure al Teatre Gaudí de Barcelona fins al 26 de juliol.

0: Esports.
1: L'Argentina s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de derrotar Suïssa a la pròrroga per 3-1. Ara l'equip de Leo Messi jugarà contra Anglaterra, que aquesta nit ha guanyat Noruega per 2-1. El partit de semifinals entre l'Argentina i Anglaterra es jugarà dimecres que ve a Atlanta. La resta de l'actualitat esportiva ara amb en Francesc Ripoll.

0: Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer Grand Slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
1: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
0: Aquest diumenge estarà el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera, Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Aquest és Jannik Sinner.
2: Tough challenge. I mean, he's an incredible player and now he has this call.
3: Serà un repte molt dur. Ell és un tenista increïble, la seva confiança ha crescut molt després de Roland Garros. Es nota que se sent molt còmode en pista, molt relaxat, colpejant molt fort des dels dos costats de la pista i servint molt bé, com sempre. Serà molt dur, però estic amb moltes ganes. És una altra final de Grand Slam i en qualsevol cas ha estat una gran setmana per mi i el meu equip. Així que a veure què passa.
2: Let's see, but I'm looking forward to it.
0: I un últim apunt en tenis, Paula Badosa ha guanyat el torneig Challenger Abastat a Suècia en guanyar la final a la tenista suïssa Walter.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
5: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
0: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gian Antonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és el favorit.
6: Con el medio trasero marque, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOB estábamos todos más igualados. Así que veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
0: Els altres catalans Rins i Viñales no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la Pol i en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
4: 3CAT Info.
0: El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos en la primera cursa de Donington Park.
7: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa que he tractat de prendre molta informació per demà i de cara a l'any vinent també.
0: Tim Merlier ha guanyat la vuitena etapa del Tour de França, l'esprint, el belga del Sudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
8: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
0: Tadej Pogacar continua sent el líder de la general amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma, Jonas Vingegaard, i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmor i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Com a mesura excepcional, decideix retallar el quilometratge i passar dels 185 quilòmetres previstos als 155. D'aquesta forma i d'acord amb l'avís vermell de Meteo France, es retalla l'etapa en 30 quilòmetres, la sortida serà una mica més tard i l'arribada es preveu abans. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial. La selecció espanyola sub-19 amb dos catalans, Quim Junyent i Xavi Esparta, guanyant l'europeu davant Alemanya per 2-0, i l'espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Claudia Iglesias.
4: Trescat Info.

0: Són les 7.
1: Els Estats Units han llançat una nova onada de bombardejos contra l'Iran després que Teheran hagi atacat un vaixell a l'estret d'Hormuz. La República Islàmica també ha respost amb atacs contra els països del Golf, que han fet sonar les sirenes als Emirats, Qatar i Bahrein. És la tercera ofensiva nord-americana d'aquesta setmana. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. L'incendi forestal que crema Camarasa, la Noguera, està estabilitzat. Els bombers han treballat durant tota la nit d'aquest dissabte amb la màxima contundència per mirar de contenir-lo tan ràpida com fos possible. L'alcalde ha explicat a 3Cat Info que l'han aturat a peu del poble. Mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho ha decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan que amb representants del personal docent i dels sindicats. Les noves líders de Sumar, Verónica Martínez Barbero i Rosa Martínez, es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per l'extrema dreta. També reivindiquen el paper de Sumar per teixir aliances entre les esquerres. L'assemblea del partit les ha escollit amb gairebé el 96% dels suports. El govern activa un pla de pobles per rehabilitar els nuclis urbans i restaurar els edificis històrics dels municipis més petits de Catalunya. També per impulsar el desenvolupament econòmic dels pobles i lluitar contra el despoblament. Té un pressupost de 400 milions d'euros pels propers 4 anys. A Veneçuela ja són 4.333 els morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç. Des que fa 17 dies hi va haver els terratrèmols, s'han registrat més d'un miler de rèpliques. Jovanotti, Els Pets, la Ludwig Band o Rigoberta Bandini són alguns dels plats forts de l'última nit de concerts del Cruïlla. El festival tanca amb 73.000 assistents, són 9.000 menys que l'any passat.
0: Esports.
1: Al Mundial, l'Argentina s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de derrotar Suïssa a la pròrroga per 3-1. Ara l'equip de Leo Messi jugarà contra Anglaterra, que aquesta nit ha guanyat Noruega per 2-1. El partit de semifinals entre l'Argentina i Anglaterra jugarà dimecres que ve a Atlanta. Linda Noshkova ha guanyat a la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Muchová, en 3 sets. Aquest diumenge, final masculina entre Jannik Sinner i Alexander Zverev. Tim Merlier ha guanyat la 8a etapa del Tour de França a l'esprint. A la General, Pogacar continua líder. Avui diumenge s'ha modificat l'etapa per l'onada de calor i Marc Márquez ha guanyat la cursa esprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Avui diumenge a les 2, la cursa llarga. I pel que fa al temps, avui tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. En general farà sol, però hi haurà núvols prims, pols en suspensió i alguns núvols baixos matinals al litoral.
0: 3Cat Info.
1: Us informa Montse García.
0: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: Els Estats Units han llançat una nova onada de bombardejos contra l'Iran després que Teheran hagi atacat un vaixell a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha ordenat l'ofensiva, la tercera d'aquesta setmana, perquè la República Islàmica reobri el trànsit marítim. Com a resposta, l'Iran també ha llançat diversos míssils i drons contra els països del Golf. Aquesta matinada les sirenes han tornat a sonar als Emirats, Qatar i Bahrein, que han hagut d'activar les defenses aèries per interceptar els projectils. Tot plegat ha esclatat per l'atac iranià contra un vaixell amb bandera de Xipre que s'ha produït hores després de la reunió entre els ministres d'exteriors de l'Iran i Oman per intentar recuperar el trànsit marítim a Hormuz i que està tancat fins a nova ordre. Aquesta setmana les forces nord-americanes han atacat uns 140 objectius iranians, entre els quals hi ha dipòsits de drons i de munició, xarxes de comunicacions i capacitats navals. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora de dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es va trobar les 12 persones mortes que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament al Parc de Bombers de Torre Alba Barbosa.
2: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
3: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
2: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
4: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar. Y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración. Ya no buscamos con vida.
2: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bédar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
5: Empezamos la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
6: Me llamó y dice, subí para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga Puri, vamos a poner la campana. Y...
2: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
1: A casa nostra, l'incendi forestal que crema a Camarasa, a la Noguera, està estabilitzat des d'ahir a 2:15 de la nit. 16 dotacions dels bombers hi han estat treballant durant tota la nit. L'alcalde de la localitat, Pere Pedrol, ha explicat a 3Cat Info que ha tingut les flames a tocar.
7: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
1: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. Aquest dissabte els bombers han pogut controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. En temps rècord han estabilitzat els dos flancs i el cap de l'incendi que havia arribat a les vies del tren. Durant una hora s'ha demanat el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, la Marina i Costa de Zèfir i unes cases del costat de les vies del tren a Miami Platja per precaució i pel fum que generava el foc. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha revelat que és molt probable que algú hagi provocat aquest incendi.
8: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita que puguin ser provocats.
1: Segons els agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Són dies en què cal màxima precaució perquè tenim 72 municipis en nivell màxim per risc d'incendi. L'alerta es concentra a les comarques de la Noguera, el Pallars Jussà i el Priorat. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país que aquest diumenge continuaran tancats. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. I controlat l'incendi que es va declarar fa una setmana a la Catalunya del Nord i que ha cremat prop de 5.000 hectàrees. El prefecte del Departament dels Pirineus Orientals ha informat que l'incendi està contingut dins el seu perímetre i ja no es pot propagar. També ha valorat que els bombers han impedit que el foc hagi arribat al massís dels Aspres. El foc va obligar a evacuar uns 10.000 residents. Els últims van poder tornar a casa divendres. El vent, la calor i la humitat han anat dificultant les tasques d'extinció.
0: 3CAT Info.
1: L'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres en una trobada que s'ha fet aquest de dissabte al matí a Sant Celoni, en què hi ha hagut representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Sindical, que són els que poden fer efectiva la convocatòria de la jornada de vaga. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
9: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
1: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran i insten el govern a convocar la taula de negociació amb el conflicte de vaga per aconseguir una millora del sistema públic. Sumar escull una nova direcció encapçalada per l'actual portaveu al Congrés, Verónica Martínez Barbero, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez. Es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per la dreta i l'extrema dreta. La vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz continuarà vinculada al partit, però no forma part de la nova executiva. Madrid, Alba Gil.
10: No hi ha hagut sorpreses perquè era l'única candidatura que s'havia presentat després que Lara Hernández, fins fa 10 dies la líder de la formació, dimitís denunciant una campanya de desprestigi del sector que ara dirigirà el partit. Serà un sumar sense Yolanda Díaz, però en què Yolanda Díaz continuarà sent un referent, però Benés, que ha estat corejada a l'inici d'aquest acte. Amb la nova direcció, la tercera en 3 anys, el partit vol deixar enrere la profunda crisi interna. De fet, més de la meitat dels càrrecs de la cúpula no repeteixen. Qui sí que ho fa és Ernest Urtasun, el dirigent amb més pes polític i l'únic que seu al Consell de Ministres. Serà, per tant, una peça clau d'una nova etapa que busca continuar avançant en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i per a l'extrema dreta. Sentim les dues coordinadores, Verónica Barbero, actual portaveu al Congrés, i Rosa Martínez, número 2 del Ministeri de Drets Socials.
11: El PP està maniatado por el negacionismo climático de la extrema derecha. Y eso no es moderación, eso es barbarie.
12: Hay que salir a la ofensiva. No es suficiente defender lo que ya tenemos. Es el momento de ir a por más, de no conformarse y de confrontar claramente con el proyecto reaccionario del Partido Popular y de Vox.
10: Tot plegat en ple procés de refundació amb l'interrogant sobre com es presentaran a les generals i qui serà el candidat.
1: Revitalitzar el món rural i frenar la despoblació amb la injecció de recursos econòmics. Aquest és el nou pla de pobles que ha presentat aquest matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el marc de la segona trobada de municipis. La cita s'ha celebrat a Bergós de Cervera, a la Segarra, on Illa ha anunciat una inversió de 400 milions d'euros pels municipis rurals. Bergós de Cervera, Alba Mor.
13: Els alcaldes saben que sense diners no es pot retenir la població i s'han mostrat optimistes per l'anunci d'aquesta nova convocatòria d'ajuts que preveu retallar les desigualtats amb els municipis urbans i fer front al despoblament. En parlen Jaume Gilabert, alcalde de Montgai, Mònica Cruzat de l'Argentera, Francesc Lluc de Sant Guim de Freixenet i Joan Solà de Riner.
14: Els nostres municipis, pels municipis de Catalunya, és una injecció important de projectes de futur. No? Ja no sol la inversió econòmica és important, però aquesta inversió va condicionar en tot el que és l'accessibilitat, en tot el que és l'habitatge, en la millora per donar als nostres pobles un atractiu molt més important dels que tenen el dia d'avui.
15: Patim una despoblació que és constant i creiem que amb tot aquest desplegament doncs, podem actuar i incidir amb els serveis i les mancances que tenim al món rural.
16: El territori, si el volem equilibrar i volem lluitar d'una manera efectiva contra el despoblament i per l'arrelament de la gent, quanta més inversió perquè la nostra ciutadania, els nostres veïns i veïnes tinguin més serveis, doncs millor que millor.
17: El Pla de Pobles és un ajut directe, clar, doncs que reverteix directament en tot aquest món rural.
13: Entre les prioritats previstes hi ha iniciatives per dinamitzar l'economia i per augmentar el parc d'habitatge.
0: El temps.
1: Amb l'Eloi Cordomí.
18: Per avui diumenge esperem un dia càlid, altra vegada. La temperatura preveiem que es dispari al migdia a les comarques de Ponent i també a l'Alt Pirineu. Pot pujar 2-3 graus respecte a les que teníem ahir, amb màximes que podrien fregar els 40 graus en alguns punts, per exemple, del Segrià. També hi ha un avís de calor que afectarà a les comarques de Ponent i a la zona de l'Alt Pirineu. Durant el dia, preveiem que ens vagin arribant capes de núvols prims, potser una mica de calitja, pols en suspensió, i no descartem la formació d'alguns núvols baixos en aquesta hora del matí a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. De cara a aquests pròxims dies, la temperatura continuarà pujant dilluns, dimarts, dimecres. Sembla que dimecres arribarà al seu màxim. Potser entre dimarts i dimecres podríem tenir algun ruixat de tarda a l'interior fruit de la mateixa calor, i a partir de finals de setmana la temperatura tornarà a recular.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: A Venezuela ja són 4.333 els morts i prop de 17.000 els ferits pels sismes del 24 de juny, segons l'últim balanç de les autoritats. La xifra de persones que han necessitat algun tipus d'assistència mèdica arriba als 30.000. El règim reclama els diners bloquejats a Venezuela per poder reconstruir les zones afectades. Corresponsal a Llatinoamèrica, Joan Biosca.
19: Segona compareixença d'un membre del chavisme des del doble sisme del 24 de juny. La primera va ser fa uns dies amb Delcy Rodríguez, la presidenta interina veneçolana, i ara ha fet de portaveu el número 2 del chavisme, el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez. Ha presentat un llistat de xifres fantasmagòriques de la catàstrofe veneçolana pel doble terratrèmol. Més de 4.300 morts, més de 6.000 persones rescatades, 31.000 persones ateses mèdicament entre els supervivents ferits, 800 edificis danyats, 200 d'ells ensorrats del tot, i 25.000 habitatges que caldrà edificar, assegura Rodríguez, pels qui ho han perdut tot. Xifres d'un horror que encara continua, amb més de 2.000 rescatistes internacionals buscant persones mortes entre les runes, especialment. Rodríguez, en roda de premsa, ha dirigit també un missatge als governs del món sobre el que assegura pateix el seu govern.
20: Yo le deseo a los países hermanos del mundo dos cosas. Uno, que no sufran una catástrofe natural de la magnitud que sufrimos nosotros el 24 de junio. Y dos, que no los ataque la maledicencia, las falsedades, las tergiversaciones, las mentiras, porque eso cuesta vidas humanas.
19: Sobre la reconstrucció, el número 2 del chavisme ha reclamat diners veneçolans, concretament or dipositat en bancs britànics. Són 1.900 milions de dòlars bloquejats per les sancions contra Venezuela.
1: L'Hospital Clínic descarta el cas de febre hemorràgica de Crimea a Congo després que les proves que s'han fet al pacient hagin sortit negatives. Hores d'ara es troba en bon estat de salut i es manté sota observació perquè el centre mèdic pugui fer un diagnòstic del quadre presentat un cop descartada la malaltia. La febre hemorràgica de Crimea a Congo, segons ha confirmat el Departament de Salut, no representa cap perill per la població i es transmet principalment a través de les paparres. Tot i això, s'ha de vigilar davant de sospites de contagi, ja que la mortalitat pot arribar a ser del 30%. Actualment a Catalunya no se n'ha registrat cap cas. Mor ofegat un home de 47 anys mentre es banyava a la platja del Prat d'en Forès, Regueral, a Cambrils. En aquell moment, els serveis de socorrisme ja no es trobaven actius. Durant tot el dia d'ahir, les banderes groga i vermella van advertir de la perillositat de la mar. Aquesta víctima se suma a les 9, que també han mort a les costes catalanes des de mitjans de juny. Al Canadà, dues persones han mort i 5 més han resultat ferides en un tiroteig aquest dissabte a Toronto. Segons han informat la policia i els mitjans locals, els fets han passat en una zona on s'estava celebrant un festival de salsa. La policia ha cordonat la zona, però de moment no ha facilitat informació sobre l'autor dels trets ni sobre les circumstàncies de l'atac. I el tifó Babi ha tocat terra aquesta tarda a l'est de la Xina en situació de màxima alerta, on prop de 2 milions de persones han estat evacuades a la província de Zhejiang. Es tracta d'una de les pitjors tempestes de les últimes dècades, amb un miler de quilòmetres d'amplada i amb vents de 145 quilòmetres per hora. La consigna de les autoritats ha estat clara: preparar-se pel pitjor davant les pluges torrencials i vents huracanats. S'ha demanat a la gent que col·labori en les tasques de prevenció.
21: És un tifó força intens. Hem vingut de fora per ajudar en els preparatius. Hem reforçat els allotjaments provisionals perquè resisteixin millor el vent. i hem assegurat maquinària com ara la grua Pòrtic. Estem fent tot el que podem, no sabem amb quina força arribarà quan toqui terra i per això ens preparem pel pitjor.
1: El tifó arriba a la Xina després d'una setmana de desastres naturals al continent asiàtic, amb almenys una quarantena de persones mortes per les pluges i tornados. El fenomen ha provocat la cancel·lació massiva de vols a l'est de la Xina i a Taiwan, on ha fet

0: respiratòria de tots els que s'hi apuntin per saber com s'alteren amb l'observació de l'eclipsi. Maria Jesús Cruz és coordinadora de l'àrea de Medi Ambient i Salut Global de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.
1: Quan una persona s'emociona, segurament la seva freqüència cardíaca segurament augmenta, la seva freqüència respiratòria també. És una situació especial en el sentit de que, bueno, es fa fosc, però a sobre disminueix molt la temperatura. Tot això afecta a la fisiologia del cos humà. I per això el que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents, pues, puguin canviar durant l'eclipsi.
0: Es tracta d'un estudi pioner perquè mai s'ha mesurat què passa al nostre cos quan milers de persones viuen alhora un fenomen com aquest. Els investigadors confien arribar com a mínim a uns 5.000 participants. The Hives, la Ludwig Band, Rigoberta Bandini o Jovanotti són alguns dels noms que han marcat l'última jornada del Cruïlla. El Festival de Música, Humor i Arts ha tancat aquesta edició amb 73.000 visitants. Parc del Fòrum, Marc Ruiz.
2: Els Focs de Hives han redoblat l'aposta rockera del Cruïlla amb un rock electritzant. Pelle Almquist parlava amb el públic dient amigos catalans, literalment, i els reclamava que fessin soroll. Els han posat a prova, aturant-se com si fossin ninots de cera, i el públic hi ha respost amb cants i crits. Les noves, com Paint the Picture, sonen tan immediates com Hate to Say I Told You So, Come On o Tic Tic Boom. L'electricitat saltava de les guitarres a la roba perquè les caçadores d'inspiració country que porten tenen cintes de leds que les decoren. Almquist ha aconseguit fins i tot que el públic fes el riff d'I Hate to Say I Told You So i ha cantat a capella a sobre. Rigoberta Bandini ha desbordat el segon escenari del Cruïlla amb les seves punyalades contra les relacions tòxiques, contra el masclisme o contra les crisis d'edat disfressades d'humor. Amb una posada en escena gairebé teatral que fa que acabi la cançó Siete Dies a Terra, per exemple, Paula Ribó ha aprofitat per reivindicar la ciutat dient quina culpa tenim nosaltres d'haver nascut a la millor ciutat del món just abans de començar Cançó de Primavera. Pamela Anderson, In Spain, We Call It Soledad o Ai Mamà han despertat els crits del públic. També han saturat l'escenari la Ludwig Band. Estan vivint un estiu farcit de festivals, Vida, Canet Rock i Cruïlla en només una setmana i amb festes majors entremig. I és que pel barri es comenta té una grandíssima tirada, multiplicada per la viralitat de Xavier, el tècnic de so. Un tècnic, com diu la cançó, que fa que la Ludwig Band soni fantàstica, encara que Quim Carandell se li hagi trencat una corda de la guitarra a la primera cançó, El teu amor, i l'hagin canviat al mig de Rapunzel. Però també deu l'èxit amb meravelles narratives com On t'has ficat aquesta nit, que el públic ha cantat com una persona sola. Igual que El meu amor se n'ha anat de vacances, S'ha mort l'home més vell d'Espolla o Manela. Un altre dels escenaris destacats del dia ha estat Jovanotti, que ha revolucionat l'escenari principal del Cruïlla amb una explosió de funky i hip-hop sense compassió. Portava una banda completa amb guitarra baixa, electrònica, bateria, trombó, trompeta, saxo i tres coristes. I el so que expulsava dels altaveus també era de luxe.
0: Esports. L'Argentina s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de derrotar Suïssa a la pròrroga per 3-1. Ara l'equip de Leo Messi jugarà contra Anglaterra, que aquesta nit ha guanyat Noruega per 2-1. El partit de semifinals entre l'Argentina i Anglaterra es jugarà dimecres que ve a Atlanta. La resta de l'actualitat esportiva ara amb en Francesc Ripoll.
3: Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
4: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
3: Aquest diumenge estava el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera, Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Aquest és Jannik Sinner.
5: Tough challenge. I mean, he's an incredible player. And now he has this
6: Serà un repte molt dur. Ell és un tenista increïble, la seva confiança ha crescut molt després de Roland Garros. Es nota que se sent molt còmode en pista, molt relaxat, colpejant molt fort des dels dos costats de la pista i servint molt bé, com sempre. Serà molt dur, però estic amb moltes ganes. És una altra final de Grand Slam i en qualsevol

0: En qualsevol cas, ha estat una gran setmana per mi i el meu equip, així que a veure què passa.
1: Let's see, but I'm looking forward to it.
2: I un últim apunt en tenis, Paula Badosa ha guanyat el torneig Challenger Abastat a Suècia en guanyar la final a la tenista suïssa Walter.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
4: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
2: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gian Antonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és el favorit.
5: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOB estábamos todos más igualados. Así que veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
2: Els altres catalans Rins i Viñales no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la Pol i en directe a l'Univers MotoGP, a l'àpia web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
3: 3CAT Info.
2: El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos en la primera cursa de Donington Park.
6: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i de cara a l'any vinent també.
2: Tim Merlier ha guanyat la vuitena etapa del Tour de França, l'esprint, el belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
7: Didn't feel like this all the time until the last minute.
8: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
2: Tadej Pogacar continua sent el líder de la general amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma, Jonas Vingegaard, i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmor i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Com a mesura excepcional, decideix retallar el quilometratge i passar dels 185 quilòmetres previstos als 155. D'aquesta forma i d'acord amb l'avís vermell de Meteo France, es retalla l'etapa en 30 quilòmetres, la sortida serà una mica més tard i l'arribada es preveu abans. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial.

0: Els Estats Units han llançat una nova onada de bombardejos contra l'Iran després que Teheran hagi atacat un vaixell a l'estret d'Hormuz. La República Islàmica també ha respost amb atacs contra els països del Golf, que han fet sonar les sirenes als Emirats, Qatar i Bahrein. És la tercera ofensiva nord-americana d'aquesta setmana. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees aquest dissabte a la nit. 600 evacuats han pogut tornar a casa seva, mentre la policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. Mentrestant, a casa nostra, l'incendi forestal que crema Camarasa a la Noguera està estabilitzat. L'alcalde ha explicat a 3CAT Info que l'han aturat a peu del poble. Mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. A partir d'ara també us explicarem com les altes temperatures han fet que França s'hagi decretat l'alerta vermella a 37 departaments a partir d'avui. S'anticipa el tancament d'alguns monuments a París durant uns dies, com la Torre Eiffel o els museus del Louvre i Orsay. I passarem per Altafulla, on aquest dissabte la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca han fet un autèntic recital a la plaça del Pou d'aquesta localitat del Tarragonès.
1: Esports.
0: L'Argentina s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de derrotar Suïssa a la pròrroga per 3-1. Ara l'equip de Leo Messi jugarà contra Anglaterra, que aquesta nit ha guanyat Noruega per 2-1. El partit de semifinals entre l'Argentina i Anglaterra jugarà dimecres que ve a Atlanta. I pel que fa al temps, avui tornarà a pujar la temperatura i començarà una nova onada de calor que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. En general farà sol, però hi haurà núvols prims, pols en suspensió i alguns núvols baixos matinals al litoral. Els Estats Units han llançat una nova onada de bombardejos contra l'Iran després que Teheran hagi atacat un vaixell a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha ordenat l'ofensiva, la tercera d'aquesta setmana, perquè la República Islàmica reobri el trànsit marítim. Com a resposta, l'Iran també ha llançat diversos míssils i drons contra els països del Golf. Aquesta matinada les sirenes han tornat a sonar als Emirats, Qatar i Bahrein, que han hagut de desactivar les defenses aèries per interceptar els projectils. Tot plegat ha esclatat per l'atac iranià contra un vaixell amb bandera de Xipre que s'ha produït hores després de la reunió entre els ministres d'exterior de l'Iran i Oman per intentar recuperar el trànsit marítim a Hormuz i que està tancat fins a nova ordre. Aquesta setmana les forces nord-americanes han atacat uns 140 objectius iranians, entre els quals hi ha dipòsits de drons i de munició, xarxes de comunicacions i capacitats navals. A Ucraïna, 9 atacs russos amb coets i drons maten 6 persones i en fereixen una vintena a la ciutat de Sumy, al nord del país. Un dels artefactes s'ha estavellat contra una parada d'autobús. Unes hores abans, un míssil rus ha causat 2 morts i un ferit a la ciutat portuària d'Odessa i un dron ha ferit 7 persones a Kharkiv. Un altre atac rus ha causat una desena de ferits a Kiev. Els estralls provocats pels atacs russos palesen la indefensió ucraïnesa per falta de munició per la defensa aèria. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Els bombers han aprofitat la treva per donar aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora de dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es van trobar les 12 persones mortes, que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Anem al centre de comandament, al Parc de Bombers de Turre, Alba Barbosa.
2: Els bombers han pogut frenar l'avenç del foc i confien en les properes hores poder donar l'incendi per perimetrat i estabilitzat. Les condicions climatològiques els són favorables, segons remarcava el ministre de la Presidència del Govern espanyol, Félix Bolaños.
3: Dado que la climatología esta noche, también en viento y en humedad, va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
2: Les 12 víctimes mortals no s'han pogut identificar i hi ha 23 persones que encara no s'han localitzat. La Guàrdia Civil continua repassant la zona afectada pel foc i també l'interior de les cases per si quedés alguna víctima amb l'ajuda de gossos. Vicente Martínez, portaveu de la Unitat Canina de Protecció Civil.
4: Ella cuando detecta, independientemente de la distancia en la que estemos, se va a poner a ladrar y nosotros lo que haremos por medio de escuchar el ladrido, pues ya dirigirnos a la zona donde está ella y ver qué es lo que está marcando. Ella es una perra de búsqueda de personas desaparecidas de larga duración, ya no buscamos con vida.
2: La major part de les vivendes les han pogut salvar i els veïns desallotjats, ara uns 1.400, encara no poden tornar a casa. Dos veïns de Bedar recordaven que van veure començar el foc en una carretera secundària i que l'alcalde els va demanar que toquessin les campanes per alertar els veïns.
5: Empezamos la carretera, vimos un cable en el suelo y al lado estaba el fuego.
6: Me llamó y dice, subí para la iglesia y poner las campanas que hay que desalojar el pueblo. Entonces la llamé y digo, venga Puri, vamos a poner la campana.
2: El govern andalús no va enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils perquè, argumenten, hagués generat confusió entre la població que viu en una zona amb cases molt disperses. És un sistema, diuen, que no servia en aquest context quan calia que alguns veïns es confinessin i d'altres marxessin de casa. Les víctimes mortals les van trobar 4 dins un cotxe i 8 fora dels vehicles, mentre intentaven marxar a peu.
0: L'incendi forestal que crema a Camarasa, a la Noguera, està estabilitzat des d'ahir a 10:45 de la nit. 16 dotacions dels bombers hi han estat treballant durant tota la nit. L'alcalde de la localitat, Pere Pedrol, ha explicat a 3Cat Info que han tingut les flames a tocar.
7: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum. Ahir dissabte els bombers van poder controlar un altre incendi de vegetació que havia començat a cremar al migdia a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. En temps rècord van estabilitzar els dos flancs i el cap de l'incendi que havia arribat a les vies del tren. Durant una hora es va demanar el confinament de la població que viu a les urbanitzacions del Casalot, la Marina i la Costa de Zèfir i d'unes cases al costat de les vies del tren a Miami Platja per precaució i pel fum que generava el foc. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcalde de Mont-roig del Camp, Frank Morancho, va revelar que és probable que algú hagi provocat aquest incendi.
8: Tot just a tocar el nucli de Miami. És una zona que amb l'últim mes i mig hem tingut 3 incendis. La policia local ja ha obert una línia d'investigació perquè sospita doncs, que puguin ser provocats.
0: Segons els agents rurals, l'incendi ha cremat 7 hectàrees. Són dies en què cal màxima precaució perquè tenim 72 municipis en nivell màxim per risc d'incendi. L'alerta es concentra a les comarques de la Noguera, Pallars Jussà i el Priorat. Exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país que aquest diumenge continuaran tancats. No oblidem que els bombers encara treballen per extingir tots els incendis que hem tingut aquesta setmana. Ahir dissabte es va inaugurar a Paüls, al Baix Ebre, un memorial en record d'Antonio Serrano, el bomber mort fa un any durant les tasques d'extinció d'un gran incendi que va afectar aquest municipi del Baix Ebre. Hi van participar familiars, companys, veïns del poble i autoritats com el president de la Generalitat, Salvador Illa, o la consellera d'Interior, Núria Parlon. Marta Serrano, germana de la víctima, ha reclamat que la gestió agrària i forestal sigui una prioritat per les administracions.
9: Necesitamos una gestión forestal real, sostenida y responsable. Una gestión que no llegue tarde, que no dependa únicamente de las emergencias y que entienda que prevenir es proteger vidas. Que el recuerdo de Antonio nos ayude también a exigir este compromiso.
0: Salvador Illa ha recollit el guant i alhora ha fet una crida a la prudència perquè està sent un estiu molt calorós i amb un risc d'incendi molt elevat.
10: Posem tots els recursos, tot el que puguem fer per evitar que passin coses com aquesta, però també molta prudència. Estem en una onada de calor, tinc setmanes difícils, tindrem encara per davant dies difícils i em permeten també que un dia com avui, recordant Antonio Serrano, faci una crida a la prudència.
0: L'incendi d'ara fa un any a Paüls i altres municipis propers va cremar més de 3.000 hectàrees, un terç de les quals dins el Parc Natural dels Ports. Davant dels continus episodis de calor extrema, els sindicats demanen a les empreses que canviïn els horaris de treball i modifiquin el vestuari de feina per protegir adequadament els treballadors. Sentim Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
11: S'ha de valorar Més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària, de vegades les màquines que utilitzen augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos, no la temperatura externa.
0: Els sindicats reclamen que les empreses incloguin criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina per establir els descansos dels treballadors. Però la secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Lozada, destaca que es troben amb impediments, sobretot econòmics, per aplicar aquests canvis.
12: Caldria conscienciar, sobretot el teixit empresarial, que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura. I el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: També demanen que aquests protocols s'implantin a tots els sectors amb risc, no només al camp i a la construcció. I França ha decretat l'alerta vermella a 37 departaments a partir d'avui diumenge a causa de la calor. La tercera onada que afecta el país ha obligat les autoritats a ordenar el tancament anticipat dels principals monuments de París durant uns dies. La Torre Eiffel no permetrà visitants a partir de les 4 de la tarda i els museus del Louvre i Orsay també retallaran les hores d'obertura. El Tour es cursarà 30 quilòmetres al recorregut d'avui diumenge i les celebracions del 14 de juliol, dimarts que ve, modificaran el seu programa per restringir les activitats a l'exterior. Aquest any, els focs vinculats a la calor ja han cremat 25.000 hectàrees, al doble de superfície que l'any passat, i s'han detingut 32 persones sospitoses de provocar incendis forestals. I l'Assemblea Educativa de Catalunya ha decidit convocar vaga als centres educatius el 8 de setembre, el primer dia de curs. La decisió s'ha pres conjuntament amb l'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Coordinadora Obrera Sindical. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
13: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran. I els departaments d'Educació i Salut desplegaran infermeres als centres educatius per atendre l'alumnat amb necessitats de cures sanitàries. La iniciativa arriba després d'una prova pilot desenvolupada en 57 escoles i instituts del Vallès Oriental i el Maresme, on es van atendre un total de 204 alumnes en diferents nivells de necessitats assistencials. L'objectiu és estendre aquest model a tots els centres públics i concertats de Catalunya durant els dos pròxims cursos. Ens ho explica la Sara Canyete.
14: És un canvi en l'abordatge de les cures que necessiten alguns alumnes i que els permetrà ser atesos per professionals d'infermeria. Fins ara aquestes tasques les feia un monitor de suport que rebia una formació específica. La proposta també preveu que les cures es facin en horari lectiu i al centre. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
15: És un pilotatge que va néixer amb la idea clara d'avançar amb el que és el sistema educatiu inclusiu. El que volem és la participació de tots els alumnes en els centres educatius. Per això ens trobem alumnes que tenen necessitats de cures sanitàries en l'horari de en la jornada escolar i necessitàvem poder avançar en el treball que s'estava fent amb aquest alumnat.
14: Els alumnes que s'han atès en aquesta prova tenen diferents nivells de necessitat que van des de casos d'asma o al·lèrgies fins a diabetis, botons gàstrics o sondes. Des del Departament d'Educació reconeixen que el fet de ser atesos directament per un professional sanitari dona tranquil·litat a les famílies.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquest dissabte hi ha hagut un recital casteller de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i dels Castellers de Vilafranca a la històrica plaça del Pou d'Altafulla, al Tarragonès. Allà hi ha anat el nostre company Josep Almirall.
16: La Colla Vella ha refermat el seu millor inici de temporada descarregant amb autoritat el 5 de 9, el 4 de 9 amb el Pilar, un 3 de 9 minimalista que està cridat a pujar aviat damunt d'unes manilles i per acabar el Pilar de 8. El primer que ha aconseguit completar Altafulla en època moderna. No han quedat massa enrere els castellers de Vilafranca. La Colla del Penedès ha estrenat el 9 de 8, ha tornat a descarregar a la perfecció el 4 de 9 amb l'agulla i a la tercera ronda ha deixat en intent desmuntat una torre de nou que amb la cassoleta col·locada ha patit una rebrincada fatal. A la repetició ha descarregat el 3 de 9 i ha acabat l'actuació amb el Pilar de 8, el primer que descarrega també a la plaça del Pou. La diada ha estat perfecta pels xiquets de Tarragona, que han descarregat el 4 de 9, el primer després de 2 anys. Els ratllats necessitats d'una gran actuació per poder actuar diumenge al concurs de Castells de Tarragona també han fet el 7 de 8 i el 3 de 8. I la colla local, els castellers d'Altafulla, han estrenat el 4 de 7 amb l'agulla, que han deixat a mitges, i han pogut completar els 2 castells bàsics de 7.
1: El temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí.
17: Per avui diumenge esperem un dia càlid, altra vegada. La temperatura preveiem que es dispari al migdia a les comarques de Ponent i també a l'Alt Pirineu. Pot pujar 2-3 graus respecte a les que teníem ahir, amb màximes que podrien fregar els 40 graus en alguns punts, per exemple, del Segrià. També hi ha un avís de calor que afectarà a les comarques de Ponent i a la zona de l'Alt Pirineu. Durant el dia, preveiem que ens vagin arribant capes de núvols prims, potser una mica de calitja, pols en suspensió, i no descartem la formació d'alguns núvols baixos en aquesta hora del matí a la Costa Brava i a l'extrem sud de Catalunya. De cara a aquests pròxims dies, la temperatura continuarà pujant dilluns, dimarts, dimecres. Sembla que dimecres arribarà al seu màxim, potser entre dimarts i dimecres podríem tenir algun ruixat de tarda a l'interior fruit de la mateixa calor, i a partir de finals de setmana la temperatura tornarà a recular.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Les properes setmanes el govern crearà la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per multar els propietaris que se saltin la llei com els topalls del preu del lloguer. A partir de l'agost, aquest organisme centralitzarà el cos d'inspectors encarregat d'aplicar el règim sancionador. Ho ha avançat la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info, i ha demanat contundència per multar els infractors.
18: Aquí tenim fons voltors que estan comprant edificis sencers, fent fora els veïns i a les veïnes, estan saltant tota la legislació, podrien tindre una multa de fins a 900.000 euros, i el govern està xiulant i mirant cap a un altre costat, i aquí cal contundència.
0: El règim sancionador preveu multes d'entre 90.000 i 900.000 euros pels propietaris, professionals i plataformes immobiliàries que cometin infraccions considerades greus o molt greus. Per exemple, fixar el preu d'un habitatge de lloguer per sobre del topall màxim legal. D'altra banda, el sindicat de llogateres insisteix que la llei per limitar la compra especulativa a Catalunya només funcionarà si és d'aplicació directa als municipis amb un mercat d'habitatge tensionat. Recordem que la norma dona potestat a cada ajuntament per decidir si ho fa i que temen que la burocràcia allargui els terminis. El sindicat té clar que amb les eleccions municipals a la vista moltes iniciatives quedaran aturades i alerta que es pot ètic generar falses expectatives amb una normativa que creuen que no suposarà cap canvi immediat. La central nuclear de Vandellòs 2 a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear una parada no prevista poc després de les 4 de la tarda d'ahir dissabte. El motiu, segons un comunicat dels responsables de la central, és que han detectat un error en una de les vàlvules d'aïllament de vapor. En detectar-ho, tal com preveu el protocol, s'ha aturat manualment el reactor i s'ha desconnectat de la xarxa elèctrica. El text assegura que tots els sistemes de seguretat han funcionat segons el previst i que ara busquen la manera de poder intervenir a la vàlvula de manera segura. També afirmen que aquesta incidència no ha tingut impacte en els treballadors de la central ni tampoc en el medi ambient. L'empresa Submer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels terrenys que tenia Ercros a Flix. Es tracta de l'espai on hi havia la planta de clor. El projecte té un cost inicial de més de 1.000 milions d'euros i té com a objectiu posar en marxa el centre a partir del 2027 i que el 2029 estigui en ple funcionament. Flix, Ariadna Escola.
19: La companyia catalana construirà la fàbrica, que tindrà una potència de 50 megawatts i amb què es preveu crear 150 llocs de treball. El president del govern, Salvador Illa, ha destacat la reindustrialització de la zona.
20: Aquí hi ha molt més espai, com vostès veuen, hi ha altres projectes industrials i, diguem-ne, com les coses van bé, tothom s'hi apunta. I per tant, com que això començarà a arrencar, doncs ja veuran vostès com vindran més empreses, i jo també vull venir-hi, i tornarem a engegar aquest cercle virtuós de reindustrialitzar aquest terreny aquí a Flix. No?
19: Els impulsors de la factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial apunten que l'objectiu és el de posar en marxa la planta a partir de l'any vinent i que estigui en ple rendiment el 2029. Ni el govern ni l'empresa han donat detalls de la iniciativa, ja que no s'han permès preguntes dels periodistes.
0: Protesta ahir dissabte al migdia a Figueres, coincidint amb la visita de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Unes 200 persones es van concentrar davant el centre Esport Figuerenc per mostrar el seu rebuig a diversos projectes previstos a l'Empordà. Figueres, Berta Artigas Fontàs.
3: La mobilització impulsada per diverses entitats ha denunciat la manca de consens amb el territori en iniciatives com el Pla Territorial d'Energies Renovables, el Parc Eòlic Marí de Roses o el trasllat de l'estació de Figueres a Vilafant. Els manifestants han fet sonar xiulets i han entonat càntics. Mentre a l'interior de l'edifici es celebrava una jornada sobre el futur econòmic de la comarca, Jordi Estevez, portaveu de l'Empordà Dempeus.
21: Pensem que desplegar aquesta bestiesa de molins és un dany irreversible, és un dany que no té marxa enrere.
3: Durant la seva intervenció en l'acte, la consellera Sílvia Paneque ha defensat que Catalunya necessita avançar tant en infraestructures com en energia renovable.
22: Perquè qui no estigui preparat per l'economia que ve, que és una economia, per sort, d'aquesta vegada verda i sostenible, no només no complirà els objectius ambientals que ens hem marcat com a europeus i europees, sinó que, a més, no tindrem les bases, els pilars, per desenvolupar aquesta nova economia i, per tant, per generar oportunitats als nostres conciutadans i conciutadanes.
3: També ha assegurat que aquest desenvolupament s'ha de fer preservant el paisatge.
0: Xavi Duch, Mariona Escoda, Marc Pocielo i Anna Valldedeu protagonitzen el musical No són maneres de tractar una dona, premiat als Butaca el 2004 i que dos dècades després torna a escena al Teatre Gaudí de Barcelona. És una peculiar comèdia negra sobre la persecució d'un assassí en sèrie per part d'un detectiu amb poca traça. Ignasi Abad.
23: I mentre aquí l'espero, sola quasi desespero, quan un sonat és que em fa competència.
24: Pot semblar estrany centrar un musical en la figura d'un assassí en sèrie, però a No són maneres de tractar una dona, Douglas J. Cohen planteja una hàbil barreja de comèdia estripada, humor negre i història d'amor. La que tenen el detectiu interpretat per Marc Pocielo i la testimoni d'un dels crims a qui dona vida Mariona Escoda. La guanyadora de la primera edició d'Eufòria canvia radicalment de registre després d'interpretar la Rosa del Petit Príncep.
25: Té una profunditat emocional bastant bèstia, jo crec. Pot agradar realment a tothom i gent que busqui, jo què sé, una cosa diferent dels musicals que estem acostumats. És bastant fosc a molts moments i això a mi m'encanta.
26: Veig els titulars de demà. La ciutat en ple s'enfotrà.
24: La foscor de part de la trama està canalitzada a través de l'humor, explica Maria Garrido, codirectora de l'espectacle, juntament amb Xènia Reguant.
27: Pot arribar a ser una mica humor macabre en alguns moments, en tot cas segur que és humor negre, però també hi ha alguns moments que l'humor és molt tendre i hi ha moments que és molt clown, gairebé.
24: Xavi Duch entoma el repte de ficar-se en la pell d'un assassí en sèrie caminant sobre la fina línia entre el terror i l'humor. Diu que aquest musical té molts elements per agradar al públic.
28: És un espectacle molt true crime, no? D'aquesta cosa que està tan de moda, que ens agrada tant. És un còctel de moltes coses. Suma una comèdia molt estripada, molt divertida. Després, a nivell musical, és una delícia. Tenim quatre músics en directe, la partitura... És dels 80, la partitura. Toca amb molts estils diferents, a nivell vocal també està molt bé. Són molts ingredients a nivell teatral, a nivell musical, a nivell de visió, que fa que sigui molt atractiu.
26: Soc famós, va mama, estima...
24: No són maneres de tractar una dona, es pot veure al Teatre Gaudí de Barcelona fins al 26 de juliol.

0: Esports.
1: L'Argentina s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de derrotar Suïssa a la pròrroga per 3-1. Ara l'equip de Leo Messi jugarà contra Anglaterra, que aquesta nit ha guanyat Noruega per 2-1. El partit de semifinals entre l'Argentina i Anglaterra es jugarà dimecres que ve a Atlanta. La resta de l'actualitat esportiva ara amb en Francesc Ripoll.
2: Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets, 2 a 6, 7 a 5 i 3 a 6. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing 8. La sentim.
3: És increïble. Tant avui com tots els partits han estat molt complicats físicament i mentalment. Avui especialment, ja que mai és difícil aconseguir l'últim punt. Carol, realment m'has fet lluitar molt per aconseguir-ho. Aquesta no te la perdono.
2: Aquest diumenge estava el torn per la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Zverev buscarà el seu segon gran slam consecutiu després de guanyar el primer de la seva carrera, Roland Garros, mentre que Jannik Sinner intentarà sumar el seu setè gran slam i el segon Wimbledon de manera consecutiva. Aquest és Jannik Sinner.
4: Tough challenge. I mean, he's an incredible player and now he has this cup.
5: Serà un repte molt dur. Ell és un tenista increïble, la seva confiança ha crescut molt després de Roland Garros. Es nota que se sent molt còmode en pista, molt relaxat, colpejant molt fort des dels dos costats de la pista i servint molt bé, com sempre. Serà molt dur, però estic amb moltes ganes. És una altra final de Grand Slam i en qualsevol cas ha estat una gran setmana per mi i el meu equip. Així que a veure què passa.
4: Let's see, but I'm looking forward to it.
2: I un últim apunt en tenis, Paula Badosa ha guanyat el torneig Challenger Abastat a Suècia en guanyar la final a la tenista suïssa Walter.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. El tro de Cervera ara és a 32 punts del líder en la cinquena posició de la general. Tot i la victòria, Márquez ha sorprès amb les declaracions després de la cursa a DAZN.
6: He ido muy incómodo toda la carrera, hemos ganado, pero he ido bastante incómodo, entonces tenemos que entender, hemos hecho unos cambios para la sprint race que quizá no han ayudado, pero también había más temperatura en pista, entonces hay que entender exactamente qué necesitamos para mañana 30 vueltas.
2: Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gianantonio. Àlex Márquez ha deixat clar que el seu germà és el favorit.
7: Con el medio trasero, Marc, ahí es donde marca un poquito más la diferencia. Hoy con el SOB estábamos todos más igualados. Así que veremos que mañana creo que va a ser muy interesante, una carrera de 30 vueltas muy larga.
2: Els altres catalans Rins i Viñales no han puntuat. Marco Bezzecchi, per cert, no ha corregut per lesió. L'italià ha caigut a la classificació i s'haurà d'operar d'una fractura a la clavícula esquerra i tampoc competirà la cursa llarga. Una cursa que es disputarà aquest diumenge a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la Pol i en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info.
2: El Mundial de Motociclisme Femení, segona posició per la catalana Paola Ramos en la primera cursa de Donington Park.
8: Bueno, la cursa d'avui ha estat una cursa en la que he tractat de prendre molta informació per demà i de cara a l'any vinent també.
2: Tim Merlier ha guanyat la vuitena etapa del Tour de França, l'esprint, el belga del Soudal ha tornat a demostrar el seu poder als instants finals i ha guanyat la seva segona etapa consecutiva. El sentim.
9: Didn't feel like this all the time until the last minute.
10: No m'he sentit dominador en cap moment de l'esprint. Just abans del revolt m'he trobat una mica tancat i després he estat a punt de caure. Allà he pensat que m'havia quedat sense opcions, però he intentat agafar la roda dels que ja estaven llançats i he aconseguit prendre molta velocitat. A 250 metres he decidit provar-ho fins al final, tot i que els últims 50 ja no podia més.
2: Tadej Pogacar continua sent el líder de la general amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès del Visma Jonas Vingegaard i amb més de 3 minuts sobre el seu company d'equip a l'Emirates, Isaac del Toro. Aquest diumenge, novena etapa de mitja muntanya entre Malmor i Ussel, una etapa que l'organització del Tour ha modificat per l'onada de calor. Com a mesura excepcional, decideix retallar el quilometratge i passar dels 185 quilòmetres previstos als 155. d'aquesta forma i d'acord amb l'avís vermell de Meteo France es retalla l'etapa en 30 quilòmetres, la sortida serà una mica més tard i l'arribada es preveu abans. Tot i els canvis, l'etapa manté tots els ports de la jornada, un de quarta categoria, dos de tercera i un de segona.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Més futbol, segons ha pogut confirmar 3CAT Info, l'interès del Paris Saint-Germain pel jugador blaugrana Ferran Torres és real. A Ferran li queda un any de contracte amb el Barça i podria marxar l'equip francès després del Mundial. La selecció espanyola sub-19 amb dos catalans, Quim Junyent i Xavi Esparta, guanyant l'europeu davant Alemanya per 2-0 i l'espanyol femení ha anunciat el fitxatge de Claudia Iglesias.
11: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
0: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
11: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 8. Els bombers confien estabilitzar l'incendi mortal d'Almeria. Durant les pròximes hores, la Junta d'Andalusia ha autoritzat que 600 dels evacuats tornin a casa seva i ha aixecat el confinament en una de les poblacions afectades pel foc. El balanç es manté en 6.600 hectàrees cremades, 12 morts sense identificar i una vintena de desapareguts. Aquesta nit els bombers han estabilitzat l'incendi de Camarasa de la Noguera. Tot el perímetre està encerclat i continuen treballant per refredar la zona. El foc ha afectat unes 22 hectàrees. Mentrestant, avui hi ha una setantena de municipis amb el nivell màxim de risc d'incendi i continuen tancats 8 parcs naturals del país. Els Estats Units i l'Iran s'intercanvien una nova onada de bombardejos que també afecten els països del Golf. L'atac iranià contra un vaixell a l'estret d'Hormuz ha desencadenat la tercera ofensiva militar d'aquesta setmana. L'Iran torna a bloquejar el trànsit marítim i avisa que l'era dels acords unilaterals s'ha acabat. L'Assemblea Educativa acorda fer vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Mestres i professors ho han decidit després de considerar que no s'han resolt les principals reivindicacions. Insten el govern a convocar la taula de negociació amb el comitè de vaga per aconseguir una millora del sistema públic. Cada vegada hi ha menys advocats que es vulguin dedicar al torn d'ofici i més persones que necessiten aquest servei. En només 10 anys, el torn d'ofici ha perdut més d'un de cada 5 professionals. L'advertència la fa el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, coincidint avui amb el Dia de la Justícia Gratuïta. El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica alerta del risc d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. Moltes vegades el pes de l'aigua acumulada supera de llarg la sobrecàrrega prevista i això provoca esquerdes, fissures i fins i tot l'ensorrament de part del terra. Els concerts de The Hives, Rigoberta Bandini i Jovanotti han tancat el Festival Cruïlla d'enguany. El certamen ha rebut 73.000 assistents, 9.000 menys que l'any passat. L'organització ho atribueix al descens de públic de la jornada inaugural.
1: Esports.
2: L'Argentina i Anglaterra jugaran la segona semifinal del Mundial de Futbol després d'uns quarts de final que s'han decidit entre aquesta nit i matinada a la pròrroga. L'Argentina ha guanyat Suïssa per 3-1 amb un gran gol de Julián Álvarez en el temps extra per fer el 2-1 i classificar la selecció argentina i amb una assistència de Leo Messi per fer l'1-0 que es converteix l'argentí també en el màxim assistent de tots els temps en mundials. Abans de l'Argentina 3, Suïssa 1, Anglaterra havia guanyat Noruega també al temps extra, la pròrroga per 2-1 amb dos gols de Bellingham. El partit de semifinals entre l'Argentina i Anglaterra jugarà dimecres.
0: I pel que fa al temps, avui diumenge farà més calor i començarà una nova onada de calor a les comarques de Ponent, que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. En general farà sol amb bandes de núvols prims, amb pols en suspensió i alguns núvols baixos en trams del litoral, matinals i a partir de la tarda.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 8. Bon dia, us informa Montse Garcia.
1: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: A Andalusia, els bombers confien estabilitzar l'incendi mortal d'Almeria durant les pròximes hores. El govern andalús també ha autoritzat que 600 dels evacuats per les flames tornin a casa seva i s'ha aixecat el confinament en una de les poblacions afectades pel foc. Per ara, el balanç es manté en 6.600 hectàrees cremades, 12 persones mortes que segueixen sense identificar i una vintena de desapareguts. Anem cap a Almeria, on hi ha la nostra enviada especial, Alba Barbosa, bon dia.
3: Bon dia, ara a les 9 hi ha una nova reunió per avaluar la situació, però les condicions aquesta nit han estat favorables, amb una humitat de gairebé el 100% i molt poc vent. El conseller d'Emergències andalús, Antonio Sanz, explica que hi ha punts del perímetre ja estabilitzats i això els ha permès aixecar el confinament de l'Ubrin i que 600 evacuats puguin tornar a nuclis de los Gallardos.
4: Nos permite haber tomado la decisión tan importante y tan deseada de que ya haya 600 personas de las 1.600 que había evacuadas por todas las horas a casa.
3: L'incendi ha afectat 6.600 hectàrees, el foc no ha avançat en les últimes hores i els bombers treballen sobretot en el flanc oest i la part est, que és la que toca a l'autovia, la que tenen més controlada, aquesta de la part est. Els veïns de Bédar, que és el poble més afectat pel foc i on es van trobar les 12 víctimes mortals, no poden tornar per ara a casa. Aquesta veïna ens explicava que van poder sortir del poble per una carretera que poc després va quedar bloquejada per les flames i va atrapar part de les víctimes mortals.
5: Nosotros sobre las 8 menos 20 pudimos bajar por la carretera que es la que enlaza con, o la que viene para Los Gallardos, pero 5 minutos después ya no pudieron salir de, por esta ruta. Tuvieron que irse hacia Lubrí, porque cogieron un camino que llegaron a la carretera, pero ya la carretera estaba en llamas y no pudieron salir.
3: Ja no queden desallotjats en albergs perquè s'han pogut reubicar en cases de familiars o hotels. La Guàrdia Civil continua treballant per trobar les 23 persones que no s'han localitzat i per identificar els cossos de les víctimes.
0: Alba Barbosa, moltes gràcies per aquesta última hora des d'Almeria, al punt de l'incendi. Bon dia.
3: Fins ara, bon dia.
0: I aquesta nit els bombers han estabilitzat l'incendi de Camarasa a la Noguera. Tot el perímetre està encerclat amb línies d'aigua i han estat treballant 16 dotacions dels bombers. Segons dades provisionals, el foc ha afectat unes 22 hectàrees i ha obligat a confinar el petit nucli de Fontllonga. Segons ha explicat a 3CAT Info l'alcalde de Camarasa, Pere Pedrol, han tingut les flames a tocar.
6: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Això quan avui comença la tercera onada de calor d'aquest estiu. Hi ha 72 municipis catalans de 14 comarques que estan en el nivell màxim per risc d'incendi. On hi ha més perill és a les comarques de la Noguera, el Priorat, el Bages i el Pallars Jussà. També continuen tancats 8 parcs naturals del país. La burocràcia i les taxes són les principals entrebancs pels veïns de Collserola a l'hora de fer les franges perimetrals per prevenir incendis. Mentre que el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que ningú s'ha de posar les mans al cap per talar arbres, i Joan Delor, exdirector general de Prevenció i Extinció d'Incendis, afirma textualment que s'han de tallar sense tanta ximpleria. Des del Consorci del Parc Natural reconeixen que no és tan fàcil i que cal flexibilitzar la normativa per agilitzar les intervencions. Molts dels habitatges de Collserola no respecten els 25 metres de protecció de les franges de seguretat ni la distància entre l'arbrat i les edificacions dins les parcel·les, com obliga la llei als propietaris. Però davant de qualsevol actuació cal una autorització prèvia de l'administració. El gerent del Consorci del Parc, Raimon Roda, admet que cal agilitzar i facilitar el procés.
7: La resposta és sí, estaria molt bé agilitzar tots els tràmits que són necessaris per fer actuacions d'autoprotecció, per exemple. El que passa és que també segurament hem de desvincular el que són actuacions puntuals en una parcel·la, en un arbre, del que seria la gestió forestal o la gestió del risc.
0: Tot plegat fa que els veïns es trobin davant d'una tramitació llarga i farragosa i unes taxes elevades. En definitiva, davant d'un viacrucis administratiu, però també d'una sagnia econòmica, com resumeix Àlex Alonso de Barcelona.
8: Per un pi gran pot ser 12 a 15 mil euros. Després has de demanar permís a l'Ajuntament per la tala, després has de pagar també els professionals que et facin la feina, que pot anar entre 500 o 1.000 euros, i la retirada d'aquesta llenya.
0: Davant d'aquestes circumstàncies, alguns dels 15.000 veïns que viuen dins el Parc Natural de Collserola reconeixen que acaben fent podes il·legals, sobretot per qüestions de seguretat, davant, per exemple, el risc de caiguda d'algun arbre. I l'onada de calor també afecta diversos països d'arreu del món. A França, les autoritats eleven a 37 els departaments en alerta vermella. El país travessa la tercera onada de calor d'aquest estiu, que aquest cop ha obligat a restringir els horaris de la Torre Eiffel, els museus del Louvre i d'Orsay i altres monuments turístics de París. Avui el Tour escurçarà 30 quilòmetres el seu recorregut per la calor, que també ha modificat les celebracions de la Festa Nacional Francesa de demà passat, el 14 de juliol. A Corea del Sud, les autoritats han emès per primera vegada una alerta per calor extrema al sud-est del país. Aquest any Seül ha creat un nou nivell d'avís meteorològic en previsió de dies de molta calor que els experts vinculen al canvi climàtic. I les persones amb Alzheimer o amb algun tipus de demència són un dels col·lectius més vulnerables a les onades de calor. Deshidratar-se o tenir un cop de calor pot provocar greus conseqüències per la seva salut i es poden agreujar temporalment símptomes com la desorientació o la confusió. Per això els professionals que els atenen fan una sèrie de recomanacions específiques per a aquestes persones. La infermera de l'entitat AC Alzheimer Center de Barcelona, Montse Vergés, explica a 3CAT Info que el més important és que aquestes persones estiguin constantment hidratades i també que el cuidador estigui atent a la manera com vesteix.
9: Ara que estem al juliol, no, que fa molta calor, doncs pot venir un senyor, a millor, amb una jaqueta de llana o un anorac, i clar, això no vol dir que ha obert. Primer, que no identifiquen quin temps estem i quan ha obert l'armari ha agafat qualsevol cosa.
0: Vergés alerta dels senyals d'alarma que poden fer veure que el malalt d'Alzheimer ha tingut un cop de calor, com l'envermelliment de la pell, mal de cap, marejos o un increment de la confusió que ja acompanya la malaltia, i recomana també revisar la medicació, perquè en alguns casos hi ha tractaments que poden incrementar la deshidratació del pacient, com els diurètics.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 3 minuts i mig i arribarem a un quart de nou del matí. Nova escalada bèl·lica al Pròxim Orient, on els Estats Units i l'Iran intercanvien una nova onada d'atacs per tercer cop aquesta setmana, després que la Guàrdia Revolucionària hagi atacat un primer vaixell a l'estret d'Hormuz i hagi tornat a bloquejar el trànsit marítim. De matinada, el president Donald Trump ha ordenat bombardejar Teheran. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat més d'un centenar d'objectius i dona l'operació per acabada. Com a resposta, l'Iran també ha llançat diversos míssils i drons contra els països del Golf. Les sirenes han tornat a sonar als Emirats Bahrein i Qatar, on hi ha 3 ferits, un d'ells menor d'edat. Teheran també ha reivindicat atacs contra bases militars nord-americanes a Jordània, Oman i Kuwait. Un dels principals negociadors iranians, el president del Parlament del país, ha avisat als Estats Units que l'era dels acords unilaterals s'ha acabat i que l'Iran sempre ha deixat clar que Washington compleix amb la seva paraula on assumirà les conseqüències. El mes passat, les dues parts van firmar un memoràndum d'entesa per posar fi a les hostilitats. La Xina manté les alertes després que el tifó Babi hagi tocat terra a l'est del país en les últimes hores. Les autoritats locals han advertit que, malgrat que s'està debilitant, la previsió és que continuï avançant cap a l'interior del gegant asiàtic. El tifó, una de les pitjors tempestes dels últims anys a la zona, ha obligat a evacuar gairebé 2 milions de persones i a cancel·lar nombrosos vols. Abans d'arribar a les costes xineses, el Babi ha passat per l'illa de Taiwan, on ha causat una trentena de ferits. Dos minuts i arribarem a un quart de nou. Mestres i professors convoquen vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho ha decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya en una trobada aquest dissabte a Sant Celoni, en què hi ha hagut representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Sindical, que són els que poden fer efectiva la convocatòria de la jornada de vaga. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
10: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran i insten el govern a convocar la taula de negociació amb el comitè de vaga per aconseguir una millora del sistema públic. Avui és el dia de la justícia gratuïta. El motiu d'aquesta commemoració, el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona ha presentat el balanç dels primers 6 mesos del 2026 del torn d'ofici, el servei que garanteix assistència jurídica a les persones que no poden assumir el cost d'un advocat. Les dades alerten que cada vegada hi ha menys professionals per mantenir aquest dret fonamental. Ens ho explica Antoni Fortesa.
11: El torn d'ofici de Barcelona ha fet prop de 67.000 actuacions entre els mesos de gener i juny. La majoria corresponen a l'àmbit penal, tot i que han augmentat els casos de dret laboral, estrangeria i segona oportunitat. El col·legi alerta que cada vegada hi ha menys advocats disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu. De fet, en només 10 anys el torn d'ofici ha perdut més d'un de cada 5 professionals. Cristina Vallejo és la degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, l'ICAP.
12: Baixen els advocats del torn, però pugen els ciutadans que necessiten el servei. Pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
11: PICAP recorda que aquest any ha entrat en vigor un nou conveni que millora les retribucions dels advocats del torn d'ofici i comença a recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys. Tot i valorar aquest avenç, el col·legi considera que encara és insuficient. Per això reclama una nova llei de justícia gratuïta, més finançament i que es remunerin totes les actuacions per garantir la continuïtat d'un servei clau per assegurar el dret de defensa de tota la ciutadania.
0: Passa un minut d'un quart de nou del matí.
1: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
13: Avui diumenge la temperatura pujarà una mica més i començarà una nova onada de calor per comarques de Ponent que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. Per avui s'espera ja un avís de calor al Segrià, al Pallars Sobirà, al Pallars Jussà, a l'Alta Ribagorça, a la Vall d'Aran, a l'Alt Urgell i a la Cerdanya. Per posar xifres, Lleida es pot apropar als 40 graus, Tremp als 38, Viella als 36, Sort als 37, la Seu d'Urgell als 36, per posar alguns exemples. També Barcelona, aquí a la costa, ambient humit, xafogós, Barcelona pot arribar als 31-32 graus. I en general farà sol amb bandes de núvols prims, que seran possiblement més nombrosos a la tarda, però farà sol. I amb pols de suspensió, aquesta nova onada de calor arriba acompanyada aquesta pols d'origen sahrià, també algun núvol baix aquest matí en algun tram de la costa, punts a les Terres de l'Ebre, molt locals, es poden tornar a formar a partir de la tarda vespre en alguns sectors del litoral.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica avisa del risc d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. El motiu és el pes de l'aigua acumulada, que supera de llarg la sobrecàrrega prevista per pluja o neu. Ja s'han produït diversos accidents amb persones ferides per l'ensorrament de part del terra. Davant d'això, l'arquitecte tècnic i auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jaume Arbós, fa aquest avís.
14: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos. A partir d'aquí, si tu vas posant més centímetres d'aigua, vas afegint més quilos i potser això pot originar fissures a el que seria el sostre, esquerdes a el que seria la paret, o malauradament, i com ha passat en algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
0: Afegeix que per evitar accidents, abans d'instal·lar una piscina desmuntable en terrasses o terrats, cal que un tècnic verifiqui l'estat de l'estructura de l'edifici i l'any de construcció. També s'ha de tenir en compte en quin espai en concret es vol col·locar la piscina i informar-ne a tots els veïns. L'Hospital Clínic descarta el cas de febre hemorràgica de Crimea Congo després que les proves que s'han fet al pacient hagin sortit negatives. A hores d'ara es troba en bon estat de salut i es manté sota observació per determinar el seu diagnòstic. Segons el Departament de Salut, la febre hemorràgica de Crimea Congo no representa cap perill per la població i es transmet principalment a través de les paparres. Tot i això, s'ha de vigilar davant de sospites de contagi, ja que la mortalitat pot arribar a ser del 30%. Actualment, a Catalunya no se n'ha registrat cap cas. 11 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Sumar ha escollit una nova direcció encapçalada per l'actual portaveu del Congrés, Verónica Martínez Barbero, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez. Es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per la dreta i l'extrema dreta. La vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz continua vinculada al partit, però no forma part de la nova executiva. Madrid, Alba Gil.
15: No hi ha hagut sorpreses perquè era l'única candidatura que s'havia presentat després que Lara Hernández, fins fa 10 dies la líder de la formació, dimitís denunciant una campanya de desprestigi del sector que ara dirigirà el partit. Serà un sumar sense Yolanda Díaz, però en qui Yolanda Díaz continuarà sent un referent, però Benés, que ha estat corejada a l'inici d'aquest acte. Amb la nova direcció, la tercera en 3 anys, el partit vol deixar enrere la profunda crisi interna. De fet, més de la meitat dels càrrecs de la cúpula no repeteixen. Qui sí que ho fa parlar és Ernest Urtasun, el dirigent amb més pes polític i l'únic que seu al Consell de Ministres. Serà, per tant, una peça clau d'una nova etapa que busca continuar avançant en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i per a l'extrema dreta. Sentim les dues coordinadores, Verónica Barbero, actual portaveu al Congrés, i Rosa Martínez, número 2 del Ministeri de Drets Socials.
16: El PP està maniatado por el negacionismo climático de la extrema derecha. Y eso no es moderación, eso es barbarie.
17: Hay que salir a la ofensiva. No es suficiente defender lo que ya tenemos. Es el momento de ir a por más, de no conformarse y de confrontar claramente con el proyecto reaccionario del Partido Popular y de Vox.
15: Tot plegat en ple procés de refundació, amb l'interrogant sobre com es presentaran a les generals i qui serà el candidat.
0: Alemanya, i malgrat el pes de gegants corporatius com Mercedes, Volkswagen o BMW, la columna vertebral de l'economia són les pimes. Aquestes petites i mitjanes empreses encaren amb incertesa el futur. Denuncien que els successius governs federals, tant l'actual com els anteriors, han defensat gairebé en exclusiva els interessos de la indústria de l'automoció. Berlín, Jordi.

0: futur per fomentar un ressorgiment en altres sectors.
1: Sebastian confia en la qualitat com a valor afegit per garantir el futur de la seva empresa. Actualment tenen projectes en marxa a banda d'Alemanya, també a Amèrica, Àsia, Àfrica o Austràlia. Per sortir de la crisi de l'automòbil i recuperar l'empenta, hi ha una paraula que, en la seva opinió, ho resumeix tot.
0: Emancipació, sí. També pot ser una victòria si no hi ha sempre al mig de la sala un gran elefant que ho domina tot. A la Xina es dedica temps per encarar de forma estructurada i constructiva els reptes del futur, per resoldre'ls. A Alemanya això no ho tenim de cap manera. No veig que tinguem cap pla.
1: Parlant de planificació, a l'abril Alemanya engegava un nou pla milionari per subvencionar la compra de vehicles elèctrics. Qui s'emporta els diners? Els fabricants xinesos. Si a Alemanya hi hagués hagut un pla, el govern hauria esperat al setembre, que és quan Volkswagen llança el nou Polo elèctric pensat per competir amb el preu dels vehicles asiàtics.
2: I The Hives, la Ludwig Van, Rigoberta Bandini o Jovanotti són alguns dels noms que han marcat l'última jornada del Cruïlla. El Festival de Música, Humor i Arts ha tancat aquesta edició amb 73.000 visitants. Parc del Fòrum, Marc Ruiz.
3: Els Fox The Hives han redoblat l'aposta rockera del Cruïlla amb un rock electritzant. Pele Almquist parlava amb el públic dient amigos catalans, literalment, i els reclamava que fessin soroll. Els han posat a prova, aturant-se com si fossin ninots de cera, i el públic hi ha respost amb cants i crits. Les noves, com Paint the Picture, sonen tan immediates com Hate to Say I Told You So, Come On o Tic Tic Boom. L'electricitat saltava de les guitarres a la roba perquè les caçadores d'inspiració country que porten tenen cintes de leds que les decoren. Ampis ha aconseguit fins i tot que el públic fes el riff d'I Hate to Say I Told You So i ha cantat a capella a sobre. Rigoberta Bandini ha desbordat el segon escenari del Cruïlla amb les seves punyalades contra les relacions tòxiques, contra el masclisme o contra les crisis d'edat disfressades d'humor. Amb una posada en escena gairebé teatral que fa que acabi la cançó 7 dies a terra, per exemple. Paula Ribó ha aprofitat per reivindicar la ciutat dient quina culpa tenim nosaltres d'haver nascut a la millor ciutat del món just abans de començar Cançó de Primavera. Pamela Anderson, In Spain, We Call It Soledad o Ai Mamà han despertat els crits del públic. També han saturat l'escenari la Ludwig Band. Estan vivint un estiu farcit de festivals, Vida, Canet Rock i Cruïlla en només una setmana i amb festes majors entremig. I és que pel barri es comenta té una grandíssima tirada, multiplicada per la viralitat de Xavier, el tècnic de so. Un tècnic, com diu la cançó, que fa que la Ludwig Band soni fantàstica, encara que Quim Carandell se li hagi trencat una corda de la guitarra a la primera cançó, El teu amor, i l'hagin canviat al mig de Rapunzel. Però també deu l'èxit amb meravelles narratives com On t'has ficat aquesta nit, que el públic ha cantat com una persona sola. Igual que El meu amor se n'ha anat de vacances, S'ha mort l'home més vell d'Espolla o Manela. Un altre dels escenaris destacats del dia ha estat Jovanotti, que ha revolucionat l'escenari principal del Cruïlla amb una explosió de funky i hip-hop sense compassió. Portava una banda completa amb guitarra baixa, electrònica, bateria, trombó, trompeta, saxo i tres coristes. I el so que expulsava dels altaveus també era de luxe. Ha repassat una discografia feta de hip-hop, funk i músiques africanes i llatines amb lletra en italià. Un sincretisme que ha atrapat el públic que omplia l'escenari principal i no han faltat bombes, com Positivo i L'Ombelico del Mundo. Acaba així un Cruïlla que ha rebut 73.000 visitants, 9.000 menys que l'any passat.
2: Albert Benet, bon dia.
4: Bon dia. L'Argentina i Anglaterra han fet bons els pronòstics i jugaran la segona semifinal del Mundial de Futbol després dels partits de quarts d'aquesta nit i matinada. Els dos s'han decidit a la pròrroga. Argentina 3, Suïssa 1 i Noruega 1, Anglaterra 2. Les dues seleccions, l'Argentina i Anglaterra, se citen per un lloc per a la final i s'enfrontaran dimecres, l'endemà de la primera semifinal d'aquest Mundial. França, Espanya.
5: 3CAT Info.
4: L'Argentina ha guanyat Suïssa a la pròrroga aquesta matinada per 3-1 amb una altra assistència de Leo Messi, que continua acumulant rècords, i amb un golaç de Julián Álvarez per donar la classificació per a les semifinals, en el que ha estat sens dubte la primera gran aparició en aquest Mundial del davanter que vol fitxar el Barça aquest estiu. La selecció albiceleste s'ha avançat al minut 10 amb un gol de McAllister en la sortida d'un córner, un córner picat de manera precisa, magistral, per un Messi que ha arribat a la històrica xifra de 10 assistències en Mundials, convertint-se en el màxim assistent de tots els temps en Copes del Món. Messi, amb 39 anys, ha marcat 8 gols en aquest Mundial i ha donat 2 assistències. Ja és el

0: jugador amb més partits disputats en mundials, amb més minuts, amb més victòries, amb més gols i amb més assistències.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: I quan semblava que l'Argentina podia aconseguir la classificació en els 90 minuts, el 67 ha empatat Suïssa amb un gol de Dan Endoye. El mateix Endoye ha estat expulsat amb dues grogues en una acció revisada pel VAR i que pot portar cua. S'ha arribat a la pròrroga i Julián, al minut 112, ha fet un gran gol amb un xut potent des de fora de l'àrea, amb la cama dreta, amb una rosca que ha anat a parar a l'escaire de la porteria suïssa. Julián ha jugat tots els minuts, inclosa tota la pròrroga, i ja per rematar-ho, Lautaro Martínez, que havia començat des de la banqueta, ha fet el 3-1 definitiu al minut 121, ja a l'afegit de la pròrroga. Partit discret, partit gris de la campiona del món, un partit que ha decidit Julián Álvarez amb aquest gran gol. Lionel Scaloni, seleccionador argentí.
2: Bueno, la verdad que hoy sufrimos, sabíamos que era un equipo muy físico, de esa parte creo que no, nos pusieron mucho en dificultad, no fuimos capaces de salir de ciertas situaciones, y bueno, la verdad que hoy estuvo en otro lado la suerte, la realidad, porque a ellos le expulsaron a uno y ahí el equipo atacó. Hay que ser realista, tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor. Dicho esto, lo que consiguió este equipo hoy es histórico, más allá de que pudimos jugar mejor, es histórico estar en una final nuevamente, semifinal, perdón.
0: A l'Argentina l'espera a les semifinals, doncs, a Anglaterra, que ha guanyat Noruega també a la pròrroga per 2-1 amb dos gols de Bellingham. Noruega es va avançar amb un golaç de Schelderup al minut 36, però de seguida Bellingham va fer l'empat just abans del descans, a l'afegit, al minut 47. El partit se'n va anar a la pròrroga i només començar el temps extra, al minut 93, Bellingham va fer el 2-1 definitiu. Per cert, que el nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, va ser titular i va fer l'assistència del primer gol de Bellingham. Gordon va jugar 70 minuts, després va ser substituït. En canvi, Rashford, un detall també important en clau Barça, Rashford es va quedar sense jugar ni un minut. I atenció al que deia Bellingham després de la classificació d'Anglaterra per unes semifinals d'un Mundial per quarta vegada a la història.
3: No comment. Steve, maybe he doesn't know what it's like to play in those kind of conditions.
0: Tuchel, el seleccionador d'Anglaterra, havia dit que havien tingut sort i que no havien jugat bé. Doncs bé, Bellingham diu sense comentaris i afegeix que potser Tuchel no sap com de difícil és jugar contra futbolistes com Haaland, Odegaard, Nusa i Sorloth, i que a vegades cal jugar de manera menys lluïda, més gris.
4: I think it's been unreal, honestly. The performance is one thing, beating
0: us. I aquest que sentiu és Erling Haaland dient amb orgull que han situat Noruega en el mapa, en aquest Mundial.
4: On the map, I think is maybe one thing that touches me the most.
0: I que això és el que més el commou, el que més li toca al cor. El Noruega-Anglaterra també en polèmica per un gol anul·lat a la selecció noruega per una empenta prèvia de Haaland, també perquè els noruecs han reclamat que la pilota havia tocat la càmera penjada del cable, la càmera per donar una imatge més aèria abans del gol de l'empat d'Anglaterra, amb la qual cosa el gol no hauria hagut de pujar al marcador.

0: Dos quarts de nou, informacions destacades a aquesta hora. Els bombers confien a estabilitzar l'incendi mortal d'Almeria durant les pròximes hores. La Junta d'Andalusia ha autoritzat que 600 dels evacuats tornin a casa seva i ha aixecat el confinament en una de les poblacions afectades pel foc. El balanç es manté en 6.600 hectàrees cremades, 12 morts sense identificar i una vintena de desapareguts. Aquesta nit els bombers han estabilitzat l'incendi de Camarasa, la Noguera. Tot el perímetre està encerclat amb línies d'aigua i aquesta nit hi han estat treballant 16 dotacions als bombers. Això quan avui comença la tercera onada de calor d'aquest estiu. Hi ha 72 municipis catalans de 14 comarques que estan en el nivell màxim per risc d'incendi. I els Estats Units i l'Iran s'intercanvien una nova onada de bombardejos que també afecten els països del Golf. L'atac iranià contra un vaixell a l'estret d'Hormuz ha desencadenat la tercera ofensiva militar d'aquesta setmana. L'Iran torna a bloquejar el trànsit marítim i avisa que l'era dels acords unilaterals s'ha acabat. A partir d'ara parlarem del consum de la cervesa. S'estanca mentre que la cervesa sense alcohol creix un 4,5% el 2025. És la dada més rellevant que es desprèn de l'informe elaborat per la patronal cervesera que analitza la producció i el consum de cervesa de l'any passat. I a partir de 8:45 anirem cap als Estats Units, on es continuen celebrant els 250 anys de la fundació del país fins que s'acabi l'any, recordem-ho. Un dels aspectes ineludibles de la història nord-americana és la música i explicar-la és un dels objectius del recentment estrenat Bruce Springsteen Center for American Music.
1: Esports.
0: Albert Benet, l'actualitat esportiva avui passa pel futbol?
2: Sí, pel Mundial, l'Argentina i Anglaterra jugaran la segona semifinal de la Copa del Món després d'uns quarts de final que s'han decidit entre aquesta nit i matinada a la pròrroga. L'Argentina ha guanyat Suïssa per 3-1 amb un gran gol, un golaç de Julián Álvarez des de fora de l'àrea per classificar la selecció argentina i amb una assistència de Leo Messi, que es converteix també en el màxim assistent de tots els temps en Mundials. Anglaterra ha guanyat Noruega per 2-1 amb dos gols del jugador del Madrid Bellingham, un d'ells amb assistència del nou davanter del Barça Anthony Gordon. Així doncs, semifinals del Mundial definides: França-Espanya dimarts i Argentina-Anglaterra dimecres. I per cert, que parlant de davanters del Barça, destaquem també aquesta hora del matí que Ferran Torres podria anar-se'n al PSG, al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. És una possibilitat real a aquesta hora. El Barça li consta aquest acostament del PSG amb Ferran Torres, que després de la marxa de Lewandowski també podria marxar ell, mentre el Barça negocia també l'arribada de Julián Álvarez.
0: I pel que fa al temps, avui farà més calor i començarà una nova onada de calor a les comarques de Ponent, que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. En general farà sol amb bandes de núvols prims, amb pols en suspensió i alguns núvols baixos en trams del litoral matinals i a partir de la tarda. Ara passen gairebé 4 minuts de 8:45 del matí.
1: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Andalusia, els bombers confien a estabilitzar l'incendi mortal d'Almeria durant les pròximes hores. El govern andalús també ha autoritzat que 600 dels evacuats per les flames tornin a casa seva i s'ha aixecat el confinament en una de les poblacions afectades pel foc. Per ara el balanç es manté en 6.600 hectàrees cremades, 12 persones mortes que segueixen sense identificar i una vintena de desapareguts. Enviada especial Maria Alba Barbosa, bon dia.
3: Bon dia, ara a les 9 hi ha una nova reunió per avaluar la situació, però les condicions aquesta nit han estat favorables, amb una humitat de gairebé el 100% i molt poc vent. El conseller d'Emergències andalús, Antonio Sanz, explica que hi ha punts del perímetre ja estabilitzats i això els ha permès aixecar el confinament de l'Obrin i que 600 evacuats puguin tornar a nuclis de Los Gallardos.
4: Nos permite haber tomado la decisión tan importante y tan deseada de que ya haya 600 personas de las 1.600 que había evacuadas que puedan volver a su casa.
3: L'incendi ha afectat 6.600 hectàrees, el foc no ha avançat en les últimes hores i els bombers treballen sobretot en el flanc oest i la part est, que és la que toca a l'autovia, la que tenen més controlada, aquesta de la part est. Els veïns de Bédar, que és el poble més afectat pel foc i on es van trobar les 12 víctimes mortals, no poden tornar per ara a casa. Aquesta veïna ens explicava que van poder sortir del poble per una carretera que poc després va quedar bloquejada per les flames i va atrapar part de les víctimes mortals.
5: Nosotros sobre las 8 menos 20 pudimos bajar por la carretera que es la que enlaza con, o la que viene para Los Gallardos, pero 5 minutos después ya no pudieron salir de, por esta ruta. Tuvieron que irse hacia Lubrí, porque cogieron un camino que llegaron a la carretera, pero ya la carretera estaba en llamas y no pudieron salir.
3: Ja no queden desallotjats en albergs perquè s'han pogut reubicar en cases de familiars o hotels. La Guàrdia Civil continua treballant per trobar les 23 persones que no s'han localitzat i per identificar els cossos de les víctimes.
0: I aquesta nit els bombers han estabilitzat l'incendi de Camarasa, la Noguera. Tot el perímetre està encerclat amb línies d'aigua i han estat treballant 16 dotacions dels bombers. Segons dades provisionals, el foc ha afectat unes 22 hectàrees i ha obligat a confinar el petit nucli de Fontllonga. Segons ha explicat a 3Cat Info l'alcalde de Camarasa, Pere Pedrol, han tingut les flames a tocar.
6: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Això quan avui comença la tercera onada de calor d'aquest estiu. Hi ha 72 municipis catalans de 14 comarques que estan en el nivell màxim per risc d'incendi. On hi ha més perill és a les comarques de la Noguera, el Priorat, el Bages i el Pallars Jussà. També continuen tancats 8 parcs naturals del país. La burocràcia i les taxes són els principals entrebancs pels veïns de Collserola a l'hora de fer les franges perimetrals per prevenir incendis. Mentre que el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que ningú s'ha de posar les mans al cap per talar arbres, i Joan Delort, exdirector general de Prevenció i Extinció d'Incendis, afirma textualment que s'han de tallar sense tanta ximpleria, des del Consorci del Parc Natural reconeixen que no és tan fàcil i que cal flexibilitzar la normativa per agilitzar les intervencions. Molts dels habitatges de Collserola no respecten els 25 metres de protecció de les franges de seguretat ni la distància entre l'arbrat i les edificacions dins les parcel·les, com obliga la llei als propietaris. Però davant de qualsevol actuació cal una autorització prèvia de l'administració. El gerent del Consorci del Parc, Raimon Roda, admet que cal agilitzar i facilitar el procés.
7: La resposta és sí, estaria molt bé agilitzar tots els tràmits que són necessaris per fer actuacions d'autoprotecció, per exemple. El que passa que també segurament hem de desvincular el que són actuacions puntuals en una parcel·la, en un arbre, del que seria la gestió forestal o la gestió del risc.
0: Tot plegat fa que els veïns es trobin davant una tramitació llarga i farragosa i unes taxes elevades, en definitiva, davant d'un viacrucis administratiu, però també d'una sagnia econòmica, com resumeix Àlex Alonso de Barcelona.
8: Per un pi gran pot ser 12 a 15 mil euros. Després és demanar permís a l'Ajuntament per la tala, després és de pagar també als professionals que et facin la feina, que pot anar entre 500 o 1.000 euros, i la retirada d'aquesta llenya.
0: Davant d'aquestes circumstàncies, alguns dels 15.000 veïns que viuen dins el Parc Natural de Collserola reconeixen que acaben fent podes il·legals, sobretot per qüestions de seguretat, davant, per exemple, el risc de caiguda d'algun arbre. Nova escalada bèl·lica al Pròxim Orient, on els Estats Units i l'Iran intercanvien una nova onada d'atacs per tercer cop aquesta setmana, després que la Guàrdia Revolucionària hagi atacat un primer vaixell a l'estret d'Hormuz i hagi tornat a bloquejar el trànsit marítim. De matinada, el president Donald Trump ha ordenat bombardejar Teheran. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat més d'un centenar d'objectius i dona l'operació per acabada. Com a resposta, l'Iran també ha llançat diversos míssils i drons contra els països del Golf. Les sirenes han tornat a sonar als Emirats Bahrein i Qatar, on hi ha 3 ferits, un d'ells menor d'edat. Teheran també ha reivindicat atacs contra bases militars nord-americanes a Jordània, Oman i Kuwait. Un dels principals negociadors iranians, el president del Parlament del país, ha avisat als Estats Units que l'era dels acords unilaterals s'ha acabat i que l'Iran sempre ha deixat clar que o Washington compleix amb la seva paraula o n'assumirà les conseqüències. El mes passat, les dues parts van firmar un memoràndum d'entesa per posar fi a les hostilitats. Al Canadà, 2 persones han mort i 4 més han resultat ferides greus en un tiroteig en un festival de salsa de Toronto que reunia milers de persones al carrer.
9: Llegábamos todavía la música, tocaba entre las 7 y las 8 de la noche, se acabó todo, llegó la policía donde estábamos, llegó la policía literalmente donde estaba el DJ tocando y nada, se acabó la fiesta.
0: Segons les primeres informacions, hi ha hagut un intercanvi de trets entre dos individus. Per ara no hi ha detinguts, però la policia està recuperant les dues armes i sospita que el tiroteig està relacionat amb una venjança. El primer ministre canadenc s'ha mostrat consternat pel tiroteig que ha fet dos morts. En una piulada a les xarxes, Mark Carney ha expressat el seu condol i ha agraït la feina de la policia i dels serveis d'emergències. A diferència del seu veí nord-americà, el Canadà és un país que no està acostumat a la violència armada. A finals de juny, però, hi va haver un altre tiroteig a Montreal en què dues persones van morir abans que l'agressor fos abatut per la policia. I nova detenció al Regne Unit d'un sospitós suposadament relacionat amb la mort de la veterana diputada conservadora Anne Widdecombe. La policia ha informat que es tracta d'un home britànic blanc de 28 anys i insisteix que no hi ha indicis que el crim tingui a veure amb el terrorisme o amb motivacions polítiques. Hores abans havia quedat en llibertat sense càrrecs un altre home d'edat similar, 26 anys, que també havia estat detingut. El cadàver de Widdecombe, de 78 anys, el van trobar a casa seva dijous i la policia assegura que va morir el dia abans. Era portaveu del partit ultradretà de Nigel Farage i abans, als 90, va ocupar diversos càrrecs ministerials en els governs dels conservadors Tories.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El consum de cervesa s'estanca mentre que la cervesa sense alcohol creix un 4,5% el 2025. És la dada més rellevant que es desprèn de l'informe elaborat per la patronal cervesera que analitza la producció i el consum de cervesa de l'any passat. Els supermercats han notat l'augment de vendes de cervesa sense alcohol. Marc Parrilla, cap de l'àrea de compres d'alimentació i begudes de bon preu, ens explica quin és el consumidor més freqüent.
10: Amb el qual hem detectat que el consumidor sense alcohol té una mitjana d'edat superior a la del consumidor amb alcohol. I aquestes mitjanes estarien entre 45 i 55 anys.
0: Tot i l'estancament de la producció de cervesa, segueix sent la beguda preferida dels clients per acompanyar unes tapes. Sentim què pensen de la cervesa sense alcohol.
11: Bec cervesa i bec cervesa sense alcohol. És una molt bona alternativa.
12: Jo sóc consumidora només de cervesa sense alcohol i com que em refresca molt la cervesa, sempre la demano sense alcohol.
13: Jo personalment mai he provat la cervesa sense alcohol. El que penso és que potser hauria d'estar més ben vista o a més llocs com bars, restaurants, poder-la trobar amb més facilitat.
0: Pel que fa al consum de begudes espirituoses, un estudi revela que se'n veu menys, però es tria la qualitat. A més, augmenta el consum en horari diurn i això afavoreix les begudes més habituals en els aperitius com l'aperol. 2 minuts i arribarem a 9:15 del matí. La pintora Eva Armisen fa el salt a les arts escèniques amb Lina Superheroïna, un musical familiar i ecologista que s'acaba d'estrenar a Seül. La producció, basada en el seu univers pictòric, s'exhibirà durant un mes i mig a Kepco Art Center de la capital sud-coreana en un auditori per a 1.500 persones. Ens ho explica la Montse Mas.
14: L'artista, coneguda a l'est asiàtic com la pintora de la felicitat, ha participat de la producció, els personatges i els fons escènics del muntatge. Són declaracions a Catalunya Ràdio durant el procés de creació que l'ha dut a treballar durant tot un any amb equips creatius coreans.
15: Participo amb tot i d'alguna manera ells, òbviament, jo escenogràficament no tinc ni idea, ni a nivell musical, ni puc opinar si m'agrada o no, i m'ho passo molt bé, molt bé, a part dels nervis.
14: L'espectacle narra la història d'una nena d'11 anys i el seu germà que s'enfronten a un monstre de brossa i s'ha inspirat, entre altres, en la convivència de l'autora amb les dones bussejadores de l'illa de Jeju, a l'estret de Corea. Armisen considera l'estrena a Seül un somni fet realitat i li agradaria que el muntatge pogués arribar algun dia a Catalunya.
15: Tant de bo. La productora es diu Dubitcom, tenen molta experiència en musicals i demés, i a veure, la seva idea, òbviament, tant de bo. Jo ho miro tot des de fora pensant, bueno, però m'han passat moltes coses molt bèsties allà, amb la qual penso, bueno.
14: Amb aquest projecte, que s'acompanya d'una exposició immersiva, l'autora aragonesa establerta a Barcelona consolida gairebé 2 dècades de lligam amb el mercat artístic de Corea del Sud, on més d'1 milió de persones ja han vist les seves exposicions plenes de color.

0: Tres quarts de nou del matí, Trescat Info, en emissió conjunta amb Catalunya Ràdio.
1: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
2: Doncs bé, avui diumenge la temperatura començarà a pujar una mica més i s'espera que s'iniciï una nova onada de calor per comarques de Ponent, que arribarà al seu màxim dimecres i encara molt possiblement dijous ens acompanyarà, tot i que començarà a desactivar-se, començarà ja a fluixar. Per avui ja tindrem actiu avís de calor al Segrià, als Pallars, tant al Sobirà com al Pallars Jussà, a l'Alta Ribagorça, a la Vall d'Aran, a l'Alt Urgell, a les Cerdanyes, per aquí on pujarà més la temperatura respecte a ahir. Viella pot arribar als 36, Sort als 37, Tremp als 38 i Lleida es pot apropar als 40 graus. Mentrestant, a moltes poblacions d'interior, valors màxims entre 33 i 36 graus. A la costa, ambient humit, xafogós, les màximes al voltant dels 29, 30, 31 o 32. Una jornada marcada pel sol, a la tarda tindrem més núvols alts i prims, també calitja, no hi haurà precipitacions, i demà dilluns tindrem a primera hora, de fet aquesta nit, un avís per calor nocturna que afectarà el Montsià, el Baix Ebre, també a la Ribera d'Ebre, i demà tarda el tarannà del temps serà similar. Molta calor i amb un estat al cel tranquil, amb sol i novament amb calitja.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Després del punt àlgid del 4 de juliol, el dia de la independència, els Estats Units continuaran celebrant els 250 anys de la fundació del país fins que s'acabi l'any. Un dels aspectes ineludibles de la història nord-americana és la música, i explicar-la és un dels objectius del recentment estrenat Bruce Springsteen Center for American Music. El nostre corresponsal als Estats Units ja l'ha visitat, Oriol Serra.
3: Yankee Doodle va passar de ser la cançó que les tropes britàniques utilitzaven per enriure's dels soldats colonials durant la Guerra d'Independència a afegir-se al repertori de cançons patriòtiques dels Estats Units acabats de néixer. This land is your land, and this land is my land. Woody Guthrie va ser el creador d'un dels primers grans himnes del que s'anomena patriotisme crític. Anys més tard, el seguirien d'altres.
4: Probablement no hi ha cap exemple millor que Born in the USA. Per això també és interessant, perquè penso que el Bruce diria que Born in the USA és un himne patriòtic, patriotisme crític.
3: És la veu de Melissa Kozlowski, historiadora i també responsable de les exposicions del Bruce Springsteen Center for American Music, un centre on, segons el propi Springsteen, la seva figura s'ha d'acabar convertint en una excusa per aprofundir en el significat de la música en moments difícils de la història nord-americana, crisis econòmiques, tensions socials o guerres. A dia d'avui hi ha pocs artistes que s'atreveixin a alçar la veu als Estats Units.
4: Quan dic espantats, no només em refereixo a tenir por sobre la caiguda de les vendes dels àlbums o de les entrades. Penso que la gent s'amoïna per la seva pròpia seguretat si s'expressen i s'impliquen en disputes polítiques.
3: La planta baixa del centre comença pel principi i no s'oblida de la música dels indígenes nord-americans amb la intenció de mostrar que ha sobreviscut a través de bandes reivindicatives, com és el cas dels Redbone que sentíem. And you better start swimming or you'll sink like a stone, or the times they are changing. Tot plegat són petits detalls d'aquests 250 anys de la història de la música nord-americana que es poden descobrir a 400 quilòmetres al nord de la Casa Blanca, just al costat del campus de la Universitat de Monmouth, a Nova Jersey.
0: Recitar el casteller de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i dels Castellers de Vilafranca a la històrica plaça del Pou d'Altafulla, al Tarragonès. Bona jornada també pels Xiquets de Tarragona, que han descarregat el 4 de 9 després de dos anys de no fer-ho. Altafulla, Josep Almirall.
5: La Colla Vella ha refermat el seu millor inici de temporada descarregant amb autoritat el 5 de 9, el 4 de 9 amb el Pilar, un 3 de 9 minimalista que està cridat a pujar aviat damunt d'unes manilles i, per acabar, el Pilar de 8. El primer que ha aconseguit completar Altafulla en època moderna. No han quedat massa enrere els castellers de Vilafranca. La Colla del Penedès ha estrenat el 9 de 8, ha tornat a descarregar a la perfecció el 4 de 9 amb l'agulla i a la tercera ronda ha deixat en intent desmuntat una torre de nou que, amb la cassoleta col·locada, ha patit una rebrincada fatal. A la repetició ha descarregat el 3 de 9 i ha acabat l'actuació amb el Pilar de 8, el primer que descarrega també a la plaça del Pou. La diada ha estat perfecta pels xiquets de Tarragona, que han descarregat el 4 de 9, el primer després de 2 anys. Els ratllats necessitats d'una gran actuació per poder actuar diumenge al concurs de Castells de Tarragona també han fet el 7 de 8 i el 3 de 8. I la colla local, els Castellers d'Altafulla, han estrenat el 4 de 7 amb l'agulla, que han deixat a mitges, i han pogut completar els 2 castells bàsics de 7.
0: Resoldre els misteris més desafiants de l'art a través de la ciència. Aquesta és la proposta de La ciència de l'art, la sèrie documental que s'ha estrenat aquest dijous al Caixa Fòrum Plus i que segueix des de dins els equips de restauració del MNAC en la investigació de 6 obres de la seva col·lecció. Clàudia Roses.
6: Per primer cop, les càmeres entren als tallers, laboratoris i arxius del MNAC. 6 episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas diferent. La reconstrucció del milicià ferit, el periple del marbre de Sant Pere de Rodes, el penediment d'Isidre Nonell, la foscor de Francisco de Zurbán, el trencaclosques de Sant Pere de Burgal i el secret de Cantant de la Tour. Ho explica aquesta emissora Roser Toll, directora de la sèrie.
7: Hi ha un treball molt bonic, que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. Jo crec que la curiositat, en aquest cas, és la base de tot. És ciència, és art, però sobretot és la curiositat. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren, que és d'un respecte molt gran i després amb que aquesta es conservi i amb l'autor.
6: El primer protagonista és el milicià ferit de Francisco Mateos, testimoni de l'horror de la Guerra Civil, creada amb urgència per al pavelló espanyol de la República el 1937, al costat del Guernica. L'obra mai s'havia pogut exposar, primer per ser art silenciat dels vençuts, després pel seu deteriorament irreversible. Ara el MNAC, amb l'artista Pilar Rosado, l'ha reconstruït amb intel·ligència artificial i l'ha exposat per primer cop. És una de les històries de les 6 investigacions delicades que ha suposat un repte a transportar a les pantalles.
7: He après després de molts rodatges que sempre hem d'estar una mica lluny de les obres perquè no puguis rossar-les amb l'esquena o que no hi poden haver ampolles d'aigua en lloc perquè tot això és un risc. I sí que he de dir que ells estan molt preocupats de que les obres sempre estiguin molt en cuidades, són com bebès per ells. I això implica que a nivell de producció hagis de prendre moltes precaucions.
6: Amb la sèrie documental La ciència de l'art, el Museu Nacional d'Art de Catalunya vol continuar treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus.
0: Menys d'un centenar d'espectadors podran veure avui en directe de Debussy a Guinovart, un viatge francès. És la proposta del reconegut pianista i compositor Albert Guinovart en el concert inaugural del cicle de música de cambra a la Fassina de Can Modolell. Albert Guinovart està satisfet de poder estrenar aquest espai cultural com a nova sala musical de Viladecans, al Baix Llobregat, on oferirà un concert d'una mica més d'una hora.
8: És que em fa molta il·lusió que jo tinc ancestres a Viladecans, doncs poder estrenar aquesta sala que l'han renovat ara, la Fassina, que és, estic segur que tindrà una sonoritat molt bona.
0: El mateix Guinovart en resumeix el repertori d'aquesta nit.
8: Presento doncs un programa que estic fent últimament de combinació, o sigui, dialogo amb autors francesos i amb la meva pròpia música. O sigui que tocaré Debussy, Ravel i Poulenc, i llavors amb músiques meves, vull dir, dels meus últims 2 discos que he fet amb Sony d'obres pròpies, doncs que tinguin relació també amb els francesos. Per exemple, toco un homenatge a Debussy que clou el programa, és a dir, que tot està pensat, no?
0: Esports. Albert Benet, bon dia.
9: Bon dia. L'Argentina i Anglaterra han fet bons els pronòstics i jugaran la segona semifinal del Mundial de Futbol després dels partits de quarts d'aquesta nit i matinada. Els dos s'han decidit a la pròrroga amb aquests marcadors. Argentina 3, Suïssa 1 i Noruega 1, Anglaterra 2. Les dues seleccions, Argentina i Anglaterra, se citen per un lloc per a la final i s'enfrontaran dimecres, l'endemà de la primera semifinal d'aquest Mundial, França-Espanya.
1: 3CAT Info.
9: L'Argentina ha guanyat Suïssa a la pròrroga aquesta matinada per 3-1 amb una altra assistència de Leo Messi, que continua acumulant rècords, i amb un golaç de Julián Álvarez per donar la classificació per a les semifinals en el que ha estat la primera gran aparició en aquest Mundial del davanter que vol fitxar el Barça. La selecció albiceleste s'ha avançat al minut 10 amb un gol de McAllister en la sortida d'un córner, un córner picat de manera precisa per un Messi que ha arribat a la històrica xifra de 10 assistències en mundials convertint-se així en el màxim assistent de tots els temps en Copes del Món. Messi, amb 39 anys, ha marcat 8 gols en aquest Mundial i ha donat 2 assistències de moment. Ja és el jugador amb més partits disputats en Mundials, amb més minuts, amb més victòries, amb més gols i amb més assistències. I quan semblava que l'Argentina podia aconseguir la classificació en els 90 minuts, al 67 ha empatat Suïssa amb un gol de Dan Endoye. El mateix Endoye ha estat expulsat amb 2 grogues en una acció revisada pel VAR i que pot portar cua. S'ha arribat a la pròrroga i Julián, al minut 112, ha fet un gran gol amb un xut potent des de fora de l'àrea amb la cama dreta que ha anat a parar a l'escaire de la porteria suïssa. Ha estat el 2-1, gol que ja classificava l'Argentina. Julián ha jugat tots els minuts, inclòs a tota la pròrroga, i ja per rematar-ho, Lautaro Martínez, que havia començat a la banqueta, ha fet el 3-1 definitiu al minut 121, ja a l'afegit de la pròrroga. Partit discret de la campiona del món, un partit que ha decidit Julián Álvarez amb aquest gran gol. Lionel Scaloni, seleccionador argentí.
10: Bueno, la verdad que hoy sufrimos, sabíamos que era un equipo muy físico, de esa parte creo que no, nos pusieron mucho en dificultad, no fuimos capaces de salir de ciertas situaciones, y bueno, la verdad que hoy estuvo de nuestro lado la suerte, la realidad, porque a ellos le expulsaron a uno y ahí el equipo atacó. Hay que ser realista, tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor. Dicho esto, lo que consiguió este equipo hoy es histórico, más allá de que pudimos jugar mejor, es histórico estar en una final nuevamente, semifinal, perdón.
9: L'autocrítica d'Scaloni i a l'Argentina l'espera a les semifinals Anglaterra, que ha guanyat Noruega també la pròrroga per 2-1 amb 2 gols de Bellingham. Noruega es va avançar amb un golaç de Schjelderup al minut 36, un dels gols, sens dubte, d'aquest Mundial, però de seguida Bellingham va fer l'empat just abans del descans a l'afegit al minut 47. El partit se'n va anar a la pròrroga i només començar el temps extra, al minut 93, Bellingham va fer el 2-1 definitiu. Per cert, que el nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, va ser titular i va fer l'assistència del primer gol de Bellingham. Gordon va jugar 70 minuts, després va ser substituït. En canvi, Rashford es va quedar sense jugar ni un sol minut. I atenció al que deia Bellingham després de la classificació d'Anglaterra per unes semifinals d'un Mundial per quarta vegada a la història.
11: No comment. People maybe doesn't know what it's like to play in those kind of conditions against Erling Haaland, Odegaard, Nusach, Sorloff.
9: Sense comentaris, deia Bellingham, després d'unes declaracions de Tuchel, el seleccionador d'Anglaterra, que havia dit que havien tingut sort i que no havien jugat bé. Doncs bé, Bellingham diu sense comentaris i afegeix que potser Tuchel no sap com de difícil és jugar contra jugadors com Haaland, Odegaard, Nusa i Sorloth i que a vegades cal jugar de manera menys lluïda, més gris.
12: I think it's been unreal, honestly. The way Norway has been, how we put Norway on the map, I think.
9: I aquest que sentiu és Erling Haaland dient amb orgull que han situat Noruega en el mapa en aquest Mundial i que això és el que més el commou, el que més li toca el cor.
12: With how good people we are, I think we are good people. I think that really touches.
9: El Noruega-Anglaterra també en polèmica per un gol anul·lat a la selecció noruega per una empenta prèvia precisament de Haaland i també perquè els noruecs van reclamar que la pilota havia tocat la càmera penjada del cable, la càmera per donar una imatge més aèria abans del gol de l'empat d'Anglaterra, amb la qual cosa el gol no hauria pogut pujar al marcador. El partit de semifinals entre l'Argentina i Anglaterra jugarà dimecres que ve a Atlanta, l'endemà del França-Espanya. I atenció perquè el davanter del Barça, Ferran Torres, podria anar-se'n al PSG de Luis Enrique aquest estiu, segons ha pogut confirmar a 3cat.info. És una possibilitat real, hi ha contactes del club francès amb el davanter valencià, a qui li queda un any de contracte amb el Barça i podria deixar el club aquest estiu després del Mundial. Això provocaria una autèntica revolució en la davantera del Barça perquè voldria dir que l'equip es quedaria d'una tacada sense els dos davanters centres purs de la plantilla. Primer Lewandowski i després Ferran. El Barça treballa en el fitxatge de Julián Álvarez i la sortida de Ferran podria implicar un altre fitxatge per reforçar la posició de nou. Acabarem destacant la victòria de Linda Noskova en la final femenina del torneig de tenis de Wimbledon. La txeca va derrotar la seva compatriota a la final, Carolina Muchova, en 3 sets. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing.
13: Bon dia, són les 9.
1: A Catalunya Ràdio, tot es pot parlar. Amb Domènec Subirà i Núria Pujadas. La teva ràdio.
13: És diu
1: la teva música. Només a Ràdio Argentona. 104.6.
14: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.
15: Tot va començar de forma brusca. Em vaig despertar suada com qui fuig d'un malson. Sense saber que el malson tot just arrencava. Era en un lloc fred, humit. Tenia els ulls tapats i estava lligada, de mans i peus.

0: Què vols de mi? Deixa'm anar. No, que em deixis anar, he dit. Deslliga'm, hòstia, deslliga'm! Espera, no t'acostis. Qui ets? Qui ets?
1: Tu no em coneixes.
0: I llavors, per què?
1: Tu no em coneixes, però jo tu sí.
0: I què vols? Què vols de mi, diners? Et puc donar diners?
1: No vull diners. El que vull no es pot comprar amb diners. Només em preguntava, Iris, que què series capaç de fer per allò que més estimes?
0: No t'entenc.
1: Ara ho entendràs.
0: Què li has fet? Deixa'l anar! Que el deixis anar! Ell no ha fet res! No ha fet res! Si teniu algun problema serà amb mi, no pas amb ell! No! El meu fill no té cap culpa! Ell no, sisplau! Ell no! No, què has fet? Què has fet? On és? Què li has fet? Pol! Pol, que em sents, Pol!
1: Ell està bé, de moment. Només he silenciat la càmera.
0: Deixa'm veure'l. Treu-me la cinta, el vull veure que està bé.
1: Això no funciona així, Iris. Tot té un sentit, saps? Tot. I si no et deixo veure-hi, és perquè vull que tastis què se sent quan vols saber i no pots. Quan vols comprovar que està bé i et resulta impossible. Quan saps que algú s'ha endut el teu fill i no pots fer res per trobar-lo. Res.
0: Algú té el teu fill?
1: És la meva filla. I els que l'haurien d'estar buscant han deixat de fer-ho. Ni una setmana passat i ja s'han oblidat d'ella.
0: Això no és com les pel·lícules. Les investigacions són llargues i sovint topen amb vies mortes i...
1: No n'hi ha cap aquí de via morta. Això és el que ells creuen, que és morta. Però no. Des del principi sentia que era viva i ara no sols ho sento, sinó que ho sé.
0: Això és bo. S'ha posat en contacte amb tu el segrestador. T'han demanat un rescat.
1: Que no va de diners, ja t'ho he dit. I no. El segrestador no. Ha estat ella. D'ahir vaig rebre un missatge d'un número desconegut.
0: I què hi deia el missatge?
1: Segons els Mossos, res. Però per mi ho diu tot. Diu que és viva, que la continuï buscant. M'ha donat força, saps? El primer que vaig fer va ser anar corrents a comissaria. Pensava que ells també se n'alegrarien i la inspectora dels nassos em va tractar de boig.
0: Un moment. No sé si et segueixo. Què deia el missatge?
1: Era una sola icona, o emoticona, és igual com se'n digui. No és important el que era, sinó el que significava. La icona d'un ratolí. És així com li dèiem a casa de petita. Ratolineta. És una cosa que només sabem nosaltres, com una mena de codi. Ho va enviar sabent que jo ho entendria.
0: I tot això li ho has dit a la policia?
1: És clar! La inspectora aquesta, la tal Merino, m'ha dit que deixés les dades a un dels seus companys i... Vaja, que se m'ha tret de sobre. Potser ella està acostumada a tractar amb desapareguts. Però és que no és una desapareguda qualsevol, joder, que és la meva filla. I només té 12 anys. Ah, si fos la seva filla, segur que ja hauria mogut cel i terra. Però no ho és. No en té ella, de fills. No pot entendre què se sent quan t'extirpen allò més preuat. Ni tan sols pot imaginar la inseguretat que crea la incertesa. A quin mal ha fet ella perquè algú decideixi fer-li passar per això, eh?
0: I tu has fet el mateix.
1: Perquè tu sí que em podries entendre.
0: Però jo no sóc mossa. Què?
1: No ets mossa, no. Però tu tens un podcast que investiga crims, oi? Segur que saps com s'ha de fer per trobar algú que ha desaparegut.
2: No sé què t'imagines de mi, però només tinc un podcast, eh? No és que sigui massa influent. I a més, no tinc gaires amics a la policia.
1: Prou, no parlis. Calla. O t'hauré de presentar també la boca. Només vull que diguis sí i no. Que ho has entès i que em faràs cas. I doncs, em faràs cas. Que si em faràs cas, he dit. Que no em sents? Que responguis? Em faràs cas?
2: Sí.
1: Què has dit?
2: Que sí.
1: Que sí, que què?
2: Que et faré cas. Deixa de fer-me mal. Et faré cas, però deixa'm anar.
1: Veus? Com ens entenem, tu i jo?
2: I el meu fill? Si jo t'ajudo, el deixaràs anar?
1: Abans hem de trobar la meva filla.
2: No m'has respost. El deixaràs anar?
1: Tots dos sereu lliures. No sóc cap monstre.
2: I quina garantia en tinc jo d'això?
1: La meva paraula. No et sembla prou?
2: Primer, deixa'm parlar amb el Pol. Estarà molt espantat. Deixa'm dir-li que estic aquí i que sàpiga que...
1: Que estarà espantat? Doncs clar que estarà espantat. I com creus que estarà la meva filla? Les mateixes condicions. Recordes? Ara trucarem a la inspectora Merino. I li exigiràs que busqui la meva filla.
2: T'estàs confonent amb mi.
1: Li diràs que té 48 hores per trobar-la.
2: I per què creus que em farà cas a mi?
1: Més val que ho faci. T'hi jugues tant com jo. Oi que m'entens?
2: Val, truquem-li. Com es diu la teva filla? I quan va desaparèixer?
1: Mònica Esteve. I no en sé res des del 22 de novembre. Fa una setmana i dos dies.
2: Alguna cosa més que necessiti saber? Què han investigat?
1: Això és tot el que et diré. Fes-t'ho com vulguis, però... Si dius que has estat segrestada, no tornaràs a veure el teu fill. Si demanes l'auxili, no tornaràs a veure el teu fill. Si jugues a fer-te la llesta i enganyar-me, no tornaràs a veure el teu fill. I si no aconsegueixes trobar la meva filla, doncs el que ja t'imagines, tu tampoc tornaràs a veure el teu fill. Ho has entès? Que si ho has...
2: Sí, ho he entès, sí.
1: Molt bé.

0: qui truca a aquestes hores? Hola? Que hi ha algú?
1: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Sóc l'Ara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6.
2: Ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2. Ignition.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

Ràdio Argentona t'acompanya. Cent 4.6.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Soc Clara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui un oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Viu la ràdio. Bons moments musicals a Ràdio Argentona.

0: tornarà.
1: Viu la ràdio.
2: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.
3: Ei, Juanes.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: De Palma.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, il·lusiona't.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: Coll Moda i la sabateria, comencem les rebaixes. Mentre els demés lluiten per trobar el més barat, vostè aprofiti per emportar-se la millor moda en roba i calçat. Coll Moda, carrer Gran 46, i la sabateria, carrer Gran número 7.
1: Ràdio Argentona, la nostra ràdio, 104.6 FM.
3: La Rosalía!

una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6 FM.

m'heu dit que faci una cançó de coses impossibles, de tonteries molt divertides i d'altres sense sentit, de coses que em fan vergonya i d'alguns secrets que no explicaré. He provat de dir-ho tot, de no dir res i d'incloure bromes que potser només...

0: te.
1: He perdut un del balquet i ara no m'atreveixo a fer-ho. M'han encertat de l'ho al mig i he de declarar el meu amor de gamberro.

La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre és la unió entre el vinil i el digital, entre allò que ja forma part de la història i allò que encara està per escriure. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Young boy.
1: Blanc i negre és més que un nom, és una metàfora. El blanc i el negre són extrems que, aparentment oposats, es necessiten per existir. Quan es troben, generen contrast, equilibri i profunditat.
2: Blanc en negre és un espai on la música es mira des de dues perspectives complementàries. D'una banda, ens endinsem en discos que han deixat empremta i han marcat generacions, i de l'altra, donem protagonisme a noves propostes que apunten cap al futur.
1: En cada episodi, Blanc en Negre busca crear un pont entre generacions. Els clàssics permeten entendre d'on venim i per què certs sons han marcat la història, mentre que els treballs actuals mostren cap a on evoluciona la música i quines noves emocions poden despertar.
2: Aquest contrast converteix cada programa en una experiència completa, un viatge que celebra la tradició i alhora convida a descobrir el que encara està per venir. Un espai on la música no només s'escolta de fons, sinó que s'atura i s'analitza. Benvinguts i benvingudes a Blanc en Negre.

0: Avui, en el primer episodi i de presentació de Blanc i Negre, no comencem des del principi. Volem anar als orígens, no per nostàlgia, no per romanticisme, sinó per una necessitat gairebé física, perquè hi ha músiques que no són una moda, ni una etapa, ni un estil passatger. Són una arrel. I quan no coneixes les arrels, tot el que creix a sobre pot semblar bonic, però és fràgil i s'esquerda fàcilment.
1: Avui parlem del blues, no com a etiqueta musical, no com a gènere encasellat en una prestatgeria. Parlem de blues com a llenguatge emocional, com una expressió cultural, com a resposta humana davant la injustícia, la solitud, la pèrdua i també el desig de viure. I'm a rolling stone.
0: Del blues, com a memòria col·lectiva, com a identitat compartida, com a eina per explicar una vida quan no tens poder, ni veu pública, ni un futur garantit. En el primer episodi, no podia ser d'una altra manera, hem de parlar de Muddy Waters.

I avui presentem At Newport 1960 de Muddy Waters com a disc clàssic escollit en el que és la part blanca del nostre programa o espai d'avui. El context històric en aquell moment és bastant evident, però crec que el podem deixar per d'aquí una estoneta i parlar explícitament de Muddy Waters, que és parlar de blues com a columna vertebral de la música popular en aquell moment i també del segle XX en general. No com una influència llunyana, sinó com un fonament directe. Muddy neix al delta del Mississippi, un territori que està marcat per la pobresa extrema, per una segregació racial legalitzada i per una violència sistèmica que no necessitava excuses ni titulars. El blues neix aquí no com una expressió artística conscient, sinó com una necessitat vital, com una manera d'ordenar el caos, d'explicar la vida quan la vida pesa massa.

0: Seguint una mica en el context històric, el blues no neix per agradar, neix per aguantar. És una música feta per resistir jornades infinites, pèrdues personals i humiliacions constants. No és una música trista, és una música honesta.
1: Sí, amb la gran migració afroamericana, moltíssimes persones marxen del sud rural cap a ciutats industrials del nord i el blues viatja amb elles. A Chicago, el blues canvia de pell, s'electrifica, s'amplifica, es fa més dur, més directe, més urbà. Ja no és un murmuri nocturn, és un crit.

0: flower than a man.
1: Now wait a minute.

0: Però anem entrant una miqueta en matèria. Anem ja en aquest famós festival de Newport, que en David ens parlarà una miqueta.
1: Sí, el Newport Jazz Festival, el 60, en aquell moment, era un espai pensat per al refinament, per al jazz elegant, per un públic majoritàriament blanc, educat, benestant, seguint una miqueta els clixés de l'època. I tot està pensat perquè res desentoni. Però de sobte puja a l'escenari Muddy Waters, amb una guitarra elèctrica, amb la seva banda al complet i amb un volum que no demana permís a ningú. Això no encaixa, incomoda, i precisament per això és història.
0: Perquè Newport no estava preparat per això, però la música no demana, a vegades, permís per existir.
1: Sí, i en aquest sentit, el més interessant és escoltar la primera cançó que es presentem avui, I've Got My Mojo Working. Per començar aquesta peça, cal entendre que vol dir mojo, que vol dir un amulet folklòric simpàtic, no. Una superstició decorativa, tampoc. És poder personal, autoestima. És afirmar la pròpia existència en un món que constantment te la nega. Quan Muddy Waters canta això a Newport, no està buscant un aplaudiment fàcil. Està dient, soc aquí, tinc cos, tinc veu i no penso demanar perdó per ocupar aquest espai.

0: working, but jets don't work on you. Realment brutal.
1: Espectacular.
0: Em sembla que conec a molt pocs intèrprets, molt pocs artistes que puguin despendre tanta energia a sobre d'un escenari o senzillament cantant les seves cançons. Estàvem aquí disfrutant com camells. El que acabem d'escoltar no és només una cançó, és un cos ocupant un espai que, com si estigués posseït, com que no estava pensat per ell. El blues aquí no és melancòlic, no és nostàlgic, és físic, que és suor, és moviment, és sexualitat i orgull. I el públic, que al principi no sap ben bé com reaccionar, acaba rendit, no podia ser d'una altra manera, perquè davant de la veritat no hi ha protocol ni etiqueta cultural que l'aguanti.
1: Efectivament, efectivament. Doncs bé, anem a presentar la següent cançó, que és una cançó que va donar nom a un grup musical, després parlarem d'aquesta anècdota. La cançó es diu Rolling Stone. Parla de moviment constant, de no quedar-se mai quiet, de no tenir arrels perquè el sistema no te les permet, i és la metàfora perfecta de l'experiència afroamericana. Però també és una declaració universal. Parla de viure al marge, de no pertany del tot enlloc, però no de deixar-te atrapar per res ni ningú.
2: Well, I wish I was a catfish.

0: back. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Showing up there. Showing up there. Rolling Stone, una cançó que acabaria donant nom a una de les bandes més importants del rock, i això és una anècdota, és una anècdota que ara ens l'explicarà en David tot seguit, però abans és una línia directa comentar que aquesta cançó no va ser editada en cap àlbum, només va sortir com a single, i és una, bueno, és una línia directa que va al delta del Mississippi, als estadis del món. El blues no només inspira el rock, el defineix. Li dona una actitud, un llenguatge i una identitat. I això ho van saber veure en Mick Jagger i en Keith Richards, no?
1: Correcte, tot i que ells no van ser els que van posar el nom a la banda. Quan els Rolling Stones havien de presentar en el Club Marquí de Londres el 12 de juliol del 62 el seu concert, hi havia el vocalista Mick Jagger, en Keith Richards i en Brian Jones, que eren els principals integrants del grup en aquell moment. Quan estaven fent una entrevista, ja que Jagger i Richards no eren encara els líders absoluts de la banda, sinó que en Brian Jones era qui estava assumint aquest paper, en Brian Jones en aquell moment no va saber quin nom dir i va veure un disc de Muddy Waters del single Rolling Stone i va dir, ens diem Rolling Stones. Aquesta és una mica l'origen explicat molt breument, no? de quin és l'origen de la banda de Rolling Stones, una de les grans bandes de la història del rock contemporani. I hem de fer ara esment a la següent cançó, però bé, seria interessant explicar també de què va. Hoochie Coochie Men és una de les cançons més importants de la història del blues, però també una de les més mal enteses. No és només una fanfarronada masculina, perquè ho és, ni un joc de sexualitat exagerada, perquè ho és. És una construcció simbòlica. S'inventa un personatge més gran que la vida, un home protegit per la superstició, pel destí i per les forces que el món blanc no pot controlar. En una societat que t'ha negat la humanitat, crear un mite propi és una forma de poder. The gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child coming.

0: El que acabem d'escoltar és una inversió del relat de dominant. Aquí no hi ha submissió, no s'ha de demanar permís. Hi ha orgull, hi ha identitat, hi ha un home que es narra a si mateix com vol ser recordat. El blues, en aquest punt, el blues es deixa de ser només testimoni, es converteix en una afirmació, un relat propi davant d'un món que sempre ha explicat la teva història per tu. Anem a situar una miqueta Muddy Waters a dins del context històric i aquest disc dins del context històric. Rolling Stones va néixer aquesta cançó en el 1950. És un punt d'inflexió absolut en la història del blues. No només és una cançó important, és un canvi de paradigma. Amb aquest single, recordem que només va ser editat com a single, Muddy Waters transforma definitivament el blues del Delta, un acústic rural, íntim, en un blues elèctric, urbà i frontal, adaptat a la vida industrial de Chicago. La guitarra amplificada, el riff repetitiu i la veu profunda creen un llenguatge nou, més agressiu, més directe, més físic. Rolling Stones ens defineix una mica l'ADN del blues modern, amb una estructura mínima, una tensió constant, una identitat molt marcada i una sensació de moviment perpetu de no arrelament.
1: At Newport 1960 representa la consagració pública d'aquest llenguatge. No és només un bon directe, és el moment en què el blues elèctric entra sense demanar permís en espais culturals fins llavors reservats a músiques, entre cometes, més respectables. Muddy ja no és només un músic de blues, és l'ambaixador mundial de la cultura. I ara anem a continuar amb un tema que s'anomena Got My Brand on You. Aquest riff és hipnòtic, aquest riff de guitarra, repetitiu, gairebé obsessiu, no busca sofisticació, busca impacte. Got My Brand on You parla de possessió, sí, però també parla de marca, de deixar empremta, de dir, això és el meu, per què? Mai m'han regalat res, eh? Això és meu perquè mai m'han regalat res, així de clar. Musicalment, aquí hi ha llavor clara del futur, hi ha el germen del rock més cru, del garatge i fins i tot del punk, abans de que el punk tingués nom.

0: És la quarta cançó que escoltem d'aquest esplèndid disc i d'un, evidentment, dels més emblemàtics de Muddy Waters. Aquesta és... Muddy Waters fa una música sense filtres, sense vernís, sense la necessitat d'agradar a tothom. És música que s'imposa pel pes propi, pel volum, per la repetició i per la insistència. I aquesta actitud, aquest jo sóc aquí, tal com deia en David, i no penso desaparèixer, és una herència directa del blues.
1: Doncs sí, i ja per continuar i acabar amb l'última cançó que escoltarem de Muddy Waters en aquest espai, Tiger in Your Tongue, hem de dir que a Newport aquesta cançó va sonar gairebé com una provocació final. Després de la tensió, després de l'impacte, Moody el que fa és jugar. Hi ha humor, hi ha doble sentit, hi ha una picada d'ullet constant, perquè el blues no és només dolor. També és intel·ligència, també és ironia i també és capacitat de riure's del món. Tiger in your tongue.

Sí, efectivament, aquesta cançó tanca una idea molt clara. El blues conté tota la vida. No és un estil trist, és un llenguatge complet, amb l'espai per la ràbia, per l'orgull, per la memòria i per l'humor. I això és el que el fa etern.

0: Recordem una miqueta. Blanc en negre representa la convivència entre dues dimensions, la nostàlgia dels clàssics, l'emoció de les noves veus, és la unió entre el vinil i el digital, entre allò que ja forma part de la història i allò que encara està per escriure. Un diàleg constant entre ahir i avui, entre la memòria i la descoberta. Blanc en negre és un espai on la música es mira des de dues perspectives complementàries. D'una banda, ens endinsem en discos que han deixat empremta i han marcat generacions. D'altra, donem protagonisme a noves propostes que apunten cap al futur. I anem ja una mica a la transició d'aquest blanc en negre. Anem a la transició de Muddy Waters, el nou artista que ens representa i que és el nostre contrapunt contemporani. El blues no es va quedar a Newport. No es va fossilitzar, no va quedar tancat en un directe històric.
1: Efectivament, el blues és tot un idioma. Els idiomes viuen mentre algú els parla, és evident. Canvien d'accent, de ritme i de context, però continuen dient coses essencials. I en la transició i en el disc contemporani que us presentem, la nostra proposta és Gary Clark Jr. amb el disc This Land del 2019.

0: Som al 2019, uns Estats Units profundament tensats, violència policial, racisme estructural, fractura social i discursos d'odi normalitzats. Gary Clark Jr. apareix aquí no com un hereu nostàlgic, sinó com una veu contemporània que utilitza el blues per parlar del present.
1: No fa blues per fer homenatges, fa blues perquè ho necessita, vol comunicar, vol transmetre i ho aconsegueix amb la seva música. I see you looking out your window,
0: can't wait to call the police. This Land és aquesta cançó, una declaració frontal sense metàfores amables. This Land parla de territori, de pertinença, de qui té dret a sentir-se a casa. I quan Gary canta aquestes paraules, està qüestionant una idea d'Amèrica que mai ha estat neutral.

0: Déu-n'hi-do, com dirien per aquestes terres, no? Aquí també, quants anys de diferència entre un i l'altre?
1: Doncs de naixement, de...
0: Bueno, no sé, de, històricament...
1: Històricament, a veure, estem parlant de 60 anys.
0: Sí, déu-n'hi-do.
1: Gairebé, eh?
0: Però segueix mantenint aquesta força, perquè el blues torna... Però, en definitiva, aquí el blues torna a ser una eina política, no com a eslògan, sinó com una experiència viscuda. Aquesta cançó que hem escoltat no busca consens, busca la veritat.
1: Efectivament, és així. I ara us anem a presentar la següent cançó, que es diu What About Us? Què passa amb nosaltres, no? A vegades una sola pregunta és suficient, i aquesta cançó és això. Què passa amb els que queden fora, amb els que no surten al relat oficial?

0: Aquí sí que podríem dir que el blues no ofereix solucions, obliga a escoltar, a consumir incomoditats, i això també és l'herència directa de Muddy Waters. Què connecta aquest disc amb el disc contemporani? Gary Clark Jr. és un hereu directe de Muddy Waters, no només musicalment, sinó conceptualment. D'Island, Clark recupera el blues com una eina de denúncia, no com un estil decoratiu o nostàlgic. Els temes centrals són pràcticament els mateixos que fa 60 anys, que és el que comentàvem ara, aquesta diferència. Parla de raça, d'identitat, de pertinença, de desigualtat, de violència i de violència estructural.
1: Sí, de fet, la diferència en tot cas és el context i el llenguatge sonor, el blues cru, el rock dur, el fast modern, les influències de hip-hop i el soul contemporani. Clark no modernitza Muddy Waters, sinó que continua exactament amb el mateix discurs, però adaptant-lo a un món nou. On Muddy suggeria, Clark ja assenyala. On Muddy resistia, Clark confronta. I bé, continuem amb Pearl Cadillac, una cançó també inclosa en aquest disc d'Island de l'any 2019, i després de la confrontació, el que fa Gary és mirar-se una mica cap endins. Parla de família, de records i d'arrels personals.

0: Aquesta és una mostra clara que el blues també és memòria íntima, és un, pot ser un relat domèstic, una història explicada a cau d'orella. Però quines similituds clau tenim entre Muddy Waters i Gary Clark Jr.? Tots dos utilitzen la música com un altaveu social, com una expressió de resistència cultural i que d'alguna manera ens porta un so dens, intens, físic, basat en riffs repetitius que fusionen gairebé com mantres. La veu no és només melodia, és afirmació identitària. La guitarra és una extensió del cos, no acompanya, parla. I no hi ha filtres ni concessions estètiques pensades per agradar a tothom.
1: Efectivament, tant Muddy com Clark són figures de transició. Muddy va transformar el blues antic en modern i Clark fa exactament el mateix. El fil no es trenca en cap moment. També hem de dir una coseta en relació a aquest disc que us estem presentant, d'Island 2019, que va guanyar el Premi Grammy a la cerimònia del 2020 com a millor disc de blues contemporani. I continuant ja amb la penúltima cançó de les que escoltarem avui, I Walk Alone. Aquí el so s'enfosqueix, és gairebé industrial i ens presenta una solitud com a paisatge contemporani.

0: Sí, definitivament estem en el blues del segle XXI, que parla d'aïllament, de caminar sol enmig del soroll, però encara que vida.
1: Sí, i en aquest sentit ja presentar la darrera de les cançons del nostre espai d'avui, Loud Down Rolling Stone, el cercle es tanca i el concepte torna. Estem a This Land, any 2019, Gary Clark Jr.

0: Però quina importància ha tingut tot això en el context, en un context de música global? Rolling Stone, el que iniciava el nostre espai, el podcast d'avui, és una pedra angular del blues i indirectament del naixement del propi rock and roll. Va donar nom anecdòticament als The Rolling Stones i influeix també directament en el blues britànic i el rock dels 60. A Newport 1960, el disc que us hem presentat avui, consolida el blues com a música transversal i global, capaç de travessar classes socials i contextes culturals.
1: I com a contrapunt del disc blanc At Newport 1960, Disland, el disc de 2019 de Gary Clark Jr., és un dels discos més importants del segle XXI en termes de blues polític, racial i identitari. En impacte i intenció és comparable a les grans denúncies que Muddy Waters ja feia dècades abans. Junts, Muddy Waters i Gary Clark Jr. mostren clarament el fil conductor del gènere, del Delta a Chicago, del Chicago al rock, del rock al present i del present cap al futur, sense perdre mai l'ànima. Baby, please don't go down and you are in league, you know I love you so.
0: Before I be your dog. Però el blues no és tristesa, és memòria, és dignitat. És una manera d'explicar el món quan el món no t'escolta.
1: I mentre hi hagi algú que necessiti dir la veritat, amb una guitarra a les mans, el blues continuarà viu.
0: De Muddy Waters, de Muddy Waters a Gary Clark Jr., aquesta música ens continua explicant qui som i d'on venim.
1: Això és Blanc en Negre.
2: A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un diàleg constant entre ahir i avui. La música segueix viva, canviant, eterna, entre la memòria i la descoberta. Blanc en Negre, un podcast d'Àngela Yats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
1: El més gran enemic del coneixement no és la ignorància, sinó la il·lusió del coneixement. Això va dir Stephen Hawking. Hi ha frases que no només obren programes, sinó que defineixen intencions. Aquesta, per exemple, és gairebé un manifest. Perquè el que volem fer aquí és exactament això, mirar de separar la màgia de la ciència, la sospita del coneixement, el titular viral del fet contrastat. Nosaltres som, com dir-ho, els que volem entendre, els que no ens conformem amb el primer tuit, ni amb el primer vídeo de TikTok, ni amb aquella veueta del grup de WhatsApp que assegura tenir informació privilegiada. Som els que encara tenim fe en el dubte i en la curiositat. I també som una mica morbosos, sí. Ens fascinen els misteris, les teories alternatives, les coses que no quadren. Però no perquè vulguem creure-les, sinó perquè volem entendre per què tantes persones sí que ho fan. La Terra no és plana neix d'aquí, d'aquesta necessitat d'aturar-nos un moment enmig del soroll informatiu i posar una mica de llum i d'humor allà on tot sembla conspiració, desconfiança o caos. Volem fer-ho amb rigor, esperit crític i un punt d'ironia, perquè creiem que riure és una de les millors maneres d'aprendre. Els últims anys, les xarxes internet han fet florir centenars de teories, des del terraplanisme fins als reptilians, des dels antivacunes fins a les conspiracions climàtiques. Vivim en una època en què el coneixement és més accessible que mai, però també en el que les mentides mai havien circulat tan ràpid. I aquí ens trobareu, intentant destriar el gra de la palla amb calma, humilitat i bon humor. Esperem que ens acompanyeu en aquest viatge que ens portarà a bord d'aquest punt blau pàl·lid que és la Terra, des dels racons més recòndics de la ment humana fins als confins de la vora de l'oceà còsmic. Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I avui, per començar aquesta aventura, posem la lupa en una de les teories més persistents i més mainstream, el negacionisme climàtic. És el canvi climàtic només un invent dels ecologistes alarmistes? És cert que els científics exageren per aconseguir finançament? Hi ha un pla secret de les elites globals per controlar-nos a través del CO2? O potser, només potser, estem davant del repte més gran, més documentat i més urgent de la història humana. Avui ho mirarem de respondre sense sermons ni catastrofismes. Amb humor, sí, però també amb dades, context i esperit crític. Perquè si el planeta s'escalfa, almenys que no sigui per culpa de tanta discussió absurda. Així que benvinguts i benvingudes. Poseu-vos còmodes, deixeu de buscar conspiracions darrere de cada núvol i no penseu que l'anticicló de les Açores és el nom d'un grup secret de poder mundial. Comença La Terra no és plana i comença amb la pregunta. El canvi climàtic és una estafa o és la nostra realitat més urgent? I per començar aquesta aventura, hem tingut l'honor de comptar amb una col·laboració més que especial. En Francisco Vera, Francisco activista a l'Instagram, de només 16 anys, colombià i reconegut influencer per la lluita contra l'emergència climàtica, ha volgut donar-nos la benvinguda al podcast amb unes paraules.
2: Hola, com esteu? Jo sóc Francisco Vera Manzanares, tinc 16 anys, sóc activista climàtic i defensor de drets humans. Moltes gràcies, Sergi, per la convidació a aquest espai. Molt content, moltes felicitats també per fer-ho, perquè és molt necessari informar la gent, contrarrestar les narratives negacionistes de la crisi climàtica. Al llarg d'aquests darrers 6 anys en els que he estat, diguem, involucrat en l'activisme climàtic, doncs personalment m'he trobat amb moltes coses, moltes posicions negacionistes. Per una banda, jo diria, tenim el negacionisme per se, no? A la gent que diu, no, doncs no hi ha una crisi climàtica, i també el retardisme climàtic, no? Que també, fins i tot jo diria, és més o igual de perillós i de seriós i de greu com el negacionisme, perquè el que ens diuen és que, bueno, hi ha una crisi climàtica, però no, nosaltres, com a éssers humans, no tenim incidència, per tant, no podem fer res davant d'aquella crisi climàtica, o que no estan, com diuen, bàsicament. Jo, per començar, hem de mencionar, això és clar, el consens científic. El consens científic és molt, molt contundent i està molt ben estructurat. Està l'IPCC, el panel intergovernamental de canvi climàtic, que són científics de 196 països que s'han reunit i han recopilat, han aconseguit tota aquesta evidència tan clara que recolza l'afirmació de que la crisi climàtica és real i està sent impulsada per l'ésser humà per un model de producció de consum insostenible amb el planeta, incompatible amb la natura, i que, a més, el seu principal contribuent és l'indústria fòssil, el petroli, el carbó i el gas. Aquest és el punt de partida. Però després entrem directament en els arguments que veiem a l'hora de debatre, de discutir, per què? Per què és això així? Jo m'he trobat amb gent que, per una banda, per exemple, el que diu és que, clar, canvi climàtic sempre hi ha hagut. I és veritat, tenen tota la raó del món. Una de les teories diu que el que va ocasionar l'extinció dels dinosaures va ser un canvi climàtic. I també hi ha canvis climàtics doncs, ocasionats per qüestions externes, com la rotació. Hi ha un científic croat que planteja com aquestes variacions externes del sol, precisament, de les pluges solars, tot això té una influència en el clima a nivell global. Ara, què és el que diferencia l'actual crisi climàtica, l'actual canvi climàtic? Doncs és molt senzill, la rapidesa i la velocitat del ritme en el que està tenint lloc. Precisament hi ha una correlació entre l'emissió de gasos d'efecte hivernacle des de la revolució industrial, bàsicament. Sembla una molt forta abraçada. Espero que continueu i que us vagi molt bé en aquest projecte i continuem endavant. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies, Francisco, per haver volgut ser en aquesta primera edició d'aquest podcast. Sempre recordarem que el vas apadrinar tu. I ara sí, després d'aquest alè d'esperança, d'aquesta joventut que té aquestes ganes de ser escoltada i de posar aquest granet de sorra, comença La Terra no és plana. Benvinguts i benvingudes. I per posar els peus a terra, literalment, saludem en Jordi Vilà, geòleg, professor i divulgador científic i promotor de la plataforma geòleg.cat. A veure, Jordi, on pares? Al cap de Finisterre, mirant si els barcos cauen per l'horitzó?
3: No, encara no, però mira, això segurament sí que en parlarem en el capítol del terraplanisme, oi que sí? Bueno,
1: ja veurem si el farem, ja veurem.
3: Això... Sí, home, podcast es diu així, l'hem
1: primer...
3: de fer, no?
1: Bueno, ja depèn, potser els nostres oients ens ho demanen i si la pressió ambiental i el poble vol, ja ho veurem. Escolta'm, va, això del canvi climàtic, què tal? Tot és mentida o com ens ho situes, això?
3: Mira, si vols, t'ho situo des de l'origen. Sembla que sigui una cosa que se'n parli des de fa poc, però realment el canvi climàtic no és una idea moderna. Fixa't, i el 1896 hi va haver-hi un químic, Premi Nobel, per cert, Svante Arrhenius, que, per exemple, va calcular que si duplicàvem el CO2 a l'atmosfera podia augmentar la temperatura global uns 5 graus. En aquell moment...
1: A quin any has dit? El 1800?
3: 1896. Fixa't, en aquell moment només era una curiositat de laboratori, perquè no hi havia tampoc unes medicions molt precises del CO2, no hi havia una medició constant cada dia, com es fa avui, és diària, la mesura. Però, mira... Fins i tot després, molt més tard, durant el segle XX, la preocupació va començar a créixer a mesura que ja es comença a mesurar el CO2 atmosfèric. En 1958, un senyor que es deia Charles David Keeling va instal·lar un sensor a l'observatori de Mauna Loa, Hawaii, allà dalt al volcà, en un lloc que...
1: Si havien passat uns 60 anys, Una mica més.
3: Sí. I allà va començar a registrar un increment constant d'aquest CO2, un augment. Any rere any anava pujant, Clar, es van haver de començar a mirar-se una mica més en calma, tot plegat, Encara avui la famosa corba de Keeling és una de les proves més clares de l'activitat humana sobre el clima. Ja més tard, a partir dels anys 70, ja començava a haver-hi un cert debat científic. Fins i tot, algunes empreses petroleres fan càlculs interns sobre com pot afectar l'emissió de CO2 en el clima.
1: Això als anys 70,
3: Sí. Per exemple, ExxonMobil, Shell, BP, sabien perfectament l'impacte del CO2 sobre el clima ja als anys 70.
1: Que recordem que tant una com l'altra de les que has dit són companyies que després van ser responsables dels vessaments més importants al mar, no?, d'algun dels seus petrolers que es van trencar, no? L'Exxon Valdez i algun de Shell, que recordem algun dels catàstrofes mediambientals més històriques,
3: Sí. Però bé, imagina't, vull dir, això ja sabien ells. Estudis interns de les companyies deien això, però més tard van començar a finançar campanyes d'informació per mantenir segurament el seu negoci. Lo normal, no? No sé si tu tinguessis una empresa que funciona, voldries que funcionés igual o millor, no? Aleshores,
1: sí,
3: si es genera alarmisme, esclar, si es genera alarmisme, hauràs de promocionar el contrari. Si tu tens diners per fer-ho, doncs jo crec que és el més lògic que poden fer aquestes companyies. No és ètic, tampoc, però és el més lògic.
1: Diguem-ne que pagant Sant Pere canta, no?, que diuen.
3: Sí, diuen
1: en català. Et puc fer una pregunta prèvia abans? Que tu parlaves del tema de la corba de Keeling, no? Parlaves del tema de les emissions.
3: Sí.
1: Suposo que se'n parla molt, però segur que em pots il·lustrar una mica més. És a dir, més enllà de la combustió dels cotxes, quines són les principals emissions que es contemplen així, grosso modo?
3: Vale, sí, mira, hi ha una cosa aquí que es coneix a la Terra. Per exemple, coneixeràs el cicle de l'aigua. Plou, l'aigua va a les muntanyes, passa pel riu, se'n va a l'oceà, s'evapora, torna un cicle, no? El cicle és molt més complex que això que he dit ara, Però després hi ha el cicle del carboni. El cicle del carboni contempla que el carboni està a l'atmosfera, però també pot estar a altres llocs emmagatzemat. El major magatzem de carboni que nosaltres potser ens podem imaginar El que la gent s'imaginarà és el carbó o el petroli, oi que sí?
1: Sí, home, està clar.
3: Però no és ben bé així. El major magatzem de carboni a tot el món són les roques. Les roques sedimentàries.
1: Tu hi entens d'això, eh?
3: Sí. Aquestes me les conec bé. Perquè, mira, hi ha les roques, una roca que es diu calcària, pot sonar, més o menys, i la calcària està formada per una molècula que conté carboni. I aquest carboni és el carboni de l'atmosfera que va absorbir el mar i que al seu torn el mar va fer precipitar el fons marí per generar una roca. Per tant, fixa't, un dels majors reservoris de carboni són les roques sedimentàries. Però, esclar, les roques sedimentàries no les cremem. Per tant, no emetem CO2 a l'atmosfera fent servir roques, sinó que les emetem fent servir doncs, el petroli o el carbó. Mira una cosa, aquí hi ha un experiment que a vegades faig amb gent, que és molt divertit. Per exemple, tu assimilarem aquesta combustió amb un cacauet. Tu sabies, tu et pots imaginar, un cacauet tarda un temps a créixer. A veure on es porta, el cacauet? Un cacauet tarda un temps a créixer i a desenvolupar-se en la planta. És a dir, tarda un temps a acumular energia. Aquest, un cacauet, és, al final també ho diuen, oh, que calòric, és molt calòric un cacauet, cuidado.
1: No, té fama i és molt sa, a més a més, sí, tant. Bones calories.
3: Acumula molta energia. Hi ha un experiment, doncs, tu agafes un cacauet, el punxes amb una agulla, dic punxar-lo amb una agulla perquè si no l'agafes amb les mans ja veuràs que no aniria bé la cosa. El cremes, l'encens amb una flama i el cacauet s'encendrà. S'encendrà i cremarà durant molta estona. Aquí fins i tot pots fer l'experiment d'agafar un vas de amb aigua a temperatura ambient, posar-lo sota el cacauet i veuràs que tindràs aigua molt calenta quan acabi aquest experiment.
1: No se m'hagués acudit mai.
3: És a dir, què has aconseguit amb aquest procés? Una planta ha acumulat energia i tu l'has alliberat en forma de calor. Vale, amb aquest procés. Què estem fent amb el carbó i el petroli? Pràcticament el mateix. Milions i milions i milions d'anys d'acumulació de carboni i nosaltres estem extraient aquests milions d'anys en poques dècades i ho estem emetent tota l'atmosfera. Què li estem donant a l'atmosfera, a part de carboni? Energia. Capacitat de retenir energia, perquè el CO2 és això, el CO2 és una manta, el CO2 és l'efecte hivernacle, que per cert, sense l'efecte hivernacle no podríem viure nosaltres a la Terra.
1: O sigui, en resum, vols dir que això, el que la Terra va tardar milions d'anys en enterrar, d'alguna manera, nosaltres ho estem alliberant en qüestió de 200 anys.
3: Exacte, això alliberar d'aquesta manera tan ràpida el que està provocant és que estàs escalfant, o estàs més que escalfant, estàs donant més base a l'atmosfera perquè pugui acumular més calor. Pot acumular més calor, per tant, més energia, tot el que vingui després serà més energètic, tempestes, les sequeres, etc.
1: Per tant, tot això que m'expliques té a veure precisament amb el canvi climàtic, el tema de l'efecte hivernacle, etc, etc. Deixem avançar una mica, perquè crec que és important, si no se'ns tirarà el temps al damunt. Intentem donar-hi també una visió una mica diferent. Ens acompanya també avui, i espero que durant molt de temps, l'Albert Palou, que és biòleg i responsable de les relacions institucionals i de comunicació del Centre d'Investigació Beta, que segur que també té alguna cosa a dir-hi al respecte del canvi climàtic. A més, en el seu centre treballen molt en relació al tema de la sostenibilitat, etc. Benvingut al programa, Albert. Què tal? Com estàs?
4: Hola, molt bé. Aquí, encantat de participar d'aquesta aventura.
1: Què et sembla, tot això del canvi climàtic? Què ens n'expliques?
4: Ara tinc un problema, perquè clar, vingut a dir no sé què, clar, un podcast, no sé què, la Terra no és plana, no sé què. Ah, jo m'havia preparat lo del terraplanisme, però ja podem parlar de l'altre, però...
1: Ja en parlarem.
3: M'ha passat el mateix.
1: Això és culpa meva, això ja reconec que...
4: No, m'ho guardo i ja quan el dia que fem el programa del terraplanisme ja ho aprofitarem, tot s'aprofita.
1: Ja, això, si d'això la setmana d'algun dia ja ho farem. Sí, home, sí, endavant. Centrem-nos, que se'm descentreu fàcil. Ens deia el Jordi el tema del cacauet que crema, no?, aquests milions d'anys que es va tardar en enterrar tot plegat i ara ho alliberem, no sé, què ens en dius?
4: És un tema molt interessant. De les conspiracions més grosses que hi ha potser ara mateix per molta gent i que cada dia sembla que triomfa una mica més. És una llàstima que sigui una conspiració perquè realment, com deia el Jordi, a nivell de consens científic no és ni opinió ni un acte de fe, és un fet bastant demostrat. Crec que el 97% de les publicacions científiques que es fan van en aquesta línia. El 3% que queden, moltes no és que siguin negacionistes o conspiracionistes, sinó que són a vegades de forma més o menys desencertada intenten portar punts diferents, com tot bon científic hauria de fer. Fa uns dies vaig estar discutint amb uns neurobiòlegs sobre aquest tema, temes de comunicació, neurobiologia, i tenien una teoria molt interessant, és que el canvi climàtic és una cosa que per el cervell humà, tal com el tenim programat, és molt difícil de processar i d'entendre. Estem molt ben pensats diguem, per reaccionar a amenaces, com ara que si tu et gires i et trobes un tigre de cara, diguem que el cervell està molt ben preparat per fer el que has de fer en aquell moment, però el canvi climàtic té tots els ingredients perfectes perquè sigui una cosa molt difícil d'entendre pel nostre cervell. És lent, és una cosa global i que té moltes derivades i és molt complex. És molt diferent de si t'ataca un tigre.
1: És a dir, que tot plegat fa que sigui fàcil d'omplir amb teories, diguem-ne, que no s'ajusten del tot a la realitat o que són poc rigoroses, més aviat, no? Vens a dir això, també. Sí, perquè necessitem donar una explicació a coses que són una mica complexes i difícils d'entendre i, per tant, tirem pel que és més senzill, no? Potser?
4: Sí, i també complica molt la cosa que moltes vegades els missatges que, amb bona fe, divulgadors científics o periodistes científics fan a vegades sobre temes que tenen a veure el canvi climàtic són contradictoris, perquè diuen que hi haurà més sequera però que també hi haurà més tempestes. És complicat, a vegades, posar sobre la taula com toca aquests temes. No diem que la Dana de València l'hagi causat el canvi climàtic, sinó que estem dient que el canvi climàtic farà que la Dana de València passi amb una freqüència més alta. No t'estem dient que no plogui mai més, sinó que plourà diferent. No t'estem dient que els hiverns siguin més freds, sinó que això és complicat de processar.
1: Trenquem la causalitat, no? De dir causa-efecte, no ben bé, és una mica, a la gent potser li sona fins i tot una mica horòscop, no? És a dir, són allò, postulats no falsables del tot i per tant... És possible que costi una mica. Llavors, el que interpreto del que dius és això, que realment a la gent li costa d'entendre exactament en què es fonamenta, no tant en què es fonamenta, sinó quina conseqüència té, o veure si el que està passant té a veure o no amb això. I, per tant, és difícil de que pugui calar en una determinada part de la població. Es genera un caldo de cultiu, no?, pel que dius, que és una mena... Sí que és culpa del CO2, però també és combinat amb el wifi i les fake news. Acaben fent tot una maionesa de tot plegat, oi?
4: Sí, sí, és el caldo de cultiu perfecte per treure teories de tot tipus, perquè gent com el Jordi, que fa temps que es dedica a la divulgació, jo crec que la gent que fa divulgació acaba processant que moltes vegades és difícil transmetre en un minut una cosa que tot ha costat anys d'entendre, i això és bastant humà. Jo el que diria com a missatge és que es costa molt posar d'acord en científics, també.
1: Clar.
4: Jo els he vist congressos barallant-se per com ha de ser el càtering. Llavors, ostres, que el consens sigui tan gran realment és una cosa que s'ha de tenir a veure.
1: Semblen partits d'esquerres, això, quasi bé. Sí, sí.
3: És que hi ha molts arguments, dels negacionistes que et porten a pensar, i el que deies com a divulgador, ostres, a vegades et treuen uns arguments que costen de rebatre. Però, bueno, mira, per exemple, et poden dir és que el clima sempre ha canviat, és que els estius sempre fa calor.
1: Aquest és l'argument típic, no?, de l'argument bastant cunyat. Sí. Oh, ploure sempre ho ha fet, això de ploure, oi?
3: Clar, sempre ha plogut, i a veure, i abans...
1: Són cicles, no?
3: Una vegada que va ploure, que va ploure molt més que ara, I clar, tu dius, vale, potser sí, l'estiu fa calor, l'hivern fa fred, però si tu mires una gràfica d'aquestes, tu veus que hi ha una dent de serra, estiu a dalt, hivern a baix, estiu a dalt, hivern a baix, i aquesta dent de serra per això va pujant, de tal manera que a vegades s'encavalca i acaba sent que a vegades els hiverns superen els estius dels anys anteriors en quant a algun fet d'aquests climàtics. O, per exemple, et diuen, ostres, és que els volcans emeten molt més que els humans. Uh-huh. Això t'hi trobes, de fet. És que els grans imperis van caure per un cataclisme del tipus un volcà, que va canviar el clima de cop i tot això. Pot ser, no dic que no. Però és que avui en dia, per exemple, un volcà emet 0,3 gigatones de CO2, que és molt. Uh-huh. Gigatones, és una bestiesa, són milions de tones. Mentre que els humans emetem 36 gigatones.
1: Clar.
3: És a dir, ara m'ho compares...
1: Hi
3: haurien d'haver
1: molts volcans simultàniament aixecar el que fan els humans, diguem, sí, sí.
3: Aquí està.
1: Tornant al que deies tu, Albert, abans, també, és el fet de que vivim en aquesta era de rapidesa i de que la gent vol respostes ràpides i que tot sigui molt, diguem-ne, evident i molt fàcil i molt automàtic, clar, el no poder lligar la causalitat directa, no? I, clar, fa que, escolta, jo el ploure he vist ploure sempre. Si tu em dius, en canvi, que si passa tal cosa, demà plourà i queda demostrat que això s'esdevé, doncs clar, llavors sí, però com que és una mica intangible, no? Es mou en el terreny de la probabilitat, no? Tot plegat. És que deixeu-me introduir també una mica el tema de l'Agenda 2030. Suposo que tindrem ocasió de parlar-ne més i segurament en altres programes, Però tu, Albert, que crec que n'has tractat, inclús per la feina, saps bastant del tema. Què ens en pots dir? Perquè sobre això hi ha molt de mite, també em sembla, no? I s'utilitza com arma llancívola en moltes taules i sobretaules.
4: Sí, hi ha una derivada que ens afecta més directament, que és una mena de conspiració més dels científics que ens hem inventat tota una sèrie de problemàtiques que ens estan ajudant a fer-nos rics. Jo tinc bastants companys i companyes que es dediquen a fer recerca i he voltat per moltes universitats i no, encara no he vist mai cap d'aquests científics o científiques arribant amb un Ferrari.
1: Vaja, t'has equivocat de feina, tio.
4: Sí, ostres. El tema de l'Agenda 2030, realment, jo el trobo especialment graciós, perquè al final l'Agenda 2030 és una cosa que promouen les Nacions Unides, amb la idea que després els governs, tots els nivells de l'administració pública, des de la Unió Europea o aquests organismes més supranacionals, els estats, els governs regionals i els governs locals, acabin impregnant-se d'una certa filosofia que les Nacions Unides considera que són les coses que representa que has de fer per garantir la sostenibilitat de l'economia, del medi ambient i de tot això. L'Agenda 2030 s'ha acabat convertint en una mena d'excusa per molta gent que han anat introduint aquest conspiracionisme contra el canvi climàtic més a l'agenda política que una altra cosa. Però l'Agenda 2030, si te la mires bé, al final és una campanya de comunicació molt ben pensada, segurament, però és una campanya de comunicació amb uns logos de colors, molts powerpoints, et marca 17 objectius, alguns objectius de què hauries de fer, què hauríem de fer entre tots per salvar una mica el món, però no va més enllà d'això. Jo tota l'aplicació real de l'Agenda 2030, diguem, a nivell de debat, acaben sent això, powerpoints molt xulos i reunions molt avorrides, que, bueno, després sí que generen debat, però no té més.
1: Suposo que el fet de, una vegada més, sigui una cosa una mica, bueno, interpretable, intangible, sense un efecte directe sobre el ciutadà o que no és capaç de veure-ho, i com a molt se li ha arribat a vendre que la conseqüència de l'Agenda 2030 és els taps de les ampolles de plàstic que quedin lligats i que no els puguis llançar, no? I que a molta gent li va costar una mica adaptar-se a això, suposo que fa que tot plegat sigui com vist com una botada científica o política, no? Perquè... No sé, jo he arribat a sentir que volien dominar el món amb això, que algú s'estava forrant d'una forma absolutament indecent.
4: O sigui, si algun dia algú es planteja dominar el món, fer-ho des de la ONU, no sé si és la millor decisió, eh? És bastant complicat. És més fàcil posar d'acord una comunitat de veïns sobre posar un ascensor que dominar el món a través de la ONU. Una de les coses que l'Agenda 2030 ha aconseguit bastant és anar-se transformant en agendes polítiques. L'agenda de la Unió Europea, del passat govern de la Comissió Europea, tenia una declaració que era el Green Deal, en el que teoria, en teoria adaptava alguns dels objectius de l'Agenda 2030, i això, un cop ho aterres, sí que es transforma en paquets de polítiques, en reformes legislatives, que això és el que sí que desperta o aixeca polseguera en la gent. Has parlat dels taps d'ampolla, però...
1: Per exemple, bueno, sí.
4: Si tu vols reduir determinat nombre d'emissions, doncs pots introduir polítiques que afectin el mercat dels cotxes. Si tu introdueixes canvis legislatius que afectin el mercat dels cotxes per anar cap a un altre model de motors, doncs això acaba tenint unes implicacions econòmiques enormes per a algú que té molt de poder. Llavors, aquí ja és quan entres d'un relat comunicatiu molt maco, d'uns logos de colors de les Nacions Unides i d'uns powerpoints que t'envien i unes webs molt ben fetes amb propostes d'indicadors de com seguir, com està salvant el món a partir d'intentar complir els objectius de desenvolupament sostenible, a la que ho aterres, li estàs tocant la butxaca a algú, i això ho complica molt.
1: O sigui, que anem a parar els calés, eh? Bàsicament. Anem a parar, sí. Que hi ha algú, sí, home, que sí. Perd influència o que hi ha de fer algun gasto i llavors ja tot es torça i va mal borràs, eh? Una mica?
4: Sí.
1: Sí, algú ha de pagar la festa.
3: Una pregunta. A veure, què...
1: Jordi, digues.
3: Sempre m'he demanat, dic, l'agenda 2030 representa que té el punt i final al 2030? És a dir, té una data de caducitat?
4: Aquest, no, abans de l'agenda 2030 hi havia l'agenda dels objectius del mil·lenni. Quan arriba el 2030, el 2031 hi haurà una agenda que es dirà agenda Omega. Això, i al final...
3: Sí, exacte.
4: Una de les funcions de les Nacions Unides és intentar fer un món millor i dir cap a on haurien d'avançar les coses. Però clar, no tenen capacitat legislativa real per fer-ho directament. Ho han de recomanar als governs perquè ho facin i els governs després ho han d'anar aterrant. Però van.
3: Sí, sí. Popularitza molt, les dretes i les esquerres, l'agenda 2030.
4: És una conseqüència de la pressió que han fet alguns organismes i algunes grans associacions de lobbies quan han vist que afectava determinats sectors econòmics. Òbviament s'hi han posat de cap. I després, tenir coses com lo del tap d'ampolla ajuda... No sé quin impacte té, no ho hem calculat mai, segurament algú ho ha fet, però també és una imatge que ridiculitza una mica això, perquè és, ostres, jo estic aquí amb el tap d'ampolla que no el puc treure de la nera.
1: Tremendo, és una experiència lamentable, cal dir-ho.
4: Mentre els avions volen cada vegada més i fan molt de CO2. Clar, això és, comunicativament és molt complicat.
1: Després, si em permets, Albert, tornem a això que té, crec que té a veure amb això de la sostenibilitat i la petjada del carboni, que en dieu els que hi enteneu una mica. Però, Jordi, a mi m'agradaria que abans ens hem quedat a mitges, que ens ho estaves una mica introduint, però també la geologia que ens ensenya sobre el tema del canvi climàtic, perquè tu explicaves el tema de com el CO2 està dintre de segons quin tipus de roques, etc. Però entenc que des de la geologia teniu manera de demostrar que això existeix, que això ha passat i que en tot cas no només és un tema de cicles i prou, no?
3: Sí, exacte. Aquí, de fet, es poden veure al llarg de les roques que s'han anat dipositant amb tots els milions d'anys que té la història de la Terra, doncs es veu com el món ha anat canviant. I aquests canvis a vegades eren produïts per cicles atmosfèrics, és a dir, canvis climàtics molt brutals, com poden ser, per exemple, la caiguda d'un meteorit, com el que va matar part dels dinosaures, que aquest va generar tot un núvol molt dens a l'atmosfera que va tardar molt de temps a dissipar-se, i això va crear un canvi climàtic tan brutal que moltes espècies van extingir. O a vegades veiem com la Terra, per exemple, hi ha una gran extinció que va morir més del 95% de les espècies a la Terra, que es diu la Terra bola de neu. Resulta que la Terra es va congelar sencera, de punta a punta, i va deixant una franja petita a l'equador, per on hi van sobreviure allà quatre animals allà.
1: Una reserva, replegats. Diguem.
3: I sí, i són aquests. Nosaltres som descendents d'aquests. Descendents d'aquests. Descendents d'animals marins. Clar, es veuen aquestes coses, però ara, si anem

0: aquest
1: Sí.
0: gel, i pots anar deduint si en aquella època feia més calor, feia més fred, si hi havia més gel, si menys, si hi havia més precipitacions o menys, si hi havia més CO2 o menys, també. I això tens una gràfica que és constant,
1: És
0: és a
1: un
0: dir, que fa
1: viatge en el temps,
0: pujades i
1: diguem.
0: baixades, totalment, totalment. Tens 10.000 anys de registres continus.
1: Déu-n'hi-do.
0: I aquí tens pujades, baixades, bueno, 10.000, fins i tot més, eh?
1: Sí,
0: Pots
1: sí.
0: arribar bastant més enllà, eh? Però, bueno, tens pujades, baixades, on veus glaciació, desglaciació, glaciació, desglaciació, i veus el CO2 com va donant voltes per allà, l'últim període. És a dir, puja, baixa, però no surt d'una mitjana, no surt del canal, sinó que és com si anés rebotant entremig de dues barres horitzontals. Però què passa? Que comença l'època industrial i aquest CO2 es dispara. I es dispara dramàticament, fins i tot es dobla. Es dispara tant com, per exemple, a l'època preindustrial hi havia a l'atmosfera 280 parts per milió de CO2. Part per milió vol dir que si jo agafo un milió de molècules de l'atmosfera, 280 molècules seran de CO2. Sembla poc, eh?
1: Sembla poc,
0: Que
1: sí.
0: dius 1.280, però bueno, són suficients com per acumular calor. Si passem a l'època actual, 2025, estem a 420 parts per milió. És a dir, no hem duplicat encara, però pràcticament.
1: És a dir, van
0: Sí.
1: líder el que tu deies al principi. En 200 anys alliberem pràcticament tot el que es va acumular durant milions, no?
0: Exacte. I aquest és el problema, que aquesta alliberació massiva de CO2 et porta unes conseqüències que no saps, no coneixes.
1: I escolteu, si realment hi ha aquest consens tan ampli, que crec que esteu bastant d'acord en el que, no?, i que queda bastant constatat, li atribueu aquesta confusió que hi ha, que no és fàcil d'explicar, que no és tan, la causalitat no és tan evident, o també potser la ciència no ho ha comunicat amb por, o què diríeu? Com ho veus tu, Albert, això?
2: Jo penso que, en general, que és, lamentablement és bastant demostrat perquè als científics els hi costa una mica explicar-se mitjanament bé, o mitjanament d'una forma mitjanament comprensible. També hi ha hagut moments en els que, en aquests temes, llançar segons quins missatges ha sigut molt contraproduent. Potser s'ha tirat per l'opció de fer missatges més contundents, però això al mateix temps ha creat respostes més contundents. El que et deia, si tu amenaces a la gent amb que el canvi climàtic portarà inundacions, et respondran que inundacions n'hi ha hagut sempre. I això s'ha d'anar amb compte, perquè hi ha alguns exemples de problemàtiques ambientals que s'han comunicat malament, no diria que un punt deliberadament, però potser sí. Hi ha un exemple, un dels grans biòlegs, inventor dels índexs de biodiversitat, que era Richard Dawkins, va fer un dia un titular dient que cada dia s'extingien, ara no recordo el número, cada dia s'extingeixen 10 espècies del món. Clar, si fas un càlcul des del dia que ho va dir fins ara, doncs ja el planeta estaria bastant fotut. Ell tenia una intencionalitat al fer-ho, que era cridar l'atenció sobre una problemàtica, però aquí s'equivoca a l'hora de voler fer una afirmació que no s'ajusta a les dades reals. I amb el canvi climàtic potser ha passat una mica el mateix. Morirem tots per excés de calor. Bueno, sí, però no, potser no
1: Una
2: cal.
1: mica d'alarmisme, no?
2: Sí, i això és contraproduent, perquè dona eines a que algú s'agafi i et digui, bueno, doncs estàs exagerant perquè vius d'això.
1: Això em recorda també, si us en recordeu, aquell documental, que no sé si es va arribar a endur l'Oscar, no ho recordo, que era de l'Al Gore, l'exvicepresident de Bill Clinton, allò de la veritat incòmoda, us en recordeu?
0: I tant.
1: Que jo quan el vaig veure, la veritat és que em vaig espantar, o sigui, em vaig espantar, perquè realment era molt alarmista. Jo no dic que no tingués unes bases més o menys verídiques i coherents, però si hagués estat estrictament cert el que deia, a dia d'avui, perquè ja fa, deu fer, no sé quan, 10, 15 anys d'aquell documental, segurament ara estaríem molt pitjor, del que estem, penso, Hauríem de revisar-lo, però recordo que era molt, molt alarmista. I això no vol dir que no el consideris útil per conscienciar la gent, que quedi clar. Una cosa, deixeu-me, i per introduir una mica no sé, de distensió, Segur que tu, Albert, també ens ho podràs explicar, això. Què hi tenen a veure les vaques amb tot plegat?
2: Home, les vaques són un dels grans generadors de gasos d'efecte hivernacle de tot el planeta. De fet, si tu calculessis o consideressis que totes les vaques del món són una nació, un país estructurat, ara no recordo exactament la posició, però crec que estarien entre el top 5 de països més contaminants del món. Seria la nació de les vaques. I això és perquè, bé, part del seu propi metabolisme fan que expulsin una sèrie de gasos, entre ells el metà, que és un efecte amb un gas d'efecte hivernacle més potent que el CO2, o sigui que també té un període de residència molt més baix, però bé, a efectes de càlcul de petjada de carboni o quantitat de gasos d'efecte hivernacle emesos per l'activitat de les explotacions ramaderes de vaques és un dels que és més alt. Això també ha generat una situació una mica injusta, que és que moltes vegades es tendeix a donar la culpa

0: l'agricultura i se l'acusa de ser una de les activitats més que contribueixen més a aquest canvi climàtic, quan de fet si poses els números sobre la taula tampoc és ben bé així. Hi ha altres activitats econòmiques que són més importants, però el tema de les vaques és bastant...
1: Però una mica has dit que sí que és veritat, una mica, sí, sense fer enfadar ningú, però una mica és veritat, no?
0: Aviam, aquí hi ha solucions, o sigui, no és només els pets que es tiren, per dir-ho clarament, també doncs, és tota la terra que tu has de transformar per alimentar-les, o si alimentes les vaques d'Europa amb pinso fet a Sud-amèrica, que això seria una de les conspiracions que potser sí que algun dia seriosament algú es podria preguntar per què no hi ha soja plantada a Europa, doncs bé, reduiries moltíssimes tonelades d'emissions del transport d'aquesta soja cap a Europa, o...
1: Entrem una mica amb el que dèiem de la sostenibilitat, no? Tot plegat. Vull dir, si vols entrar-hi, fer un apunt sobre aquest tema, que dèiem, per exemple, per què és més sostenible el fet de tenir un tap d'ampolla enganxat a l'ampolla, o per què alguns ven i ens hem de creure que és més sostenible que una canya de cartró és més sostenible que una de plàstic. Aquesta és la pregunta.
0: Sí, passa que moltes vegades a la gent no li agrada sentir la resposta, perquè... o és poc intuïtiva o no agrada. Un apunt, a vegades, si ens centrem estrictament en emissió de gasos d'efecte hivernacle, més sostenible vol dir emetre menys gasos d'efecte hivernacle que, diguem, que una alternativa. O sigui, si tu tens un procés o la generació d'un producte o una activitat que genera una quantitat determinada de gasos de CO2 o de metà, una alternativa que tingui el mateix però que alliberi menys d'aquests gasos és més sostenible. Això entraria en un debat que la sostenibilitat podria tenir altres tipus de categories, com ara quin impacte té sobre la diversitat, quin impacte social té, quin impacte té sobre el consum d'aigua, bla, bla. Però això ara ho deixem de banda, centrem-nos només en CO2. Fer una canya d'aquestes per beure orxata de plàstic o fer-la de paper, doncs hi ha gent que es dedica a calcular tot el procés, això vol dir que has de fer tot el procés des de l'obtenció de les matèries primeres fins a la producció, tota la part logística, el repartiment i diguem, després de la vida útil, la gestió de residus, tot això genera una certa quantitat de CO2.
1: És a dir, perquè ens entenguem, és a dir, des de que la canyeta, el disseny és un projecte fins que arriba a l'abocador o es desimpacta, diguem,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: això, tot això.
0: Des de que extreus els materials a partir dels quals generaràs o la canya de plàstic o la cel·lulosa per fer-la. O sigui, tot el procés sencer que tu puguis pensar que tingui a veure amb aquella canya, hi ha gent experta en calcular quant de CO2 es genera en tots aquests passos per veure després si en algun d'aquests passos tu pots reduir o optimitzar algunes coses per reduir la quantitat global d'emissió de CO2 de fer aquestes canyetes. La cosa és, per què hem fet el pas de les canyetes de plàstic a les de paper? Perquè són més sostenibles. Si tu mires els números, generalment no et surten...
1: Oh, doncs llavors, quin negoci hem fet?
0: Aquí s'ha acabat imposant més un altre relat, que és el de el plàstic flotant pel mar, una tortuga...
1: L'illa aquella de plàstic que diuen que hi ha al mig de l'Atlàntic, no?
0: Que estaria bé un dia a veure si algú l'ha vist. Doncs el plàstic ha acabat sent com el material maleït. S'ha acabat emportant les culpes de moltes coses, perquè com que el gestionem malament, acaba contaminant, acaba fent una cosa molesta que la veus. O sigui, per tant, l'impacte ambiental del plàstic no és el fet de que sigui menys sostenible que les canyes de cartró. L'impacte ambiental del plàstic és que es gestiona malament i acaba on no toca, es transforma en microplàstics que poden entrar a la cadena alimentària i generar problemes. Però si tu et mires estrictament què és més sostenible, sempre que els meus companys fan aquestes coses, t'acaben dient no, això és molt més sostenible, la canya de plàstic, és molt més sostenible la bossa del súper, aquesta d'un sol ús, que no pas les de roba.
1: Això és una afirmació molt disruptiva, eh?
2: Jo tenia una tote bag, i ara ja l'he de llançar. A què he de fer jo amb la meva tote bag?
0: És igual de sostenible que una bossa de plàstic d'un sol ús, segons la quantitat de vegades que la facis servir. I si no la rentes, si la rentes... estàs afegint molta petjada, també, però crec recordar que era unes 700 vegades. O sigui, si tu fas servir la tote bag 700 vegades, hauràs igualat l'impacte de la
2: bossa. Ah, bueno, encara potser alguna arribarà.
1: Jo crec que és una afirmació molt disruptiva que molt poca gent s'espera, realment, i a més, molt ben fonamentada, no? Però això no vol dir, tampoc, que la canyeta de cartró no sigui és a dir, en termes globals, no? Ja compensa, o creus que és simple propaganda, diguem?
0: O sigui, la canya de cartró et generarà menys problemes en el sistema de gestió de residus del teu poble o ciutat, sí, sí, però no té res a veure amb l'emissió de CO2. O sigui, no acabarà flotant pel mig del Mediterrani.
1: Però també reduirà la petjada de carboni, no? Pel que deies, perquè igualment el cicle acaba una vegada ja s'ha desimpactat o ja s'ha generat el residu, no?
0: Sí, és complex. I ho pots portar a molts dels temes. O sigui, també he vist el debat de què és més sostenible, un kiwi de Nova Zelanda o un kiwi d'Astúries. Llavors, tu primer dius, home, per favor, clar, home, el d'Astúries. I bueno, no té per què. Una fruita de proximitat fora de temporada pot generar molt més CO2 el fet de que tu l'estiguis consumint fora de temporada que no pas una fruita que et vingui de molt més lluny. Per això és complex i bé,
1: per això és difícil de posar-se d'acord, tot plegat, no? El que sí que està clar és que l'emergència climàtica existeix, totes les dades són allà, aquest és el consens. Altra cosa és el que dèiem, no? Com el mitiguem o com l'intentem pal·liar en la mesura del possible. Jo volia fer una pregunta al en Jordi abans de tancar la tertúlia, que és, tu que ets geòleg i que dèiem, mires el passat, no?
2: Sí.
1: És veritat que abans també en feia de calor o no en feia? Com és això?
2: Ostres, bueno, mira, m'agrada això la pregunta perquè és que al final és una opinió, no?
1: Ah,
2: sí. Quan et diuen això, ostres, és que jo abans també feia calor, no? Sí, mira, sí, si em remunto a èpoques molt passades, sí que feia calor, eh? Hi ha alguns llocs que feia bastanta més cara. Però avui estem parlant d'avui en dia, uh-huh. I un canvi climàtic a nosaltres ens pot afectar molt. Però, bueno, hem de tenir en compte, el canvi climàtic no és una opinió, és una observació, són dades. Sí. No s'ha de creure, no es pot opinar, és unes dades, es veu que hi ha unes dades...
1: És objectiu.
2: I aquestes dades,
1: uh-huh.
2: Sí, exactament. I que per física, per termodinàmica, es pot calcular la calor o la calor més aviat, l'energia que es genera. Uh-huh. Perquè tingues en compte que amb el canvi climàtic hem de parlar d'energia, energia acumulada. Uh-huh. I aquesta energia acumulada pot fer que faci més fred fins i tot en algun lloc, o pot ser que faci molta calor, o que plogui moltíssim en un lloc, uh-huh. O que no plogui gens en un altre. I aquest és el canvi climàtic real al que ens hem d'enfrontar. No de si feia calor més calor a l'estiu o més fred a l'hivern, no. Uh-huh. És energia, intercanvi energètic.
1: Val, molt bé. Escolta'm, doncs, jo crec que hem generat moltes qüestions avui, eh? Potser més que respostes, però jo tinc la percepció de que aquest podcast anirà d'això, d'acabar-nos fent les preguntes millors més que no pas aconseguir les respostes. Però bé, en tot cas, establir esperit crític, no? Omplir d'esperit crític i de que la gent es pregunti coses és molt interessant, sempre i quan es faci des del rigor, perquè si no, és el que diem sempre, que es fa tot d'una forma molt més espúria i cap tot i sense gaire sentit, i és quan proliferen les fake news i l'absoluta confusió i tothom se'n pot aprofitar. Maliciosament, fins i tot. En tot cas, gràcies per aquest moment. I ara, si em permeteu, directament des de Roses, a la terra de la tramuntana, del peix fresc i de les zones misterioses, venen els invents. Invents extravagants. D'aquells que t'acabes preguntant si es van fer per millorar la humanitat o només per fer un riures. Xavi Gorro, el nostre tècnic, què tal? Com va per aquí dalt, tot això?
3: Doncs molt bé, què tal? Molt bones, aquí. Bé,
1: sí?
3: Correcte.
1: Alguna cosa has trobat, has rebuscat per que ens il·lustri també el món dels invents sobre el canvi climàtic o l'ecologia o... A veure, què ens portes?
3: Jo primer de tot he de dir que estic molt a favor del que el tap de l'ampolla vagi lligat a l'ampolla, perquè així no el perds.
1: Ah, ets l'únic? Molt bé,
3: bueno,
1: ets tu?
3: No sé, soc pràctic.
1: Val. Ets tu, o sigui, tens una fàbrica de taps d'aquests o què?
3: No, però així no perds el tap.
0: Una vegada t'hi acostumes.
3: Jo l'única persona que veig amb dificultats per veure és Mariano Rajoy, que té dificultats per moltes altres coses.
1: Vídeo, sí, sí. És veritat, corre un vídeo. Sí, sí, tens raó.
3: Per tant, jo estic a favor d'això.
1: Molt bé, endavant. Ja sabem que Xavi Gorro és l'única persona de la Unió Europea que li sembla bé. Endavant. Sempre és... està bé. Tothom s'hi acaba acostumant, però en Xavi abans.
3: S'ha d'anar contra
1: el
3: corrent.
1: És un tio avançat als seus temps, jo diria. Sí. Va, endavant. Què tenim avui?
3: Va, jo avui us portaré coses, bàsicament, invents de merda, bàsicament, eh? O sigui, invents que la gent crea coses, ningú els hi diu, sisplau, no ho facis.
1: Però això t'ha fitxat, eh?
3: Sí, i ells es tiren endavant. I avui m'ha anat molt bé que parléssiu de tot aquest tema del canvi climàtic, que parléssiu de la pluja i tal, perquè avui us parlaré d'un senyor que... Diguem que el seu invent sí que va funcionar, però potser va funcionar massa. Bueno, tampoc sabem si va funcionar, però es va donar les circumstàncies i el que ell va fer va passar en excés. Perquè avui parlem d'un home que es deia Charles Hatfield, que té l'apodo com l'home que va fer ploure massa. I ara ho entendreu. Bàsicament, això de fer ploure, la humanitat sempre ha volgut controlar el temps, no? Quan no plovia, doncs... civilitzacions antigues, doncs feien balls per cridar la pluja, no? Feien una sèrie de rituals. Més endavant s'han provocat explosions per provocar que hi hagi condensació en els núvols, s'han creat descargues elèctriques a l'atmosfera i s'han sembrat núvols per intentar, a través de productes químics, que es pogués generar pluja de manera artificial, però això va passar a principis del segle XX i sobretot amb la pujada de la pseudociència i sobretot les enginyeries experimentals, doncs van començar a aparèixer una sèrie d'invents que van intentar que l'home pogués crear doncs, la pluja. Una d'aquestes pràctiques, diguem-li pseudociència, és la pràctica de la publicultura, que és un intent humà d'intentar crear pluja de manera artificial.
1: Sí, això, òbviament... Això és... Sí, s'ha aconseguit, no? Vull dir,
3: sí, s'ha aconseguit. Això, òbviament, on ha triomfat, als Estats Units. Perquè, bàsicament, a més, això té un nom, que són els rainmakers, els creadors de pluja o els fabricadors de pluja, que sí que han aconseguit crear pluja. A la Xina també hi ha hagut una sèrie d'experiments que s'ha pogut crear pluja de manera artificial, però clar, aquí hi ha una fina línia que separa que si realment és ciència o és coincidència o és tot un engany. Perquè, bueno, com pots dir, no, la pluja l'he creat jo, bueno, o no. I dir que aquestes tècniques funcionin, doncs, bueno, es basen sempre en la desesperació d'algun tipus de gent, sobretot gent que treballa al camp, quan doncs, la seva zona, segurament a conseqüència del canvi climàtic, doncs fa que hi hagi llargs períodes de sequera. Uh-huh. Doncs un d'aquests moments que podem considerar, bueno, cadascú considera el que vulgui, jo expliqui els fets, ja més considereu si l'home va provocar alguna cosa o no. Doncs, com deia, ve el senyor Charles Mallory Hatfield, que era un venedor de màquines de cosir, que va néixer l'any 1876 al sud de Califòrnia. Doncs aquest home un dia estava avorrit en el seu ranxo familiar, perquè a Califòrnia la gent té ranxos.
1: Què fas allà, també?
3: Clar, què fas? Avorrit.
1: Sí,
3: no hi havia calor. No hi havia internet. Gairebé no hi havia ni llum. Que què fas?
1: Doncs aquest senyor... És molt determinant.
3: Clar, sí, sí. Aquest senyor va començar a experimentar amb una sèrie de productes químics i, segons ell, aquests productes químics el que feien era afavorir la condensació de la humitat a l'atmosfera i, per tant, doncs, provocar pluja. Tot i que ell deia que ell no feia ploure, sinó que ell creava les condicions òptimes perquè vinguessin els núvols i, per tant, doncs, plogués. Uh-huh. O sigui, ell no es definia com un creador de pluja, sinó com un facilitador de la pluja. Doncs bé, aquest senyor, l'any 1904, va crear una fórmula secreta, que no va explicar a ningú, i va decidir muntar un negoci. Un negoci de crear pluja. I, amb el suport del seu germà, per això us dic que algú li ha de dir que pari, ningú li va dir, és més, el seu germà es va unir al seu negoci. A més, va agafar un representant, un senyor que es deia Fred Binney, que va començar a oferir els serveis d'aquest home per tots els agricultors de la zona del sud de Califòrnia. Una zona que és bastant àrida i on la pluja...
1: Sense explicar de què anava el tema, eh?
3: No, no, ell els hi deia. El meu representat és capaç de crear pluja i, per tant, en els vostres camps que no plou, doncs nosaltres, per una petita quantitat econòmica, òbviament, doncs us podem portar la pluja. Aquest Charles Hatfield es comprometia que un període d'entre 3 hores i 5 dies després d'haver fet la seva barreja química estranya, plouria. Però l'home tenia més una condició, deia que només cobraria si realment plovia. Si no, això s'ha de dir que l'home era honest, eh?
1: Bueno, això és jugar-se-la, al tanto.
3: Sí, sí, sí, sí.
1: Això que... anava en sèrio, eh?
3: Què us penseu? El va contractar algú?
2: Sí? Jo l'ho hagués contractat.
1: Home, a priori et surt gratis.
3: Clar, sí. Si funciona bé, si no, doncs també.
1: Clar, la cosa és si va acabar cobrant mai res. Aquest és el tema.
3: Aquí arribarem. El primer gent que la va contratar va ser un ramader de la zona de Pasadena i diversos diaris locals van començar a elogiar-lo pel seu èxit científic. Per tant, segons els diaris, va fer ploure. Clar, això, què va fer? Li va donar fama a la zona i la seva reputació va créixer i també van créixer les seves tarifes. Va passar de cobrar $50 per fer ploure a cobrar-ne 1.000. Però bueno, el senyor, doncs, bueno...
2: Ep, cuidado.
1: L'any 1904, has dit,
3: 1904, potser 1915, però bueno, sí, $1.000 a l'època.
1: Els havia de sortir molt a compte, diguem, en aquella època, això.
3: Clar, era molta, ara ja són diners, però a aquella època era molta pasta.
1: Home, i tant.
3: Si ens anem a l'època següent, aquest senyor va deixar Califòrnia i va començar a córrer tot als Estats Units i va anar, doncs, bueno, alliberant la seva fórmula secreta per diferents llocs on li demanaven. I s'ha de dir que aquí els èxits van ser irregulars, que a vegades li funcionava, a vegades no, però gràcies a una campanya de màrqueting que es va crear, diguem que els fracassos estaven quedant tapats pels èxits que tenia, que tampoc sabem si eren reals o eren coincidència. Però bueno, aquest èxit d'aquest senyor ve promocionat perquè a principis de segle la publicultura, sobretot a finals del segle XIX i a principis del segle XX, la publicultura, diguem, aquesta pseudociència de crear pluja, doncs estava de moda. I és més, hi ha una cosa molt curiosa perquè... Hi ha un autor de finals del segle XIX que es deia Edward Powers, que va publicar un llibre que es deia La ciència de la publicultura, on afirmava que ell tenia una teoria que deia que després de la Guerra de Secessió es van produir moltes pluges. I què va passar a la Guerra de Secessió? Que va haver una guerra, però que es van disparar moltes bales de canó. i les bales de canó doncs, creaven fums i creava núvols. I van dir, això, clar...
1: Tot quadra, tot quadra.
3: Tot encaixa.
2: Clar.
1: Totalment.
3: Clar, encaixa tant que l'estat de Texas es va gastar 20.000 dòlars de l'època per provocar explosions,
0: no.
3: O sigui, per fer explotar canons, per veure si això passava. Però els resultats per no van ser concloents.
0: I apuntaven cap a algun lloc? O...
3: Espero que apuntessin cap a dalt. Perquè, bueno, clar, és que... No sé si... O sigui, disparaven els canons, entenc que sense bala, perquè el fum surt igual.
1: Eren més efectius els indis Sioux fent rotllanes sí. I fent el ball de la pluja, sí, no? Sí. La dansa.
3: Però tornem al senyor Hatfield, que aquest senyor, per coses de la vida, el 1915, el van trucar perquè anés a la ciutat de San Diego. S'ha dit que en aquella època la ciutat va patir una de les sequeres greus de la seva història, quasi com la que vam patir aquí a Catalunya fa 2 anys, però pitjor, es veu. Penseu que tots els rius estaven gairebé secs, els camps estaven pràcticament àrids, i la ciutat, això la ciutat sencera, o sigui, el govern de la ciutat, que estaven desesperats per què passava, vam descobrir aquest home, i li van dir que, bueno, tampoc perdien res, perquè si no funcionava, doncs no cobrava.
1: Exacte, no cobrava. Vale. Sí, sí.
3: El senyor van allà, va dir que si tot funcionava els hi cobraria 10.000 dòlars, però només si aconseguia omplir l'embassament principal de la ciutat o si proporcionava 127 centímetres per metre quadrat d'aigua, per metre cúbic.
1: Aquest era el seu compromís.
3: Aquest era el seu compromís, omplir l'embassament o...
2: Precís, això.
3: Sí, sí.
1: Sí, sí.
2: És molt precís.
3: Sí, sí, doncs el senyor es va comprometre això. Clar.
1: Alguna cosa em diu que no va cobrar, no sé per què.
3: Jo crec que, bueno, ara veurem què va passar. L'1 de gener del 1916, aquest senyor, conjuntament amb el seu germà, va començar a construir una sèrie de torres properes a l'embassament per fer el seu experiment. I sabeu què va passar? Que 5 dies després va començar a ploure.
1: Ah.
3: Ojo.
2: Ostres, sí.
3: Primer va començar a ploure suau. Una pluja normal, que ja va bé. Però clar... Això és l'1 de gener. El 10 de gener la pluja continuava, però la pluja cada vegada era més forta, diguem una pluja mitjana. Un temps després, què va passar? 5 dies després més, la pluja es va convertir en un diluvi constant. O sigui, cada vegada plovia més.
1: O sigui, va morir d'èxit, aquest home.
3: El 20 de gener, segon es diu, les precipitacions es van intensificar de tal manera que els rius es van desbordar, els ponts van col·lapsar, les comunicacions, bàsicament telègraf i telèfon, van quedar interrompudes i el dia 27, o sigui, 26 dies plovent seguit, bueno, 22 dies seguits, la presa, l'embalsament, el qual havia d'obrir, va cedir, va esclatar, i una ona gegantina va arrasar la vall causant 22 morts, però algunes estimacions diuen que en realitat van ser 50.
1: I no m'ho diguis, ell estava en un restaurant en un reservat amb una periodista.
3: Segurament.
1: Això sol passar.
3: Però les pèrdues econòmiques s'estimen en 1,5 milions de dòlars en el que són terres agrícoles, 650.000 dòlars en danys i infraestructures i prop de 3,5 milions per la reconstrucció de tota la zona que va quedar devastada. Clar. L'home va complir.
0: Clar, això com li expliques al del seguro?
3: Que ploure va ploure. L'únic que potser va ploure massa. Clar, quan la pluja va parar, perquè al final la pluja va parar, el senyor Charles Hatfield, i juntament amb el seu germà, van tornar a la ciutat i va dir, bueno, jo he complert, per tant, pagueu-me, no? Perquè jo he fet ploure. He fet ploure. Jo vaig dir que faria ploure 127 centímetres de pluja i ha plogut 50 vegades més. Però jo el meu...
1: Però ploure ha plogut. La sequera us l'he acabat.
3: Exacte.
2: No li van posar límit per dalt.
3: Exacte. Però què ha de passar? Doncs, bueno, que els polítics sabeu com són. Les autoritats de la ciutat estaven indignades pel que havia passat i li van dir que no li pagarien perquè no hi havia cap contracte per escrit. I és aquest senyor havia signat el seu contracte amb una encaixada de mans. I clar...
1: És un contracte verbal, que se'n diu.
3: Sí, doncs, però les autoritats li van dir no et pensem pagar, perquè no hi ha res escrit.
1: Clar, i devien estar... diguem-ne, amb les arques tensionades després de...
3: Bueno, clar, havia plogut tant, s'havia destruït tot, tenien un puto duro. Però l'home no es va quedar aquí. El senyor Charles Hatfield va amenaçar en portar a la ciutat als tribunals i els advocats de la ciutat li van dir sí, tu ens denuncies, però llavors, si tu dius que ets el responsable d'aquesta pluja, nosaltres et demandarem per haver provocat tots els danys. I, per tant, no sé si és millor no cobrar o cobrar.
1: Clar, i al final què? Va haver un empat? Un taules?
3: No.
1: Bueno, ell no va cobrar, entenc.
3: Ell no va cobrar, sí que van anar a judici, i l'any 1938 dos tribunals van dictaminar que la inundació no havia estat obra del senyor Hatfield, sinó que havia estat un acte diví, o sigui, havia plogut perquè havia de ploure.
1: El nostre senyor va voler.
3: Ah, exacte. Sí. I, per tant, el senyor va perdre el cas i no va cobrar ni un sol euro, no, bueno, ni un sol dòlar, i se'n va tornar cap a casa seva.
1: I la credibilitat va perdre. Perquè,
3: no et pensis.
1: Si havia sigut... Ah, no?
3: No et pensis, perquè el senyor va seguir treballant durant anys, sobretot als Estats Units, i s'entre Amèrica fent aquests invents de, bueno, de crear pluja.
1: Però o sigui, el tio va acabar vivint d'això, eh?
3: No, perquè què passa? Estem a l'any 1916, tot el rotllo que es va allargar, i què va passar l'any 1929 als Estats Units? Que va haver la Gran Depressió, crec, del 29, que va durar més d'una dècada. Per tant, per culpa de la Gran Depressió, les ciutats segurament no tenien diners per pagar-li a aquest senyor els seus invents, que si va córrer la notícia una mica es veuria que potser funcionava massa, i finalment aquest home no li va funcionar l'invent, per això l'hem portat, si hagués funcionat no l'haguéssim portat, i l'home va tornar doncs, a vendre màquines de cosir i ja està. I va, bueno,
1: bé, ja està, i ximpum, aquí no ha passat res.
3: Però és més, aquest senyor va ser protagonista d'una pel·lícula, perquè l'any 1956 Hollywood va explicar la seva història, entre cometes, en una pel·li que es diu The Rainmaker, que està protagonitzada per Burt Lancaster i Katharine Hepburn. I
1: més palabras mayores, eh?
3: Més o menys explica la seva... A veure, no explica la seva vida, no és una biografia, però més o menys explica, bueno, d'un senyor que vol crear pluja. Seria que aquest home va poder assistir a l'estrena de la pel·lícula, va morir 2 anys després, l'any 1958, i per sort o per desgràcia, mai va explicar a ningú la fórmula aquesta de 23 productes químics per poder atraure núvols i fer que plogui. Per tant, de moment estem tranquils.
1: Bueno, en fi, doncs escolta, Xavi, gràcies. Està clar que aquests invents, salvar el món no el salven, però almenys uns riures ens els fan fer, eh? Està clar. Bé, doncs escolteu, jo crec que és el moment de tancar aquest primer episodi de La Terra no és plana. Crec que avui hem après que negar el canvi climàtic tampoc l'atura, per més que fem veure que no hi és, i és igualment. I en tot cas, el que fa negar-lo és només fer arribar més tard les solucions. Gràcies, Jordi, per posar-hi la teva expertesa geològica. Albert, per posar-hi també doncs, la llum dels que us dediqueu justament al tema de la sostenibilitat. I Xavi, també gràcies per posar-hi la ironia i la teva expertesa tècnica. Ens retrobem aviat amb més ciència, més curiositat i menys conspiracions. La Terra no és plana i tampoc és infinita. Cuidem-la, perquè de moment és l'únic lloc on podem fer podcast. Fins ben aviat a tots.

La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.

0: El Grauipacio.
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona t'acompanya.

0: y sigo esperando en la ventana.
1: Ràdio Argentona. Il·lusiona't. 104.6 FM.

néixer per casualitat. Treies el goix, jo passava pel parc. L'ombra era forta, el sol estava a dalt. I des d'aquell dia que crec en l'atzar,

passat per canviar el futur, per poder estar 20 minuts més junts, escoltar la classe per tenir els apunts i que me'ls demanis i si som a punts. I la vida seria difícil sense tu aquí al meu costat. Queda't fins que ens surtin canes quan no estiguem enamorats. Toc, toc, toc, toc, baixes a jugar. Veí s'enfadarà si ens quedem més al portal. Oh, oh, oh, oh, no vull que ens fem grans.

0: L'amor ha estat present sempre en la història de la literatura. Ens obsessiona i ens inspira, i tant que ens inspira. Hi ha amors dramàtics, com els de Romeo i Julieta o Terra Baixa, i d'altres que s'acosten més a allò que volem, no?, als nostres dies, com per exemple Heartstopper. Vinga, va, és l'hora del pati, tothom fora de classe, i a reflexionar sobre això de l'amor i què vol enamorar-se.
1: Wow. Estàs enamorat, Felipe?
2: Jo estic enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
2: Tu no estàs cagat per dir t'estimo?
3: Perquè no. M'han fet sentir com un puto acudit.
4: No, em vaig enamorar de la meva millor amiga.
5: I me miro al espejo y digo, Felipe, estás buenísimo. O sea,
6: una abraçada.
0: Aaron, ets un romàntic, eh? Què volia això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Hola, hola, sóc el Cristian Oliver, professor de Llengua i Literatura Secundària, també escric i per fi és l'hora del pati. I dic per fi perquè el pati és de les poques zones lliures de professors, és veritat, però sóc dels que està convençut que s'hi aprèn tant o més que a dins de l'aula. Què en penseu? Hi esteu d'acord? Si no hi esteu convençuts, quedeu-vos en aquest capítol en què parlarem d'un temasso, com és el de les primeres papallones a la panxa, el dels piquitos, el dels xuclets al coll, el de les escapades als lavabos, les mirades furtives amb aquella persona que t'agrada. En definitiva, parlarem de l'amor, i per què no dir-ho també, de les primeres pulsions sexuals. Per parlar-ne, sense tabús ni complexes, hem convidat quatre estudiants de secundària, els veritables protagonistes de l'hora del pati d'avui. I us els presento, aquí els tenim, són la Júlia, l'Aaron, el Felipe i la Sara. Molt benvinguts, què tal?
7: Bon dia,
8: què tal? Com estem?
0: Va, i anem a conèixer-los una miqueta més a prop, més a poc, tot i que sé que a casa segur que s'estan preguntant la pregunta estrella, que és si esteu in love, però no em digueu res encara. Anem a conèixer-vos una miqueta més a fons. Júlia, ets la gran del grup, com
8: sí.
0: Estàs?
8: Què tal, com estem? Molt bé.
0: La Júlia té 16 anys, actualment fa primer de batxillerat. El seu esmorzar de pati preferit és l'entrepà de fuet.
8: Correcte.
0: I aquí no,
8: és que... És que, per favor, vull dir...
0: I l'última pel·li que ha vist és Olvídate de mi.
8: Exactament, sí.
0: Benvinguda. Tenim l'Aaron, que en té 15.
9: Bon dia a tots i a totes.
0: Va a quart d'ESO i el seu esmorzar preferit, entre d'altres, és l'esmorzar de formatge.
9: Exacte.
0: I la pel·lícula que ha vist darrerament amb crispetes a la mà ha sigut Margin Call.
9: Exacte, crèdits al meu pare, que me la va recomanar.
0: També saludo el Felipe. Hola, Felipe, què tal?
10: Ei, què tal?
0: Com estàs? El Felipe cursa tercer d'ESO, li flipa l'esmorzar d'entrepà de pernil, que sí?
10: Clar, sí.
0: I li ha encantat la pel·lícula de terror Longlegs.
10: Boníssim. Home, per favor.
0: Jo és que us admiro a tots aquells que us agraden les pel·lícules de terror. Jo, si... És una cosa infinita d'admiració, perquè jo no puc dormir després, jo no sé com ho podeu suportar.
8: Jo no puc.
0: I per últim tenim la Sara. Hola, Sara, què tal?
11: Hola.
0: Com estàs?
9: Bon dia, Sara.
11: Molt bé.
0: La Sara té 14 anys, va a tercer d'ESO, i no és un bon pati sense un entrepà de fajitas. Ens hauràs d'explicar què és això.
10: Sí, sisplau.
11: Quan sobra, pues, quan menjo fajitas a casa, quan sopo fajitas a casa i en sobren, que això és quasi sempre... El matí següent, a l'escola, pillo el pa, fajitas, m'ho menjo i soc feliç.
0: I la darrera pel·lícula que has vist que t'ha encantat és...
11: Wicked.
0: I aquí no, és espectacular. Bé, doncs ara sí, sabeu que aquí comencem molt forts i sense frens. I com us deia, la primera pregunta que us faré en aquest programa que parlarem de l'amor és... Qui d'aquí està enamoradíssim actualment?
8: Primera pregunta.
10: Doncs Sant Felipe s'ha enamorat.
0: Wow. Estàs enamorat, Felipe?
10: Jo estic enamorat.
8: I... El Felipe està enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
10: Doncs perquè, mira, una persona em pot semblar guapa, o sigui, guai, però després és com et tracta aquella persona. O sigui, si jo faig un vincle de confiança amb una persona i després dic, ostres, aquesta persona em tracta bé, em fa sentir jo, em fa sentir Felipe, jo puc ser jo amb aquella persona, doncs dic, doncs m'estic enamorant, no? O sigui, vull ser alguna cosa més amb aquella persona, saps?
0: I els altres esteu enamorats? Heu estat enamorats algun cop?
11: He estat, però ara mateix no.
0: No? I com, vas patir per amor? O has tingut una experiència positiva?
11: Només 3/4 d'hora. Tipo, vaig estar allà plorant, ai, que trist, que... Ja m'he avorrit, ja està.
0: Bueno.
8: Sí, és que no dona... Vull dir, s'ha d'aprofitar tota la vida, vull dir... Uh-huh. Jo ara mateix no estic enamorada... Ho he estat, vull dir, soc molt enamoradissa, m'enamoro molt.
10: Jo també.
8: I he patit per amor sense haver estat en cap relació. Mm. Això, clar, pot passar.
10: Sí.
8: Això que ha parlat dels vincles, no?, amb les persones, doncs sí, m'he enamorat i també he patit
0: clar,
8: per amor.
0: M'agradaria saber, Aaron, per exemple, com saps que estàs enamorat? Quins símptomes sents en el teu cos per saber que n'estàs?
9: Home, primer de tot, n'hi ha que fer una petita diferència, crec jo, que és estar enamorat o...
2: t'agrada algú, està pillat per algú, no? Mm-hmm.
8: Sí.
2: Perquè mm-hmm. tu pots veure aquella persona que... Pues, si, si va al teu insti, pues, entra a classe i no sé què, i llavors t'agrada molt, i quan comences a parlar, pues, hi ha algú que no. Però després està enamorar-te de veritat. Allò que saps que et farà mal si es trenca, uh-huh. no? Que és quan o vius una petita història amb aquesta persona o estàs pues, un mes o dos, o fins i tot tota la teva vida.
0: Aquesta cosa de declarar-se també és una mica complicada, no?
2: Sí, sí, bueno,
8: sí, sí, sí, molt,
2: sí, sí,
8: molt,
2: moltíssim,
8: molt.
2: Moltíssim.
0: És a dir, qui fa el primer pas de dir... a l'altra persona, perquè dieu que l'estimeu, dieu que us agrada... Dieu, que,
11: parlar
0: que...
11: amb els amics sí. per saber hòstia, què passa.
8: Jo penso que depèn molt de la relació que tinguis amb aquesta persona a la qual et vols declarar, perquè bueno, pot ser molt diferent. Si és algú que veus per l'insti i parles amb els teus amics de, em declaro o no em declaro, però si, per exemple, et comença a agradar, per exemple, un molt amic o un molt amiga teva, mm-hmm. tot canvia. Parles? Perquè ja li has dit que l'estimes, d'aquesta persona.
0: Com és això? I escolta, Felipe,
8: sí, sí.
10: Digues.
0: Tu estàs enamorat.
10: Jo o estic enamorat.
0: I explica'ns una miqueta com és això, com va sorgir, doncs... en quin pas estàs tu, en quin punt estàs ara mateix.
10: Doncs sí, bueno, com la Júlia, sóc una persona enamoradissa. O sigui, sempre, a qualsevol lloc que...
0: Allà on arribes t'enamores.
10: Sí, exacte. doncs... Em vaig canviar a l'institut, o sigui, vaig fer primer i segon d'ESO al meu poble i després tercer d'ESO, que és el curs que estic ara, em vaig canviar a l'institut. I doncs vaig entrar per la porta i estava fent classe i veig una persona i dic, bueno, guapa, no, aquesta persona.
0: Atractiva.
10: Sí. I després, doncs, jo estava en el pati i estava sol perquè no tenia amics. I de sobte ve una persona i em diu, mira, que jo tinc un grup d'amics. I esbrineu qui estava en aquell grup d'amics.
8: Oh, aquell... la persona.
10: Exacte. Mm. I dije, Felipe, tienes que aprovecharlo. I doncs vaig començar...
0: Escolta, Felipe, si li vols dedicar algunes paraules a aquesta persona que potser ens has escoltat, no sé, si vols...
10: No, que la quiero muchísimo.
8: Oh! Sí.
2: Que bonic, sisplau, que bonic.
0: Llavors, té nom aquesta persona o no té nom?
10: No vull posar noms ara perquè...
0: Massa cosa, no?
10: Sí, massa cosa. Doncs això, i doncs vaig començar a... em vaig fer amic d'aquesta persona i doncs ara doncs, som amics, ens juntem als patis, també amb el grup d'amics aquest. I doncs, jo crec que per ser nou a l'institut, molt bé.
2: I escolta, Felipe, tu no estàs, i això és una experiència personal, tu no estàs cagat per dir el t'estimo, aquest, sí. Et vull moltíssim, o sigui, perquè és més fàcil. O
0: com
2: potser
0: ho diries, si no, que t'agrada una persona?
2: Perquè és que jo dic, tipus, sembla més fàcil dir em moles o m'agrades, o fins claro. i tot no dir-ho.
0: Per la càrrega que té la paraula t'estimo,
2: exacte,
0: no?
2: Perquè tu dius a una persona sinònims. T'estimo, i si l'altra persona no t'estimo és com, vale, gràcies,
10: sí.
2: saps?
0: I jo tinc una pregunta, perquè qui d'aquí s'ha enamorat alguna vegada d'un amic?
8: Jo.
0: Ai,
8: jo.
0: I això és un
8: jo.
0: Drama.
8: Sí, ho he de confessar, jo m'he enamorat.
0: A veure,
8: sí, sí.
0: I com ho vas viure, com ho vas gestionar això?
8: Jo fa temps d'això, va ser a primer d'ESO, vull dir... una altra etapa de la meva vida. No, em vaig enamorar de la meva millor amiga. I clar, vull dir, això... jo crec que és molt diferent que el que dieu vosaltres de...
0: Ella ho va saber o no?
8: Va ser estrany, perquè... clar, o sigui, clar, tu amb la teva millor amiga o millor amic, tu ja tens una relació clar, molt propera, exacte. Us estimeu molt, sí. i ja us dieu coses maques. Però clar, quan la cosa comença...
2: Agafar
8: un altre to. Molt bé, Aron, exactament. Sí, que potser hi ha alguna cosa més que amistat... es posen difícils les
0: no
8: coses.
0: No vas necessitar sí. distància. És a dir, com ho vius tot això? Veient cada dia la persona que t'agrada, a més, amb aquella confiança, amb aquella proximitat que tens amb un amic,
8: era,
0: com ho fas?
8: Clar, era tan bonic el vincle uh-huh. que jo, amb 12 o 13 anys, no se'm va passar pel cap de trencar-lo. Vull dir, jo vaig seguir endavant, jo si li havia de dir que l'estimava, jo estava boja per ella, diguéssim, i bueno, no va ser fins tard que sí, es va trencar de cop, perquè potser ella es va adonar que... no sentia exactament això per mi i l'amistat es va acabar trencant.
10: Mm-hmm.
8: O sigui, es pot acabar malament, però pot ser molt bonic, també, clar. Enamorar-se d'un amic.
0: I l'amor al final té això, no? Que pot acabar molt bé o fatal. Mira, us poso unes dades. Un 24% dels joves a Espanya reconeixen haver tingut parella només 12 anys. A mi m'agradaria saber si a les vostres classes hi ha parelles.
10: Sí. I tant.
0: Em veieu?
11: Sí, però i tant. Tornant una miqueta al tema d'abans d'enamorar-te de la teva millor amiga, tipus, jo no m'he enamorat de la meva millor amiga, però tinc amigues que pensen que sóc parella amb la meva millor amiga de la infància.
8: Ostres,
11: literalment,
8: ràbia.
11: Literalment la conec des de que fa mesos.
0: I et molesta que facin no, aquest...
11: No,
0: no,
11: perquè,
0: què, o no,
11: perquè si fos una altra persona, jo també ho pensaria, no. perquè, tipus... Jo me l'estimo moltíssim, a la meva millor amiga, moltíssim. Jo diria que és l'única persona a la Terra que me l'estimo tant. Què passa?
8: Que bonic.
11: Què passa, sí, que hi ha cops que ens fem coses, vale? Tipus, jo ja...
8: A veure, Sara, què dius?
1: jo hi ha moments, no, que sempre em sento amb ella a classe, no? Doncs hi ha moments que li faig petons, no? Mai els avis, sisplau, mai els avis.
8: Però petons on?
1: Tipo la galta, el front, saps?
0: I Aaron, tu creus que això que ja explica la Sara ho podrien fer dos nois?
8: Canvia molt la cosa, eh?
2: Jo estic completament d'acord amb tu. O sea, jo crec que, per exemple, jo tinc un amic, un molt bon amic, no vaig a dir el seu nom per respecte a ell, però que em cau molt bé i li tinc un gran amor per aquesta persona.
10: Clar.
2: I, de fet, l'abraço... O sea,
0: i et sabria greu que pensessin que hi ha una cosa més que una amistat o que fessin això que fan amb la Sara, no? Que fan aquest safareig?
2: Home, jo penso que a tothom li agrada el xisme i també penso que el pensament és lliure, però també crec que pues, hi ha gent que ho treu de context, saps? Perquè vol aquest xisme. Vol dir, pues, l'Aaron i Fulanito són parella o es passen el dia parlant o tot això.
10: Totalment, que sí. A vegades ho diuen per enveja, eh?
2: També, sí, també.
8: Sí. I perquè s'avorreixen.
2: I perquè s'avorreixen.
8: Bé, són nòvios. Sí, la gent s'avorreix.
0: No només per tancar una cosa, però... M'heu dit que sí que teníeu, que heu vist parelles a la vostra classe.
2: Sí, sí.
0: Em vegeu els que tenen parella actualment?
8: No.
0: Voldríeu tenir parella vosaltres ara mateix?
10: Sí.
8: Espera.
6: Bueno, clar, tu estàs enamorat.
0: Si us sembla, fem una cosa. Anem a un pati real i anem a escoltar les veus de què opinen sobre aquest tema. Us sembla que els escoltem?
2: Perfecte.
0: Endavant.
7: Doncs sí que m'he enamorat. De fet, ho segueixo. I és una experiència difícil, però alhora molt enriquidora, perquè et pot ensenyar moltes coses.
12: Sí, per molt que no va ser una gran experiència, ja que no era recíproc, me'n vaig en sortir per tirar endavant l'amistat i no fer de tot plegat una situació incòmoda.
13: Crec que com tal enamorament no vaig experimentar.
14: I jo sí que m'he enamorat, va ser fa un mes. I va ser amb un noi que ens portàvem 3 anys de diferència i la veritat és que a la relació es nota.
15: Jo crec que és una edat correcta, però enamorar-se és el moment, de fet és el moment per fer-ho.
16: A la meva edat, no m'agradaria enamorar-me, la veritat. Penso que és massa d'hora.
17: Pues sí, m'agradaria enamorar-me a l'adolescència, perquè és una edat bonica per enamorar-te, però no voldria deixar els meus estudis, no voldria...
18: No m'importaria que la meva parella fos de la meva mateixa classe o curs a una persona amb la que mantinc una relació tan estreta. És una bona persona la que... demanar-li els apunts.
15: Si en un moment la relació va malament i s'acaba, em sentiria una mica malament el fet de veure-la cada dia.
14: Enamorar-me a aquesta edat, tenir una parella, sí que és veritat que et sopra una mica de les teves amistats. Per exemple, el temps que podries estar passant estudiant o gaudint amb els teus col·legues, pues estàs amb la teva parella.
16: Més, tenint la mateixa edat, jo penso que ens entendríem millor.
7: Ara per ara, no m'agradaria tenir una parella per tota la vida, perquè m'agradaria descobrir coses.
16: Sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida i amb ella formar una família.
18: A mi sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida, una persona amb la que ens puguem ajudar mútuament.
13: Com s'ha dit, voldria veure diferents punts d'opinions, diferents persones.
14: Que sí, que vull que sigui per tota la vida i que pugui compartir tots els moments amb aquella persona.
16: Les pel·lis i el cine... penso que mostren relacions que pues, són impossibles, no?, que passin.
18: Acostumen a fer un estereotip de vegades masclista i normalment heterosexual. És tan de romàntic, no existeix.
15: Tu mantens tot molt estereotipat, siguin la millor manera d'ensenyar-nos com estimar.
0: M'agrada molt això que deien dels referents que tenim en el cinema.
8: Sí.
0: Clar, què penseu? La imatge que ens arriba de l'amor romàntic és molt idealitzat.
8: Massa.
0: Què en penseu? Quins són els vostres referents en aquest sentit? Vull dir, les pel·lis, les sèries, les cançons...
8: Mira, les cançons depèn del que escoltis. Després podem parlar d'això, però... Les pel·lis, o sigui, et dona... Bueno, és... el mateix procés a totes les pel·lis.
2: Exacte.
8: És un noi, coneix una noia, s'agraden mútuament, es fan un petó, i tot va perfecte.
0: I que fàcil que és tot, no?
8: Que fàcil que
10: fet,
8: és tot, per favor.
10: Soc... Clar, o sigui, no tenen en compte les variables.
2: Exacte.
0: Què vol dir les variables?
8: Ets una persona amb una situació, en un context en concret.
10: Sempre posen el noi que és tope fort i que tothom el coneix a l'institut. Guapo.
2: 1,80 m, sisplau. Què passa amb el que no som tan alts?
0: Reivindiquem els que no fem 1,80 m.
2: Exacte, sisplau.
10: I estan a la platja i es fan un petó. O sigui, per començar...
8: No.
10: La por que fa fer un petó així a una persona que ni siquiera és el teu nòvio és molt... molt estranya.
1: O també com la gent s'aprofita de burlar-se de tu per, tipus, diuen coses com ai, no mai tindràs parella perquè ets així, perquè, esclar, els nostres referents són tals. Clar. I tothom ha tingut els mateixos referents.
0: I què seria, per tant, realista? Un amor realista, un amor sincer, Aaron?
1: Divers.
2: Jo crec que l'amor realista seria el noi o noia cagat, perquè estàs nerviós, perquè clar, si t'agrada una persona, o sigui, tu fas una passa i et pregunta li haurà agradat aquesta passa que he fet pel caminant amb ella? Jo crec que un amor realista està ple de nervis, està ple de pors, però sobretot està ple d'amor. O sigui, està ple,
0: que bonic això, per favor.
2: Està ple de veure's una abraçada.
0: Aaron, ets un romàntic, eh?
2: Sí, però és que... Sí, sí, sí. O sigui,
1: ho copio per un poema, vale?
2: Vale, perfecte, tot teu, però perquè un amor de veritat és aquell que sense petons, sense liar-se amb aquesta persona, una simple vista o mirada o abraçada, ho diu tot, sabeu?
1: És l'èxit.
0: Aquí escoltant l'Aaron, que ens acaba d'emocionar, quins serien els vostres referents, per exemple, musicals? Un grup, un cantant, que diguis, aquesta, quan escriu cançons, les fa des d'un realisme i des d'una cosa...
1: O que es gràcies.
0: Per què, cançons?
1: No, a mi o que es gràcies, tot i que potser la gent digui que no parla d'amor directament, a mi també m'ha inspirat en aquest sentit.
10: Mm-hmm.
1: Vull dir, parla de ser tu mateix, de deixar-te portar, de viure la vida, i jo crec que l'amor també és això, a part de, amb el que ha dit l'Aaron, que és preciós, és quan tu tens una persona, bueno, la tens no, que és una mica possessiu, però coneixes algú i no és ni el físic ni l'intel·lectual el que t'agrada.
10: És la persona.
1: És la persona, és simplement que t'agrada tant estar amb ella, estàs tan a gust... Que
10: exacte.
1: És amor el que sents.
0: I el reggaeton dona aquesta imatge.
10: No.
0: Felipe,
10: no.
0: Què vols opinar sobre
10: zero.
0: Això?
10: Sí, mira, jo... A mi no m'agrada el reggaeton. Uh-huh. O sigui, és... Perquè...
0: Però musicalment o a nivell de lletres?
10: A nivell de lletres, musicalment... Lletres. Sí, vale. Jo crec que el pic del reggaeton, i quan el reggaeton era lo bo, era el 2017. Uh-huh. Amb la cançó de Xina o Gasolina, tot allò.
0: Tu creus que ara ha evolucionat d'una manera... Clar, sí, com és ara, que abans no era?
10: O sigui, ara... fan a la dona com la fan sentir inferior o la idealitzen i és, o sigui, no sempre és així, perquè és la dona, saps? No és una cosa que no m'agrada gens.
1: Una persona. Romantitzen el fet de la violació sexual.
10: Exacte.
1: Què collons és això?
0: Mm-hmm. Clar.
1: Què és això? No, és una anada d'olla molt heavy.
10: I això que deies que hi ha música que de vegades com ens inspira, no?, al tema de l'amor. No sé si la coneixeu, però una cançó es va fer molt famosa, que es diu Laufey, o Luffy es pronuncia, que la cançó de From the Start.
1: Mm.
10: Sí, això em va passar fa molt de temps, que jo estava enamorat d'una altra persona, perquè soc molt enamoradís. I doncs vaig escoltar aquella cançó i vaig dir, hòstia, és que representa la relació, perquè diu una cosa que és no necessito un recordatori de que no m'estimes. I doncs, clar, per mi era el mateix, perquè aquella persona estimava una altra. I clar, o sigui, sempre quan jo parlava, sempre deia, ai, és que estimo tant aquella persona, i és, no m'ho recordis.
0: Clar.
10: Si no necessito un altre recordatori de que no m'estimes.
0: Mira, diré més dades. Una mica en relació també al que estàveu comentant del respecte, no? L'altra persona, un 45% dels joves d'entre 12 i 15 anys reconeixen haver consumit porno, i el més consumit és la pornografia dura, no?, que inclou humiliacions sí. i violència. Clar, és el tema, jo crec que val la pena també, encara que no sempre està vinculat amb l'amor, també parlar del sexe, i clar, jo abans de passar una mica més enllà us preguntaria ràpidament què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Un petó? La primera carícia? Què és el primer cop?
1: Depèn, algun... hi ha primers cops de tot.
10: Exacte, hi ha tot.
1: Jo aquí em callo cadascú... perquè no tinc ni idea.
10: No, però
1: sí, jo crec que tothom pot opinar aquí, vull dir, cadascú al seu temps...
10: Jo tinc una opinió...
1: Tots són primers cops, digues, Felip.
10: Sí, digues. Perquè el primer cop, vale, si estem parlant del sexe, parlem sense tabús, si estem parlant del sexe...
0: Exacte. I tant.
1: Sexe.
10: Jo crec que la pornografia, o sigui, no, els sentiments que hi ha en aquells vídeos no és real, perquè la gent ho fa per diners.
0: Exacte.
10: O sigui, venen al seu cos i ho fan per diners, i clar, tot això que ja no són sentiments reals. Clar, jo penso que el primer cop ha de ser com natural, bonic, amb consentiment dels dos, i no necessarem pornografia dura d'aquesta que dius, no? Que, bueno, no sé.
2: Jo, de fet, aquí tinc una mica de sort, perquè ahir vaig tindre una xerrada sobre això, i vaig estar d'acord amb una cosa que va dir, i és que a gran part de la pornografia, tot el que gira al voltant del vídeo és l'home, o el 99% dels vídeos és l'home.
1: El plaer
2: llavors,
1: de l'home.
2: Llavors, tu quan estimes una persona en la vida real, que per cert, un petit incís, el primer cop s'ha de recordar amb un somriure. No s'ha de recordar i per dir el dia després, a l'hora del pati, amb els amics, hòstia, pues mira, pues, he tingut el meu primer cop amb fulanita. És un primer cop que has de somriure i has d'estar d'acord, com tu ben has dit, Felipe, amb el consentiment.
0: Que important és també parlar cadascú d'aquest tema també a classe, si us sembla. Anem a escoltar patis de veritat també, sí, què opinen sobre aquesta qüestió. Vinga. I seguim comentant.
18: Crec que tinc la suficient informació sobre el sexe, però no em veuria preparat per mantenir relacions sexuals perquè em faltaria informació sobre la persona.
7: Sí, jo crec que tinc prou informació. Crec que estic preparat perquè sóc una persona molt responsable de les seves accions. Vull dir, em sento preparat.
18: De tenir una relació més aviat llarga abans de mantenir relacions sexuals.
16: Crec que m'han explicat del sexe, però tampoc tinc molta informació i ara mateix, amb l'edat que tinc, no em veig preparat.
15: Soc verge i no tinc pressa per al meu primer cop.
13: Una família que sempre m'ha ajudat molt, m'ha donat informació, no ha tingut molts temes tabús, he pogut parlar tranquil·lament i preguntar.
15: Des de que he tingut una edat prudent, els meus pares han sigut unes persones que m'han informat molt i m'han dotat de suficients coneixements, des de respecte fins a en malalties de transmissió sexual, en límits, de tot.
18: No tinc cap mena de pressa a l'hora de mantenir relacions sexuals per primera vegada. De fet, tot el contrari. Prefereixo que passi quan hagi de passar i no forçar res.
13: Crec que m'agradaria, no vaig a mentir, però com tot adolescent, però la veritat és que no tinc cap pressa.
15: I el que se troben al buscar informació sobre sexe, molts cops és porno, i el porno no és una bona manera d'educar-se.
0: Clar, jo tinc una pregunta, una pregunta que vull que respongueu rapidíssimament. Sí. Si teniu un dubte sobre sexe, on aneu?
1: Els pares,
0: tu a qui vas?
10: El meu germà.
0: Tu, Júlia?
8: Buah, de moment no m'ha sorgit així especialment cap dubte, no, en concret. Mm-hmm. No sé.
2: Jo estaria una miqueta amb la Júlia perquè dubtes quasi no tinc, perquè els meus pares, i això és un gran punt a favor seu, és que sempre ha sigut molt natural a mi casa el parlar sobre el sexe.
8: Molt oberts.
2: Exacte, sí, sobre relacions i tot. I crec que si tingués alguna pregunta sí que aniria als pares.
1: Sí, la confiança que tens amb ells.
2: Exacte,
1: per parlar-ho.
2: Sí.
8: Si tingués algun dubte de veritat d'ostres, no sé què fer ara, exacte, doncs jo crec que els pares podria confiar perfectament.
0: Com sí, que sí, estava molt mica comentant també que a vegades el porno ens dona aquesta imatge desigual, no? Aquesta imatge de poc respecte a l'altre. Tornant una miqueta al tema de l'amor, no? Jo crec que la gelosia moltes vegades està vinculada amb sentiment amorós, que sembla que com més gelós siguis, més estimes. I jo crec que això és un tema molt arriscat, però, molt perillós.
8: Sí, sí.
0: Felipe, què opines sobre això? Perquè aquí també el tema del control cap a l'altra persona, de veure què és el que fa a les xarxes socials...
2: Tu que estàs enamorat, compte.
8: Sí, sí. Exacte, va, explica.
10: Sí. És... és que no sé, o sigui, per exemple, posaré quan... Lo de la cançó, que no sé si tu recordatoris. Era, doncs, sí, jo estava evidentment gelós, perquè, o sigui, jo volia que aquella persona estigués amb mi, i clar, doncs, és, sí, em fa estimar encara més, perquè és com un sentiment que tens dintre teu, que és com l'has d'estimar i ho has d'aconseguir, però clar, com no pots, la gelosia i tot això, sí, et fa estimar més.
8: Jo entenc el punt del Felipe, vull dir, entenc que aquest sentiment de gelosia, no, que pots tenir, però jo crec que hem de partir de la idea que cadascú és una persona lliure, diguéssim,
10: clar,
8: que cadascú s'enamora de qui s'enamora, i igual que tu tens el dret, diguéssim, d'enamorar-te de qui sigui, si no funciona pel que sigui amb una altra persona, doncs ho has d'acabar com acceptant, diguéssim.
10: Clar.
8: No vull dir que no lluitis, per amor, però de vegades la gelosia pot portar a sensacions que t'acaben perjudicant també tu. I no
2: clar, cal. Però, Júlia, una de les passes més dures de la gelosia sobre l'amor, perquè l'amor, al cap i a la fi, són reaccions biològiques, que ens sentim còmodes amb aquella persona,
10: clar,
2: i pues, té unes reaccions al nostre cos. Però una de les passes més dures de la gelosia, jo crec que és també, si realment estimes aquella persona, realment t'has enamorat d'aquella persona, crec que el més bonic que pots fer és deixar anar-li, perquè si aquella persona no vol estar amb tu, pues, perquè el dia d'abans...
0: Acceptar-ho, no? Acceptar-ho i també fer una part del respecte. No?
2: I sobretot, quan s'ajunti amb una altra persona que està amb tot el seu dret, respectar-ho, respectar-ho. Et pots estar morint per, per dins, pots estar feliç, però ho has de respectar i no has de molestar, exacte, ni has de, ni has de perdona, que, pujant notetes, perquè a les xarxes socials s'utilitza molt. Això de...
0: fulanita m'ha deixat... Saber acceptar el no també forma part d'aquest respecte.
2: I deixar anar.
0: I Sara, jo, tu creus que series capaç de mirar-li el mòbil a la persona que t'agrada per aquella cosa d'inseguretat?
1: No, però m'agradaria tornar un moment al moment del sexe, parlant del sexe, perquè no sé si us heu adonat, m'estava sentint increïblement incòmoda, perquè a sobre amb coses com el reggaeton, coses així, hi ha moments que em sento com si la gent aconsegueix que em senti com una mena d'acudit sexual, saps? Mm. Hi ha moments que et prenen com una broma, no?, que només tens valor pels teus aparells reproductors, saps? I clar, hi ha moments que m'han fet sentir així, saps? I cada... i m'ha deixat amb el petit trauma de que cada cop que fem xerrades sexuals a l'escola o sempre sento aquesta incomoditat perquè em fa recordar això i estic,
8: que malament.
0: Per tant, tu, evidentment, no miraries mai a ningú res d'això, no, justament perquè forma part d'aquest respecte que vols.
1: Fins i tot, no sé si seria per culpa o gràcies a... per culpa, millor dit, per la gent que m'ha fet sentir així, saps? Quan m'agradava aquest noi, perquè a mi m'havia agradat algú, quan m'agradava mai havia pogut veure aquella persona com una cosa sexual, perquè tenint en compte que acabo de passar per això i ja no veig el sexe com una cosa tan maca perquè m'han fet sentir com un puto acudit, doncs... m'era impossible mirar aquella persona així.
0: Mira, us proposo una cosa molt ràpida. Anem a fer... què no toleraríem a una parella i després què hauria de tenir perquè fos la nostra parella perfecta. Us demano que aneu pensant, per exemple, què no toleraríeu? Què no toleraries? Jo... una cosa rapidíssima.
2: Fuà, és que el primer que se m'ocorreix és no toleraria el que no em deixés quedar amb amigues.
0: Molt bé. Aquesta falta de llibertat. A tu,
2: exacte,
0: Julia?
8: Sí, no, jo el mateix, no? Aquesta llibertat de seguir sent qui sóc. I això, sí.
0: Felipe?
10: Exactament el mateix, o sigui, que respecti la meva llibertat.
0: Això,
10: clar, i que això no em revisi el mòbil ni res, perquè...
0: I tu, què no toleraries?
1: Jo no toleraria com, tipus, certes creences que jo penso que no poden ser així, com, per exemple, ser bastant racista, homòfob, jo, la veritat, coses així, tipus...
8: La ideologia és molt important.
1: La ideologia.
0: I el que sí que toleraríem és que sigui respectuós amb nosaltres, sobretot,
1: sí, sí.
0: Oi que sí?
10: Felipe...
0: Va, si us sembla, deixarem aquí el

0: Si et sembla, agafa l'entrepà.
1: Vinga.
0: Desembolica aquest entrepà i a veure de què és.
1: Hòstia, que bueno, no?
0: A veure, obre aquest entrepà.
2: Després em menjo el pa, eh?
0: A veure si és d'embotit, si és de... Si...
1: És de paper.
0: Ah, és de paper. Hi ha alguna paper. Cosa, a veure.
3: No és de fuet.
0: Escoltem la Sara.
4: Definitivament no ho sabíem, que això era de paper. No ho sabíem, no teníem ni idea. No.
0: Escoltem, a veure, has de llegir què diu aquí i entre tots haurem de buscar una solució a aquesta situació, d'acord?
1: Jo soc mediador.
0: Endavant.
3: Està bueno el xisme.
4: Acabes de pillar en Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut. I ell ho nega, perquè té por de les possibles represàlies.
0: Te'l repeteixo,
3: en Pau és el nòvio o...?
0: El Pau és, és un company de classe i diu acabes de pillar el Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té por de les possibles represàlies. Ja veureu, ja veieu que això de l'entrepà...
1: Però quin és el problema?
0: Ah, sí, clar. Això és el que ara hem de comentar, perquè ell no vol... Ell no vol dir res, no? Sí. I ho té allà d'amagat. Per tant, nosaltres ara aquí, en aquesta situació, que per desgràcia es troba bastant més sovint del que ens agradaria, doncs hem d'intentar consensuar què és el que li recomanaríem al Pau. A veure, Felipe, tu això no ho entens com un problema, no?
1: No, o sigui... La teva orientació sexual no et defineix com a persona. O sigui, tu
3: 100%, m'encanta això.
1: O sigui, tu ets en Pau i seguiràs sent en Pau, si ets gay, si ets asexual, si ets bisexual...
0: I què li diries, per tant, al Pau, que està allà, que té aquesta por, aquest neguit doncs, que no s'atreveix?
1: Li diria en Pau... O sigui, el que et diguin els altres, que t'entri per una orella i que et surti per l'altra. Sóc gay, vale, i què? Mm-hmm. I què? Yeah.
4: Bona tarda, segueixo sent la mateixa persona. Adeu. 100%.
0: Ja, sí. Júlia, què vols comentar d'això?
3: Jo diria, Pau, endavant. Sí, 100%, és això.
1: Sin o sigui, miedo.
3: Tu tens molts factors que determinen la teva identitat com a persona. Ets el que transmets, no només ni el físic, ni l'orientació sexual, ni res. Jo li diria, Pau, sigues tu mateix,
0: i tu,
3: enamora't de qui t'enamoris.
2: Jo li diria una frase que em va dir un bon amic, i és, la vida és allò que passes mentre tens la por de fer alguna
3: cosa. Oh.
2: Llavors, jo li diria al Pau que sí que
1: otro
2: hi ha...
1: Otro poema.
2: Sí que hi ha molts motius, i pels que no, per la família, pels amics, pel que diran. Jo diria que els agafés tots en una bossa, els... Ho sento per la paraula, però els llancés a la merda.
1: Uh-huh. Sí,
2: i fossi com, és que... i fossi com és. Perquè no canvia, com bé tu has dit, Felipe, i com ha dit la Sara, un moment, si la societat no t'accepta, pues, potser hem de canviar aquesta societat.
0: Creieu que...
1: Creieu que actualment
0: els vostres companys bisexuals, homosexuals, sí, tenen les mateixes dificultats, tenen més dificultats, igual? És a dir, creieu que la situació està superada o encara continua?
4: Perdonar, perquè jo no he dit el que jo li diria al Pau, que trist que t'hagis oblidat també.
0: Ara estic enfadant amb tu.
4: Jo el que li diria és que tu estima a qui tu vulguis, sigues lliure d'estimar, però... Mai t'oblidis d'estimar-te primer.
0: Això mateix.
4: Sempre t'has d'estimar tu.
0: Que important doncs
4: perquè,
0: és aquest missatge.
4: Si no,
2: moltíssim.
4: Sí, realment no ets capaç d'estimar qualsevol altra persona si no ets capaç d'estimar-te tu primer.
2: Uh-huh. Sara, com seria si la teva millor amiga, que abans has dit i que l'estimes molt, et digués un demà i que és homosexual? Creus que se sentiria acceptada? Creus que seria rebutjada?
4: Mira. Si m'arriba la meva millor amiga i em diu, Sara, sóc lesbiana... L'abraço, me l'emporto cap a dalt i li dic, per què has trigat tant en dir-m'ho?
1: Perfecte. Sí, mira, jo, la meva millor amiga, que es diu Sabina, un besazo enorme des d'aquí, és lesbiana i, clar, no passa res. I em diu, jo li dic, però no tens por que et diguin alguna cosa? I, no, que me digan lo que quieran, però jo voy a ser Sabina i punto. Uh-huh. I, clar, o sigui, jo l'admiro molt, perquè, clar, o sigui, tenir una opinió diferent socialment, doncs, és complicat, però ella segueix endavant i és lesbiana i ja...
3: Les etiquetes fan molt mal, també, perquè han creat també com un espai segur per aquest grup que ha estat marginat al llarg de la història, que és LGTBI, però actualment en certs àmbits jo crec que fa mal, perquè et fa com... Bueno, fa mal, fa com que et sentis que ets una etiqueta, ets un nom, i tu no ets lesbiana o gay, ets la Júlia, en el meu cas, no?
0: És una part més de nosaltres.
3: És una part més, exactament.
0: Que important.
3: I no ha de suposar un pas de... d'haver de sortir de l'armari, tot i que actualment, malauradament, és així.
0: Que important que ho veieu així.
4: Em molesta mazo perquè és que últimament, no?, hi ha una orientació sexual per a tot. He vist cada cosa d'orientacions sexuals que m'he quedat... Què és això?
3: És que jo no sé què sóc, de tot el que hi ha.
1: Ja.
3: No sé com es deia, hi ha una bandera que...
0: Jo crec que al final l'objectiu és això...
4: Hi ha tantes coses que em sento abrumada. Què collons sóc?
0: Al final l'objectiu plegat és ser respectuosos, no? Respectar la diferència. I escoltant-vos, la veritat és que... A mi em dóna moltíssima tranquil·litat que la gent jove actual sigui tan respectuosa amb els altres i que, com dèieu, no?, convidar tothom a ser com és i acceptar-se. I estem a punt d'arribar ja al final. I

0: Ara sí que encarem la recta final d'aquest primer capítol de l'Hora del Pati amb una secció que ens farà pensar bastant. És molt senzill, jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de decidir qui s'ha de quedar sense pati perquè allò que ha dit és molt fort.
1: Vale. Sí, molt...
2: Espera, m'agafo la cadira.
0: Aviso, són parletes que no us deixaran indiferents i, per tant, no us serà fàcil prendre una decisió de qui es queda sense pati.
1: Concentració màxima.
0: Tindreu 2 minuts per decidir-vos, per tant, haureu de parlar.
1: Vale, hem de dir una resposta entre tots.
0: Entre tots hem de decidir qui es queda sense pati.
1: Vale, va.
0: Us diré tres persones. El primer és el David. La seva parleta és que l'amor entre dues noies no és amor. Només són dues amigues molt amigues. Sí? Aquest és el David. La següent frase és de la Sheila, que ens diu: m'he posat a dieta perquè el noi que m'agrada no em mira. Sí? I el tercer és el Lleó, que la seva frase, la seva perla, és: he deixat de seguir totes les noies del meu Instagram perquè la meva nòvia no tingui gelos. Qui comença?
3: El David.
2: Això de negar l'amor entre dues noies.
4: La nòvia del Lleó,
5: per mi. Jo crec, si fos el tutor d'aquests tres alumnes, crec que no faria pati i faria una xerra de classe.
0: Amb els tres.
2: Sí.
5: Em sembla una brutalitat.
0: Però hem de posar-nos d'acord, hem de trobar algú,
6: Sí. A veure, la segona noia...
0: El que considerem el més greu.
1: Sí, la segona noia
6: ha de tenir pati. Sí,
0: el primer era l'amor d'entre dues noies, no pot ser.
2: L'amor entre dues noies.
0: El de la dieta per agradar més a la seva parella i l'altre és el de que ha deixat de seguir a Instagram a tothom per no...
1: A veure, el tercer que és un controlador, saco.
0: La red flags, clarament, les tres, oi que sí?
6: Sí, la tercera, jo crec que és més la nòvia, no?, que s'hauria de quedar sense pati, no el noi, pobret. Sí, la segona noia ja és més com un problema, jo crec que ja ve del noi, perquè clar, li diu estàs gorda i és com un remordiment, però jo sincerament crec que en David s'hauria de quedar sense pati, perquè com pots dir això?
0: Tu has viscut una cosa així semblant d'algú amb Instagram que ha hagut de deixar de seguir o que hi ha hagut problemes a través de xarxes socials o el que sigui?
6: Mira, hi ha hagut problemes en xarxes socials, però no això de deixar-ho de seguir perquè em poso gelos.
1: És extrem.
2: Les altres dues persones, no era culpa seva, saps?
6: Exacte, és en David.
2: El David és qui diu això, tu, sense pati. La resta és o a la nòvia o...
6: O l'altra persona.
2: Això.
5: Jo estic d'acord amb el...
1: El David és el de l'últim, el de l'Insta.
2: El David és el primer, el que diu de les noies.
1: El de les dues noies, aquest sense pati, o què?
5: Jo estaria d'acord amb que el David sense pati, però la segona em pot recordar.
0: La Sheila deia que ja està dieta per agradar més al seu nòvio.
5: Jo crec que amb la Sheila... m'estaria parlant una hora perquè...
0: Què li diries directament? A la Sheila, escolta.
1: Sheila.
2: Per on comencem?
5: Usant els filtres de llenguatge, per no dir paraulotes, del seu nòvio o de la seva persona que li agrada, jo crec que li diria que, resumint-ho tot, perquè ja et dic, estaria una hora parlant-lo amb ella, seria estima't a tu mateixa i que... et fotin completament els pensaments i dels amers, perquè això sí que m'ha passat, això de, pues, no amb una persona.
2: Voler canviar.
5: Amb específic, sinó perquè...
6: Jo vull dir una cosa sobre això.
5: Exacte, perquè si no estàs amb els cànons estètics d'avui dia, pues, són molts les preguntes i molts els pensaments de, joder, pues, jo és que no quedo per festes i tot això.
1: I és molta la gent que no està amb els cànons.
0: Que no se'ns oblidi que hem de deixar algú sense pati, eh?
5: El primer.
6: El David.
0: Felipe, tu volies dir alguna cosa.
6: Jo volia dir una cosa que no és d'aquestes les persones, però jo tinc, en el meu cos, tinc dos problemes, que el primer és que tinc pectus excavatum, que crec que sigui, que és com tinc això cap a dins i doncs tinc el pit com més marcat, i les meves dents, o sigui, no són perfectes. Però jo, de fet, m'he canviat d'institut perquè em feien, doncs, assetjament.
5: Ho sento.
6: Llavors, em vaig canviar i, clar, vaig aprendre d'aquest assetjament i, doncs, em vaig mirar al mirall i vaig dir, és que aquestes dues coses em fan Felipe, o sea, que estas todas cosas soy yo y me miro al espejo y digo, Felipe, estás buenísimo, o sea, por favor.
0: Com ens hem de dir això de tant en tant, eh? Com ens hem de posar davant del mirall i dir-nos, escolta, ets un pibonazo.
2: Jo sempre abans d'anar-me a dutxar, em fico al mirall, me miro...
1: Reina,
2: divina. Això ens ho diem amb la meva millor amiga.
0: Vale, doncs a veure, decidim, veredicte. Qui es queda sense pati?
1: El David.
0: I una bona xerradeta, no? Una bona xerradeta i a veure el món d'una altra forma.
6: Sí, sisplau.
0: Molt bé, doncs ara sí que hem arribat al final de l'hora del pati.
6: No! Però què dius?
0: Quatre magnífics tertulians i amb un debat d'aquells que no acabaríem ni que tinguéssim un curs sencer.
2: Ens quedaríem mil patis.
0: Això sí, abans que soni el timbre, perquè sí que és a punt de sonar el darrer timbre, i que haguem de tornar a classe, us pregunto rapidíssimament. Vinga. Què és el que ens portem d'aquesta estoneta que hem parlat? A veure, alguna idea? Què m'ha après? Què hem comentat?
5: Si puc trencar el gel, jo crec que m'emporto a casa i a la meva, al meu cap, jo crec que m'emporto al que... algú estem fent bé perquè hi hagi gent en aquesta generació i que recapaciti i estem trencant amb totes les injustícies que estàvem acarreant des del principi.
0: Totalment d'acord. Júlia.
2: Sí, jo me'n vaig amb una molt bona sensació perquè he pogut parlar amb tres persones d'una edat molt semblant a la meva i que tenim una visió molt semblant i molt positiva respecte a tot el tema de l'amor. L'amor pot ser molt bonic i no hem de patir més del compte. Yeah.
0: Felipe, sobre l'amor, què m'ha après a veure?
6: Sí. Sobre l'amor, mira, no ho sé encara, però sobre la societat em porto que encara hi...
2: Què? Sobre la societat, toma, anem a...
0: Sobre l'amor, anem a l'amor, que avui estem parlant de l'amor.
6: Bueno,
0: que avui
6: vale.
0: Estem tots enamorats,
6: sobre
0: va.
6: Sobre l'amor que... pues pa'lante i si te dicen que no, pues igualment pot ser amiga d'aquella persona i doncs seguir com amb una amistat, doncs... preciosa.
0: Molt bé. Sara, sobre l'amor, què ens quedem?
2: Jo surto d'aquí recordant-me a mi mateixa que jo puc estimar que em doni la gana a la meva millor amiga, aquest noi que m'agradava, però sempre m'he d'estimar a mi mateixa i sempre m'estimaré.
0: Que preciós. Si sento algú que critica la gent jove actual, m'hi poseu a davant i us defensaré, perquè amb aquestes declaracions que heu fet, és que us admiro, sóc fan absolut. Moltíssimes gràcies, Sara, Felipe, Júlia, Aron, per haver estat aquí, per la vostra sinceritat, per les vostres anècdotes i pel vostre respecte. Ha sigut un plaer escoltar-vos, de veritat.
2: Moltíssimes gràcies a tu.
0: I aquells que ens heu escoltat des de casa, també gràcies per ser-hi. Ho hem de deixar aquí. L'hora del pati s'acaba i tothom que va a classe. Fins al proper episodi.
6: Carreguem tant.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant
1: tot el que hem viscut.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

amallat dins els núvols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els núvols.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.
2: Segons el diccionari català, la paraula fogot és un substantiu masculí. En singular vol dir una branca que crema en un forn. I si és en plural vol dir sufocació o calorada. Tenim fogots? Doncs tenim fogots, senyores. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles. Un podcast que vol donar llenya a tot allò que ens sufoca. On volem parlar i entendre el món des de la perspectiva de dones de més de 50 anys. Parlarem de menopausa, exclama aquest nom, però també intentarem entendre què passa al nostre voltant amb la saviesa de les nostres convidades i les nostres col·laboradores. Perquè sí, tenim fogots, clar, no és només per les hormones o l'edat. És que, com diu el mestre Serrat, senyores, el món està ben girat. A Fogots parlarem de la menopausa, com una etapa de vida, però amb majúscules, de manera integral, no només mèdica, sinó també social, cultural i emocional, perquè és molt important això de les emocions. La menopausa no és una malaltia, que no ens enganyin. La menopausa és un moment que pot ser meravellós i entre totes ho esbrinarem. I per això aquí ens agrada parlar de signes més que de símptomes, tot i que avui ens acompanyarà una metgessa i parlarem de símptomes també. Parlarem de canvis, de processos, de tot el que ens passa per dins i per fora. A Fogots volem visibilitzar les dones, especialment més grans de 50, però volem visibilitzar també les dones més joves, perquè parlarem. Avui, ja veureu, tenim una convidada molt, molt especial i que a mi personalment em fa molta il·lusió. I ho farem des d'una mirada neta, sense complexos. Clar que no. Complexos de què? Sabent que no tot és hormona i que escoltar les veus femenines més autoritzades d'aquest país no és només necessari, sinó que és urgent. És urgent escoltar a les dones. Som un podcast de cultura, de societat, de salut, amb una mirada lúcida i sempre, sense perdre l'humor, perquè l'humor ens farà lliures. Parlarem d'aquesta etapa en positiu, com sempre, perquè volem que les que venen a darrere puguin arribar a aquest moment sense por i amb les coses molt més clares de les que nosaltres hem arribat, perquè som moltes, som professionals, som intel·ligents, som poderoses, som dones. La història ens ha invisibilitzat, la medicina també, i ja n'hi ha prou. Fem-nos visibles. Fogots posarem el focus en les dones, siguin d'on siguin i tinguin l'edat que tinguin. Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
1: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
2: I avui ens acompanya la doctora Carme Valls, una veu imprescindible quan parlem de salut, de dones, metgessa, endocrinòloga, investigadora, activista, des de fa dècades que defensa una idea cabdal i clau. La salut no és un gènere neutre. És a dir, la dona i l'home, sé que sembla de perogrullo, però no, la dona i l'home tenen símptomes diferents per la mateixa malaltia, i això és del que ens parlarà també. Ha dedicat la seva carrera a incorporar la perspectiva de gènere a la medicina, denunciant l'oblit de les dones a la recerca científica. És directora del programa Dona, Salut i Qualitat de Vida dels CAPS, autora del llibre fonamental Mujeres Invisibles para la Medicina. També ha estat diputada al Parlament de Catalunya, demostrant que la salut és també un tema polític. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2020 per la seva lluita constant per la salut de les dones. Parlar amb Carme Valls és parlar de ciència, amb consciència, però també és parlar de justícia, de drets, de posar fi a estereotips que encara avui ens condicionen la vida i, sobretot, la salut de moltes dones, perquè realment estem mal medicades, estem mal diagnosticades, perquè tenim en l'eix central de tot l'home, no?
3: Això, en primer lloc, i mal investigades, primer de tot, perquè com que no hi ha una investigació que tingui en compte les diferències, aleshores, a partir d'aquí, ja no hi ha una bona docència, ja no s'introdueixen els currículums dels catedràtics a les universitats i arribem a una mala assistència, perquè tot és una cadena. El primer de tot, i en el llibre em barallo molt amb això i dedico un capítol a la manca de recerca cap a les diferents entre homes i dones, I això ha generat també una injustícia i una desigualtat, perquè una persona se l'ha de tractar per lo que és i per lo que té i per lo que li pugui passar. I si considerem que la dona és com un home o com un no home, que jo també ho explico, com un no home, doncs, bueno, aleshores no, mai s'encerta quan les principals causes de demanda de les dones cap al sistema sempre és o cansament o dolor a totes les edats. Les joves perquè tenen dolor menstrual,
2: sí,
3: i aleshores també se les envia a passeig amb una pastilleta, sí, i els homes, com que en aquestes etapes no tenen aquest problema, doncs els homes no van al metge, que també és un altre problema.
2: Bueno, d'aquest ja en parlarem un altre dia, però avui centrem-nos en les dones. Des que vostè va publicar el llibre en la pandèmia, ha canviat alguna cosa, doctora? Han canviat moltes coses?
3: A veure, han canviat, jo diria una cosa, per exemple, com que a partir del llibre i de que els estudiants de medicina sí que m'han fet cas durant anys més que els professors i em van convidar, per exemple, a Girona i he anat molt, cada any a fer una conferència als estudiants, un any, el 21, es va quedar en el degà de medicina a escoltar-me.
2: Ah, mira!
3: Val, llavors, el degà de medicina, que era catedràtic de neurociència i de anatomia neurològica, el doctor Joan Sant, va escoltar un discurs que em va dir: "Això no ho havia escoltat mai. Vols venir l'any que ve a fer la clausura o el començament del curs acadèmic?" Vaig dir: "Vale, vindré." Vaig anar allà, vaig fer el discurs. I llavors ha donat lloc aquest discurs i aquest catedràtic em va proposar pel doctorat honoris causa de la Universitat de Girona.
2: Sí.
3: Llavors, això ha fet un llampec a altres universitats i ara hi ha una demanda de que parlem d'aquest tema, que parlem de què ens hem deixat, què ens hem deixat d'investigar, i jo veig una recepció més bona en els temes de les diferències. Aquesta recepció ho comparo a vegades amb el moviment Me Too, quan alguna dona va dir: "Escolta, per poder ser artista he tingut que anar-me'n al llit amb el director." Jo, per sort, he anat al llit amb qui he volgut, però no per publicar cap llibre, sinó que el que he vist és que ara hi ha com un moment receptiu i televisions, ràdios, això, us esteu fent ressò. I també és veritat que també hi ha un moment, podríem dir, medicalitzador.
2: Bueno, cap a la dona. Aquesta és una altra de les preguntes, no? Ens estan medicalitzant molt, sobretot... tornem, que si no jo em faig un lío. Anem a poc a poc. Només som visibles, com a fet diferencial a la medicina, pel tema de l'embaràs i el part? Que això és una cosa que vostè diu al llibre, que a mi, clar, personalment, a mi que em preocupa.
3: Clar. Durant la carrera vaig ja trobar, clar que la vaig acabar l'any 1968, però durant la carrera ja vaig veure que només m'havien explicat embaràs i part, ni cicle menstrual, quasi bé. Entre que va ser una època de moltes vagues i mitges classes no es van fer, vull dir, el cicle menstrual se li dedicava una hora a tota la carrera.
2: Ah, molt bé.
3: I aleshores això quasi està passant el mateix, actualment, perquè tinc gent que estudia i que m'explica què s'està ensenyant i què no es fa.
2: Pues
3: i això també, menopausa ja invisible totalment. I la menopausa, els llibres de medicina que jo estudiava deien que ens ventéssim en un bano, que tindríem una època de calors, però no s'havia estudiat quines conseqüències podia tenir això o no, que són menys greus de les que ara s'estan dient, perquè ara hi ha unes ganes de medicalitzar-la, però en principi la ciència que es dedicava a el que era diferent en el cos de la dona, biològicament parlant, doncs el cicle menstrual ha sigut molt invisible. Però al mateix temps que ha sigut invisible això, han sigut invisibles moltes altres coses que donaven cansament o que donaven dolor, moltes conseqüències de les mateixes alteracions del cicle. Vull dir, les noies joves per què estan cansades? Perquè tenen unes menstruacions que els hi duren 7 dies.
2: Sí, parla de ferropènies, no? Clar, de manques de ferro.
3: Clar, perquè qualsevol menstruació que perd més de 80 centímetres cúbics, que és un vas de vi, si la menstruació perd més, ja no recupera el ferro el proper mes.
2: Què diu?
3: I a partir d'aquí, si 3 mesos són així, ja comences a fer una anèmia. Primer fas una fanca de ferro i després una anèmia. I això passa durant tota la vida reproductiva de les dones si entremig no hi poses una mica d'aturador i si no ajudes. Però aquest aturador, aquí ja comença a venir una primera medicalització del cos de la dona. Doncs li donarem anticonceptius perquè dissimuli que té una regla, perquè
2: sí,
3: no
2: sí.
3: És una menstruació, l'anticonceptiu. Un anticonceptiu que s'ha donat per no concebir, i per això es va crear. No,
2: sí.
3: No per tractar el cicle menstrual. I, de fet, el prospecte dels anticonceptius no posa en cap punt que serveixi per tractar alteracions del cicle, sinó per no concebir. I això ha sigut ja la primera com enredada per moltes dones. Que això ha fet mal perquè s'han acostumat a tractar amb les hormones amb una certa frivolitat.
0: Això li anava a preguntar, no? Les quan i com hem de jugar amb els tractaments hormonals, que això és un problema que està al carrer. Hi ha moltes dones que de cop i volta et diuen tu, per evitar els fogots, has de prendre hormones. Jo, en el meu cas, per exemple, no puc prendre hormones perquè tinc una trombopènia.
3: Molt bé.
0: I, per tant, no puc. Però ara s'estan donant hormones com qui dona caramels a la porta d'una escola.
3: Bueno, això és la frivolitat. També s'han donat anticonceptius a noies de 13 anys perquè tenen dolor a la menstruació.
2: Sí.
3: Això és una altra frivolitat. Si una pacient té dolor, has de buscar per què. El cicle menstrual, que és dolorós, és una alteració hormonal, neuroendocrina, simplement que té una desproporció d'estrògens i progesterona.
2: Uh-huh.
3: I la menopausa, aquí s'ha volgut medicalitzar perquè se l'ha volgut convertir en una malaltia. I quan la primera notícia bona que els hi tenim que dir a totes les dones que ens escoltin i els homes que les vulguin acompanyar és que la menopausa no és una malaltia per falta d'estrògens, que
0: per
3: és
0: tant,
3: el que intenten vendre'ns.
0: Per tant, no hi ha símptomes, hi ha signes.
3: Vale, i també símptomes en quant als fogots, que és un símptoma, però els símptomes de menopausa, que és quan les hormones baixen de cop, se sent més aquest símptoma. Però aquest símptoma dura un temps i es pot pal·liar. I potser es poden ajudar a les que són molt joves, que han tingut
0: menopauses d'aquestes,
3: les més precoces. O sigui, la menopausa per edat va entre 45 i 55 anys fins ara. Però, donat que fem una societat, i aquí ja és tot un altre tema molt important per això, que és el dels disruptors endocrins.
0: Ui, això també tenim preguntes.
3: Vale, ja hi arribarem.
0: Ja
3: però
0: arribem.
3: Com que és una societat plena de disruptors endocrins, sí que s'ha vist que un dels primers efectes dels derivats dels plàstics, per exemple, és fer una menopausa abans, entre els 40 i els 45.
0: Avançar la menopausa.
3: Clar.
0: Dir que el disruptor endocrí és coses que hi ha al nostre entorn ambiental que alteren les nostres hormones.
3: Ah,
0: perquè disruptors endocrins...
3: Ah, és una paraula rara.
0: Sí.
3: Doncs que alteren les nostres hormones, quasi sempre imitant l'efecte de l'estrogen i afectant a homes i dones. Que als homes també els hi va malament perquè tants estrogens atrofien el seu testicle o fan més càncer de testicle. Però avui, com has dit, és dia de parlar de dones. Però
0: sí, sí.
3: Les disrupcions endocrines ens estan fent molt mal, a les noies joves també,
0: sí,
3: perquè moltes de les menstruacions tan doloroses que tenen i tan abundants probablement són degudes a l'ambient estrogènic en què s'està vivint des de fa 30 anys. Quan van començar a sortir els insecticides després de la Segona Guerra Mundial, que hi havia el DDT.
0: El DDT, sí.
3: El DDT dura, quan te'l posen i et fliten, i aquí, en aquesta zona del Vallès, hi ha mosquits, pues a la nit ens flitaven amb DDT, que en dèiem flit, li posarem flit,
0: sí.
3: Però el flit era DDT. Llavors és un insecticida que viu 30 anys a dintre del cos i no se'n va.
0: I a més deia també de les cremes, no, doctora? Parlaven de cremes, de tints, quan ens posem tints al cap, no? I que s'ha trobat que les dones que tenien...
3: Hi havia tints abans, són d'abans dels anys 90, que sí que tenien un efecte estrogènic. Sembla que ara no, però no em volen dir tota la veritat. Jo la busco. Però també hi ha cremes pel cos que porten unes substàncies que es diuen parabens, que són per evitar que la crema es desfagi, fan com un oli de la maonesa que posem, doncs el parabén fa això amb cremes hidratants pel cos o cremes protectores.
0: Sí, és allò que posava, sol, sin parabenos.
3: I llavors, clar, quan dèiem això, vol dir que ja havia l'empresa havia sigut, que havia captat que hi havia algú a la societat, que va ser una farmacèutica anglesa que va començar a veure que amb ratolins, ja posant cremes a sobre de la seva pell, feien més càncer de mama. I aquí els parabenos s'han d'evitar totes, per tota la que la família tingui una mare, una tieta, una àvia amb càncer de mama, perquè hi ha la possibilitat hereditària, i jo també ho aconsello a totes les dones, que, perquè d'estrògens ja ens n'entren per l'aigua, aire i aliments, doncs no cal que ens n'entrin per cap lloc més.
0: No cal, doctora.
3: I una altra cosa és que això, que hàgim de patir, que no hem de patir, que ja en parlarem.
0: Una pregunta. Cal preparar-se per l'entrada de la menopausa? És a dir, pensem que el jovent, és que ara, a mi el que tinc la sensació que ens estan atiant la por a envellir. Envellir. Ara ja no es diu antiàgin, ja no està ben vist, però en canvi envellir, escolta, sí però no, malgrat que es fa molta publicitat. Cal que es preparin el jovent, les joves, per entrar a la menopausa o... No,
3: clar, s'han de preparar el jovent i els joves és per entrar a la vida.
0: Sí.
3: I la menopausa serà un accident més que tindran a lo llarg de la vida. Accident molt gratificant per les dones en el sentit que deixen de perdre ferro. Imaginem-se per un moment el que suposaria continuar reproduint-nos fins als 90 anys.
0: No vull
3: això seria
0: molt,
3: horrorós. I a més, com a espècie, un cop s'acaba la part reproductiva de la vida, per sort comença una etapa molt interessant de la vida, perquè dels 50 als 95, que ara ja anem anant cap a aquest moment com a mitjana de mortalitat, tenim 45 anys que decidim sobre les nostres vides. De petits decidien les nostres
0: els papis,
3: mares. A l'adolescència, a vegades decidien els companys.
0: El grup,
3: a vegades el grup ens feia decidir coses que no volem. A partir dels 50 podem decidir el que volem fer. I aleshores, el que deies abans, de que ens fan agafar por, claríssim, perquè per consumir, que és el que vol alguna indústria, que vendre coses no per tractar, sinó per consumir més i gastar més diners, ens tenen que fer agafar por, perquè fins ara si ens havien ventat amb un bano i nosaltres tenim una àvia que ja té 90 anys i que s'ha ventat amb un bano tota la vida, doncs no li pot haver anat tan malament a aquesta àvia a la vida, encara que no tenia ni una hormona. Una altra cosa seria plantejar-se, algunes dones tenen menopauses precoces i tenen una quantitat, o
0: molts problemes.
3: O els han tingut que treure els ovaris o han tingut altres problemes. Una altra cosa és tractar aquests casos d'alguna manera ajudant-lo. I com que ara sabem que hi ha tants estrògens al medi ambient, doncs podem ajudar amb una altra hormona. O sigui que jo sóc endocrina, no sóc antihormones,
0: no.
3: Però intento utilitzar-les bé en favor de les dones. Tenim una segona hormona que tothom l'oblida, que és la progesterona.
0: La progesterona, exacte. Ah?
3: Tenim estrògens i progesterona. Això és el que tenen les dones en quantitat. Els homes també, però amb molt poca quantitat. I en la menopausa, encara que diuen es quedarà sense hormones, no. A la menopausa els estrògens baixen, no ens podríem reproduir, si no ens en donessin molts, que ha passat amb dones que
0: han intentat
3: tenir fills, i aquí que han intentat tenir fills als 50 o als 60, no sé si recordes el cas d'una dona que va parir bessons, que va tenir la bessonada als 60, però al cap de 2 anys...
0: va fer un càncer
3: d'ovaris, val? Per tant, o sigui, hem de saber que hi ha una edat per reproduir-se i una edat per viure. I a partir dels 50 donem-li canya a la vida.
0: Clar.
3: Aleshores, si falten coses o tens molts fogots, tal, hi ha des de productes naturals que te'ls poden evitar un temps perquè després el cervell s'adapta i no estem tota la vida amb fogots. La idea de que això serà etern, per la primera que ho passa i diu, jo amb aquests fogots no podré viure, i sempre li aviso, no, si això li durarà un any, potser 2, però no seran tants. I després, si vostè necessita una ajuda, hi ha ajudes per donar que no són perilloses i no poden produir càncer.
0: Doctora, vostè diu 2 anys, però jo conec gent que ja porta 5 i 6 anys amb fogots. Potser hi ha alguna causa que no sigui hormonal i que sigui que tingui a veure...
3: No, o la millor també és hormonal, però d'un altre tipus. Per exemple, Sí, això em va passar a la televisió, en l'època que vam fer un programa en directe, i hi havia diverses senyores, i una va dir, pues jo fa 6 anys i m'estic ventant en un bar, no? I vaig dir, pues una de les coses que s'ha de mirar és que no tingui un excés de tiroides, excés, perquè dona sempre calor.
0: Vale.
3: Pues em va escriure i va dir, tenia raó, tenia això, però no m'ho havien mirat.
0: Un hipertiroidisme seria clar, això, no?
3: Clar.
0: Déu-n'hi-do.
3: Perquè dona calor. Aleshores, no hem de quedar-nos amb la idea de que això serà etern, perquè llavors deixem de buscar el que potser sí que aniria bé mirar en aquesta persona que li duri tant temps. Això per una banda. Uh-huh. Després, hi ha gent que ha aconseguit disminuir els fogots, pues, sí, que sé, fent ioga, fent meditació, tenint un altre tipus de vida. L'estrès de la vida actual ens fa fatal.
0: A tots, sí, a tothom, això va fatal a tothom.
3: No tinc un moment. Aquesta sensació totes... és adrenalina. I aquesta adrenalina va en contra dels neurotransmissors. Al final, el fogot és un moment que l'hormona del cervell intenta estimular l'ovari i diu, va, ovari, respon. I com que no li respon, tots els altres neurotransmissors posen a vibrar i aleshores tenim, o a moure's, i aleshores tenim taquicàrdia, a vegades, sí. Tenim la calor que puja i, clar, ens desperta la nit. I que et despertin totes les nits, això és com les lactants, les mares lactants saben el drama que és, pues, a la vida. I llavors això té maneres de pal·liar. Però pal·liar això vol dir utilitzar bé les hormones, que ja et dic, no sóc anti, però sóc per utilitzar-les bé. I tampoc per magnificar-les en tots els seus beneficis, uh-huh. que a vegades s'exigeren per consumir més estrogen. Llavors, aquí sí que ens interessa la ciència. El que intento explicar és que, per exemple, un pot tenir cansament o pot tenir dolor en relació a que ja té 50 anys uh-huh. i fa 50 anys que porta els mateixos ossos, els mateixos ulls, la mateixa boca, etc. Llavors, a partir d'unes edats, doncs, clar, comencen a presentar-se segurament descalcificacions o simplement artrosis, que això també n'haurem de tractar, i és una branca de la medicina molt mal estudiada.
0: Mal estudiada.
3: Quan és el que 89% de persones a partir dels 80 tindran alguna articulació
0: amb artrosis. Mira, jo en tinc una.
3: Però això hem de saber què és. És una inflamació del cartílag. I ens venien que ens faltaven cèl·lules mare, ens venien moltes coses. Però tenim bones notícies. Fa un mes que ha sortit ja un treball al Science, però fa un mes, que estan estudiant que probablement en l'artrosis hi ha una proteïna de més que genera amb l'envelliment i que això es podria neutralitzar. I potser han vist que amb ratolins podrien revertir les artrosis. A mi em sembla revolucionari.
0: És la primera vegada, revertir l'artrosi la seria meravellós.
3: A la primera vegada que ho dic. Perquè això no ha sortit ara mateix. I jo havia fet búsquedes per parlar en unes conferències abans i havia buscat. Nosaltres tenim una manera de buscar medicina. Mirem una pàgina web de PubMed.
0: Una cosa que a mi em preocupa, sí. Com a possible cardiòpata que seré, i moltes dones ens pregunten, no, quan tenen aquests fogots i aquesta palpitació, el tema del miocardio...
3: Clar, això em fa patir, però les tranquil·litzem.
0: Vinga, anem a tranquil·litzar-les.
3: Això no fa problemes en el cor, essencialment.
0: Vale.
3: Si li fa més problemes al cor no tenir ferro que tenir fogots. Encara que elles noten molt els fogots i del ferro només noten el cansament o que se'ls trenquen les ungles o els cau el cabell, que serien els símptomes principals de la ferropènia. Perquè funcionin totes les cèl·lules del cos, el ferro és essencial, però especialment perquè funcioni el que en diem les mitocòndries, que és la part de cèl·lules que donen energia. Uh-huh. Sense ferro no hi ha possibilitat d'energia, ni al cervell, ni al cor, ni en els muscles. I per això és una alegria que tinguem la menopausa i deixem de perdre ferro.
0: Això és veritat, però el jovent hauria d'estar preparat i prendre ferro, doncs.
3: Bueno, hauria de menjar bé, el jovent, que no menja bé. Aleshores, quan diem de què s'haurien de preparar? Pues a fer una nutrició equilibrada. La dieta mediterrània era bastant equilibrada i feies uns dies, a més, les nostres àvies ho sabien fer, un dia carn, un dia peix, un dia els ous, un dia el pollastre, tot això té, o sigui, els animals tenen el ferro, o sigui, els vegetals tenen ferro però s'absorbeix amb dificultat. Les espinaques es van enlluernar per al papaya, però va ser un error d'una secretària. No és veritat que les espinaques tinguin més ferro que les bledes.
2: Expliqui'm això de la secretària, doctora, és fantàstic.
3: A veure, abans de la Guerra Mundial va ser... quan van passar, no era un error d'ella, segurament ja li van donar malament els papers, però quan es va posar el número de la quantitat de ferro que hi havia per 100 grams de producte, que és com mirem, pues es va hipertrofiar aquest número, i tots els vegetals tenen ferro, però perquè els absorbeixi el budell humà necessiten cítrics. O sigui que quan tu, uns vegetarians poden tenir ferro, però se saben fer unes amanides en què barreges el vegetal amb mandarina, amb fruita,
2: i això
3: fa absorbir bé el ferro. Per tant, menjar bé ens ha d'equilibrar a la gent jove. I després, els símptomes que les persones tinguin, intentar no maximitzar-los, però ajudar. Això es pot fer. I el problema que hem tingut, com en altres parts de la medicina, amb la menopausa, és que hi ha hagut poca recerca específica
2: sobre això.
3: Zero.
2: O que li dius molt amable, vostè?
3: Bueno, zero. I la que hi ha hagut, interessada.
2: Molt. Perquè... Esbiaix.
3: Perquè era buscar, per exemple, que com si volguessis que et sortís que realment tots els símptomes que tenen les dones després dels 50 són perquè culpa. Els hi falta estrògens. I això és un error. Això és un error, perquè no és així. Ara, perquè algunes estan cansades, perquè algunes tenen dolor, doncs tot això sí que s'ha de buscar.
2: Insomni, depressió...
3: Perquè insomni i depressió no s'ha pogut demostrar que la depressió sigui per causa de la baixada d'hormones.
2: No, vostè parla de la doble feina de la dona.
3: Una cosa, per una banda així, i per les relacions personals. Primer, la dona fa sempre més feines... múltiples, no?
2: Sí, multitask, es diu ara, no?
3: Sí, multitask, sí, però multitask tot el dia.
2: Perquè exacte.
3: Perquè inclús fa multitask quan està a l'empresa i resulta que ella acaba sent la que porta els cafès al jefe quan és tan executiva com el jefe, que això també s'ha estudiat.
2: Sí, sí, sí.
3: Multitask a la feina i multitask a casa.
2: A la família.
3: Llavors, això és un problema, que això durarà, perquè haurà tingut o no la menopausa, però si està treballant en qualsevol lloc, 15 anys més estarà treballant a l'empresa. Perquè en tindrà 50 i en jubilem, ara ja als 67. Per tant, sí. 17 anys en tindrà de feina. Però, a més, tot el que és, per exemple, una altra cosa, la salut mental, és molt més complexa que tot això. Hi ha dones i homes, però sobretot dones que es vegi, els homes hem de pensar perquè no diuen que estan deprimits, en canvi es suïciden més.
2: Bueno,
3: per tant,
2: perquè...
3: el suïcidi té una base depressiva que no se'ls ha detectat.
2: Avui sortia a La Vanguardia coses sobre el suïcidi, uns números que esgarrifaven una
3: Esclar.
2: Mica.
3: A veure, el salut mental pot estar alterada per moltes altres raons, per una història personal, per una biografia, per abusos sexuals en la infància. Desgraciadament, estem trobant un 15 o 20% de persones que de grans tenen problemes perquè han tancat a dintre coses que els havien passat i no havien explicat. Per tant, no podem minimitzar tampoc les raons de la salut mental, perquè dir... No, és que tindré depressió perquè tinc menopausa. No, no per això, perquè a més no és clar que els estrògens... No han pogut demostrar que els estrògens siguin tan antidepressius, perquè abans són trombòtics, com tu et preocupava, que antidepressius. O sigui, en canvi, t'he de dir que la progesterona natural és molt ansiolítica, o sigui, sí que ajuda a dormir. En canvi, els estrògens no, perquè estan sempre molt actives les persones. I molt. Per tant, hem d'investigar bé, que investigar bé ens beneficiarà a tota la humanitat.
2: A tots, sí.
3: I no atribuir ràpidament a les coses a una mancança d'això i així li donaré allò i això estarà millor.
2: Suplementació,
3: suplementaré,
2: no?
3: Perquè aleshores, i quant temps suplementaràs? Fins que tingui el càncer de mama o com operaràs? Perquè no és només aquest efecte negatiu sobre el càncer, que hi és, una de cada 50 persones que em pren el pot fer, però com que t'he dit que estem rodejats d'estrògens a l'ambient, quantes

0: em sembla que no has estudiat medicina. I segons on l'hagis estudiat, se'ls hi fa complicat a moltes metgesses. I metges també, perquè tampoc els hi han explicat. Però jo crec que el que hem de demanar a tota persona és que defensi el seu símptoma. Quan una persona té un problema, l'ha de consultar. I aquí és la responsabilitat de la medicina contestar bé i no contestar amb simplicitat. I també té dret tot el ser humà de renunciar o de no fer cas del que li diguin si no ho té clar.
1: Vaja.
0: Perquè, per exemple, medicalitzar és molt fàcil. Si tu dius, jo estic molt cansada. Bueno, vostè està estressada. Home, sí, tinc dos fills, una àvia amb Alzheimer, un no sé què, i cuidant. Però sí, estic cansada, estic estressada. Però això se soluciona amb un ansiolític. Fixa't, estudi fet pel Ministeri de Sanitat l'any passat, 2024. Qui està prenent més sedants i antidepressius?
1: Les dones.
0: Les dones, a tot Espanya. Però quines dones? Però resulta que les dones de més de 50, de pobles petits, de renta baixa i nacionals, no estrangeres. O sigui, per cap raó psicològica t'estic dient. O sigui, dones pobres, en llocs petits, que no tenen contactes i que han anat a demanar ajuda i la medicina els ha prescrit un sedant. Per tant, ho sento, però la medicina s'equivoca. O qui apliqui aquesta medicina s'equivoca. Aquestes senyores segur que els hi falten altres coses. De fet, moltes els hi falten. Segur que tenen les carències, la xarxa de social, el que vulguis. Però això no la pots tractar amb un sedant i un antidepressiu tota la vida, perquè li donaràs... I clar que no tornarà a la consulta, perquè estarà adormida, estarà encara més cansada i no li hauràs arreglat res.
1: No, probablement més deprimida també, no, doctora? Perquè si no m'aixeco...
0: Per encertar la dosis del que li han de donar hi ha una gran discussió també amb el que hem fet amb salut mental i psicofàrmac. Segurament hem de canviar-li la vida. Mira, tant és així que la ONG científica que he treballat tots aquests últims anys, que es diu Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris, el CAPS, hem fet ara, aquests dos últims anys, uns documents i unes pel·lícules amb uns tallers perquè ho pugui treballar qualsevol dona de qualsevol lloc d'Espanya o la regidora d'Igualtat, si vol fer una colla en el poble o aquí, a Sant Cugat, els que vulguin, podreu entrar a la pàgina web del CAPS i podreu accedir a diàlegs, coses que hem fet, no en podcast com el vostre, però informació, i podràs trobar tota la informació i si no la tenim tota l'anirem tenint. O sigui que això ho podreu trobar a la pàgina web del CAPS, perquè hem vist que era una necessitat aclarir això de l'envelliment, amb quina, en lloc d'empor, amb decisió. De recuperar el desig de les dones perquè s'han acostumat a no desitjar.
1: Bueno, és que estem molt maltractades no només per la medicina, sinó per nosaltres mateixes també. Reclamar el dret al gaudi, de, no només sexual, sinó del gaudi vital, és un dret i una cosa que hauríem de fer totes, senyores. O sigui, no només a partir dels 50, a partir dels 0.
0: Bueno, el programa li hem dit així, salut per disfrutar sense límit d'edat.
1: Veu?
0: Vale. Aleshores, seria salut per gaudir en català, però com ara l'hem tingut que fer per tot Espanya, és salut per a disfrutar. I es titula així, perquè jo crec que això fa una altra perspectiva. Diu, jo ja estic a la menopausa, i que estupendo, ara pot començar el moment de disfrutar la vida. Com diu? Sí, perquè vostè s'havia imaginat algunes coses que li haguessin agradat. I quan parlo de disfrutar, també parlo de sexualitat, que no s'acaba. Aquesta és una altra mentida, eh?
1: Bueno, clar.
0: Aquesta és una altra mentida.
1: Dic, greu.
0: Que quan s'acaba... Oh, i tant. Perquè moltes dones diuen... Ah, no. Per moltes dones, la menopausa ha servit per augmentar-li el seu desig sexual, perquè ha deixat de patir per no quedar embarassada. Això passava molt amb les dones de fa 30, 25 anys, que em deien, és que des de la menopausa m'ho passo molt millor perquè no penso que puc quedar embarassada, per tant, si el meu marit vol un juerga, jo també. Val? Això era una cosa. Ara, com que ja havien pres l'època dels anticonceptius i hi havia hagut relacions sexuals XX, algunes dones pensen que a partir de la menopausa es baixarà. No sempre baixa la libido per les hormones, baixa per moltes altres raons.
1: Bueno, a vegades...
0: La psiquiatra Collins del Karolinska, que vam anar a un congrés a menopausa ara fa ja 15 anys, ella ja va demostrar que de totes les coses que et podien fastidiar,

0: idea, el que anava pitjor per baixar la sexualitat era la parella.
1: Ah, sí. Sí, sí. Si no tens un bon partner, aquí la cosa no...
0: Aleshores, clar, d'això a que ens diguin que tot és hormonal, i també em passa, altres pacients diuen, jo, des que em prenguin les hormones que em van dir, jo no noto res, però... l'altre dia vaig trobar, allò sou una persona separada, és igual, vaig trobar una persona que em va agradar, etc. I bueno, m'ha anat molt bé i he recuperat el que jo havia sentit de jove. Per tant, aquí també són com dos fal·làcies que crec que hem d'explicar bé, que no és cert que ens alteri la salut mental com per tornar-nos a deprimides per culpa d'això, ni que ens alteri la sexualitat. De fet, cal dir que un dels òrgans que menys envelleix en el cos d'home i dona és el clítoris.
1: Veus? Si li dones alegria, Macarena...
0: Exacte, bon temple. O sigui, i per tant, tot el que ens havien explicat, de que, i no depèn del funcionament hormonal del cos, el clítoris, és un funcionament neurològic. I també hi ha noies que els havien, que, per exemple, han tingut paràlisis perquè, jo què sé, un accident i tal, i han quedat paralitzades de les cames, i en canvi poden sentir orgasmes.
1: Veus?
0: Per tant,
1: bona notícia,
0: ens falta estudiar millor.
1: El clítoris és estrany,
0: Bueno, és estrany que a mi no me'l van explicar mai anatomia en tota la carrera. No s'explica. Inclús és l'òrgan menys estudiat, anatòmicament.
1: Tan important que és,
0: Bueno, però...
1: Perquè és el...
0: O és tan important que, mira, tots, pobres, hi ha totes les de Sudan i el nord que els hi extirpen des de petites.
1: Sí.
0: Per algun patriarcat ja devia saber què passava i amb què s'ho podien passar bé.
1: Bueno,
0: i aleshores,
1: clar,
0: vull dir, fixa't, que s'extirpi només aquest òrgan, podien extirpar-li el nas, una orella, però no.
1: Bueno, jo proposaria extirpar altres coses, saps? Però, doctora, com sempre, és un pou de ciència. Vostè és un... És tan grat tenir-la. A mi, després de llegir el llibre, pensava, ostres, tu, de veritat, quin temor, no? Però la sento i veig que només hi ha llum. Vull dir, la menopausa no és la foscor que ens han explicat.
0: No.
1: Envellir...
0: Això crec molt clar. I envellir, tenim la sort de tenir la vida, que és la nostra riquesa. Imagina't les que s'han tingut que morir de càncer als 50, i que no hi són ja. Però aquestes 40 anys menys han pogut viure. Tots els anys que puguem viure, a més, això sí, que recomano, cada dia passar-s'ho bé. Llavors, caminar, riure i 5 gustos sensuals. O sigui, sempre hem de tenir a mà una olor que ens agradi, una cosa no sé, un plaer en el gust, en l'olfacte, en el tacte cada dia, perquè bé ens dutxem i bé ens rentem, ens tenim que passar la tovallola per tot el cos, perquè això estimula l'escorça cerebral. Cada òrgan dels sentits està relacionat amb una zona del cervell i fer-lo servir és bo. Els ulls no s'estimulen cosint molt, sinó passejant-se en llocs que vegis a distància i vegis l'horitzó. I la música t'estimula els temporals. Per tant, cada dia 5 gustos, com a mínim. 5 multiplicat per 4, 5 i per 4.
1: Una bona caminada.
0: També.
1: Si pots aprofitar i tenir un orgasme, millor que millor. I menjar bé.
0: I això... Menjar bé. I també ballar, Ballar molt bé
1: fantàstic,
0: perquè estimula les endorfines, com menjar bé. Són una zona del cervell, la més interna, que quan tu fas una cosa que tot el cos fa, això t'estimula. I llavors, com que no ens ho havien explicat bé, no ens havien dit mai res, vam decidir, i l'Institut de les Dones d'Espanya ho va entendre i ens va ajudar a fer aquest treball de 2 anys, que jo crec que durarà molts anys, perquè és molt en positiu, explicar tot el que ens pot anar bé quan ens fem grans. I també s'està veient la meditació com un òrgan, com una feina, com un recurs molt interessant, i ho expliquem també en aquests documents, com pots estimular la relació de l'amígdala amb l'escorça cerebral. L'amígdala és la que ens tenim, és una zona del cervell que és on es concentra la por. I si tu logres aquesta amígdala fer-la més petita i més fort tota la part de davant de l'escorça cerebral, logres un canvi. I això ho logren els que mediten. Costa meditar. Però com que s'ha demostrat que anatòmicament hi ha una neurocientífica, Nazaret Castellanos, que és molt maca, llavors jo l'he seguit molt i he après a fer meditació també. Perquè tots els recursos els podem fer servir, tot el que puguem. I després, clar que sí, caminar, exercici físic, nadar...
1: Els amics.
0: Cada un el que pugui.
1: Clar que sí. Doctora, jo m'estaria amb vostè parlant, ja em quedo aquí i en parlem, però moltíssimes gràcies, de veritat, és un plaer sentir-la, és un plaer escoltar que hi ha algú darrere que està atiant focs perquè cremi tota la passivitat davant de la medicina aplicada a les dones i dir-li que moltíssimes gràcies de debò per venir a aquest Fogots.
0: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres també per convidar-me i no té per què ser l'última vegada. Pot ser el començament
1: d'una gran
0: amistat.
1: Gràcies.
0: Que farem com Casablanca.
1: Sempre. Gràcies, doctora.
0: Molt bé.
1: Doncs per estrenar-nos, avui hem passat de les dones invisibles, de la invisibilitat a la medicina i passarem a la invisibilitat amb la història, perquè també ens han silenciat en la història. I per això avui tenim i tindrem més sovint a la Sandra Ferrer. Bona tarda, Sandra, que ens presenta Mujeres silenciades de la història.
2: Bona tarda.
1: Bona tarda. Parlarem de dones que han passat, la història ha passat de puntetes. En molts casos no ni ha passat, ni ha arribat a passar. Una cosa impressionant. I avui tirem una cosa tan estranya i una combinació que és un còctel. L'home de Vitruvi, la cervesa i l'orgasme? Explica'ns això. Què és això?
2: És un còctel.
1: És Hildegarda.
2: És Hildegarda.
1: De Bingen, una senyora que ja veureu, fantàstica, va viure a l'edat mitjana i va fer un munt de coses. Hi ha una llista a Spotify que és de Hildegarda de Bingen. Jo no vull dir-ho malament. Hildegarda de Bingen, o Bingen.
2: Bingen.
1: Bingen.
2: És alemany, amb la qual cosa hauríem de dir Hildegard von Bingen. No tinc jo l'alemany molt jo, fi, però bueno.
1: Jo no el tinc. Crec que el meu alemany s'ha mort.
2: El meu també. No va néixer mai.
1: Explica'ns, qui era Hildegarda von Bingen?
2: Que doncs mira, Hildegarda de Bingen, anem a dir-li així.
1: Vinga.
2: Era una dona que al segle XI va viure més de 80 anys. Sí. Això ja era una cosa molt excepcional. Va ser una dona que jo sempre reivindico que si hagués sigut un home, tothom la coneixeria, estaria tots els llibres de text.
1: Segurament, malauradament.
2: Segurament. Va ser una abadesa, el primer, va ser religiosa no per pròpia voluntat, va ser religiosa perquè era la desena filla d'una família noble alemana i com a tal va ser donada com a delme,
1: Impost
2: que es donava, doncs ella va ser una donació a un monestir quan tenia uns 8 o 9 anyets. Va ser una nena que va tenir sempre una salut molt fràgil i així i tot, com deia, va viure 80 anys. Doncs aquesta nena va créixer, es va educar en aquest monestir, va estudiar, va acabar sent abadesa i a partir d'aquí va ser predicadora a l'edat mitjana quan els homes deien les dones... en silenci, va ser assessora de Frederic Barbarroja, del gran emperador,
1: hombre,
2: de dos o tres papes que van passar al llarg de la seva llarga vida, va ser científica, va ser lingüista,
1: musicòloga,
2: va ser mística, no? Va ser musicòloga, va ser dramaturga, bueno, com veieu, va il·luminar els manuscrits que ella va escriure, com dic, manuscrits místics, la gran mística ara que tenim a la Rosalia que ens està aixecant l'ànim i descobrint aquest misticisme medieval, doncs ella va tenir unes visions meravelloses i una d'elles és un d'aquests tres elements que has anomenat abans, que era l'home de Vitruvi, aquesta gran obra de Leonardo da Vinci, que uns segles abans que Leonardo da Vinci fes la seva preciosa obra de l'home de Vitruvi, ella, la Hildegarda, en una de les seves moltes obres, en una d'aquestes obres místiques, va tenir una visió de Déu i la va definir, la va descriure, com podríem veure a l'home de Vitruvi, i no només la va descriure, sinó que també la va dibuixar, la va il·luminar en un dels seus manuscrits. Actualment aquesta preciosa obra, junt amb altres dels seus manuscrits, es troba custodiada a la Biblioteca Nacional de Lucca i estan allà guardadets perquè no...
1: Recordem que l'home de Vitruvi era aquell senyor que veiem així amb els braços oberts, perdó, que he tocat el... I que l'encerclava, era, diguéssim, les mesures de l'home. Veníem de la medicina abans, us en recordeu que l'home era el centre, doncs l'home també era l'epicentre del món, malauradament o benauradament, no ho sé, ja ho parlarem, això si era... Però el que sí que és curiós és que la Hildegarda, a més, va fer un idioma.
2: Va fer un idioma.
1: Parles amb el teu llibre d'aquella, va fer tot un llenguatge que dius... Tela.
2: Una llengua ignota, li deia ella, que a més aquesta llengua ella la feia servir en les seves obres. Aquí, a mi m'encanta, ja ho anireu veient, que m'encanta donar-los veu a aquestes dones del passat silenciades, doncs nosaltres li donarem veu. Aquesta dona, en una de les seves obres, una obra que es deia Història Natural, fa una recopilació de... els diferents atributs i diferents coses que es poden fer amb les herbes naturals, la història natural, com bé diu, i ens deia què podien fer amb l'aloe vera, què podien fer amb el julivert, què podien fer amb diferents elements de la natura, que de fet, avui dia, ja en el segle XX, va començar a sorgir una corrent de medicina alternativa que feia servir, que encara fa servir, algunes de les receptes de la Hildegarda. No? Hi ha una molt curiosa que parla de la utilitat de l'or.
1: Ah, sí, que ara es posa a tot arreu, te vas a comer un bistec. Exacte. I tens or allà enmig que dius, cal, no?
2: Correcte. Igual que parlem del Tolkien i del Senyor dels Anells, que va imaginar una llengua èlfica,
1: sí.
2: Doncs la Hildegarda, a l'edat mitjana, ja va imaginar una llengua per definir certs atributs mèdics, científics, que ella doncs, no hi trobava un vocabulari no. I el va, bueno, doncs el va inventar.
1: I la cervesa, perdona, perquè jo m'he vingut pujar, saps?
2: La cervesa.
1: Què té a veure amb la Hildegarda?
2: Què té a veure amb la Hildegarda? Doncs, tots sabem, bueno, els que són... A mi no m'agrada la cervesa, però bueno, els que són amants de la cervesa saben que té un element bàsic, que és el llúpol.
1: Sí.
2: Aquesta rama, aquesta planta tan llarga que creix sobretot a Alemanya i altres llocs d'Europa. El llúpol és un ingredient que fa que la cervesa sigui una miqueta amargant. Direm, sí. I per què ha de ser amargant? Jo, és una de les raons per les quals a mi no m'agrada la cervesa.
1: A tu i a moltes
2: dones.
1: I a molta
2: gent. Doncs resulta que és que la cervesa, molt abans de que la Hildegarda parlés del lúpul, era una de les begudes més populars a Europa,
1: sí.
2: I també en els monestirs, que es feia servir com a...
1: Sí, com a beguda de
2: medicinal
1: sí,
2: perquè l'aigua a vegades
1: era dureta,
2: era sí. més perillosa. Aleshores, sí. La cervesa en un inici tenia una barreja d'herbes aromàtiques que es deia gruit. Se li coneixia així, avui estem aprenent paraules molt rares. Doncs aquest gruit li donava certa dolçor. Què passa? Que era una beguda tan dolceta i tan bona que si la bevies fresqueta no tenies límit. Això feia que...
1: Ah, que tothom agafava allò una...
2: Correcte.
1: Vale.
2: En cert moment, a l'edat mitjana, es comença a introduir el llúpol. I la Hildegarda de Bingen és la primera persona que es conegui que va deixar per escrit les qualitats i la naturalesa d'aquest element i per què era necessari introduir-ho dintre de la cervesa. I anem a donar-li veu a la Hildegarda.
1: Vinga.
2: Ens diu, la planta del llúpol és càlida i seca, té una humitat moderada i no és molt útil per beneficiar l'home perquè fa créixer la melancolia en l'home i entristeix l'ànima i pesa els seus òrgans interns. Però no obstant això, per la seva pròpia amargura, evita algunes putrefaccions de les begudes a les quals es pot agregar perquè durin molt més.
1: Ah, mira, era com una mena de conservant, el lúpul.
2: Correcte. El lúpul el que feia era, tenia dues funcions. Per una banda, frenar el consum de la cervesa perquè no era tan dolça com quan li posaven només el gruit.
1: Pues no ho ha aconseguit gaire, t'ho
2: no
1: dic,
2: aconseguit, però bueno, ho van intentar. I l'altra era que tenia uns principis que feia que no es...
1: Conservació, no?
2: Correcte, com... conservants.
1: Vale.
2: Bueno, doncs la Hildegarda ens està parlant ja en el segle XI de tots aquests elements que, bueno, no tenim temps, però bueno, els seus llibres són uns totxos preciosos que
1: I
2: ens parlen...
1: Bueno, és que doncs, jo vull arribar, és que hi ha poc temps i vull
2: acabem
1: arribar.
2: Amb l'orgasme, que favor, lliguem amb l'entrevista que has tingut abans, que m'ha encantat. Doncs la Hildegarda, a l'edat mitjana, en els seus llibres científics, parla tant de l'home com de la dona. i investiga i descriu els processos naturals del cos de la dona. La lactància, el plaer, que ella li diu plaer, l'orgasme...
1: Era monja, abadesa.
2: Era abadesa, sí, sí. I ella deia que el plaer de la dona és comparable al sol que amb la seva calor empapa la terra amb dolçor, suavitat i constància. De sort que neixen fruits, perquè si el sol crema la terra constantment, perjudicaria els fruits més que beneficiar-los. Així també el plaer de la dona té una calor agradable i suau, però continua, i així concep i dona a llum a la seva prole. Si romangués sempre en un feridor de plaer, no seria apta per concebre i parir. Quan sorgeix el plaer en la dona, és més lleuger que en l'home, perquè el foc no crema tan fort com en el de l'home.
1: Mira la Hildegarda, que dius, era la mare abadesa. Com sabia ella que el foc cremava, I que callestes que eren. Però mai vaig discutir el poder de l'Església, la Hildegarda. Això m'ha quedat molt clar amb el teu llibre.
2: No la va discutir, però sí que en un moment explico certa...
1: Tibantú?
2: Trifulca que va tenir amb una anècdota que era enterrar un noble a les terres de la seva abadia. Però sí que és curiós que, tot i que el segle XIII va començar el seu procés de beatificació, no va ser fins als finals del segle XX, ja Joan Pau II, que va començar a reivindicar la seva figura, ja se la va anomenar doctora de l'Església i Benet XVI ja la va santificar i ja la va elevar als altars.
1: Mira-la, ella, que la van elevar als altars, està molt bé. Jo trobo que parlar de dones silenciades de la història ho hem de fer més sovint, Sandra. Jo espero que vinguis sovint aquest Fogots. T'espero d'aquí 2 setmanes.
2: Aquí estarem.
1: Amb més dones i amb més invisibilitat visible. Gràcies.
2: A vosaltres.
1: I fins aquí el primer capítol d'aquest podcast que esperem que fins ara i des d'ara sigui el teu podcast de referència per escoltar el que ens passa a les dones de més de 50, però també a les més joves. Perquè no pensem desaparèixer, ans al contrari, que deien. Pensem seguir i seguir de la millor manera. Ja hem sentit a la doctora Carme Valls, hem de sortir, hem d'alegrar-nos de ser vives, perquè ens queda molt de temps i és un temps preciós i meravellós que hem d'aprofitar. Fogots, el teu podcast sense regles. Si us ha agradat, recomaneu-lo, germanes, cosines, filles, metges, perquè Fogots és l'únic tractament contra la desinformació que no té efectes secundaris. I com deia Eleanor Roosevelt, aprens més de la vida quan escoltes que quan parles. Fins la propera.
3: Viu la ràdio.
4: Ràdio Argentona, la més pròxima.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

Bon dia, amor meu. M'agrada que pensar en moments difícils sempre ajuda moltíssim tenir una referència a Déu. Sempre és la família en primer lloc i no en primer lloc, diria que en primer lloc sempre és Déu i després la família. La família és tan important, carinyo. La família sempre és important. Et portes un camí que és una mica complicat. Quan me'l miro, penso que complicat és el món en què s'ha ficat la Rosalia. Però bé, si ets feliç, jo també sóc feliç.

desolada, enmig de l'horitzó, sota la tempesta del meu infern interior. Tant de temps, lluitant per un imperi, perquè tot quedi en records. I sense voler, havia deixat perdre la meva felicitat. Pensant que no era allò el que m'estava ofegant, s'havia aturat el món i sense adonar-me'n jo seguia jugant. Ajuda'm a retrobar el sentit pel qual viure, sota la pell on recordem les nostres ferides. Fem-nos persones i busquem.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Els bombers esperen contenir en les pròximes hores l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i es mantenen 2.500 persones confinades a casa seva. Les flames ja han arrasat més de 100 hectàrees de vegetació. És el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Augmenten a 13 les persones que han mort a l'incendi de Los Gallardos, Almeria. La Junta d'Andalusia acaba d'anunciar que ha mort una dona ferida per les flames que estava ingressada a l'hospital. El foc, que ja està estabilitzat, ha cremat 7.000 hectàrees. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu al santuari de la Fontcal de Gandesa, a la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Abans, al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En aquell moment, onejava la bandera groga. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. Teheran afirma que l'estret d'Hormuz està tancat, però Donald Trump ho nega. El govern francès carrega contra Mariano Rajoy per haver escrit en un article que la selecció francesa de futbol té un bon joc, però que no hi ha francesos. Alguns ministres del govern de Macron l'han acusat de racista. Pedro Sánchez creu que l'expresident espanyol avergonyeix Espanya i diu que són declaracions xenòfobes. Torre Pacheco intenta tornar a la normalitat un any després dels greus aldarulls atiats per l'extrema dreta contra la població d'origen magrebí en una campanya de desinformació a les xarxes. Els veïns d'aquesta localitat murciana denuncien falta de solucions polítiques. El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a terrasses i terrats d'edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar esquerdes, fissures i fins i tot l'ensorrament de part del terra. 200 cantaires donen el tret de sortida a l'Europa Canta Junior amb un concert a les escales de la Catedral de Girona. El festival reuneix a la ciutat uns 1.200 infants de 43 corals procedents de 12 països.
1: Esports.
2: Yannick Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Mathieu Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França, a l'esprint entre 4 escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar sobre Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara a 18 punts del líder Jorge Martín. I el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un test de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost.
0: I el temps per aquest dilluns s'espera un dia de sol amb molta calitja i pols en suspensió. Al matí es formaran alguns núvols baixos a la costa que marxaran amb rapidesa. La temperatura serà una mica més alta.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen intensament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats amb les portes i les finestres tancades. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit. Veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues, i el personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té en vetlla aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi, ahir mateix quasi quatre focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Valldosera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gasons, Aiguamúrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Els incendis no donen treva i, de fet, en els primers 9 dies de juliol, els bombers han hagut de respondre a 389 focs de vegetació i, en molts casos, a més, de manera simultània. Tenim també novetats sobre l'incendi de Los Gallardos, a Almeria. Aquest diumenge a la nit ha mort una de les persones que havia quedat ferida per les flames. És una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit. Per tant, el balanç d'aquest incendi és de 13 víctimes mortals. Algunes encara estan pendents d'identificar. Ja n'han pogut obtenir el perfil genètic, però s'ha d'acabar de comparar amb el d'alguns familiars. Aquest diumenge s'han rastrejat algunes de les zones calcinades amb mitjans aèris i terrestres per buscar més persones que haguessin pogut quedar atrapades pel foc, però no se n'han trobat. Un centenar d'efectius, també alguns voluntaris, han pentinat més de 200 hectàrees de terreny i diverses cases afectades per les flames. Recordem que consten 8 denúncies per desaparicions. D'altra banda, han pogut tornar a casa la majoria de veïns desallotjats per aquest incendi. Els bombers l'han pogut estabilitzar i perimetrar i ja no hi ha flama. Tot i així, els equips d'extinció continuen treballant intensament per controlar el foc, sobretot per refredar els punts que encara estan calents. Ho ha confirmat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
6: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llama.
0: El balanç provisional d'aquest incendi és de 7.000 hectàrees cremades. També es treballa intensament per aclarir-ne l'origen i les causes, tot i que la principal hipòtesi continua sent la caiguda d'un cable elèctric. Aquest dilluns, el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament d'aquest incendi. Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, a Gandesa, la Terra Alta, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge pel santuari de Fontcalda i passa al riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga per recomanar prudència en el bany. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i ha enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. I aquest diumenge també ha mort una dona en caure per un pati interior d'un edifici de la ciutat de Tarragona, concretament a l'avinguda Estanislau Figueres, molt a prop de la plaça Imperial Tàrraco. Els equips d'emergències han rebut l'avís a quarts de 6 de la tarda, però en arribar no han pogut reanimar la víctima. El cos de Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les causes d'aquesta caiguda. De moment no descarten cap hipòtesi, però d'entrada les primeres informacions apunten que no hi hauria indicis de criminalitat.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: En plana internacional, l'Iran i els Estats Units han tornat a intercanviar atacs aquest diumenge amb míssils i drons i han creat confusió sobre quin és l'estat de la navegació a l'estret d'Hormuz. Durant la matinada, els nord-americans han bombardejat 140 objectius iranians per respondre a l'atac contra un vaixell amb bandera xipriota prop d'Oman. L'Iran ha estès les hostilitats a gairebé tots els països del Golf Pèrsic, on hi ha bases nord-americanes, i a Jordània. A la tarda, els Estats Units han tornat a atacar les illes iranianes de l'estret d'Hormuz i han fet un mort i dos ferits. El règim persa, per la seva banda, ha bombardejat instal·lacions frontereres a Kuwait i un camp curt a l'Iraq. El president dels Estats Units ha assegurat en una entrevista a la cadena NBC que l'estret d'Hormuz està obert i que els iranians van començar els atacs quan estaven a punt d'arribar a un acord.
7: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar a l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Però Teheran ha volgut deixar clar que l'estret d'Hormuz està tancat fins a nova ordre. Els atacs d'aquest diumenge han provocat que Oman, que va estar negociant dissabte amb l'Iran, hagi convocat aquest diumenge l'ambaixador iranià. El Pakistan, que és el país que fa de mediador, ha fet una crida a la contenció i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha demanat a les parts que reprenguin de forma urgent les negociacions. I mentrestant, un diari iranià ha assenyalat una tretzena de líders internacionals com a possibles objectius per venjar-se per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. La llista l'encapçalen el president nord-americà, Donald Trump, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, però també hi figuren el francès Emmanuel Macron, l'italiana Giorgia Meloni, l'alemany Friedrich Merz o l'encara primer ministre britànic Keir Starmer. El règim no ha fet seva oficialment aquesta llista, però es dona la circumstància que l'actual líder suprem, Mostafa Khamenei, va fer una crida a la revenja per la mort del seu pare i va afegir que disposava d'una llista sobre la qual no va donar més detalls.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Malestar a França, Mariano Rajoy, per un article que ha escrit com a comentarista del Mundial de Futbol. L'expresident espanyol hi elogiava el joc de la selecció francesa que s'enfrontarà a Espanya a les semifinals, però afegint-hi que juguen sense francesos. El govern francès ho considera inacceptable i l'ha qualificat de racista. París, Isabel Galí.
8: Almenys quatre ministres del govern francès han reaccionat a l'article de Mariano Rajoy. El d'Interior, Laurent Núñez, que té un cognom espanyol perquè els seus avantpassats van emigrar a Algèria des d'Andalusia, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista i en calent ha dit que són totalment inacceptables.
9: Sí,
10: això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
8: Però la ministra més indignada ha estat la d'ultramar Nadia Mouchou. Les victòries de la selecció francesa fan reaparèixer obsessions i insults racistes arreu, ha dit. És un odi metòdic cap al que França representa. I ho ha dit recordant també els insults rebuts pels blaus aquests dies, sobretot de la part d'una senadora del Paraguai, que va dir de Kylian Mbappé que en lloc de llet materna xupava cocos. Sobre aquestes últimes paraules de la senadora del Paraguai, França ha pres accions legals.
0: El president espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat Rajoy d'avergonyir Espanya amb declaracions xenòfobes i de mesurar la pertinença pel cognom, el lloc de naixement o el color de pell, en comptes de l'arrelament al país i la voluntat de contribuir-hi. Més qüestions. Fa un any que una agressió a un home gran va desencadenar diversos dies d'aldarulls i atacs contra persones migrants a Torre Pacheco, a Múrcia. Els missatges a les xarxes i la desinformació van alimentar l'odi i van posar l'estigma sobre un poble que amb molt d'esforç mira de tornar a la normalitat. Torre Pacheco, Pepa Ferrer.
11: Aquells dies d'aldarulls es van canviar la vida als veïns del barri de Sant Antoni a Torre Pacheco.
12: Me pareció fatal que se vinieran aquí ultras y que se pelearan aquí.
11: Aquest és Sufine, té 14 anys. Mustafa fa 28 anys que viu a Torre Pacheco. Així, diu, va néixer per segona vegada.
13: Este barrio es una mezcla de los obreros, los moros, los gitanos, pero que han traído de fuera, ellos que están buscando algo que no es. Hay una guerra abajo de la mesa. Tiene su pasado y no queremos que se passar el futur mal.
11: Aquells aldarulls van polaritzar la societat. La percepció sobre la immigració com a problema es va duplicar, arribant a ser el tema que més preocupava els murcians. Juan José Escribano és sociòleg.
14: El dia que se produce lo de Torre Pacheco, se ha observado y se ha estudiado posteriormente que se produce toda una conjunción de mensajes en las redes sociales que hasta ese momento no se estaban produciendo de ninguna forma, que son mensajes fundamentalmente con mentira y con odio.
11: Els veïns han fet reunions per ajudar-se, però els polítics, segons critiquen, han estat absents i només visiten el barri abans de les eleccions. Nabil fa de 9 anys que viu a Torre Pacheco.
15: Cuando empiezan elecciones vienen a buscarnos. Saben que la casa de extranjero, sí, nos toca puerta, toma la papeleta y tal. Ahí sí nos recuerda que somos de aquí, vecinos de aquí. Pero una vez se pasa elecciones y todo eso, y ya se olvidan de nosotros. Si no hubieran migrantes, ese pueblo estaba en la lista de España vaciada.
11: Ells ho tenen clar. La solució és tan fàcil com viure i conviure.
0: I encara us expliquem que a Bangkok l'incendi d'un bar-restaurant al nord de la ciutat ha deixat almenys 27 morts i 63 ferits. Les causes del foc encara s'estan investigant, però el primer ministre tailandès ha destacat que els músics presents a l'establiment han relatat que han vist fum sortint d'un interruptor automàtic prop de l'escenari, seguit d'un tall de corrent i una explosió. Imatges difoses a les xarxes socials i gravades des de l'exterior mostren grans flamarades sortint amb força de l'establiment. Segons el diari The Sun, moltes de les víctimes han mort als lavabos on s'havien tancat per protegir-se de les flames. També hi ha hagut desenes de ferits a qui han portat als hospitals. Els bombers han trigat una mitja hora a controlar el foc i s'han pogut recuperar els cadàvers. Fa 4 anys, l'incendi d'una discoteca a Tailàndia va causar almenys 15 morts i 37 ferits i el propietari va ser acusat de negligència i d'explotar l'establiment nocturn sense llicència.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de l'Eloi Cordomí.
16: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja, que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre, la tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, aquest ambient calitjós i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara a dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar més núvols i deixar alguns ruixats.
1: 3CAT Info.
0: Aquest diumenge hi ha hagut dos accidents mortals a les carreteres. El primer, durant la matinada, a la carretera C-1415 a Castellar del Vallès. Un cotxe en què viatjaven quatre persones ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. A conseqüència del xoc, un noi de 16 anys que viatjava al seient del darrere ha mort. Les altres tres persones que anaven al cotxe han resultat ferides, una de les quals han estat crític. L'altre accident mortal ha passat durant el matí a la C-12, Tortosa, al Baix Ebre, quan un cotxe i una furgoneta han topat frontalment. El conductor de la furgoneta ha mort i el del turisme ha resultat ferit. Amb aquests dos accidents ja són 76 les persones mortes a les carreteres des que va començar l'any. I consens polític ampli per cobrar l'anomenada vinyeta per finançar el manteniment de les autopistes com l'AP-7. Es tracta d'una taxa ja vigent a Europa perquè els usuaris paguin per l'ús que fan de la infraestructura. Els matisos afloren sobre qui i com hauria d'abonar aquesta taxa. Tampoc hi ha acord sobre si caldria ampliar l'autopista. Jordi Corbalan.
17: A l'AP7 han saltat totes les alarmes. L'increment de la mobilitat, en part pels camions de gran tonatge, ha disparat la sinistralitat i les cues. El govern de Salvador Illa defensa un acord ampli per trobar una fórmula perquè l'usuari contribueixi a finançar la conservació de les autopistes. Neus Comas és diputada del PSC.
18: En cap cas passa per recuperar la lògica dels peatges d'abans del 2021, sinó que anem més encaminats exactament amb un model que podria ser el de vinyeta, com ja existeix en altres països, com Suïssa, Àustria...
17: Des de Junts per Catalunya, Salvador Vergés avala la vinyeta, però avisa que no es pot convertir en un nou greuge pels catalans.
19: Ha de ser una vinyeta, doncs, que no vagi en contra dels nostres transportistes i dels nostres ciutadans, que els hi pugui, doncs, donar unes bonificacions, uns descomptes, i que sobretot afecti el trànsit de pas.
17: Els socis parlamentaris del govern i la CUP també aposten per la vinyeta i rebutgen que la solució sigui ampliar la capacitat de l'AP-7 amb més carrils. Sentim Esther Capella, d'Esquerra, Lluís Mijoler, dels Comuns, i Dani Cornellà, de la CUP.
20: El tren continua sent la manera més eficient de moure's i transportar mercaderies, que deixin de fer elucubracions amb ampliacions.
21: Evidentment s'han de fer actuacions puntuals, però més enllà d'això la solució mai pot ser més asfalt.
22: Un euro més per ampliar autopistes i que tots els recursos han d'anar a millorar el transport col·lectiu.
17: Des del PP, Lorena Roldán el replica i Javier Ramírez, de Vox, rebutja que els usuaris hagin de tornar a pagar per circular per les autopistes.
23: Solucions que no es basin en criteris polítics ni ideològics de l'esquerra.
24: Aquells que diuen del no vull pagar, ara sí que volen.
17: Hi ha unanimitat que cal potenciar el transport ferroviari de mercaderies i restringir els avançaments dels camions.
0: Els experts veuen la implantació de la vinyeta com una bona opció. Són declaracions al programa Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, de Sergi Saurí, director del Centre d'Innovació en Transport.
25: L'usuari paga una part de l'inversió realitzada per fer aquesta via, pel manteniment, i aquí és molt important per les externalitats del transport. M'explico, nosaltres quan circulem generem més congestió, creem emissions, incrementem la probabilitat de tenir accidents. Però és que el que és interessant de la vinyeta és que una part d'aquests diners, el que seria la part d'inversió realitzada i manteniment, podria anar per un fons de carreteres i la part d'externalitat destinar-se al transport públic.
0: Saurí creu que s'haurien d'incloure els transportistes en el pagament per ús.
26: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar fins i tot l'ensorrament de part del terra. L'auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jaume Arbós, fa aquest avís.
27: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 2 centímetres d'aigua representen 100 quilos. A partir d'aquí, si tu vas posant més centímetres d'aigua, vas afegint més quilos i potser això pot originar fissures a el que seria el sostre, esquerdes a el que seria la paret, o malauradament, i com ha passat en algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
0: Afegeix que també s'han de tenir en compte en quin espai en concret es vol col·locar la piscina i informar-ne tots els veïns.
1: 3CAT Info.
0: A Girona, 200 cantaires catalans han donat el tret de sortida a l'Europa Canta Junior amb un concert des de les escales de la catedral. El festival reuneix a la ciutat prop de 1.200 infants d'arreu d'Europa. Berta Artigas Fontàs.
28: Un espectacle que han titulat Baixem a la plaça i que ha arrencat amb el cant dels ocells. I amb el que 200 cantaires catalans d'entre 10 i 16 anys han donat la benvinguda als prop de 1.000 infants que han vingut d'altres punts d'Europa, com de Suïssa o d'Itàlia. La voluntat era mostrar-los la cultura catalana, com explica l'Anna Gené, presidenta del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, que és l'entitat organitzadora.
29: Llavors és una mica un homenatge al cant col·lectiu, aquest lloc de la plaça per trobar-nos. Per tant, són cançons que potser han passat de generació en generació, que hem sentit a casa, una mica la banda sonora del nostre país.
28: A més, el concert ha servit per donar el tret de sortida a aquest festival de corals infantils i juvenils que s'organitza cada 3 anys a una ciutat diferent.
29: He de dir que el Secretariat de Corals i aquest festival només s'aguanten gràcies al voluntariat. O sigui, un conjunt de gent que deixen la seva energia, el seu temps. I per què? Doncs perquè creiem que per la formació dels joves, per la cohesió social.
28: Fins diumenge vinent, els participants faran tallers de creació musical de diferents tipus i també oferiran concerts gratuïts a Girona i comarques en el marc d'aquest festival que vol promoure l'intercanvi cultural i la convivència de joves cantaires.

0: amb Alfons Gorina.
1: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així a l'interès del Paris Saint-Germain sobre Ferran Torres.
2: Bueno, he sentit, he llegit alguna cosa d'això, no tenim constància. El Ferran és jugador del Barça, és un d'aquests, em sembla, 14 jugadors que tenim aquí al Mundial, que estem encantats. El Ferran també ho està fent molt bé, cada cop que surt té perill, va donar que hi passi al Merino, que va estar a la mar de bé. En fi, tenim uns grans jugadors que estan aquí al Mundial i sou aquí també per això.
1: Com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada de retorn a la segona divisió. L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
3: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
1: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
4: Han estat dos mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa al Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
6: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
1: A la general no hi ha hagut cap canvi i segueix el domini de l'eslové Tadej Pogačar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín, ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El sentim en declaracions a DAZN.
7: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
1: No li ha anat també al seu germà Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Àlex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost.
5: 3CAT Info.
1: També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. Sentim Paola Ramos després de la cursa.
8: Era el meu primer cap de setmana que em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
1: La victòria se l'ha endut Beatriz Neila davant d'Herrera i de la italiana Ponziani.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

Aquestes són les principals informacions. L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp continua actiu i ja ha cremat més de 100 hectàrees. Els bombers treballen intensament per contenir tan aviat com puguin els dos flancs del foc, perquè són molt a prop de nuclis urbans. Hi ha 2.500 persones confinades a casa seva. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge.

0: A partir d'ara també us explicarem que la burocràcia administrativa i les taxes dificulten l'execució de franges perimetrals de protecció en cas d'incendi. El Consorci del Parc de Collserola és partidari d'agilitzar els tràmits per protegir els 15.000 veïns que viuen dins del parc. També us explicarem que la representant de les associacions de famílies reclama al govern que desencalli la crisi al sector educatiu. També responsabilitza el Departament d'Educació de les possibles vagues que hi pugui haver el curs que ve. I el MNAC protagonitza La ciència de l'art, una nova sèrie documental estrenada aquest dijous a Caixa Fòrum, que mostra les feines que duen a terme els tallers de restauració del museu per descobrir els aspectes inèdits d'algunes de les obres més rellevants de la seva col·lecció.
1: Esports.
0: Alfons Gorina, què destaquem?
2: Doncs que el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemanya Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Mathieu van der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França a l'esprint, entre quatre escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar a la general. Aquest dilluns, primera jornada de descans del Tour. I Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara 18 punts del líder Jorge Martín.
0: I el temps, aquest dilluns s'espera un dia de sol, amb molta calitja i pols en suspensió. La temperatura serà tan o més alta que la d'aquest diumenge. Els bombers treballen intensament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit. Veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues. El personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té en vetlla aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Estem desconcertats perquè és com tornarem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi, ahir mateix quasi quatre focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo. No? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Vall d'Osera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gasons, Aiguamúrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Mentre cada vegada se senten més veus que reclamen eliminar massa forestal i fer franges perimetrals de protecció contra els incendis, veïns de zones boscoses adverteixen que els tràmits burocràtics i les taxes que els cobren les administracions ho fan inassumible. Des del Consorci del Parc de Collserola, el seu gerent, Raimon Roda, demana que se simplifiquin totes aquestes gestions per facilitar que els veïns es puguin protegir.
6: La resposta és sí, estaria molt bé agilitzar tots els tràmits que són necessaris per fer actuacions d'autoprotecció, per exemple. El que passa que també segurament hem de desvincular el que són actuacions puntuals en una parcel·la, en un arbre, del que seria la gestió forestal o la gestió del risc.
0: L'Àlex Alonso, veí de Barcelona i del Parc de Collserola, resumeix com funciona, en el seu cas, el procés per talar un arbre.
7: Per un pi gran pot ser 12 a 15.000 euros.

0: 2. Després has demanar permís a l'Ajuntament per la tala, després has de pagar també als professionals que et facin la feina, que pot anar entre 500 o 1.000 euros, i la retirada d'aquesta llenya.
1: Diversos veïns de Collserola consideren que se'ls hauria de deixar tallar els grans pins abans que caiguin amb les ventades o que cremin en un incendi, i respectar espècies més petites com les alzines i roures.
2: 3CAT Info.
1: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, Gandesa, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge. Pel santuari de Fontcalda hi passa el riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I aquest diumenge també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empuriabrava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i han enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. Els Estats Units han llançat aquesta tarda de diumenge un nou atac contra l'Iran, en aquest cas a localitzacions situades a l'estret d'Hormuz. Segons el portal Axios, el bombardeig anava adreçat contra instal·lacions de míssils i sistemes de defensa i també vaixells de la Guàrdia Revolucionària. L'agència iraniana IRNA ha confirmat que l'illa de Qesm, situada a l'estret, ha estat atacada, però precisa que no hi ha hagut víctimes. L'Iran assegura que el trànsit de vaixells està tancat, però Donald Trump ho desmenteix.
3: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar a l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
1: Els iranians han atacat una base aèria dels Estats Units i també un camp d'opositors kurds iranians a l'Iraq. Tot plegat després que aquesta matinada hi ha hagut un fort intercanvi de bombardejos entre els Estats Units i l'Iran. Els nord-americans han atacat 140 objectius i els iranians han llançat míssils a gairebé tots els països del Golf i a Jordània, on hi ha bases nord-americanes. I a tot això, un diari ultraconservador iranià ha publicat una llista de dirigents internacionals que, segons aquest mitjà, han de pagar per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. El rotatiu mostra una sèrie de fotografies de 13 personalitats encapçalades per Donald Trump i Benjamin Netanyahu, però també hi ha el president francès, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el canceller alemany, Friedrich Merz, i l'encara primer ministre britànic, Keir Starmer. El règim iranià no ha fet oficial aquesta llista, però s'ha fet pública coincidint amb la crida a la revenja que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer després dels funerals del seu pare. Khamenei va afegir que les persones assenyalades com a objectius figuraven en una llista, però sense donar-ne més detalls. I ha mort als 74 anys l'artífex de Qatar, l'exemir Hamad bin Khalifa Al Thani. Pare de l'actual emir de Qatar va situar la monarquia del Golf al mapa internacional com a país mediador de molts conflictes. Va accedir al poder a mitjans dels 90, després de derrocar el seu pare, i va abdicar el 2013 per deixar pas al seu fill. La família Al Thani fa més d'un segle que és al poder. El país ha decretat 4 dies de dol nacional i l'enterrament ha estat aquest diumenge al nord de Doha.
4: You've got nothing to apologize for. When you see Sotomayor and Kagan, tell them that Lindsey said hello.
1: Aquest diumenge també ha mort un dels grans aliats de Donald Trump, el senador republicà Lindsey Graham, als 71 anys. El president nord-americà ha lamentat la mort d'un dels seus falcons, a qui ha qualificat d'autèntic patriota, tot i que no sempre van tenir bona relació, sobretot a les primeres primàries de Trump, quan Lindsey Graham el va acusar de racista, de xenòfob i de fanàtic religiós. Graham ha mort per una malaltia sobtada i fulminant l'endemà de tornada a Kiev, on es va reunir amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que ha mostrat el seu condol. Va defensar l'ajuda militar a Ucraïna i va ser un ferm defensor d'Israel. Benjamin Netanyahu i el seu ministre de Defensa també han lamentat la seva mort.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I encara en plana internacional, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat per sorpresa la destitució de la primera ministra, Yulia Svyrydenko, després d'un any al càrrec i com a pas previ a una remodelació total del seu govern. Zelensky ha justificat la mesura per la necessitat de reordenar tota l'estratègia de l'executiu i ha ofert una destinació nova a la ministra cessada, que encara no s'ha fet pública, però que, segons algunes fonts, es tracta de l'ambaixada ucraïnesa als Estats Units. Precisament Zelensky ha destacat que la cooperació militar amb Washington és prioritària, en concret, els acords per fabricar a Ucraïna míssils Patriot, capdals per la defensa aèria del país. Segons les lleis d'Ucraïna, la destitució del cap de govern requereix l'aprovació del Parlament i comporta el cessament de tots els ministres. 6 persones, entre elles una nena de 8 anys, han mort a Gaza a mans de l'exèrcit israelià, segons fonts hospitalàries, en 3 incidents diferents. En el primer cas, un atac amb drons a la ciutat de Gaza ha causat la mort de 4 persones i ha deixat 9 ferits. La mitja lluna roja ha indicat que el bombardeig ha impactat en un taller. En un altre succés, l'exèrcit israelià ha disparat contra un campament de refugiats pròxim a la denominada línia groga, que delimita la seva presència. Allà han provocat la mort de la menor. I el tercer atac ha estat a un assentament a Khan Yunis, on ha mort una persona i hi ha hagut diversos ferits, entre els quals nens. Des de l'entrada en vigor de la treva, l'octubre de l'any passat, tant Israel com els palestins s'han acusat mútuament d'incomplir l'acord. En aquest període, el balanç de víctimes és d'uns 1.100 palestins morts i 6 israelians. I a Israel, Benjamin Netanyahu esgotarà la legislatura després que el Parlament ha convocat eleccions generals per l'últim dia legal, que és el 27 d'octubre. És el primer mandatari que completa els 4 anys de govern des del 1988. Malgrat això, Netanyahu afronta els comicis amb una gran caiguda de popularitat. L'opinió pública li retreu les mancances de seguretat que van provocar els atacs del 7 d'octubre i que no hagi complert les seves promeses de derrotar Hamas i Hezbollah. El primer ministre ha volgut treure pit del seu mandat aquest diumenge en un acte per commemorar els 50 anys d'una operació que va permetre alliberar hostatges a Uganda.
4: You've got nothing to apologize.
5: Des de la terrible massacre de l'atac del 7 d'octubre han capgirat la situació. Hem colpejat els nostres agressors, des de Gaza fins al Iemen, des del Líban fins a l'Iran. Hem eliminat una amenaça existencial immediata contra nosaltres, inclosa l'amenaça que representava que l'Iran disposés d'armes nuclears i les haurien utilitzat.
1: Entre els rivals de Netanyahu a les eleccions se situen l'antic cap de l'Estat Major, Gadi Eisenkot, els 2 exprimers ministres Naftali Bennett i Yair Lapid, que van anunciar la intenció de presentar-se plegats.
2: El temps.
1: Sentim la previsió d'Eloi Cordomí.
6: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja, que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre. La tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, aquest ambient calitjós i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara a dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar a més núvols i deixar alguns ruixats.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: Les associacions de famílies d'alumnes reclamen al govern que desencalli la crisi al sector educatiu i que mogui fitxa. Consideren que el Departament d'Educació és qui ha de vetllar perquè les protestes no s'allarguin al curs que ve. Ho ha dit a Catalunya Ràdio la directora de la FAC, Lidón Gasull.
7: Demanem al Departament d'Educació és que, sisplau, entomi aquesta situació per evitar al màxim possible, no, que aquestes mobilitzacions s'allarguin i que tinguin un impacte sobretot en les famílies i sobretot en l'alumnat. No? I el fet de que aquest curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat que tingui el govern d'avançar i d'arribar a acords.
1: La petició arriba després que dissabte l'Assemblea Educativa anunciés que el 8 de setembre convoca vaga als centres educatius. Precisament aquesta setmana la consellera d'Educació, Esther Niubó, està previst que es reuneixi amb els sindicats per continuar avançant en els principals punts de desacord.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona alerta que el torn d'ofici continua perdent advocats. En només 10 anys, el nombre de professionals s'ha reduït més d'un 20%. Amb motiu del Dia de la Justícia Gratuïta, Cristina Vallejo, degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha recordat que cada vegada hi ha menys professionals disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu.
8: Baixen els advocats del torn, però pugen els ciutadans que necessiten el servei. Pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
1: Aquest any els professionals del torn d'ofici han fet més de 67.000 actuacions entre els mesos de gener i juny. A més, la degana ha recordat que aquest any ha entrat en vigor un conveni que millora les retribucions dels advocats del torn d'ofici i recupera el poder adquisitiu perdut els darrers anys. Tot i això, el col·legi assegura que, malgrat la presència del conveni, cal una nova llei de justícia gratuïta, més finançament i la remuneració obligatòria de totes les actuacions dels professionals. Més qüestions, els equips de restauració del Manac investiguen 6 obres de la seva col·lecció per resoldre els misteris que les envolten. Aquesta és la proposta de La Ciència de l'Art, que és la sèrie documental que s'ha estrenat aquest dijous a CaixaForum. Clàudia Roses.
9: Per primer cop, les càmeres entren als tallers, laboratoris i arxius del Manac. 6 episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas diferent. La reconstrucció del milicià ferit, el periple del marbre de Sant Pere de Rodes, el penediment d'Isidre Nonell, la foscor de Francisco de Zurbán, el trencaclosques de Sant Pere de Burgal i el secret de Cantant de la Tour. Ho explica aquesta emissora Roser Toll, directora de la sèrie.
10: Hi ha un treball molt bonic que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. Jo crec que la curiositat, en aquest cas, és la base de tot. És ciència, és art, però sobretot és la curiositat. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren.
9: El primer protagonista és el milicià ferit de Francisco Mateos, testimoni de l'horror de la Guerra Civil. Creada amb urgència, l'obra mai s'havia pogut exposar. Ara el Manac, amb l'artista Pilar Rosado, l'ha reconstruït amb intel·ligència artificial i l'exposa per primer cop. Amb la sèrie documental La Ciència de l'Art, el Museu Nacional d'Art de Catalunya vol continuar treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus.
1: La pintora Eva Armisen fa el salt a les arts escèniques amb Lina Superheroïna, un musical familiar i ecologista que s'acaba d'estrenar a Seul. La producció, basada en el seu univers pictòric, s'exhibirà durant un mes i mig al Kepco Art Center de la capital sud-coreana, en un auditori per 1.500 persones. Montse Mas.
11: L'artista, coneguda a l'est asiàtic com la pintora de la felicitat, ha participat de la producció, els personatges i els fons escènics del muntatge. Són declaracions a Catalunya Ràdio durant el procés de creació que l'ha dut a treballar durant tot un any amb equips creatius coreans.
12: Participo amb tot, I d'alguna manera, ells, òbviament, jo escenogràficament no tinc ni idea, ni a nivell musical, ni puc opinar si m'agrada o no, i m'ho passo molt bé, molt bé, a part dels nervis.
11: L'espectacle narra la història d'una nena d'11 anys i el seu germà, que s'enfronten a un monstre de brossa, i s'ha inspirat, entre altres, en la convivència de l'autora amb les dones bussejadores de l'illa de Jeju, a l'estret de Corea. Armie Sen considera l'estrena a Seul un somni fet realitat, i li agradaria que el muntatge pogués arribar algun dia a Catalunya.
12: Tant de bo. La productora es diu Dubicom, tenen molta experiència en musicals i demés, i a veure, la seva idea, òbviament, tant de bo. Jo ho miro tot des de fora pensant, bueno, però m'han passat moltes coses molt bèsties allà, amb la qual penso, bueno.
11: Amb aquest projecte, que s'acompanya d'una exposició immersiva, l'autora aragonesa establerta a Barcelona consolida gairebé 2 dècades de lligam amb el mercat artístic de Corea del Sud, on més d'1 milió de persones ja han vist les seves exposicions plenes de color.

0: Us expliquem també que s'estanca el consum de cervesa, però la que no té alcohol ha crescut un 4,5% el 2025. Ho diu l'informe anual de la patronal cervesera, que analitza la producció i els hàbits de consum d'aquesta beguda. Els supermercats també han notat l'augment de vendes de cerveses sense alcohol. Marc Parrilla, cap de l'àrea de compres, d'alimentació i begudes de bon preu, ens explica quin és el consumidor més freqüent.
1: Amb el qual hem detectat que el consumidor sense alcohol té una mitjana d'edat superior a la del consumidor amb alcohol. I aquestes mitjanes estarien entre 45 i 55 anys.
0: Pel que fa al consum de begudes espirituoses, un estudi revela que se'n beuen menys, però que es tria la qualitat. A més, augmenta el consum en horari diurn i això afavoreix les begudes més habituals en els aperitius, com l'aperol. I el 80% dels cultius de pera conferents de la plana de Lleida pateixen un estrès hídric sever per les altes temperatures dels últims dies. Per una banda, aquesta situació redueix el valor de la fruita d'enguany i per l'altra, amenaça la collita de l'any vinent. Menàrguens, Alba Mor.
2: El responsable de vegetals d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes, aclareix que no es tracta d'un problema de falta de reg, sinó que a partir d'una temperatura determinada l'arbre col·lapsa i bloqueja el creixement del fruit. Això fa que la pera d'enguany sigui d'un calibre petit i tingui menys sortida al mercat. En vista que la situació es repeteixi en futures campanyes, Gardenyes contempla la possibilitat de fer canvis de cultiu.
3: Pensem que a partir de 36 graus l'arbre no desenvolupa el seu potencial productiu, l'arbre se paralitza totalment i a partir d'ara, què farem? De 36 graus i passem la major part del temps de l'estiu, llavors què passa? L'estrès hídric o l'estrès que acaba condicionant aquest arbre, ens trobem amb això, que haurem de canviar de cultiu, d'espècie i plantejar-nos posar-hi pomeres o d'altres varietats que, o d'altres espècies que siguin més adients per aquestes altes temperatures que tenim últimament.
2: A més, la calor està provocant segones floracions en ple mes de juliol, cosa que fa pensar que hi haurà menys producció l'any vinent. La conferència és la varietat de pera més produïda a Catalunya i representa el gruix principal de la collita de fruita de llavor.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
4: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un test de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així sobre el possible fitxatge de Julián Álvarez.
5: Bueno, eso evidentemente, lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. Tal y como he dicho, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador y a la dirección técnica les gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador y bueno, mantenemos la oferta a pesar de que es una oferta, ya te digo, de una cuantía muy importante, pero bueno, no será ilimitada la vigencia de esta oferta.
4: Laporta també ha assegurat que Rafinha es quedarà. Ha elogiat a Karim Adeyemi i ha qualificat el Mundial de Messi com extraordinari.
6: 3CAT Info.
4: I com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada del retorn a la segona divisió.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
7: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tota la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
4: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
8: Han estat 2 mesos genials, mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
9: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
4: A la general no hi ha hagut cap canvi, segueix el domini de l'eslovè Tadej Pogačar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
6: 3CAT Info.
4: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El podem sentir en declaracions a DAZN.
10: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
4: No li ha anat tan bé al seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Alex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost. També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. La podem sentir després de la cursa.
11: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
4: I un apunt de futbol, l'Espanyol Femení ha anunciat una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García, central de 29 anys, que arriba del Deportivo de la Coruña i signa fins l'estiu del 2028. I un apunt de bàsquet, el Barça ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta d'Oliver Camoa, l'epivot finlandès de 26 anys, prové del Varese italià i signa fins al juny del 2028.
6: L'actualitat esportiva a fons. 3CAT Info.

0: Els bombers esperen contenir en les pròximes hores l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i es mantenen 2.500 persones confinades a casa seva. Les flames ja han arrasat més de 100 hectàrees de vegetació. És el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Augmenten a 13 les persones que han mort a l'incendi de Los Gallardos, Almeria. La Junta d'Andalusia acaba d'anunciar que ha mort una dona ferida per les flames que estava ingressada a l'hospital. El foc, que ja està estabilitzat, ha cremat 7.000 hectàrees. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu al santuari de la Fontcal de Gandesa, a la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Abans, al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En aquell moment, onejava la bandera groga. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. Teheran afirma que l'estret d'Hormuz està tancat, però Donald Trump ho nega. El govern francès carrega contra Mariano Rajoy per haver escrit en un article que la selecció francesa de futbol té un bon joc, però que no hi ha francesos. Alguns ministres del govern de Macron l'han acusat de racista. Pedro Sánchez creu que l'expresident espanyol avergonyeix Espanya i diu que són declaracions xenòfobes. Torre Pacheco intenta tornar a la normalitat un any després dels greus aldarulls atiats per l'extrema dreta contra la població d'origen magrebí en una campanya de desinformació a les xarxes. Els veïns d'aquesta localitat murciana denuncien falta de solucions polítiques. El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a terrasses i terrats d'edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar esquerdes, fissures i fins i tot l'ensorrament de part del terra. 200 cantaires donen el tret de sortida a l'Europa Canta Júnior amb un concert a les escales de la Catedral de Girona. El festival reuneix a la ciutat uns 1.200 infants de 43 corals procedents de 12 països.
1: Esports.
2: Yannick Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Mathieu Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França a l'esprint entre 4 escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar sobre Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara a 18 punts del líder Jorge Martín. I el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost.
0: I el temps per aquest dilluns s'espera un dia de sol amb molta calitja i pols en suspensió. Al matí es formaran alguns núvols baixos a la costa que marxaran amb rapidesa. La temperatura serà una mica més alta.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen intensament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats amb les portes i les finestres tancades. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit. Veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues, i el personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té en vetlla aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Ara estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi, ahir mateix quasi quatre focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo. No? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Valldosera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gasons, Aiguamúrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Els incendis no donen treva i, de fet, en els primers 9 dies de juliol, els bombers han hagut de respondre a 389 focs de vegetació i, en molts casos, a més, de manera simultània. Tenim també novetats sobre l'incendi de Los Gallardos, a Almeria. Aquest diumenge a la nit ha mort una de les persones que havia quedat ferida per les flames. És una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit. Per tant, el balanç d'aquest incendi és de 13 víctimes mortals. Algunes encara estan pendents d'identificar. Ja n'han pogut obtenir el perfil genètic, però s'ha d'acabar de comparar amb el d'alguns familiars. Aquest diumenge s'han rastrejat algunes de les zones calcinades amb mitjans aèris i terrestres per buscar més persones que haguessin pogut quedar atrapades pel foc, però no se n'han trobat. Un centenar d'efectius, també alguns voluntaris, han pentinat més de 200 hectàrees de terreny i diverses cases afectades per les flames. Recordem que consten 8 denúncies per desaparicions. D'altra banda, han pogut tornar a casa la majoria de veïns desallotjats per aquest incendi. Els bombers l'han pogut estabilitzar i perimetrar i ja no hi ha flama. Tot i així, els equips d'extinció continuen treballant intensament per controlar el foc, sobretot per refredar els punts que encara estan calents. Ho ha confirmat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
6: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llama.
0: El balanç provisional d'aquest incendi és de 7.000 hectàrees cremades. També es treballa intensament per aclarir-ne l'origen i les causes, tot i que la principal hipòtesi continua sent la caiguda d'un cable elèctric. Aquest dilluns, el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament d'aquest incendi.

0: despreniment de roques al santuari de Fontcalda, a Gandesa, la Terra Alta, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge pel santuari de Fontcalda i passa al riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga per recomanar prudència en el bany. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i ha enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. I aquest diumenge també ha mort una dona en caure per un pati interior d'un edifici de la ciutat de Tarragona, concretament a l'avinguda Estanislau Figueres, molt a prop de la plaça Imperial Tàrraco. Els equips d'emergències han rebut l'avís a quarts de 6 de la tarda, però en arribar no han pogut reanimar la víctima. El cos de Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les causes d'aquesta caiguda. De moment no descarten cap hipòtesi, però d'entrada les primeres informacions apunten que no hi hauria indicis de criminalitat.
1: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: En plana internacional, l'Iran i els Estats Units han tornat a intercanviar atacs aquest diumenge amb míssils i drons i han creat confusió sobre quin és l'estat de la navegació a l'estret d'Hormuz. Durant la matinada, els nord-americans han bombardejat 140 objectius iranians per respondre a l'atac contra un vaixell amb bandera xipriota prop d'Oman. L'Iran ha estès les hostilitats a gairebé tots els països del Golf Pèrsic, on hi ha bases nord-americanes, i a Jordània. A la tarda, els Estats Units han tornat a atacar les illes iranianes de l'estret d'Hormuz i han fet un mort i dos ferits. El règim persa, per la seva banda, ha bombardejat instal·lacions frontereres a Kuwait i un camp kurd a l'Iraq. El president dels Estats Units ha assegurat en una entrevista a la cadena NBC que l'estret d'Hormuz està obert i que els iranians van començar els atacs quan estaven a punt d'arribar a un acord.
2: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar a l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Però Teheran ha volgut deixar clar que l'estret d'Hormuz està tancat fins a nova ordre. Els atacs d'aquest diumenge han provocat que Oman, que va estar negociant dissabte amb l'Iran, hagi convocat aquest diumenge l'ambaixador iranià. El Pakistan, que és el país que fa de mediador, ha fet una crida a la contenció i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha demanat a les parts que reprenguin de forma urgent les negociacions. I mentrestant, un diari iranià ha assenyalat una tretzena de líders internacionals com a possibles objectius per venjar-se per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. La llista l'encapçalen el president nord-americà, Donald Trump, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, però també hi figuren el francès Emmanuel Macron, l'italiana Giorgia Meloni, l'alemany Friedrich Merz o l'encara primer ministre britànic Keir Starmer. El règim no ha fet seva oficialment aquesta llista, però es dona la circumstància que l'actual líder suprem, Mujtaba Khamenei, va fer una crida a la revenja per la mort del seu pare i va afegir que disposava d'una llista sobre la qual no va donar més detalls.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Malestar a França, Mariano Rajoy, per un article que ha escrit com a comentarista del Mundial de Futbol. L'expresident espanyol hi elogiava el joc de la selecció francesa que s'enfrontarà a Espanya a les semifinals, però afegint-hi que juguen sense francesos. El govern francès ho considera inacceptable i l'ha qualificat de racista. París, Isabel Galí.
3: Almenys quatre ministres del govern francès han reaccionat a l'article de Mariano Rajoy. El d'Interior, Laurent Núñez, que té un cognom espanyol perquè els seus avantpassats van emigrar a Algèria des d'Andalusia, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista i en calent ha dit que són totalment inacceptables.
4: Sí, ha dit exacte, sí, absolutament.
2: Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
3: Però la ministra més indignada ha estat la d'ultramar Nadia Mouchou. Les victòries de la selecció francesa fan reaparèixer obsessions i insults racistes arreu, ha dit. És un odi metòdic cap al que França representa. I ho ha dit recordant també els insults rebuts pels blaus aquests dies, sobretot de la part d'una senadora del Paraguai, que va dir de Kylian Mbappé que en lloc de llet materna xupava cocos. Sobre aquestes últimes paraules de la senadora del Paraguai, França ha pres accions legals.
0: El president espanyol Pedro Sánchez ha acusat Rajoy d'avergonyir Espanya amb declaracions xenòfobes i de mesurar la pertinença pel cognom, el lloc de naixement o el color de pell, en comptes de l'arrelament al país i la voluntat de contribuir-hi. 3CAT Info.

0: Més qüestions. Fa un any que una agressió a un home gran va desencadenar diversos dies d'aldarulls i atacs contra persones migrants a Torre Pacheco, a Múrcia. Els missatges a les xarxes i la desinformació van alimentar l'odi i van posar l'estigma sobre un poble que amb molt d'esforç mira de tornar a la normalitat. Torre Pacheco, Pepa Ferrer.
1: Aquells dies d'aldarulls es van canviar la vida als veïns del barri de Sant Antoni a Torre Pacheco.
2: Me pareció fatal que se vinieran aquí ultras y que se pelearan aquí.
1: Aquest és Sufine, té 14 anys. Mustafa fa 28 anys que viu a Torre Pacheco. Ací, diu, va néixer per segona vegada.
3: Este barrio es una mezcla de los obreros, los moros, los gitanos, pero los que han traído de fuera, ellos que están buscando algo que no es. Hay una guerra abajo de la misa. Tiene su pasado y no queremos que se passar el futur mal.
1: Aquells aldarulls van polaritzar la societat. La percepció sobre la immigració com a problema es va duplicar, arribant a ser el tema que més preocupava els murcians. Juan José Escribano és sociòleg.
4: El dia que se produce lo de Torre Pacheco, se ha observado y se ha estudiado posteriormente que se produce toda una conjunción de mensajes en las redes sociales, que hasta ese momento no se estaban produciendo de ninguna forma, que son mensajes fundamentalmente con mentira y con odio.
1: Els veïns han fet reunions per ajudar-se, però els polítics, segons critiquen, han estat absents i només visiten el barri abans de les eleccions. Nabil fa de 9 anys que viu a Torre Pacheco.
5: Cuando empiezan las elecciones vienen a buscarnos. Saben que la casa de extranjero, sí, nos toca la puerta, toma la papeleta y tal. Ahí sí nos recuerda que somos de aquí, vecinos de aquí. Pero una vez se pasan elecciones y todo eso, y ya se olvidan de nosotros. Si no hubieran migrantes, ese pueblo estaba en la lista de España vaciada.
1: Ells ho tenen clar. La solució és tan fàcil com viure i conviure.
0: I encara us expliquem que a Bangkok l'incendi d'un bar-restaurant al nord de la ciutat ha deixat almenys 27 morts i 63 ferits. Les causes del foc encara s'estan investigant, però el primer ministre tailandès ha destacat que els músics presents a l'establiment han relatat que han vist fum sortint d'un interruptor automàtic prop de l'escenari, seguit d'un tall de corrent i una explosió. Imatges difoses a les xarxes socials i gravades des de l'exterior mostren grans flamarades sortint amb força de l'establiment. Segons el diari The Sun, moltes de les víctimes han mort als lavabos on s'havien tancat per protegir-se de les flames. També hi ha hagut desenes de ferits a qui han portat als hospitals. Els bombers han trigat una mitja hora a controlar el foc i s'han pogut recuperar els cadàvers. Fa 4 anys, l'incendi d'una discoteca a Tailàndia va causar almenys 15 morts i 37 ferits i el propietari va ser acusat de negligència i d'explotar l'establiment nocturn sense llicència.
6: El temps.
0: És moment per la previsió de l'Eloi Cordomí.
7: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però amb molta pols en suspensió, molta calitja, que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre, la tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, aquest ambient calitjós i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar a més núvols i deixar alguns ruixats.
6: 3CAT Info.
0: Aquest diumenge hi ha hagut dos accidents mortals a les carreteres. El primer, durant la matinada, a la carretera C1415 a Castellar del Vallès. Un cotxe en què viatjaven quatre persones ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. A conseqüència del xoc, un noi de 16 anys que viatjava al seient del darrere ha mort. Les altres tres persones que anaven al cotxe han resultat ferides, una de les quals han estat crític. L'altre accident mortal ha passat durant el matí a la C12, a Tortosa, al Baix Ebre, quan un cotxe i una furgoneta han topat frontalment. El conductor de la furgoneta ha mort i el del turisme ha resultat ferit. Amb aquests dos accidents ja són 76 les persones mortes a les carreteres des que va començar l'any. I consens polític ampli per cobrar l'anomenada vinyeta per finançar el manteniment de les autopistes com l'AP7. Es tracta d'una taxa ja vigent a Europa perquè els usuaris paguin per l'ús que fan de la infraestructura. Els matisos afloren sobre qui i com hauria d'abonar aquesta taxa. Tampoc hi ha acord sobre si caldria ampliar l'autopista. Jordi Corbalan.
8: A l'AP7 han saltat totes les alarmes. L'increment de la mobilitat, en part pels camions de gran tonatge, ha disparat la sinistralitat i les cues. El govern de Salvador Illa defensa un acord ampli per trobar una fórmula perquè l'usuari contribueixi a finançar la conservació de les autopistes. Neus Comas és diputada del PSC.
9: En cap cas passa per recuperar la lògica dels peatges d'abans del 2021, sinó que anem més encaminats exactament amb un model que podria ser el de vinyeta, com ja existeix en altres països, com Suïssa, Àustria...
8: Des de Junts per Catalunya, Salvador Vergés avala la vinyeta, però avisa que no es pot convertir en un nou greuge pels catalans.
10: Ha de ser una vinyeta, doncs, que no vagi en contra dels nostres transportistes i dels nostres ciutadans, que els hi pugui, doncs, donar unes bonificacions, uns descomptes, i que sobretot afecti el trànsit de pas.
8: Els socis parlamentaris del govern i la CUP també aposten per la vinyeta i rebutgen que la solució sigui ampliar la capacitat de l'AP7 amb més carrils. Sentim Esther Capella, d'Esquerra, Lluís Mijoler, dels Comuns, i Dani Cornellà, de la CUP.
11: El tren continua sent la manera més eficient de moure's i transportar mercaderies, que deixin de fer elucubracions amb ampliacions.
12: Evidentment s'han de fer actuacions puntuals, però més enllà d'això la solució mai pot ser més asfalt.
13: Un euro més per ampliar autopistes i que tots els recursos han d'anar a millorar el transport col·lectiu.
8: Des del PP, Lorena Roldán el replica i Javier Ramírez, de Vox, rebutja que els usuaris hagin de tornar a pagar per circular per les autopistes.
14: Solucions que no es basin en criteris polítics ni ideològics de l'esquerra.
15: Aquells que diuen del no vull pagar, ara sí que volen.
8: Hi ha unanimitat que cal potenciar el transport ferroviari de mercaderies i restringir els avançaments dels camions.
0: Els experts veuen la implantació de la vinyeta com una bona opció. Són declaracions al programa Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, de Sergi Saurí, director del Centre d'Innovació en Transport.
16: L'usuari paga una part de l'inversió realitzada per fer aquesta via, pel manteniment, i aquí és molt important, per les externalitats del transport. M'explico, nosaltres quan circulem generem més congestió, creem emissions, incrementem la probabilitat de tenir accidents. Però és que el que és interessant de la vinyeta és que una part d'aquests diners, el que seria la part d'inversió realitzada i manteniment, podria anar per un fons de carreteres i la part d'externalitat destinar-se al transport públic.
0: Saurí creu que s'haurien d'incloure els transportistes en el pagament per ús.
6: 3CAT Info. Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3CATInfoViari.
0: El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar fins i tot l'ensorrament de part del terra. L'auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jaume Arbós, fa aquest avís.
17: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos. A partir d'aquí, si tu vas posant més centímetres d'aigua, vas afegint més quilos i potser això pot originar fissures a el que seria el sostre, esquerdes a el que seria la paret, o malauradament, i com ha passat en algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
0: Afegeix que també s'han de tenir en compte en quin espai en concret es vol col·locar la piscina i informar-ne tots els veïns.
6: 3CAT Info.
0: A Girona, 200 cantaires catalans han donat el tret de sortida a l'Europa Cantat Júnior amb un concert des de les escales de la catedral. El festival reuneix a la ciutat prop de 1.200 infants d'arreu d'Europa. Berta Artigas Fontàs.
18: Un espectacle que han titulat Baixem a la plaça i que ha arrencat amb el cant dels ocells. I amb el que 200 cantaires catalans d'entre 10 i 16 anys han donat la benvinguda als prop de 1.000 infants que han vingut d'altres punts d'Europa, com de Suïssa o d'Itàlia. La voluntat era mostrar-los la cultura catalana, com explica l'Anna Gené, presidenta del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, que és l'entitat organitzadora.
19: Llavors és una mica un homenatge al cant col·lectiu, aquest lloc de la plaça per trobar-nos. Per tant, són cançons que potser han passat de generació en generació, que hem sentit a casa, una mica la banda sonora del nostre país.
18: A més, el concert ha servit per donar el tret de sortida a aquest festival de corals infantils i juvenils que s'organitza cada 3 anys a una ciutat diferent.
19: He de dir que el secretariat de corals i aquest festival només s'aguanten gràcies al voluntariat. O sigui, un conjunt de gent que deixen la seva energia, el seu temps, i per què? Doncs perquè creiem que per la formació dels joves, per la cohesió social.
18: Fins diumenge vinent, els participants faran tallers de creació musical de diferents tipus i també oferiran concerts gratuïts a Girona i comarques en el marc d'aquest festival que vol promoure l'intercanvi cultural i la convivència de joves cantaires.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
20: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així a l'interès del Paris Saint-Germain sobre Ferran Torres.
21: Bueno, he sentit, he llegit alguna cosa d'això, no tenim constància. El Ferran és jugador del Barça, és un d'aquests, em sembla, 14 jugadors que tenim aquí al Mundial que estem encantats. El Ferran també ho està fent molt bé, cada cop que surt té perill, va donar que hi passi al Merino, que va estar a la mar de bé. En fi, tenim uns grans jugadors que estan aquí al Mundial i sóc aquí també per això.
20: Com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada de retorn a la segona divisió. L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
22: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tota la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
20: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer gran slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
23: Han estat dos mesos genials, mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Mathieu van der Poel ha guanyat la novena etapa al Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
24: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
20: A la general no hi ha hagut cap canvi i segueix el domini de l'eslovè Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín, ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El sentim en declaracions a DAZN.
25: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
20: No li ha anat també el seu germà Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Àlex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost.
6: 3CAT Info.
20: També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. Sentim Paola Ramos després de la cursa.
26: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem perquè per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
20: La victòria se l'ha endut Beatriz Neila davant darrere i de la italiana Ponziani.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són dos quarts d'una.

Aquestes són les principals informacions. L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp continua actiu i ja ha cremat més de 100 hectàrees. Els bombers treballen intensament per contenir tan aviat com puguin els dos flancs del foc, perquè són molt a prop de nuclis urbans. Hi ha 2.500 persones confinades a casa seva. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu de Fontcal de la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre que el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. A partir d'ara també us explicarem que la burocràcia administrativa i les taxes dificulten

0: L'Art, una nova sèrie documental estrenada aquest dijous a Caixa Fòrum que mostra les feines que duen a terme els tallers de restauració del museu per descobrir els aspectes inèdits d'algunes de les obres més rellevants de la seva col·lecció.
1: Esports.
0: Alfons Gorina, què destaquem?
2: Doncs que el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemanya Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França a l'esprint entre 4 escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar a la general. Aquest dilluns, primera jornada de descans del Tour. I Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara 18 punts del líder Jorge Martín.
0: I el temps, aquest dilluns s'espera un dia de sol, amb molta calitja i pols en suspensió. La temperatura serà tan o més alta que la d'aquest diumenge. Els bombers treballen intensament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues, i el personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té en vetlla aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Ara estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi, ahir mateix quasi 4 focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Vall d'Osera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gasons, Aiguamúrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Mentre cada vegada se senten més veus que reclamen eliminar massa forestal i fer franges perimetrals de protecció contra els incendis, veïns de zones boscoses adverteixen que els tràmits burocràtics i les taxes que els cobren les administracions ho fan inassumible. Des del Consorci del Parc de Collserola, el seu gerent, Raimon Roda, demana que se simplifiquin totes aquestes gestions per facilitar que els veïns es puguin protegir.
6: La resposta és sí, estaria molt bé agilitzar tots els tràmits que són necessaris per fer actuacions d'autoprotecció, per exemple. El que passa és que també segurament hem de desvincular el que són actuacions puntuals en una parcel·la, en un arbre, del que seria la gestió forestal o la gestió del risc.
0: L'Àlex Alonso, veí de Barcelona i del Parc de Collserola, resumeix com funciona en el seu cas el procés per talar un arbre.
7: Per un pi gran pot ser 12-15 mil euros. Després has de demanar permís a l'Ajuntament per la tala, després has de pagar també els professionals que et facin la feina, que pot anar entre 500 o 1.000 euros, i la retirada d'aquesta llenya.
0: Diversos veïns de Collserola consideren que se'ls hauria de deixar tallar els grans pins abans que caiguin amb les ventades o que cremin en un incendi i respectar espècies més petites com les alzines i roures.
1: 3CAT Info.
0: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, Gandesa, ha deixat una nena morta. S'està

0: S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge. Pel santuari de la Fontcalda hi passa el riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I aquest diumenge també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i han enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. Els Estats Units han llançat aquesta tarda de diumenge un nou atac contra l'Iran, en aquest cas a localitzacions situades a l'estret d'Hormuz. Segons el portal Axios, el bombardeig anava adreçat contra instal·lacions de míssils i sistemes de defensa i també vaixells de la Guàrdia Revolucionària. L'agència iraniana IRNA ha confirmat que l'illa de Qesm, situada a l'estret, ha estat atacada, però precisa que no hi ha hagut víctimes. L'Iran assegura que el trànsit de vaixells està tancat, però Donald Trump ho desmenteix.
1: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar a l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Els iranians han atacat una base aèria dels Estats Units i també un camp d'opositors kurds iranians a l'Iraq. Tot plegat després que aquesta matinada hi ha hagut un fort intercanvi de bombardejos entre els Estats Units i l'Iran. Els nord-americans han atacat 140 objectius i els iranians han llançat míssils a gairebé tots els països del Golf i a Jordània, on hi ha bases nord-americanes. I a tot això, un diari ultraconservador iranià ha publicat una llista de dirigents internacionals que, segons aquest mitjà, han de pagar per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. El rotatiu mostra una sèrie de fotografies de 13 personalitats encapçalades per Donald Trump i Benjamin Netanyahu, però també hi ha el president francès, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el canceller alemany, Friedrich Merz, i l'encara primer ministre britànic, Keir Starmer. El règim iranià no ha fet oficial aquesta llista, però s'ha fet pública coincidint amb la crida a la revenja que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer després dels funerals del seu pare. Khamenei va afegir que les persones assenyalades com a objectius figuraven en una llista, però sense donar-ne més detalls. I ha mort als 74 anys l'artífex de Qatar, l'exemir Hamad bin Khalifa Al Thani.
2: فنحن نؤمن بأن الوطن العربي جسد واحد يصلح الواحد من أقطاره بما يصلح به الجميع.
0: Pare de l'actual emir de Qatar va situar la monarquia del Golf al mapa internacional com a país mediador de molts conflictes. Va accedir al poder a mitjans dels 90 després de derrocar el seu pare i va abdicar el 2013 per deixar pas al seu fill. La família Al Thani fa més d'un segle que és al poder. El país ha decretat 4 dies de dol nacional i l'enterrament ha estat aquest diumenge al nord de Doha.
3: You've got nothing to apologize for. When you see Sotomayor and Kagan, tell them that Lindsey said hello.
0: Aquest diumenge també ha mort un dels grans aliats de Donald Trump, el senador republicà Lindsey Graham, als 71 anys. El president nord-americà ha lamentat la mort d'un dels seus falcons, a qui ha qualificat d'autèntic patriota, tot i que no sempre van tenir bona relació, sobretot a les primeres primàries de Trump, quan Lindsey Graham el va acusar de racista, de xenòfob i de fanàtic religiós. Graham ha mort per una malaltia sobtada i fulminant l'endemà de tornar de Kiev, on es va reunir amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que ha mostrat el seu condol. Va defensar l'ajuda militar a Ucraïna i va ser un ferm defensor d'Israel. Benjamin Netanyahu i el seu ministre de Defensa també han lamentat la seva mort.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. En d'entendre.
0: I encara en plana internacional, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha anunciat per sorpresa la destitució de la primera ministra, Yulia Sviridenko, després d'un any al càrrec i com a pas previ a una remodelació total del seu govern. Zelensky ha justificat la mesura per la necessitat de reordenar tota l'estratègia de l'executiu i ha ofert una destinació nova a la ministra cessada, que encara no s'ha fet pública, però que, segons algunes fonts, es tracta de l'ambaixada ucraïnesa als Estats Units. Precisament Zelensky ha destacat que la cooperació militar amb Washington és prioritària, en concret, els acords per fabricar a Ucraïna míssils Patriot, capdals per la defensa aèria del país. Segons les lleis d'Ucraïna, la destitució del cap de govern requereix l'aprovació del Parlament i comporta el cessament de tots els ministres. Sis persones, entre elles una nena de 8 anys, han mort a Gaza a mans de l'exèrcit israelià, segons fonts hospitalàries, en tres incidents diferents. En el primer cas, un atac amb drons a la ciutat de Gaza ha causat la mort de 4 persones i ha deixat 9 ferits. La mitja lluna roja ha indicat que el bombardeig ha impactat en un taller. En un altre succés, l'exèrcit israelià ha disparat contra un campament de refugiats pròxim a la denominada línia groga, que delimita la seva presència. Allà han provocat la mort de la menor. I el tercer atac ha estat a un assentament a Khan Yunis, on ha mort una persona i hi ha hagut diversos ferits, entre els quals nens. Des de l'entrada en vigor de la treva, l'octubre de l'any passat, tant Israel com els palestins s'han acusat mútuament d'incomplir l'acord. En aquest període, el balanç de víctimes és d'uns 1.100 palestins morts i 6 israelians. I a Israel, Benjamin Netanyahu esgotarà la legislatura després que el Parlament ha convocat eleccions generals per l'últim dia legal, que és el 27 d'octubre. És el primer mandatari que completa els 4 anys de govern des del 1988. Malgrat això, Netanyahu afronta els comicis amb una gran caiguda de popularitat. L'opinió pública li retreu les mancances de seguretat que van provocar els atacs del 7 d'octubre i que no hagi complert les seves promeses de derrotar Hamas i Hezbollah. El primer ministre ha volgut treure pit del seu mandat aquest diumenge en un acte per commemorar els 50 anys d'una operació que va permetre alliberar hostatges a Uganda.
5: Des de la terrible massacre de l'atac del 7 d'octubre han capgirat la situació. Hem colpejat els nostres agressors, des de Gaza fins al Iemen, des del Líban fins a l'Iran. Hem eliminat una amenaça existencial immediata contra nosaltres, inclosa l'amenaça que representava que l'Iran disposés d'armes nuclears i les haurien utilitzat.
0: Entre els rivals de Netanyahu a les eleccions se situen l'antic cap de l'Estat Major, Gadi Eisenkot, els dos exprimers ministres Naftali Bennett i Yair Lapid, que van anunciar la intenció de presentar-se plegats.
4: El temps.
0: Sentim la previsió d'Eloi Cordomí.
6: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja, que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre. La tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, aquest ambient calitjós, i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar a més núvols i deixar alguns ruixats.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Les associacions de famílies d'alumnes reclamen al govern que desencalli la crisi al sector educatiu i que mogui fitxa. Consideren que el Departament d'Educació és qui ha de vetllar perquè les protestes no s'allarguin al curs que ve. Ho ha dit a Catalunya Ràdio la directora de la FAC, Lidón Gasull.
7: Demanem al Departament d'Educació és que, sisplau, entomi aquesta situació per evitar al màxim possible, no, que aquestes mobilitzacions s'allarguin i que tinguin un impacte sobretot en les famílies i sobretot en l'alumnat. No? I el fet de que aquest curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat que tingui el govern d'avançar i d'arribar a acords.
0: La petició arriba després que dissabte l'Assemblea Educativa anunciés que el 8 de setembre convoca vaga als centres educatius. Precisament aquesta setmana la consellera d'Educació, Esther Niubó, està previst que es reuneixi amb els sindicats per continuar avançant en els principals punts de desacord.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona alerta que el torn d'ofici continua perdent advocats. En només 10 anys, el nombre de professionals s'ha reduït més d'un 20%. Amb motiu del Dia de la Justícia Gratuïta, Cristina Vallejo, degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha recordat que cada vegada hi ha menys professionals disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu.
8: Baixen els advocats del torn, però pugen els ciutadans que necessiten el servei. Pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
0: Aquest any els professionals del torn d'ofici han fet més de 67.000 actuacions entre els mesos de gener i juny. A més, la degana ha recordat que aquest any ha entrat en vigor un conveni que millora les retribucions dels advocats del torn d'ofici i recupera el poder adquisitiu perdut els darrers anys. Tot i això, el col·legi assegura que, malgrat la presència del conveni, cal una nova llei de justícia gratuïta, més finançament i la remuneració obligatòria de totes les actuacions dels professionals. Més qüestions. Els equips de restauració del Manac investiguen 6 obres de la seva col·lecció per resoldre els misteris que les envolten. Aquesta és la proposta de La ciència de l'art, que és la sèrie documental que s'ha estrenat aquest dijous a CaixaForum. Clàudia Roses.
9: Per primer cop, les càmeres entren als tallers, laboratoris i arxius del Manac. 6 episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas diferent. La reconstrucció del milicià ferit, el periple del marbre de Sant Pere de Rodes, el penediment d'Isidre Nonell, la foscor de Francisco de Zurbán, el trencaclosques de Sant Pere de Burgal i el secret de Cantant de la Tour. Ho explica aquesta emissora Roser Toll, directora de la sèrie.
10: Hi ha un treball molt bonic, que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. Jo crec que la curiositat, en aquest cas, és la base de tot. És ciència, és art, però sobretot és la curiositat. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren.
9: El primer protagonista és el milicià ferit de Francisco Mateos, testimoni de l'horror de la Guerra Civil. Creada amb urgència, l'obra mai s'havia pogut exposar. Ara el Manac, amb l'artista Pilar Rosado, l'ha reconstruït amb intel·ligència artificial i l'exposa per primer cop. Amb la sèrie documental La ciència de l'art, el Museu Nacional d'Art de Catalunya vol continuar treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus.
0: La pintora Eva Armisen fa el salt a les arts escèniques amb Lina Superheroïna, un musical familiar i ecologista que s'acaba d'estrenar a Seul. La producció, basada en el seu univers pictòric, s'exhibirà durant un mes i mig al Kepco Art Center de la capital sud-coreana, en un auditori per 1.500 persones. Montse Mas.
11: L'artista, coneguda a l'est asiàtic com la pintora de la felicitat, ha participat de la producció, els personatges i els fons escènics del muntatge. Són declaracions a Catalunya Ràdio durant el procés de creació que l'ha dut a treballar durant tot un any amb equips creatius coreans.
12: Participo amb tot i d'alguna manera ells, òbviament, jo escenogràficament no tinc ni idea, ni a nivell musical, ni puc opinar si m'agrada o no, i m'ho passo molt bé, molt bé, a part dels nervis.
11: L'espectacle narra la història d'una nena d'11 anys i el seu germà que s'enfronten a un monstre de brossa i s'ha inspirat, entre altres, en la convivència de l'autora amb les dones bussejadores de l'illa de Jeju, a l'estret de Corea. Armisen considera l'estrena a Seul un somni fet realitat i li agradaria que el muntatge pogués arribar algun dia a Catalunya.
12: Tant de bo. La productora es diu Dubicom, tenen molta experiència en musicals i demés, i a veure, la seva idea, òbviament, tant de bo. Jo ho miro tot des de fora pensant, bueno, però m'han passat moltes coses molt bèsties allà, amb la qual penso, bueno.
11: Amb aquest projecte, que s'acompanya d'una exposició immersiva, l'autora aragonesa establerta a Barcelona consolida gairebé 2 dècades de lligam amb el mercat artístic de Corea del Sud, on més d'1 milió de persones ja han vist les seves exposicions plenes de color.

0: Us expliquem també que s'estanca el consum de cervesa, però la que no té alcohol ha crescut un 4,5% el 2025. Ho diu l'informe anual de la patronal cervesera, que analitza la producció i els hàbits de consum d'aquesta beguda. Els supermercats també han notat l'augment de vendes de cerveses sense alcohol. Marc Parrilla, cap de l'àrea de compres, d'alimentació i begudes de bon preu, ens explica quin és el consumidor més freqüent.
1: Amb el qual hem detectat que el consumidor sense alcohol té una mitjana d'edat superior a la del consumidor amb alcohol. I aquestes mitjanes estarien entre 45 i 55 anys.
0: Pel que fa al consum de begudes espirituoses, un estudi revela que se'n beuen menys, però que es tria la qualitat. A més, augmenta el consum en horari diurn i això afavoreix les begudes més habituals en els aperitius, com l'aperol. I el 80% dels cultius de pera conferents de la plana de Lleida pateixen un estrès hídric sever per les altes temperatures dels últims dies. Per una banda, aquesta situació redueix el valor de la fruita d'enguany i per l'altra, amenaça la collita de l'any vinent. Menàrguens, Alba Mor.
2: El responsable de vegetals d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes, aclareix que no es tracta d'un problema de falta de reg, sinó que a partir d'una temperatura determinada l'arbre col·lapsa i bloqueja el creixement del fruit. Això fa que la pera d'enguany sigui d'un calibre petit i tingui menys sortida al mercat. En vista que la situació repeteixi en futures campanyes, Gardenyes contempla la possibilitat de fer canvis de cultiu.
3: Pensem que a partir de 36 graus l'arbre no desenvolupa el seu potencial productiu, l'arbre se paralitza totalment i a partir d'ara què farem? De 36 graus i passem la major part del temps de l'estiu, llavors què passa? L'estrès hídric o l'estrès que acaba condicionant aquest arbre, ens trobem amb això, que haurem de canviar de cultiu, d'espècie i plantejar-nos posar-hi pomeres o d'altres varietats que, o d'altres espècies que siguin més adients per aquestes altes temperatures que tenim últimament.
2: A més, la calor està provocant segones floracions en ple mes de juliol, cosa que fa pensar que hi haurà menys producció l'any vinent. La conferència és la varietat de pera més produïda a Catalunya i representa el gruix principal de la collita de fruita de llavor.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
4: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un test de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així sobre el possible fitxatge de Julián Álvarez.
5: Bueno, eso evidentemente, lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die exacto, no es ilimitada. Y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. Tal y como he dicho, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador y a la dirección técnica les gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador y bueno, mantenemos la oferta a pesar de que es una oferta, ya te digo, de una cuantía muy importante, pero bueno, no será limitada la vigencia de esta oferta.
4: Laporta també ha assegurat que Rafinha es quedarà, ha elogiat a Karim Adeyemi i ha qualificat el Mundial de Messi com extraordinari.
6: 3CAT Info.
4: I com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada del retorn a la segona divisió.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
7: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
4: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer gran slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
8: Han estat 2 mesos genials, mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
9: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
4: A la general no hi ha hagut cap canvi, segueix el domini de l'eslovè Tadej Pogačar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
6: 3CAT Info.
4: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El podem sentir en declaracions a The Zone.
10: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
4: No li ha anat tan bé al seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Alex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost. També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. La podem sentir després de la cursa.
11: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
4: I un apunt de futbol, l'Espanyol Femení ha anunciat una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García, central de 29 anys, que arriba del Deportiu de la Corunya i signa fins l'estiu del 2028. I un apunt de bàsquet, el Barça ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta d'Oliver Camoa, l'epivot finlandès de 26 anys, prové del Varese italià i signa fins al juny del 2028.
6: L'actualitat esportiva a fons. 3CAT Info. 3CAT Info. Info.

0: Els bombers esperen contenir en les pròximes hores l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i es mantenen 2.500 persones confinades a casa seva. Les flames ja han arrasat més de 100 hectàrees de vegetació. És el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Augmenten a 13 les persones que han mort a l'incendi de Los Gallardos, Almeria. La Junta d'Andalusia acaba d'anunciar que ha mort una dona ferida per les flames que estava ingressada a l'hospital. El foc, que ja està estabilitzat, ha cremat 7.000 hectàrees. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu al santuari de la Fontcal de Gandesa, a la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Abans, al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En aquell moment, onejava la bandera groga. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. Teheran afirma que l'estret d'Hormuz està tancat, però Donald Trump ho nega. El govern francès carrega contra Mariano Rajoy per haver escrit en un article que la selecció francesa de futbol té un bon joc, però que no hi ha francesos. Alguns ministres del govern de Macron l'han acusat de racista. Pedro Sánchez creu que l'expresident espanyol avergonyeix Espanya i diu que són declaracions xenòfobes. Torre Pacheco intenta tornar a la normalitat un any després dels greus aldarulls atiats per l'extrema dreta contra la població d'origen magrebí en una campanya de desinformació a les xarxes. Els veïns d'aquesta localitat murciana denuncien falta de solucions polítiques. El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a terrasses i terrats d'edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar esquerdes, fissures i fins i tot l'ensorrament de part del terra. 200 cantaires donen el tret de sortida a l'Europa Canta Júnior amb un concert a les escales de la Catedral de Girona. El festival reuneix a la ciutat uns 1.200 infants de 43 corals procedents de 12 països.
1: Esports.
2: Yannick Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Mathieu Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França, a l'esprint entre 4 escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar sobre Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara a 18 punts del líder Jorge Martín. I el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost.
0: I el temps per aquest dilluns s'espera un dia de sol amb molta calitja i pols en suspensió. Al matí es formaran alguns núvols baixos a la costa que marxaran amb rapidesa. La temperatura serà una mica més alta.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen intensament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats amb les portes i les finestres tancades. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues, i el personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té en vetlla aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Ja estem desconcertats perquè és com tornarem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi, ahir mateix quasi quatre focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Valldosera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gasons, Aiguamúrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Els incendis no donen treva i, de fet, en els primers 9 dies de juliol, els bombers han hagut de respondre a 389 focs de vegetació i, en molts casos, a més, de manera simultània. Tenim també novetats sobre l'incendi de Los Gallardos, a Almeria. Aquest diumenge a la nit ha mort una de les persones que havia quedat ferida per les flames. És una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit. Per tant, el balanç d'aquest incendi és de 13 víctimes mortals. Algunes encara estan pendents d'identificar. Ja n'han pogut obtenir el perfil genètic, però s'ha d'acabar de comparar amb el d'alguns familiars. Aquest diumenge s'han rastrejat algunes de les zones calcinades amb mitjans aèris i terrestres per buscar més persones que haguessin pogut quedar atrapades pel foc, però no se n'han trobat. Un centenar d'efectius, també alguns voluntaris, han pentinat més de 200 hectàrees de terreny i diverses cases afectades per les flames. Recordem que consten 8 denúncies per desaparicions. D'altra banda, han pogut tornar a casa la majoria de veïns desallotjats per aquest incendi. Els bombers l'han pogut estabilitzar i perimetrar i ja no hi ha flama. Tot i així, els equips d'extinció continuen treballant intensament per controlar el foc, sobretot per refredar els punts que encara estan calents. Ho ha confirmat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
6: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llamas.
0: El balanç provisional d'aquest incendi és de 7.000 hectàrees cremades. També es treballa intensament per aclarir-ne l'origen i les causes, tot i que la principal hipòtesi continua sent la caiguda d'un cable elèctric. Aquest dilluns, el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament d'aquest incendi.

0: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, a Gandesa, la Terra Alta, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge pel santuari de Fontcalda i passa al riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga per recomanar prudència en el bany. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i ha enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. I aquest diumenge també ha mort una dona en caure per un pati interior d'un edifici de la ciutat de Tarragona, concretament a l'avinguda Estanislau Figueres, molt a prop de la plaça Imperial Tàrraco. Els equips d'emergències han rebut l'avís a quarts de 6 de la tarda, però en arribar no han pogut reanimar la víctima. El cos de Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les causes d'aquesta caiguda. De moment no descarten cap hipòtesi, però d'entrada les primeres informacions apunten que no hi hauria indicis de criminalitat.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: En plana internacional, l'Iran i els Estats Units han tornat a intercanviar atacs aquest diumenge amb míssils i drons i han creat confusió sobre quin és l'estat de la navegació a l'estret d'Hormuz. Durant la matinada, els nord-americans han bombardejat 140 objectius iranians per respondre a l'atac contra un vaixell amb bandera xipriota prop d'Oman. L'Iran ha estès les hostilitats a gairebé tots els països del Golf Pèrsic, on hi ha bases nord-americanes, i a Jordània. A la tarda, els Estats Units han tornat a atacar les illes iranianes de l'estret d'Hormuz i han fet un mort i dos ferits. El règim persa, per la seva banda, ha bombardejat instal·lacions frontereres a Kuwait i un camp kurd a l'Iraq. El president dels Estats Units ha assegurat en una entrevista a la cadena NBC que l'estret d'Hormuz està obert i que els iranians van començar els atacs quan estaven a punt d'arribar a un acord.
2: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar a l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Però Teheran ha volgut deixar clar que l'estret d'Hormuz està tancat fins a nova ordre. Els atacs d'aquest diumenge han provocat que Oman, que va estar negociant dissabte amb l'Iran, hagi convocat aquest diumenge l'ambaixador iranià. El Pakistan, que és el país que fa de mediador, ha fet una crida a la contenció i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha demanat a les parts que reprenguin de forma urgent les negociacions. I mentrestant, un diari iranià ha assenyalat una tretzena de líders internacionals com a possibles objectius per venjar-se per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. La llista l'encapçalen el president nord-americà, Donald Trump, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, però també hi figuren el francès Emmanuel Macron, l'italiana Giorgia Meloni, l'alemany Friedrich Merz o l'encara primer ministre britànic Keir Starmer. El règim no ha fet seva oficialment aquesta llista, però es dona la circumstància que l'actual líder suprem, Mujtaba Khamenei, va fer una crida a la revenja per la mort del seu pare i va afegir que disposava d'una llista sobre la qual no va donar més detalls.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Malestar a França amb Mariano Rajoy per un article que ha escrit com a comentarista del Mundial de Futbol. L'expresident espanyol hi elogiava el joc de la selecció francesa que s'enfrontarà a Espanya a les semifinals, però afegint-hi que juguen sense francesos. El govern francès ho considera inacceptable i l'ha qualificat de racista. París, Isabel Galí.
3: Almenys quatre ministres del govern francès han reaccionat a l'article de Mariano Rajoy. El d'Interior, Laurent Núñez, que té un cognom espanyol perquè els seus avantpassats van emigrar a Algèria des d'Andalusia, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista i en calent ha dit que són totalment inacceptables.
4: Si ha dit exacte, si és absolutament
2: inacceptable. Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
3: Però la ministra més indignada ha estat la d'ultramar Nadia Mouchou. Les victòries de la selecció francesa fan reaparèixer obsessions i insults racistes arreu, ha dit. És un odi metòdic cap al que França representa. I ho ha dit recordant també els insults rebuts pels blaus aquests dies, sobretot de la part d'una senadora del Paraguai, que va dir de Kylian Mbappé que en lloc de llet materna xupava cocos. Sobre aquestes últimes paraules de la senadora del Paraguai, França ha pres accions legals.
0: El president espanyol Pedro Sánchez ha acusat Rajoy d'avergonyir Espanya amb declaracions xenòfobes i de mesurar la pertinença pel cognom, el lloc de naixement o el color de pell en comptes de l'arrelament al país i la voluntat de contribuir-hi.

0: Més qüestions. Fa un any que una agressió a un home gran va desencadenar diversos dies d'aldarulls i atacs contra persones migrants a Torre Pacheco, a Múrcia. Els missatges a les xarxes i la desinformació van alimentar l'odi i van posar l'estigma sobre un poble que amb molt d'esforç mira de tornar a la normalitat. Torre Pacheco, Pepa Ferrer.
1: Aquells dies d'aldarulls es van canviar la vida als veïns del barri de Sant Antoni a Torre Pacheco.
2: Me pareció fatal que se vinieran aquí ultras y que se pelearan aquí.
1: Aquest és Sufine, té 14 anys. Mustafa fa 28 anys que viu a Torre Pacheco. Així, diu, va néixer per segona vegada.
3: Eso, este barrio es una mezcla de los obreros, los moros, los gitanos, pero que han traído de fuera, ellos que están buscando algo que no es. Hay una guerra abajo de la misa, tiene su pasado y no queremos que se passa el futur mal.
1: Aquells aldarulls van polaritzar la societat. La percepció sobre la immigració com a problema es va duplicar, arribant a ser el tema que més preocupava els murcians. Juan José Escribano és sociòleg.
4: El dia que se produce lo de Torre Pacheco, se ha observado y se ha estudiado posteriormente que se produce toda una conjunción de mensajes en las redes sociales que hasta ese momento no se estaban produciendo de ninguna forma, que son mensajes fundamentalmente con mentira y con odio.
1: Els veïns han fet reunions per ajudar-se, però els polítics, segons critiquen, han estat absents i només visiten el barri abans de les eleccions. Nabil fa de 9 anys que viu a Torre Pacheco.
5: Cuando empiezan elecciones vienen a buscarnos. Saben que la casa de extranjero, sí, nos toca puerta, toma la papeleta y tal. Ahí sí nos recuerda que somos de aquí, vecinos de aquí. Pero una vez se pasa elecciones y todo eso, y ya se olvidan de nosotros. Si no hubieran migrantes, ese pueblo estaba en la lista de España vaciada.
1: Ells ho tenen clar. La solució és tan fàcil com viure i conviure.
0: I encara us expliquem que a Bangkok l'incendi d'un bar-restaurant al nord de la ciutat ha deixat almenys 27 morts i 63 ferits. Les causes del foc encara s'estan investigant, però el primer ministre tailandès ha destacat que els músics presents a l'establiment han relatat que han vist fum sortint d'un interruptor automàtic prop de l'escenari, seguit d'un tall de corrent i una explosió. Imatges difoses a les xarxes socials i gravades des de l'exterior mostren grans flamarades sortint amb força de l'establiment. Segons el diari The Sun, moltes de les víctimes han mort als lavabos on s'havien tancat per protegir-se de les flames. També hi ha hagut desenes de ferits a qui han portat als hospitals. Els bombers han trigat una mitja hora a controlar el foc i s'han pogut recuperar els cadàvers. Fa 4 anys, l'incendi d'una discoteca a Tailàndia va causar almenys 15 morts i 37 ferits i el propietari va ser acusat de negligència i d'explotar l'establiment nocturn sense llicència.
6: El temps.
0: És moment per la previsió de l'Eloi Cordomí.
7: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja, que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre, la tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, amb aquest ambient calitjós, i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara a dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar més núvols i deixar alguns ruixats.
6: 3CAT Info.
0: Aquest diumenge hi ha hagut dos accidents mortals a les carreteres. El primer, durant la matinada, a la carretera C-1415 a Castellar del Vallès. Un cotxe en què viatjaven quatre persones ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. A conseqüència del xoc, un noi de 16 anys, que viatjava al seient del darrere, ha mort. Les altres tres persones que anaven al cotxe han resultat ferides, una de les quals han estat crític. L'altre accident mortal ha passat durant el matí a la C-12, a Tortosa, al Baix Ebre, quan un cotxe i una furgoneta han topat frontalment. El conductor de la furgoneta ha mort i el del turisme ha resultat ferit. Amb aquests dos accidents ja són 76 les persones mortes a les carreteres des que va començar l'any. I consens polític ampli per cobrar l'anomenada vinyeta per finançar el manteniment de les autopistes com l'AP-7. Es tracta d'una taxa ja vigent a Europa perquè els usuaris paguin per l'ús que fan de la infraestructura. Els matisos afloren sobre qui i com hauria d'abonar aquesta taxa. Tampoc hi ha acord sobre si caldria ampliar l'autopista. Jordi Corbalan.
8: A l'AP7 han saltat totes les alarmes. L'increment de la mobilitat, en part pels camions de gran tonatge, ha disparat la sinistralitat i les cues. El govern de Salvador Illa defensa un acord ampli per trobar una fórmula perquè l'usuari contribueixi a finançar la conservació de les autopistes. Neus Comas és diputada del PSC.
9: En cap cas passa per recuperar la lògica dels peatges d'abans del 2021, sinó que anem més encaminats exactament amb un model, podria ser el de vinyeta, com ja existeix en altres països, com Suïssa, Àustria...
8: Des de Junts per Catalunya, Salvador Vergés avala la vinyeta, però avisa que no es pot convertir en un nou greuge pels catalans.
10: Ha de ser una vinyeta, doncs, que no vagi en contra dels nostres transportistes i dels nostres ciutadans, que els hi pugui, doncs, donar unes bonificacions, uns descomptes, i que sobretot afecti el trànsit de pas.
8: Els socis parlamentaris del govern i la CUP també aposten per la vinyeta i rebutgen que la solució sigui ampliar la capacitat de l'AP7 amb més carrils. Sentim Esther Capella, d'Esquerra, Lluís Mijoler, dels Comuns, i Dani Cornellà, de la CUP.
11: El tren continua sent la manera més eficient de moure's i transportar mercaderies, que deixin de fer elucubracions amb ampliacions.
12: Evidentment s'han de fer actuacions puntuals, però més enllà d'això la solució mai pot ser més asfalt.
13: Un euro més per ampliar autopistes i que tots els recursos han d'anar a millorar el transport col·lectiu.
8: Des del PP, Lorena Roldán el replica i Javier Ramírez, de Vox, rebutja que els usuaris hagin de tornar a pagar per circular per les autopistes.
14: Solucions que no es basin en criteris polítics ni ideològics de l'esquerra.
15: Aquells que diuen del no vull pagar, ara sí que volen.
8: Hi ha unanimitat que cal potenciar el transport ferroviari de mercaderies i restringir els avançaments dels camions.
0: Els experts veuen la implantació de la vinyeta com una bona opció. Són declaracions al programa Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, de Sergi Saurí, director del Centre d'Innovació en Transport.
16: L'usuari paga una part de l'inversió realitzada per fer aquesta via, pel manteniment, i aquí és molt important per les externalitats del transport. M'explico, nosaltres quan circulem generem més congestió, creem emissions, incrementem la probabilitat de tenir accidents. Però és que el que és interessant de la vinyeta és que una part d'aquests diners, el que seria la part d'inversió realitzada i manteniment, podria anar per un fons de carreteres i la part d'externalitat destinar-se al transport públic.
0: Saurí creu que s'haurien d'incloure els transportistes en el pagament per ús.
6: 3CAT Info. Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3CATInfoViari.
0: El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar fins i tot l'ensorrament de part del terra. L'auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jaume Arbós, fa aquest avís.
17: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos. A partir d'aquí, si tu vas posant més centímetres d'aigua, vas afegint més quilos i potser això pot originar fissures a el que seria el sostre, esquerdes a el que seria la paret, o malauradament, i com ha passat en algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
0: Afegeix que també s'han de tenir en compte en quin espai en concret es vol col·locar la piscina i informar-ne tots els veïns.
6: 3CAT Info.
0: A Girona, 200 cantaires catalans han donat el tret de sortida a l'Europa Cantat Júnior amb un concert des de les escales de la catedral. El festival reuneix a la ciutat prop de 1.200 infants d'arreu d'Europa. Berta Artigas Fontàs.
18: Un espectacle que han titulat Baixem a la plaça i que ha arrencat amb el cant dels ocells. I amb el que 200 cantaires catalans d'entre 10 i 16 anys han donat la benvinguda als prop de 1.000 infants que han vingut d'altres punts d'Europa, com de Suïssa o d'Itàlia. La voluntat era mostrar-los la cultura catalana, com explica l'Anna Gené, presidenta del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, que és l'entitat organitzadora.
19: Llavors és una mica un homenatge al cant col·lectiu, aquest lloc de la plaça per trobar-nos. Per tant, són cançons que potser han passat de generació en generació, que hem sentit a casa, una mica la banda sonora del nostre país.
18: A més, el concert ha servit per donar el tret de sortida a aquest festival de corals infantils i juvenils que s'organitza cada 3 anys a una ciutat diferent.
19: He de dir que el Secretariat de Corals i aquest festival només s'aguanten gràcies al voluntariat. O sigui, un conjunt de gent que deixen la seva energia, el seu temps, i per què? Doncs perquè creiem que per la formació dels joves, per la cohesió social.
18: Fins diumenge vinent, els participants faran tallers de creació musical de diferents tipus i també oferiran concerts gratuïts a Girona i comarques en el marc d'aquest festival que vol promoure l'intercanvi cultural i la convivència de joves cantaires.
0: Amb Alfons Gorina.
20: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així a l'interès del Paris Saint-Germain sobre Ferran Torres.
21: Bueno, he sentit, he llegit alguna cosa d'això, no tenim constància. El Ferran és jugador del Barça, és un d'aquests, em sembla, 14 jugadors que tenim aquí al Mundial que estem encantats. El Ferran també ho està fent molt bé, cada cop que surt té perill, va donar que hi passi al Merino, que va estar a la mar de bé. En fi, tenim uns grans jugadors que estan aquí al Mundial i sou aquí també per això.
20: Com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada de retorn a la segona divisió. L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
22: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tota la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
20: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
23: Han estat dos mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa al Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
24: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
20: A la general no hi ha hagut cap canvi i segueix el domini de l'eslové Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín, ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El sentim en declaracions a DAZN.
25: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
20: No li ha anat també el seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Àlex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost.
6: 3CAT Info.
20: També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. Sentim Paola Ramos després de la cursa.
26: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
20: La victòria se l'ha endut Beatriz Neila davant darrere i de la italiana Ponziani.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

Aquestes són les principals informacions. L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp continua actiu i ja ha cremat més de 100 hectàrees. Els bombers treballen intensament per contenir tan aviat com puguin els dos flancs del foc, perquè són molt a prop de nuclis urbans. Hi ha 2.500 persones confinades a casa seva. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu de Fontcal de la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre que el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. A partir d'ara també us explicarem que la burocràcia administrativa i les taxes dificulten l'execució de franges perimetrals de protecció en cas d'incendi. El Consorci del Parc de Collserola és partidari d'agilitzar els tràmits per protegir els 15.000 veïns que viuen dins del parc. També us explicarem que la representant de les associacions de famílies reclama al govern que desencalli la crisi al sector educatiu. També responsabilitza el Departament d'Educació de les possibles vagues que hi pugui haver el curs que ve. I el MNAC protagonitza La ciència de l'art, una nova sèrie documental estrenada aquest dijous a CaixaForum que mostra...

0: Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Mathieu van der Poel ha guanyat la 9a etapa del Tour de França a l'esprint, entre 4 escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar a la general. Aquest dilluns, primera jornada de descans del Tour. I Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara 18 punts del líder Jorge Martín.
1: I el temps, aquest dilluns s'espera un dia de sol, amb molta calitja i pols en suspensió. La temperatura serà tan o més alta que la d'aquest diumenge. Els bombers treballen intensament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
2: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers.
3: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues, i el personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
2: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té en vetlla aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
4: Estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi, ahir mateix quasi 4 focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo. No? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
2: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Vall d'Osera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gasons, Aiguamúrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
1: Mentre cada vegada se senten més veus que reclamen eliminar massa forestal i fer franges perimetrals de protecció contra els incendis, veïns de zones boscoses adverteixen que els tràmits burocràtics i les taxes que els cobren les administracions ho fan inassumible. Des del Consorci del Parc de Collserola, el seu gerent, Raimon Roda, demana que se simplifiquin totes aquestes gestions per facilitar que els veïns es puguin protegir.
5: La resposta és sí, estaria molt bé agilitzar tots els tràmits que són necessaris per fer actuacions d'autoprotecció, per exemple. El que passa que també segurament hem de desvincular el que són actuacions puntuals en una parcel·la, en un arbre, del que seria la gestió forestal o la gestió del risc.
1: L'Àlex Alonso, veí de Barcelona i del Parc de Collserola, resumeix com funciona en el seu cas el procés per talar un arbre.
6: Per un pi gran pot ser 12 a 15 mil euros. Després has de demanar permís a l'Ajuntament per la tala, després has de pagar també els professionals que et facin la feina, que pot anar entre 500 o 1.000 euros, i la retirada d'aquesta llenya.
1: Diversos veïns de Collserola consideren que se'ls hauria de deixar tallar els grans pins abans que caiguin amb les ventades o que cremin en un incendi i respectar espècies més petites com les alzines i roures.
7: 3CAT Info.
1: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, Gandesa, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge. Pel santuari de Fontcalda hi passa el riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I aquest diumenge també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empuriabrava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera

0: groga. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i han enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. Els Estats Units han llançat aquesta tarda de diumenge un nou atac contra l'Iran, en aquest cas a localitzacions situades a l'estret d'Hormuz. Segons el portal Axios, el bombardeig anava adreçat contra instal·lacions de míssils i sistemes de defensa i també vaixells de la Guàrdia Revolucionària. L'agència iraniana IRNA ha confirmat que l'illa de Qesm, situada a l'estret, ha estat atacada, però precisa que no hi ha hagut víctimes. L'Iran assegura que el trànsit de vaixells està tancat, però Donald Trump ho desmenteix.
1: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Els iranians han atacat una base aèria dels Estats Units i també un camp d'opositors kurds iranians a l'Iraq. Tot plegat després que aquesta matinada hi ha hagut un fort intercanvi de bombardejos entre els Estats Units i l'Iran. Els nord-americans han atacat 140 objectius i els iranians han llançat míssils a gairebé tots els països del Golf i a Jordània, on hi ha bases nord-americanes. I a tot això, un diari ultraconservador iranià ha publicat una llista de dirigents internacionals que, segons aquest mitjà, han de pagar per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. El rotatiu mostra una sèrie de fotografies de 13 personalitats encapçalades per Donald Trump i Benjamin Netanyahu, però també hi ha el president francès, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el canceller alemany, Friedrich Merz, i l'encara primer ministre britànic, Keir Starmer. El règim iranià no ha fet oficial aquesta llista, però s'ha fet pública coincidint amb la crida a la revenja que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer després dels funerals del seu pare. Khamenei va afegir que les persones assenyalades com a objectius figuraven en una llista, però sense donar-ne més detalls. I ha mort als 74 anys l'artífex de Qatar, l'exemir Hamad bin Khalifa Al Thani. Pare de l'actual emir de Qatar va situar la monarquia del Golf al mapa internacional com a país mediador de molts conflictes. Va accedir al poder a mitjans dels 90 després de derrocar el seu pare i va abdicar el 2013 per deixar pas al seu fill. La família Al Thani fa més d'un segle que és al poder. El país ha decretat 4 dies de dol nacional i l'enterrament ha estat aquest diumenge al nord de Doha.
2: You've got nothing to apologize for. When you see Sotomayor and Kagan, tell them that Lindsey said hello.
0: Aquest diumenge també ha mort un dels grans aliats de Donald Trump, el senador republicà Lindsey Graham, als 71 anys. El president nord-americà ha lamentat la mort d'un dels seus falcons, a qui ha qualificat d'autèntic patriota, tot i que no sempre van tenir bona relació, sobretot a les primeres primàries de Trump, quan Lindsey Graham el va acusar de racista, de xenòfob i de fanàtic religiós. Graham ha mort per una malaltia sobtada i fulminant l'endemà de tornada a Kiev, on es va reunir amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que ha mostrat el seu condol. Va defensar l'ajuda militar a Ucraïna i va ser un ferm defensor d'Israel. Benjamin Netanyahu i el seu ministre de Defensa també han lamentat la seva mort.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I encara en plana internacional, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat per sorpresa la destitució de la primera ministra, Yulia Svyrydenko, després d'un any al càrrec i com a pas previ a una remodelació total del seu govern. Zelensky ha justificat la mesura per la necessitat de reordenar tota l'estratègia de l'executiu i ha ofert una destinació nova a la ministra cessada, que encara no s'ha fet pública, però que, segons algunes fonts, Es tracta de l'ambaixada ucraïnesa als Estats Units. Precisament Zelensky ha destacat que la cooperació militar amb Washington és prioritària, en concret els acords per fabricar a Ucraïna míssils Patriot, capdals per la defensa aèria del país. Segons les lleis d'Ucraïna, la destitució del cap de govern requereix l'aprovació del Parlament i comporta el cessament de tots els ministres. Sis persones, entre elles una nena de 8 anys, han mort a Gaza a mans de l'exèrcit israelià, segons fonts hospitalàries, en tres incidents diferents. En el primer cas, un atac amb drons a la ciutat de Gaza ha causat la mort de 4 persones i ha deixat 9 ferits. La mitja lluna roja ha indicat que el bombardeig ha impactat en un taller. En un altre succés, l'exèrcit israelià ha disparat contra un campament de refugiats pròxim a la denominada línia groga, que delimita la seva presència. Allà han provocat la mort de la menor. I el tercer atac ha estat a un assentament a Khan Yunis, on ha mort una persona i hi ha hagut diversos ferits, entre els quals nens. Des de l'entrada en vigor de la treva, l'octubre de l'any passat, tant Israel com els palestins s'han acusat mútuament d'incomplir l'acord. En aquest període, el balanç de víctimes és d'uns 1.100 palestins morts i 6 israelians. I a Israel, Benjamin Netanyahu esgotarà la legislatura després que el Parlament ha convocat eleccions generals per l'últim dia legal, que és el 27 d'octubre. És el primer mandatari que completa els 4 anys de govern des del 1988. Malgrat això, Netanyahu afronta els comicis amb una gran caiguda de popularitat. L'opinió pública li retreu les mancances de seguretat que van provocar els atacs del 7 d'octubre i que no hagi complert les seves promeses de derrotar Hamas i Hezbollah. El primer ministre ha volgut treure pit del seu mandat aquest diumenge en un acte per commemorar els 50 anys d'una operació que va permetre alliberar hostatges a Uganda.
4: Des de la terrible massacre de l'atac del 7 d'octubre han capgirat la situació. Hem colpejat els nostres agressors, des de Gaza fins al Iemen, des del Líban fins a l'Iran. Hem eliminat una amenaça existencial immediata contra nosaltres, inclosa l'amenaça que representava que l'Iran disposés d'armes nuclears i les haurien utilitzat.
0: Entre els rivals de Netanyahu a les eleccions se situen l'antic cap de l'Estat Major, Gadi Eisenkot, els dos exprimers ministres Naftali Bennett i Yair Lapid, que van anunciar la intenció de presentar-se plegats.
3: El temps.
0: Sentim la previsió de l'Eloi Cordomí.
5: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja, que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre, la tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, amb aquest ambient calitjós, i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar a més núvols i deixar alguns ruixats.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @trescatinfoviari.
0: Les associacions de famílies d'alumnes reclamen al govern que desencalli la crisi al sector educatiu i que mogui fitxa. Consideren que el Departament d'Educació és qui ha de vetllar perquè les protestes no s'allarguin al curs que ve. Ho ha dit a Catalunya Ràdio la directora de la FAC, Lidón Gasull.
6: Demanem al Departament d'Educació és que, sisplau, entomi aquesta situació per evitar al màxim possible, no, que aquestes mobilitzacions s'allarguin i que tinguin un impacte sobretot en les famílies i sobretot en l'alumnat, no? I el fet de que aquest curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat que tingui el govern d'avançar i d'arribar a acords.
0: La petició arriba després que dissabte l'Assemblea Educativa anunciés que el 8 de setembre convoca vaga als centres educatius. Precisament aquesta setmana la consellera d'Educació, Esther Niubó, està previst que es reuneixi amb els sindicats per continuar avançant en els principals punts de desacord.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona alerta que el torn d'ofici continua perdent advocats. En només 10 anys, el nombre de professionals s'ha reduït més d'un 20%. Amb motiu del Dia de la Justícia Gratuïta, Cristina Vallejo, degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha recordat que cada vegada hi ha menys professionals disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu.
7: Baixen els advocats del torn, però pugen els ciutadans que necessiten el servei. Pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
0: Aquest any els professionals del torn d'ofici han fet més de 67.000 actuacions entre els mesos de gener i juny. A més, la degana ha recordat que aquest any ha entrat en vigor un conveni que millora les retribucions dels advocats del torn d'ofici i recupera el poder adquisitiu perdut els darrers anys. Tot i això, el col·legi assegura que, malgrat la presència del conveni, cal una nova llei de justícia gratuïta, més finançament i la remuneració obligatòria de totes les actuacions dels professionals. Més qüestions. Els equips de restauració del Manac investiguen 6 obres de la seva col·lecció per resoldre els misteris que les envolten. Aquesta és la proposta de La ciència de l'art, que és la sèrie documental que s'ha estrenat aquest dijous a CaixaForum. Clàudia Roses.
8: Per primer cop, les càmeres entren als tallers, laboratoris i arxius del Manac. 6 episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas diferent. La reconstrucció del milicià ferit, el periple del marbre de Sant Pere de Rodes, el penediment d'Isidre Nonell, la foscor de Francisco de Zurbán, el trencaclosques de Sant Pere de Burgal i el secret de Cantant de la Tour. Ho explica aquesta emissora Roser Toll, directora de la sèrie.
9: Hi ha un treball molt bonic, que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. Jo crec que la curiositat, en aquest cas, és la base de tot. És ciència, és art, però sobretot és la curiositat. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren.
8: El primer protagonista és el milicià ferit de Francisco Mateos, testimoni de l'horror de la Guerra Civil. Creada amb urgència, l'obra mai s'havia pogut exposar. Ara el Manac, amb l'artista Pilar Rosado, l'ha reconstruït amb intel·ligència artificial i l'exposa per primer cop. Amb la sèrie documental La ciència de l'art, el Museu Nacional d'Art de Catalunya vol continuar treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus.
0: La pintora Eva Armisen fa el salt a les arts escèniques amb Lina Superheroïna, un musical familiar i ecologista que s'acaba d'estrenar a Seul. La producció, basada en el seu univers pictòric, s'exhibirà durant un mes i mig al Kepco Art Center de la capital sud-coreana, en un auditori per 1.500 persones. Montse Mas.
10: L'artista, coneguda a l'est asiàtic com la pintora de la felicitat, ha participat de la producció, els personatges i els fons escènics del muntatge. Són declaracions a Catalunya Ràdio durant el procés de creació que l'ha dut a treballar durant tot un any amb equips creatius coreans.
11: Participo amb tot i d'alguna manera ells, òbviament, jo escenogràficament no tinc ni idea, ni a nivell musical, ni puc opinar si m'agrada o no, i m'ho passo molt bé, molt bé, a part dels nervis.
10: L'espectacle narra la història d'una nena d'11 anys i el seu germà que s'enfronten a un monstre de brossa i s'ha inspirat, entre altres, en la convivència de l'autora amb les dones bussejadores de l'illa de Jeju, a l'estret de Corea. Armisen considera l'estrena a Seul un somni fet realitat i li agradaria que el muntatge pogués arribar algun dia a Catalunya.
11: Tant de bo. La productora es diu Dubicom, tenen molta experiència en musicals i demés, i a veure, la seva idea, òbviament, tant de bo. Jo ho miro tots des de fora pensant, bueno, però m'han passat moltes coses molt bèsties allà, amb la qual penso, bueno.
10: Amb aquest projecte, que s'acompanya d'una exposició immersiva, l'autora aragonesa establerta a Barcelona consolida gairebé 2 dècades de lligam amb el mercat artístic de Corea del Sud, on més d'1 milió de persones ja han vist les seves exposicions plenes de color.

0: Us expliquem també que s'estanca el consum de cervesa, però la que no té alcohol ha crescut un 4,5% el 2025. Ho diu l'informe anual de la patronal cervesera, que analitza la producció i els hàbits de consum d'aquesta beguda. Els supermercats també han notat l'augment de vendes de cerveses sense alcohol. Marc Parrilla, cap de l'àrea de compres, d'alimentació i begudes de bon preu, ens explica quin és el consumidor més freqüent.
1: Amb el qual hem detectat que el consumidor sense alcohol té una mitjana d'edat superior a la del consumidor amb alcohol. I aquestes mitjanes estarien entre 45 i 55 anys.
0: Pel que fa al consum de begudes espirituoses, un estudi revela que se'n beuen menys, però que es tria la qualitat. A més, augmenta el consum en horari diurn i això afavoreix les begudes més habituals en els aperitius, com l'aperol. I el 80% dels cultius de pera conferents de la plana de Lleida pateixen un estrès hídric sever per les altes temperatures dels últims dies. Per una banda, aquesta situació redueix el valor de la fruita d'enguany i per l'altra, amenaça la collita de l'any vinent. Menàrguens, Alba Mor.
2: El responsable de vegetals d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes, aclareix que no es tracta d'un problema de falta de reg, sinó que a partir d'una temperatura determinada l'arbre col·lapsa i bloqueja el creixement del fruit. Això fa que la pera d'enguany sigui d'un calibre petit i tingui menys sortida al mercat. En vista que la situació es repeteixi en futures campanyes, Gardenyes contempla la possibilitat de fer canvis de cultiu.
3: Pensem que a partir de 36 graus l'arbre no desenvolupa el seu potencial productiu, l'arbre se paralitza totalment i a partir d'ara, què farem? De 36 graus i passem la major part del temps de l'estiu, llavors què passa? L'estrès hídric o l'estrès que acaba condicionant aquest arbre, ens trobem amb això, que haurem de canviar de cultiu, d'espècie i plantejar-nos posar-hi pomeres o d'altres varietats que, o d'altres espècies que siguin més adients per aquestes altes temperatures que tenim últimament.
2: A més, la calor està provocant segones floracions en ple mes de juliol, cosa que fa pensar que hi haurà menys producció l'any vinent. La conferència és la varietat de pera més produïda a Catalunya i representa el gruix principal de la collita de fruita de llavor.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
4: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un test de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així sobre el possible fitxatge de Julián Álvarez.
5: Bueno, eso evidentemente, lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. Tal y como he dicho, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador y a la dirección técnica les gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador y bueno, mantenemos la oferta a pesar de que es una oferta, ya te digo, de una cuantía muy importante, pero bueno, no será ilimitada la vigencia de esta oferta.
4: Laporta també ha assegurat que Rafinha es quedarà. Ha elogiat a Karim Adeyemi i ha qualificat el Mundial de Messi com extraordinari.
6: 3CAT Info.
4: I com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada del retorn a la segona divisió.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
7: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
4: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
8: Han estat dos mesos genials, mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
9: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
4: A la general no hi ha hagut cap canvi, segueix el domini de l'eslovè Tadej Pogačar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
6: 3CAT Info.
4: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El podem sentir en declaracions a DAZN.
10: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
4: No li ha anat tan bé al seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Alex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost. També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. La podem sentir després de la cursa.
11: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
4: I un apunt de futbol, l'Espanyol Femení ha anunciat una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García, central de 29 anys, que arriba del Deportivo de la Corunya i signa fins l'estiu del 2028. I un apunt de bàsquet, el Barça ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta d'Oliver Camoa, el pivot finlandès de 26 anys, prové del Varese italià i signa fins al juny del 2028.
6: L'actualitat esportiva a fons. 3CAT Info. 3CAT Info.

Els bombers esperen contenir en les pròximes hores l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i es mantenen 2.500 persones confinades a casa seva. Les flames ja han arrasat més de 100 hectàrees de vegetació. És el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Augmenten a 13 les persones que han mort a l'incendi de Los Gallardos, Almeria. La Junta d'Andalusia acaba d'anunciar que ha mort una dona ferida per les flames que estava ingressada a l'hospital. El foc, que ja està estabilitzat, ha cremat 7.000 hectàrees. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu al santuari de la Foncal de Gandesa, a la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Abans, al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En aquell moment, onejava la bandera groga. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. Teheran afirma que l'estret d'Hormuz està tancat, però Donald Trump ho nega. El govern francès carrega contra Mariano Rajoy per haver escrit en un article que la selecció francesa de futbol té un bon joc, però que no hi ha francesos. Alguns ministres del govern de Macron l'han acusat de racista. Pedro Sánchez creu que l'expresident espanyol avergonyeix Espanya i diu que són declaracions xenòfobes. Torre Pacheco intenta tornar a la normalitat un any després dels greus aldarulls atiats per l'extrema dreta contra la població d'origen magrebí en una campanya de desinformació a les xarxes. Els veïns